0: el programa d'informació
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents Ficat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

0: find me.
1: Hi ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit, aïcat.

amb ell. La servila poma un engany. No puc viure pensant en ell. Mira els meus anells, m'he fet gran. I ara estic content.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.

capa candelaria.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'A. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Is this really all they had to worry about? Boys? Movies? Deciding which shirt goes with which skirt? It's bizarre.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Els sindicats i el govern de... tampoc.
3: Perquè molta gent que us gestiona fatal i fas pràcticament el mateix i el profe diu aquí passa alguna cosa.
2: Si hagués guanyat 1.000 euros no l'haurien enxampat, però un milió i mig.
3: Canta una mica. Va, gràcies, Àlex. Fins ara. Hem arribat a un quart de sis del matí i avui també volem saber per què el lloc serà... perquè el món serà un lloc una mica millor. Ara sí, Andreu Merino, molt bon dia.
4: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor per la notícia que ens arriba des dels Estats Units. S'ha donat llum verda a la primera teràpia per pacients de càncer de mama triple negatiu que no poden sotmetre's a immunoteràpia. És el cas amb pitjor pronòstic. La base de la nova teràpia és un fàrmac que ataca una proteïna molt present en diversos tipus de càncer. Un dels objectius és que els pacients tinguin una alternativa més enllà de la quimioteràpia des de l'inici del seu tractament.
3: I aquestes hores del matí fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, des dels matiners de Catalunya Ràdio, també volem saber, Marta, de què parlarem poc?
5: Doncs atenció, perquè el Papa Lleó 14 ha pujat dalt d'un Ferrari elèctric. Hi ha fotografies del Papa, que serà d'aquí poc a Barcelona, recordem-ho, a partir del dia 9 de juny. Doncs es veu que amb unes vacances que ha fet a la seva residència, a la seva segona residència, al sud de Roma, doncs ha pujat amb aquest Ferrari elèctric. De fet, els directius de Ferrari li van portar directament a la residència del Papa que té a Castel Gandolfo, al sud de Roma, el van posar allà, als jardins privats que té, i va arribar el cotxe doncs amb aquesta típica gran lona, no?, que venen els cotxes nous.
3: Quan vas a buscar el cotxe.
5: En aquest cas era una lona de color vermell i va ser el mateix Papa qui el va acabar destapant. Es veu que ha estat molt interessat per totes les novetats que tenia aquest Ferrari elèctric, especialment per la velocitat màxima que arribava el cotxe. Es veu que arriba als 300 km per hora i passa del 0 al 100 en només 2 segons i mig.
3: Però, escolta'm, l'ha fotut a 300 km per hora.
5: No, si ha assegut, ha tocat una mica el volant, unes fotitos i cap a casa. Mare meva.
3: El Ferrari per Roma a 300 km.
5: O per aquí, o per Diagonal quan vingui. Cap al mòbil.
3: Que fàcil que seria arribar a 10 a 300 km per hora amb un Ferrari. I també volem saber una bona notícia.

0: De sequera no ha estat fins aquest any que en els camps els pagesos han començat a veure l'efecte vertader de les pluges. Ho asseguren a la CN el president de l'Associació de Productors de Préssec Ordal, Josep Ràfols.
1: Es presenta millor perquè ha fet un hivern molt millor que l'any passat. Ara veníem de 3 anys de sequera, l'any passat va veure una mica, perquè aquest any doncs, a fer les pluges suficients com per poder afrontar un estiu tranquil·lament, però sempre comptant en que faci un temps el que toqui, no? És a dir, que faci calor, perquè també faci alguna pluja, si pot ser que no faci un disbarat, i amb això doncs, arribaríem bé al final de temporada.
2: Bones notícies, sens dubte, per començar el matí, agraint aquestes pluges que hem tingut aquests últims mesos. Aparteu les criatures que arriba a Xerra amb un motiu per saltar del llit. A veure, que cordeu-vos el cinturó. Bon dia, Ot.
3: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit per als productors d'ametlles és anar a fer la collita. Ha sigut una bona temporada, sense sequera, sense gelades rellevants i afavorida per un hivern molt plujós. S'espera un 7% més de producció que l'any anterior, segons la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Especialment a les comarques de Lleida, amb gairebé 8.000 tones, un 11,2% més. A les de Tarragona l'increment serà del 0,8% i a les de Barcelona i Girona seran xifres similars a les de l'any passat.
2: Podríem ser un programa agrícola, també t'ho dic, eh? Sí.
0: Però està bé, perquè sí. Donem veu aquí a vegades...
2: Molt ben tirat, Marta.
0: No en donem.
2: Molt ben tirat.
0: Ha quedat.
2: Molt bé. 10 minuts, 6:15 del matí. Com batega el cor aquest matí?
0: Doncs batega amb Yolanda Ramos.
2: Ui, alerta.
0: El programa Cara al Show de Marc Giró a la Sexta ha obert un meló important. A veure què en penseu. Per molt republicana que siguis, a les 4 del matí, en un bar a la desesperada, amb qui marxaries abans? Amb el penjat que escura gots a la barra o amb el príncep d'Espanya?
4: Yo he estado con hombres que hablaban solos en la barra a última hora, bebiendo los culitos de los vasos. ¿Qué vamos a mirar ahora? ¿De qué marcas cada uno? Muy, muy, muy, muy sibarita tampoco te puedes poner. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pues prefiero al príncipe que al loco que habla solo en la barra. La gente, no, no, no. ¿Por qué no?
5: Pero es que, a ver, es que la gente...
4: Te cuenta cosas. Te llevan yate. Que el otro te lleva en taxi y pagas tú, ¿sabes?
2: No, pero... La Yolanda Ramos... Però que estava pensant que important a vegades és el color polític quan coneixes algú, eh?
0: Sí, sí, és molt important.
2: Perquè jo tinc amigues que han estat a les antípodes de...
0: Però després ja ho han deixat, no?
2: No, és que allò ha durat dues setmanes.
0: Clar,
2: encara
0: el trobo molt.
2: Perquè el sexe era bo.
0: Ah, ja passa això.
2: Però també passa el sexe bo.
0: Sí.
2: I el cor també batega amb Lolita.
0: Sí, perquè es veu que és una de les que se sumen al grup d'enamorades de Jacob Elordi.
2: Home, clar, és que a veure...
0: El vostre.
2: El meu.
0: El seu, el teu marit.
2: El meu futur marit.
0: Ho ha explicat, de fet, ella mateixa en una entrevista que ha fet a l'Hormiguero, on, per cert, ha anat a presentar la pel·lícula Mallorca Confidencial.
6: Ahora te gusta Jacob Elordi, me han dicho.
7: Ah, me encanta.
6: ¿Ves?
7: Ahí va. Pero claro, es como puede ser mi nieto. Es una pena.
6: Pero si te lo cruzara, si te dijera que sí.
7: No, si yo me lo cruzara, si me dijera que sí, primero tendría él que atacarme, porque yo sí. Me moriría de vergüenza, es que yo no sería incapaz de decirle.
6: Pero si te
7: hola,
6: dice...
7: Jacob, que no relajo menos.
6: No relajo.
7: ¿Cómo me voy a acercar yo a un yogurín así, hombre?
6: Bueno, pero...
7: Para que me diga, oiga, señora, quítese usted aquí del lado.
6: Pero no sabes nunca.
2: Escolta'm una cosa, Lolita, no t'has de preocupar. Jo si em trobo Jacob Elordi, si tu no ets capaç de dir-li res, ja li diré jo. Que ja hi hauria allà una cua de persones.
0: Ah, hi hauria cua.
2: Agafant número. Guapíssim aquest home, per favor. Si no es pot aguantar, ara estic distret. Ara com segueixo jo si tinc Jacob Elordi al meu cap?
0: Doncs pues va, pregunta-li a la Lara, ja està.
2: No, perquè amb la Lara ens passem vídeos d'Instagram
0: no,
2: del
0: sí,
2: Jacob Elordi.
0: No, sí, que la següent molt pregunteta.
2: Bons. Ah, puc tirar, doncs? Em dones tirant. Permís? Doncs bé, que seguim. Amb el permís de Marta Viana. Lara, quin
0: no,
2: som?
0: No, era per continuar el programa. No, quin mal rotllo, nois.
2: Què passa?
0: Què passa? No. Esteu tensos.
2: Nosaltres? Però si no estem fent res.
0: No, el Jacob és guapo. Bueno, tireu la pregunta o no?
2: Quin so ens deixa la ràdio?
0: El matí de Catalunya Ràdio. Vam trucar l'Eire Díez. L'Eire Díez.
2: Va.
0: Serietat. Just després de saber que estava investigada en el marc de l'operació de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE.
8: La veritat és que nada.
2: Nada.
8: La veritat és que nada. No, y de lo que me voy enterando me entero por los medios, vamos, como siempre, ¿eh? Están diciendo que esto me causa de CEPI, Es que, entonces, ¿sabes? Es que no entiendo nada. No sé qué tiene que ver en una cosa y en la otra. Es que no tengo ni idea. Me tiene un poco perpleja todo esto, porque

0: que és tan bona. És
1: boníssima.
0: No sé quantes vegades crec que l'hem posat al programa, moltes, però ho he pensat, és igual, torna-hi.
1: Aquest, jo m'imagino la gent que està ara a la dutxa, que és al cotxe, anant a treballar, i escolta Britney i no et despertes de bon humor.
0: Clar, amb la Britney sempre.
1: Sempre. Què passava tal dia com avui?
0: Doncs dia important per una de les estrelles del pop que més estimeu en aquest programa, perquè Britney Spears llançava un 28 de maig del 2000. Uf, ha plogut ja.
1: 26 anys.
0: Tu diràs, el seu segon àlbum, que va debutar, de fet, al capdamunt de la llista Billboard i de seguida es va convertir en l'EP més venut d'un artista solista femenina. Molt poc després va acabar arribant als 10 milions de còpies venudes i amb un impacte bestial, sent número 1 en moltíssims països, entre ells Canadà, Alemanya, França i Espanya.
1: Britney Spears, pobreta que necessita també connectar-se amb les energies,
0: sí,
1: perquè els capítols que ens ha donat a nivell personal Britney Spears i la vida que ha portat també, pobra,
0: sí,
1: per donar-li
0: sí
1: de menjar, per pobra Britney. Britney, t'estimem des de la ràdio.
0: Sí.
1: I quin dia ens espera astrològicament parlar? Truca.
0: Sí, truca.
1: T'imagines?
0: Ai, hello, matineers. Ai, tan
1: quin dia ens espera astrològicament parlant? Ens ho expliquen Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
2: Bon dia, matiners. Avui, dijous 28 de maig, la Lluna entra en el signe d'Escorpí i això ens convida a mirar una mica més endins, a escoltar allò que normalment intentem tapar. Pot ser un dia d'emocions intenses, intuïcions fortes i veritats que surten a la superfície. Però la clau no és remenar ferides per quedar-nos enganxats, sinó entendre què sentim i deixar anar el que pesa, transformar-ho en consciència.
1: Consell escoltat, consell après i l'haurem d'aplicar. I mentrestant, qui bufarà espelmes avui, Lara?
0: Avui tenim un dia molt musical.
1: Ah, molt bé.
0: Primer felicitem a Adam Green, que arriba als 45 anys. Seguim amb més cantants. En aquest cas també bufarà, com dèiem, l'australiana Kylie Minogue, que en fa 58. I acabem felicitant l'actriu espanyola Pastora Vega, perquè celebra que en fa 66.
3: Els matiners. L'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
1: Per cert, avui també fa anys, com estava dient la Lara, que avui és un dia d'aniversaris de cantants, l'artista Colby Keilat. És un bon moment per recordar quan va acompanyar Jason Ras en aquesta delícia de cançó que es diu Lucky.

0: de la crisi que viu el Partit Socialista. Francesc Garriga entrevistarà el músic Nil Moliner a la tarda. Presenta el disc Nexo. El Catalunya Nit obrirà les portes a la sessió golfa d'Àlex Corina, avui amb pel·lícules sobre dones pioneres en el món de l'esport.
1: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dijous 28 de maig. En Alfonso, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Moment de repassar els titulars d'aquest matí. L'Audiència Nacional apunta que el PSOE va pagar les maniobres per boicotejar les causes judicials obertes contra l'entorn de Pedro Sánchez.
3: El jutge assegura que l'ex número 3 del socialista Santos Cerdán dirigia la trama i es va activar l'endemà de la imputació de la parella de Sánchez. L'objectiu era extorsionar jutges per evitar que obrissin processos contra el partit o el govern espanyol. Suposadament, qui s'encarregava d'executar-ho era l'exmilitant socialista Leire Díez i després cobrava del partit per aquesta feina. Hauria ingressat, segons el jutge Santiago Pedrat, 16.000 euros a través d'una empresa pantalla del PSOE.
2: Això tombaria la versió de Leire Díez.
3: Sí, ella defensa que anava per lliure i que tot el que feia era per un llibre sobre les clavegueres de l'Estat.
4: Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación como es mi caso. Y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE.
3: La Guàrdia Civil va escorcollar la seu dels socialistes 12 hores per buscar més proves.
2: Aquest nou cas afegeix pressió a Pedro Sánchez perquè convoqui eleccions.
3: Però el president espanyol s'hi nega.
5: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
3: El cap de l'executiu espanyol ha insinuat que les investigacions poden acabar no res, mentre que el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, redobla el setge a Sánchez.
6: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
2: I el president espanyol té a partir d'avui un nou front de desgast.
3: Perquè avui comença el judici contra el seu germà David Sánchez per malversació. S'enfronta a una pena de 3 anys de presó per haver-se beneficiat, suposadament, d'un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz, coordinador d'activitats dels Conservatoris de Música Provincials.
2: I avui també es posa sota el focus judicial el PP.
3: Arrenquen a l'Audiència Nacional les declaracions dels 10 acusats pel cas Kitchen. És la trama parapolicial que suposadament va orquestrar la cúpula del Ministeri de l'Interior per sostreure i eliminar proves de la comptabilitat B del PP que tenia l'extresorer del partit Luis Bárcenas. Un dels primers a declarar serà l'exministre Jorge Fernández Díaz, per qui la Fiscalia demana 15 anys de presó.
2: I aquest migdia, a les 12, es tornen a reunir el govern i els sindicats d'educació per mirar de desbloquejar el conflicte a les aules.
3: Sí, els sindicats tornen a demanar que les propostes que els han fet d'augments salarials i d'increment de plantilla quedin per escrit i el govern s'hi compromet i defensa que ha mogut fitxa. Sentim la portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
7: Ha estat absolutament decebedora. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
8: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Recentment va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions, l'escola inclusiva, però també de docents i de PAS.
3: I pel que fa a les vagues, avui és el torn del Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.
2: La crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills per ajudar-los a comprar-se un pis.
3: En el primer trimestre s'han incrementat un 20% aquestes donacions, segons dades de l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya. Raquel Iglesias, vicedegana del col·legi.
9: Hi ha moltes consultes de el meu fill necessita un habitatge, què podem fer? I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
2: Llibreters catalans i de tot el món denuncien que les grans tecnològiques compren milers de llibres vells per entrar la intel·ligència artificial i després els destrueixen.
3: Una xarxa internacional adquireix discretament lots de llibres antics perquè són textos humans poc presents a internet i amb poca vigilància editorial. Ho explica Xavier Vinaixa, especialista en IA.
10: Té tot el sentit del món que si ja s'han acabat totes les dades digitalitzades estiguin comprant llibres i sobretot llibres de coneixement perifèric, llibres petits. Evidentment les grans obres ja les tenen.
2: Gràcies, Anna.
3: Fins ara.
2: Dos quarts de sis del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
11: Bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
12: Bon dia.
2: Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
11: Avui amb l'escorcoll policial a la seu del PSOE en totes les portades del dia, l'Ara explica que redobla el setge judicial al Partit Socialista, La Vanguardia que Sánchez rebutja l'acció.

0: mentre la Guàrdia Civil entra a la seu del seu partit i el periódico i llegim que Pedraz busca a les entranyes del PSOE pagaments per sabotejar els jutges.
1: A la premsa de Madrid també és el gran protagonista. Per exemple, El País explica que el jutge sosté que el PSOE va pagar per torpedinar investigacions i El Mundo que el PSOE va perseguir l'UCO, jutges i fiscals per ordre del One, en anglès. Un Sánchez que veiem en totes les portades, menys a l'Ara i al País, on es veu la seu socialista en plena de policia.
0: Altres temes de portada. El periòdico El Port de Barcelona licitarà per 98 milions el gran nus viari dels seus nous accessos i a El País, Espanya afronta un inici d'estiu amb rècord de calor.
1: I per acabar, habitatge i esports. L'Ara titula que es disparen les donacions als fills per la crisi de l'habitatge i també explica el dia de comiats de les campiones del Barça.
2: Moment per repassar també les pàgines d'opinió als diaris. Avui monotem els editorials després de l'entrada ahir de l'UCO a Ferraz.
1: L'Ara assenyala que estem davant d'un nou front judicial que asfixia una mica més el PSOE.
0: I assegura que es fa difícil de creure que tot plegat obeeix a l'acció cega de la justícia quan aquest és un govern que s'ha enfrontat directament als jutges.
1: La Vanguardia diu que s'entén la pressa del PP per tornar a la Moncloa 8 anys després de la moció de censura que els va apartar del poder per la trama Gürtel.
0: El diari del grup Godó, però, fa una crida a mantenir la calma i recorda que cal esperar l'acció de la justícia.
1: El periódico destaca que el PSOE és massa important a Espanya per no reaccionar i continuar entregat a l'hiperlideratge de Pedro Sánchez.
0: El rotatiu considera que la falta d'explicacions del president respon a un interès personal i partidista i debilita les institucions de l'Estat que té el deure de protegir.
1: El País apunta que la suposada trama per desestabilitzar processos judicials obliga Sánchez més que mai a donar explicacions.
0: En cas contrari, exposa el rotatiu de prisa, en sortiran beneficiats els populistes i els demagogs i patiran les institucions i la democràcia.
1: Per al Mundo, el que descriu el jutge del cas Leire, Santiago Peraz, és una gravetat penal i política extrema.
0: El rotatiu destaca que el PSOE va posar l'Estat a actuar contra l'Estat en els 5 dies de reflexió que es va prendre el president i conclou que les urnes són una urgència democràtica.
1: L'ABC obre la portada amb l'editorial, titulada Tota la corrupció és de Sánchez. Assegura que Pedro Sánchez deshonra el càrrec que ocupa i desprestigia la vida política.
0: I afegeix que quan tota la corrupció acaba conduint al mateix nucli de poder, el problema deixa de ser només judicial i passa a ser, sobretot, de legitimitat política.
2: I quan passen 7 minuts a 6:15 del matí, també repassa la premsa digital. Mesures per evitar copiar els exàmens.
0: A la Universitat de Girona castigaran, atenció, amb un 0 els alumnes que siguin enxampats portant aparells electrònics durant un examen. El rector, Josep Calbó, ho ha defensat perquè els estudiants entenguin que no es poden treure un grau fent trampes. Ho hem llegit a la pàgina web del 3CAT.
2: Disculpes per un desajust horari de 5 segons.
1: Sí, les ha demanat Ferrocarrils de la Generalitat a través del seu compte d'X a un usuari que es queixava per haver perdut el tren que sortia de Sant Cugat en direcció a Sabadell. Segons el llegim a Nació, la companyia ha reconegut un retard de 5 segons. Davant d'això, l'usuari ha acceptat les disculpes, més o menys com a Renfe, vaja.
2: 5 segons.
1: 5 segons, eh?
2: Silenci. Han passat 5 segons.
0: I ha perdut el tren.
2: I ha perdut el tren. 170 anys d'un comerç emblemàtic a Barcelona.
0: I és la Barateria Mil, que va néixer el 1856 i des del 1917 està ubicada al carrer Fontanella, entre la plaça d'Urquinaona i la plaça Catalunya. Llegim El Periódico, que celebra l'aniversari amb una reforma integral de l'establiment. A més, ho fa, tot i que l'edifici ha passat recentment a mans d'una gran companyia, l'asseguradora Occident, que ha mantingut un lloguer assumible.
2: A Itàlia s'ha acabat tenir aigua de l'aixeta als restaurants.
1: Sí, El País recull la sentència del Tribunal Suprem italià que resol que ni restaurants ni hotels estan obligats a servir aigua de l'aixeta als seus clients, ni tan sols quan aquests estiguin disposats a pagar-la. L'origen del cas és la denúncia d'una turista que quan es va allotjar en un hotel de 5 estrelles als Alps va veure que l'única opció que tenia era consumir ampolles de 7 euros.
2: Bueno,
1: atenció,
2: bueno,
1: eh?
2: 7 euros per una ampolla d'aigua. Ah, escolta, a discoteques, la... Vés-te a Eivissa, demana una ampolla d'aigua a la discoteca.
1: Aviam què et cobren.
2: Aviam què et cobren. Fa calor, fa calor, fa caloreta. La temperatura que va pujant, Marc.
0: I tant, que va pujant cada dia, perquè avui fa més calor que ahir, però sembla que menys que la que pugui fer demà. Oh. Avui, amb temperatures al país arreu gairebé, que superaran els 35 graus, a Ponent se n'esperen 37, i a les Terres de l'Ebre el termòmetre s'enfilarà fins als 38 graus. Una calor, com diem, canicular, que persistirà de cara demà. El dia serà assolellat amb algun ruixat a tarda al Pirineu.
2: Fet canvi cap a 3:45 del matí, estem fent els matiners a Catalunya Ràdio, com cada dia de dilluns a divendres. No em vull oblidar també saludar els oients d'ICAT en aquesta emissió conjunta que fem cada dia de dilluns a divendres. I amb la Marta Viana repassem alguns apunts culturals i comencem amb, home, unes declaracions de Maia Montero.
3: Sí, perquè recordem que tothom se li va tirar sobre després dels dos primers concerts que va fer a Bilbao. Ara es prepara per actuar a Madrid i quan l'enganxen a l'aeroport li pregunten precisament sobre les crítiques i respon això.
4: Por ser rodant, ¿no? Pero intento estar al margen. Sé quién soy, sé lo que he hecho a lo largo de mi vida. ¿A cuánto vendes tú la verdad? Yo lo decía en alguna canción. Es que hay demasiadas cosas importantes en mi vida y sobre todo, y también demasiadas cosas importantes en el mundo, ¿no? Como para quedarnos en... Y no voy a empezar en los... Esto que empiezan a, los haters, que, o sea, no me voy a quedar en eso porque es que no quiero perder el tiempo de decir lo que dice todo el mundo.
2: Doncs moltíssima raó que té a Maia Montero amb aquestes paraules, perquè recordem que ha estat anys amb problemes de salut mental i crec que també entre tots hauríem de ser una mica delicats i respectar el seu retorn i cuidar-la una mica entre tots. M'agrada molt sentir-li dir això, perquè vol dir que passa dels haters i tira endavant.
3: Sí, m'agrada molt. Més coses. En aquest cas, previsions per avui mateix. S'estrena La promesa al Teatre Borràs. És una obra escrita per Iago Alonso i Silvia Navarro, protagonitzada per Edu Buc, Edu Lloberas, Mercè Martínez, Mar Rodríguez i Carol Rovira, un elenc extraordinari. Sí. I a la direcció, Pau Roca, que ens envia aquest missatge per als matiners.
5: Hola, sóc el Pau Roca, director de La promesa, que a partir d'aquest dijous 21 de maig començarem a fer funcions al Teatre Borràs. És la comèdia més irreverent, esbojarrada i passada de voltes que mai hem fet i que trobareu a la cartellera de Barcelona. El teu jo del passat estaria orgullós del teu jo del present?
2: Oh, quina bona pregunta.
5: Potser t'enverinen.
2: Quina bona pregunta, Pau Roca. Una abraçada des de la ràdio, també.
3: Segur que està molt i molt bé. Acabem amb dos concerts. El primer, amb José del Tomate. Això és pues, part d'un concert dins del Festival Guitar BCN. I també avui, Ben Howard. I'm a cold-hearted child. Tell me how you feel. Just a concert avui a la Sala Apolo. Si voleu anar, apunteu a 8:45 del vespre.
2: Vinga, va, que en 3 minuts arribem ja a 6:45 del matí. Alerta, perquè avui movem el dial fins al 16 d'abril de 1986. Un dia, per cert, gloriós per la història del Barça, perquè Pitxi Alonso va aconseguir la remuntada dels culers amb 3 gols contra el Göteborg. Així narrava en directe Joaquim Maria Puyal l'últim gol.
6: Carrasco intenta un tercer dribbling, li ha sortit, centre, la jugada arriba, Pitxi, Rivici la mata amb el cap, gol! Gol! Gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Gol da Pitxi, gol da Pitxi, gol da Pitxi, gol da Pitxi! Ha marcat Pitxi, el Pitxi n'ha marcat 3, com el Charlie. En Pitxi n'ha marcat 3, com el Charlie. Minut 24 de la segona part del partit.
2: La història de la ràdio, el so que ens ha deixat a la ràdio i les seves veus protagonistes també d'aquesta casa, de Catalunya Ràdio. I quan falten 17 minuts per les 6 del matí, a Indonèsia falten 17 minuts per la 1 del migdia i allà, com sempre, hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Bon dia, Guillem.
7: Bon migdia, matiners. Amb 240 milions de creients, Indonèsia és un dels països del món amb més musulmans. I ahir, per tot el món, es va celebrar l'Eid al-Adha, coneguda també com la Festa del Sacrifici. Sí.
8: Allah nos permite el sacrificio como un acto de devoción para alimentarnos y ser generosos. Y eso es un regalo de Allah.
7: És una de les dues celebracions més importants del calendari islàmic i s'hi representa la submissió dels creients a la voluntat de Déu. Les famílies solen matar un xai de manera ritual i després s'organitza un gran àpat amb amics i familiars.
9: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
7: I no es pot sacrificar qualsevol xai. Aquest ha de tenir més de 6 mesos, han d'estar sans i no haver passat mai cap malaltia, i els ha de sacrificar algú amb certificat del segell halal. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des d'Indonèsia pels matiners de Catalunya Ràdio.
2: Quina barbaritat, quantes coses que aprenem sempre amb en Guillem Soler de festes, de tradicions que passen arreu del planeta, Maiol.
10: A Indonèsia avui ha anat, eh? Mm. El Japó a Indonèsia ha agafat viatge curt, perquè ahir va estar al Japó, avui a Indonèsia, aviam on va demà.
2: Tota mala cara, pobre Guillem.
10: Ah, no, fa una cara de jet lag, que no jet lag.
2: Ell és jet lag.
10: Exacte.
2: Ell és el jet lag. I d'aquí 15 minuts engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
10: Sense jet lag i ben puntuals amb l'actualitat, avui centrada en dos fronts, el primer Madrid i els moviments dels socis de Sánchez i del propi PSOE per el que queda de legislatura, després que Sánchez digués que no avançarà eleccions anticipades. Avui parlarem amb Esquerra, amb el diputat Francesc Marc Álvaro, amb Junts, amb la portaveu Míriam Nogueras, i amb el PSOE, amb el PSC, en aquest cas amb el diputat José Zaragoza. També estarem molt pendents de la vaga d'educació. Avui hi ha vaga parcial al Maresme, però després, ahir la reunió va anar bastant bé, encara no hi ha acord, però va anar bastant bé, i en parlarem amb dos dels principals afectats, o dos dels principals actors de la negociació, per una banda amb la portaveu d'USTEC, amb Yolanda Segura, i per altra banda amb el departament, amb el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez. Després hi ha novetats de la visita del Papa. En parlarem amb Sor Lucía Caram, una de les persones més properes al Papa Francesc, i ara aviam quina relació té amb l'actual Papa, amb Lleó XIV. I després a les 11, les queixes dels veïns.
2: Alerta,
10: i com
2: això.
10: Parlem a la comunitat de veïns, que això és molt important. Sempre hi ha aquestes petites discrepàncies que són importants de tractar, i són importants que algú ens il·lumini, i en Josep Maria Aguilar, que ja l'hem tingut altres vegades, l'assessor jurídic del Col·legi d'Administradors, ja ho diré bé. A partir de tres síl·labes, a aquesta hora costa. Bueno, depèn de com va, a les 11 també. Assessor del Col·legi d'Administradors de Finques de Catalunya. Si teniu dubtes, preguntes, crítiques, queixes, el que tingueu, telèfon de la bústia del programa, 636-360609. El torno a dir. 636-360609. Ara mateix ens podeu enviar una nota de veu i ens ho dieu. Oh, és que sóc matiner i aquella hora no hi seré. Doncs envies ara la nota de veu, clar, et respondré.
2: Reserva, reserva, reserva, reserva.
10: Si que estàs en directe, 93-201-7474, ens truques a les 11, et posarem en directe amb el Josep Maria Aguilar i t'ho respondrem tot.
2: Doncs tot preparat per aquesta edició del Matí de Catalunya Ràdio d'avui dijous 28, mare meva, de maig. I alerta de matiners, com sempre, aquells que estigueu fent el primer cafè, a veure com sou d'assertius, d'intuïtius, perquè ja tenim aquí la Lara i la Marta preparades per escoltar atentament. La dada, Maiol, doncs... Maiol, últimament les dades són molt difícils.
10: Com si alguna vegada haguessin sigut fàcils. Ara que el jutge vol saber si el PSOE s'ha gastat diners en perjudicar amics, despeses dels partits polítics.
2: Perquè no ens veu les cares aquí a l'estudi, però cada vegada que fas l'anunciat ens fotem a sota la taula.
10: M'agrada perquè a la dada jo sempre poso una cançó i actualment sona un efecte de so que no està carregat, sinó que és la teva boca fent...
2: I que deixa, ple, uns quants, aquí.
10: Que deixa plena de bacteris el micròfon que després utilitzarà ara, que és un trell, per cert.
2: Però escolta'm, si aquí ens ho anem passant, eh?
10: No, sí, que,
3: sí, sí,
10: que...
3: sí, sí. Ara,
2: aquí la màgia de la ràdio, aquí la rumbagosa en deixa els seus, vull dir, això...
10: Exacte, tot s'ajunta. Quan van gastar en total els partits polítics en la campanya de les generals del 2023?
2: Jo diria...
3: Ni idea. Tots junts?
10: Tots junts.
2: 10 milions.
10: 10 milions?
2: Va.
3: Més.
2: Sí. Aviam,
10: si algun
3: 50.
10: Vol... 50.
3: He passat.
11: No ho sé.
2: Va, 50 milions.
3: 35. Potser
2: no, no,
3: sí,
2: no,
3: eh?
2: No, has dit 50,
3: no,
2: eh?
3: No, però 35. 40.
10: Ah! Doncs... És que eren 58.
3: Ah!
10: No, però aquesta rectificació...
3: Ja està, no, me la menjo, ja està.
10: La part més important d'aquests 58 milions, 25 milions són trameses electorals. És a dir, aquells sobres que rebem a casa i que majoritàriament llences a les escombraries, sí. Espero que el contenidor de paper recicleu, sisplau. El PP es va gastar 18,1 milions, el PSOE 17,6, i a Catalunya els que més van gastar van ser Junts, amb 2 milions, i Esquerra amb 1,8.
2: Amb 58 milions d'euros podríem fer moltes coses, eh?
10: Mira, fitxar Gordon, o gairebé tot, el nou jugador del Barça, per exemple, per coses útils que es poden fer en pressupostos públics.
2: No seria el primer que vindria.
10: Que durant molts anys s'ha intentat que aquesta tramesa electoral, que són molts diners, anés ajuntada en un sol enviament, cosa que estalviaria molts diners. I els partits sempre, sempre, sempre s'hi han negat.
2: Està bé, eh? Que també, de veritat.
3: Carai. Sí, sí.
2: Doncs escolta'm, ja ho sabem, aquesta despesa de 58 milions. Gràcies, Maiol.
10: Fins ara.
2: 9-3-2-0-7-4-7-4. D'aquí uns moments parlem amb els matiners, els que ja esteu desperts a aquestes hores del matí.
11: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
12: Com s'organitza la nevera d'un restaurant?
13: Sobretot, has de tenir com un sistema de rotació. Això és un rotllo. Aquesta pregunta és un rotllo.
12: Bueno, doncs no la faig, no. Ja està.
14: És que fos cada pregunta, tio, de veritat.
10: Estàs d'entrevistes lletges que t'he vist. Avui soc... Avui estic...
13: Perdona, tu que pi, això, però... És que no tinc una resposta.
14: No, és que no hi és, Ada, és que no hi és. Que no ho vulguis contestar.
13: No.
11: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
15: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
11: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
16: La poeta Xènia Diaconova es va criar amb el seu pare llegint-li poemes. Poc sabia del català quan va arribar, però amb el temps s'ha convertit en la traductora al català de Txékhov i Anna Politkovskaya. Xènia Diaconova, de Sant Petersburg, al nostre estudi.
11: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest divendres a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
16: Aquest divendres descobrim un dels cervells més brillants de la nostra època. Amb totes les lletres.
2: Bon dia, matiners.
17: Ara arrencarem el camió.
18: Jo us escolto ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora.
19: Moltíssimes gràcies per acompanyar-me cada matí.
20: Bon dia i bona hora des de Tarragona.
2: Què diuen aquests tarragonins?
20: Pues Ciutat Imperial, aquí estem preparats per entrar al mercat. Un dia més.
3: Molt bé.
2: A què et dedica, Josep Maria?
20: Jo sóc peixater.
2: I a quina hora entrem?
20: Doncs les portes al mercat per nosaltres s'obren a les 6 del matí.
2: Jo em pregunto sempre, Josep Maria, quin ambient hi ha als mercats a aquelles hores?
20: Som una família, literalment. És com si fos una escala de veïns. Hi ha petites disputes, no cal dir-ho, però molt bon rotllo. Entre nosaltres ens ajudem, més faltaria.
11: Els matiners.
2: 9 minuts, arribem ja a les 6 del matí, repassem... Oh, escolta'm, he recuperat una entrevista que va fer l'Olita, que estàvem parlant d'ella aquesta hora, primera hora del matí, que va fer el podcast d'escrit, que ara ho recuperarem, però ahir vaig estar escoltant el Cristian Oliver, que és un professor de secundària que va passar pel Tot es mou, de l'Helena García Melero, que va fer una reflexió interessantíssima sobre la IA i els alumnes, i amb el que es troben ara mateix, professorat, alumnes i pares.
21: La IA mata la creativitat i el pensament complex. Si tinc un treball molt ben fet, ja no sé si me l'ha fet l'estudiant o si hi ha hagut una intervenció artificial, i per tant hi ha un exercici de desconfiança tant per una banda com per l'altra, no? I al final també com a docent tens la sensació que no avalues allò que han après o allò que han entès, sinó allò que han copiat millor i han recopilat, no? I això ens provoca molts maldecaps. El que hem detectat és que la intel·ligència artificial ha trencat les regles del joc educatives, i crec que això és un drama com a societat que hem de mirar de debatre i de resoldre.
2: I un tema que portarà cua perquè només acaba de començar i els profes ja s'hi estan trobant. Ja et dic ara que això en parlarem i durant molt temps.
3: I tant.
2: I durant molts anys. I ha arribat el moment d'escoltar l'Olita, que com sempre ens regala lliçons de vida, sobretot quan parla de la seva vida i de l'envelliment.
22: Yo estoy envejeciendo, creo que bastante bien. Soy abuela, tengo dos nietos maravillosos. Estas arrugas no son... No me las han regalado. Nos ha costado vida y milagros tenerlas. Son arrugas de felicidad, arrugas de llantos, arrugas de fracasos, de triunfos. Yo me cuido mucho en la comida, me cuido mucho, me pongo muy buenos potingues, como diría mi madre, y ya está, y hay que envejecer, y yo lo que quiero es envejecer con salud,
3: claro.
22: Que es lo que más me preocupa. Me encantaría ver a mis nietos dentro de 20 años.
2: Ai, Lolita...
3: Que bé sentir aquestes declaracions, perquè no es porta ara això.
2: No, i a més també sentíem Ingrid Rubio, que precisament també feia una reflexió similar al col·lapse del Jordi González a TV3. I tinc per aquí a la Glòria, a veure, 9-3-2-0-7-4-7-4. Glòria, bon dia.
23: Hola, bon dia.
2: Benvinguda. Ui, Glòria, quina veu més tendra que tens.
23: Gràcies.
2: Com estàs?
23: Bé, a punt d'anar-me'n a treballar.
2: I de què treballes, Glòria, tu?
23: Mira, jo estic al mercat de Sabadell, al mercat central, i el meu producte és els menuts. Jo venc el que en diem callos, capipota, galtes, tot això tan bo.
2: Escolta'm, Glòria, m'estaves dient del mercat de Sabadell, del mercat central en aquest cas, jo estic convençut que més d'un cop has vist a Ricard Ostrell al mercat, que hi va moltíssim.
23: I va comprar... Només no li deu agradar gaire, perquè no ha vingut mai.
3: Ja el tens clitxat, eh?
23: Però sí que l'he vist comprant a la peixateria del davant meu.
2: És que va molt a la peixateria i a comprar bon gènere, eh? Perquè algú cap al Ricard m'ha estat cuinant i allà hi havia peixet de qualitat, eh?
23: Sí, molt bo, molt bo. Tenim un mercat molt maco i amb molt bon producte.
2: Glòria, algun dia el que hauries de fer és que quan passi per allà... Baixa'm una mica el volum de la ràdio, Glòria, si pots. Un palet, sisplau. Gràcies. Ara sí, que dic que algun dia quan passi per allà li hauries d'estirar les orelles i fer-li comprar alguna miqueta, una coseta de capipota, unes galtetes de porc...
23: Ni que sigui perquè us ho porti a vosaltres, no?
3: Ara!
2: Molt ben apuntat, Glòria. Escolta, entenc que tot aquest gènere encara se segueix venent molt, no?
23: Sí. Aviam, no és una cosa com pot ser el peix o el pollastre o coses així, o la fruita, però sí que és una cosa que té sortida. Però, bueno, té la seva clientela.
2: Quan fa, Glòria, que t'hi dediques, que tens la parada?
23: Ui, mira, vaig començar amb la família, perquè tota la família som del mateix banc, o ho eren, perquè ja queden pocs, amb 14 anys i en tinc 64.
2: Uau! Tota la vida, tota la vida dedicada al mercat. I, Glòria, anem pensant ja en la jubilació, no?
23: D'aquí un anyet.
2: Un anyet?
23: D'aquí un anyet.
2: Segur?
23: Sí, un any i sí. A veure, no, tinc moments de tot, eh? No creguis, eh? Perquè és molt maco estar de cara al públic, però també arriba un moment que has de dir, bueno, ja està bé.
2: És curiós, eh? A més, la gent que treballa al mercat, perquè dieu que és una feina duríssima, perquè implica moltíssimes hores de feina, moltíssimes hores de dedicació, però hi ha aquella cosa que enganxa, no?, de tenir el tracte amb el client, de la gent, del bon rotllo que hi ha sempre als mercats.
23: Exacte. I jo t'he de dir que estic rodejada de companys supers i que la clientela que tinc és molt maca. Tot hi ha algun florero, eh?
3: Sempre n'hi ha.
2: Sempre, això tot arreu. Escolta'm, Glòria, que
23: t'estarà
2: escoltant. Envia-li algun missatge des d'aquí, sisplau, a Ricard Ostrell, que et vingui a comprar alguna cosa.
23: Aviam. Ricard, soc la parada que hi ha al davant d'on vas a buscar el peix, el Joan, es me n'hi trobaria. Si més no, ens saludarem.
2: Glòria, t'envio una abraçada. Algun cop que vaig al mercat de Sabadell...
23: Una abraçada molt forta a vosaltres.
2: Et vindré a saludar.
23: D'acord.
2: Que vagi molt bé, Glòria. Una abraçada.
23: Adéu, bon dia.
2: Moltes gràcies, adéu. A veure, un moment, noies. Bé, que avui tenim novetats. Cordomí, bon dia.
0: Bon dia, bona hora.
2: Jo ahir et vaig prometre una cosa.
0: Ai.
2: I aquesta cosa...
0: Com ho sou?
2: Ha arribat.
1: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: Això ho has estat fent tu, o què?
2: Ah, sí. Avui encetem nova secció, històries d'un home del temps que viu a la muntanya, amb Eloi Cordomí. Eloi, ja sabem que les gallines estan recuperant el seu plomatge, que sí. ja no tenim el gall al galliner. Alguna novetat que t'hagi passat a la casa aquestes últimes hores?
0: A veure, el problema és que estem deixant les expectatives molt altes.
2: No.
0: Llavors, el fet que jo ara t'expliqui que ahir vaig que he estat traient paparres de la figa, del cony d'una cabra, doncs no sé si arribarà a complir aquestes expectatives.
3: Cada cosa que deies, però ens posem més nerviosos, Eloi.
2: A veure, un moment, sisplau. Eloi, per favor, a veure, com es fa això, sisplau, explica-m'ho.
0: A veure, les cabres agafen paparres, més després d'un any de tanta pluja, ara amb l'arribada de tota aquesta calor, llavors de tant en vaig mirant i per evitar desparasitar-les, que ho hauria de fer també, però per evitar desparasitar-les i posar-les a líquids, el que faig és intentar treure-les a mà. De fet, tinc una eina, és una pinça que es pot comprar als veterinaris, que és molt útil, que agafes la paparra com per sota, li dones mitja volta i pam, s'arranca i surt.
2: Ah!
0: Doncs, no, però surt perfecte i fins i tot serveix per persones, això, eh? I res, ahir aquella pobra cabra, la Rosita...
2: Es diu Rosita, la cabra!
0: Es diu Rosita. Tenia tres paparres enganxades al
2: Els seus genitals.
0: Els seus genitals, sí, sí, sí. Molt I llavors, bé. Clar, amb molt de compte li vaig treure i sí, sí, no es va queixar, va anar tot bé i la cabra ara mateix la tenim neta de paparres.
2: Però, escolta, veus com funciona aquesta secció? És que això només pot anar cap amunt aquesta temporada.
0: És molt curiós. No, escolta'm, aquestes pinces les recomano a tothom qui freqüenti el camp.
3: Qui tingui paparres.
2: Qui tingui paparres que compri la pinça.
0: No, qui tingui paparres. A tots, si anem a la muntanya, a tots se'ns pot enganxar una paparra.
3: I al metro, també.
2: Lara García, Marta Diana, moltes gràcies, estimades.
3: Fins
2: demà. Adéu. Escolta'm, paparres, més enllà de les paparres, quin temps ens espera per avui, Eloi?
0: I avui de sol, un dia calor, una altra vegada, avui amb algunes nuvolades al Pirineu i a partir de demà sí que tindrem aquests ruixats de tarda, sobretot al Pirineu i Prepirineu. El que passa que la calor serà canicular, la calor serà de ple estiu i és possible que avui tinguem rècords de temperatura pel mes de maig, temperatures que no havíem vist mai en aquesta època, segurament avui les tindrem com a mínim a les comarques de Ponent i en llocs del centre del país.
2: Escolta, m'acaba d'enviar un missatge a Jordi Celles que m'està dient, Cordomí, això és top. Per tant, aquesta secció funciona. Cordomí. Fins demà, estimat.
0: A veure què passarà demà.
2: Que vagi bé. Adéu.
0: Mare meva.
2: Ostrell, bon dia.
4: Bon dia.
2: Tinc un missatge per tu, Després de te'l deixaré escoltar.
4: Ah, vale.
2: D'una dona que té una parada al mercat central de Sabadell.
4: Has sentit alguna cosa que deia... Ara després m'ho poses.
2: Fins demà, matiners, que vagi bé.
5: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cap.

0: Els experts amb Roger Saró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'has de...
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.

0: oients, segurament teniu gent al vostre voltant d'edat avançada, fins i tot gent jubilada que, ostres, tenen aquesta mena d'ensopegada a la vida, més temps lliure, i els veieu fent scroll, segurament a Twitter, a Facebook, que també hi ha aquesta modalitat, o amb YouTube Shorts. Quants grups de família teniu on els més grans s'envien sistemàticament gifs de felicitacions, no ja de Nadal o del dia de Sant Jordi o de la mare de Corte Inglés?
1: De tot.
0: Sí, amb poca ironia, poc sarcasme, potser no l'acaben de captar. Doncs ens havíem estat fixant en els joves, però, Laia, el que ens hauríem de fixar, perquè els joves de mòbil directament no sé d'on el treuen, tenen aquests diners per comprar-lo o tenen el permís?
2: Mira.
0: Fixem-nos en el que també s'està convertint en un problema amb les xarxes socials, que és que s'hi fan addictes gent de la tercera edat.
2: Exacte, el doomscroll, o això de consumir compulsivament notícies o contingut negatiu a les xarxes socials, ha substituït una mica la petanca o allò de seguir les obres al carrer. A veure, si ho pares a pensar, és com anar a veure en directe les obres de destrucció del món.
1: Sí, ben vist.
2: Twitter,
1: clar.
2: Però això quan estan sols, però és que quan estan amb altra gent, el seu telèfon a tot volum els avisa de totes i cadascuna de les notificacions que reben, cosa que els fa aixecar-se de la cadira i desatendre allò que estiguessin fent, fos que tenen una cassola a la cuina, jugar amb els nets o, doncs, una conversa, no?
0: Total, per mirar notícies falses racistes que t'argumenten dient, ho viu aquí, ho viu aquí, i et posen
2: si
0: un mòbil a la cara.
2: Però si preguntes et diuen, com allò que quan les trucades antigament podries importar.
1: Clar, és que per ells una trucada antigament era important.
2: Clar, però
1: ara no, ara si et truquen,
2: Facebook...
1: evidentment no l'has d'agafar perquè segurament et volen fer alguna mena d'estafa.
2: Exacte. Doncs mira, una investigació al Washington Post explica que l'ús de les xarxes socials està creixent, o sorpresa, entre les persones de 65 anys i més, i de fet l'11% era el 2010 i el 45% el 2021.
1: Imagina quan s'ha incrementat.
2: I també que ja hi ha famílies preocupades davant de possibles addiccions a les pantalles. Segons dades dels Estats Units, els adults de 50 anys o més passen un total de 22 hores setmanals als seus dispositius, però clar, penseu que això és una mitjana, vol dir que els que tenen poc més de 50 o entre 50 i 65, posa-li, doncs moltes més. A més això, els adults de 65 anys o més passen gairebé el doble de temps a YouTube que no pas dos anys enrere. És aquesta idea que dèiem de la tendència.
1: En dos anys el doble,
2: Sí, sí, sí. Segons afirma un lloc de recerca que es diu GWI, les persones que s'han jubilat fa poc tenen més probabilitats de tenir tauletes, ordinadors portàtils, televisors intel·ligents, que no pas els menors de 25 anys. Per allò que dèiem també en Roger, que potser no s'ho poden pagar.
1: Tenen més quartos, evidentment.
2: Exacte. Primera mica sembla que va ser la pandèmia.
1: Bé, tenen més quartos i més temps.
2: Exacte,
1: clar,
2: més temps
1: lliure.
2: Com us deia, entre les causes, doncs primer sembla que la pandèmia els va com privar de la socialització així més de cara a cara, però ara també hi ha molt el boom de la intel·ligència artificial que, a més, es pensen que és Déu Nostre Senyor i hi ha un moment de contrast zero de la informació.
0: No, també hi ha que es pensa que Déu Nostre Senyor és alguna cosa, però vaja, que entenc la metàfora, sí.
2: Sí, també hi ha, i fa que les persones que estan jubilant ara han tingut ja, a la seva vida professional, molt més contacte amb les tecnologies que no pas els seus predecessors. Es van jubilar fa 10 anys, a la feina no havien fet servir tanta tecnologia. Què passa? Que els que es jubilen actualment, doncs, li han perdut la por i, per tant, ja no van amb la cautela amb què es prenien, recordo, àvies dient aquestes bèsties endimoniades, no? Doncs ara ja no passa perquè els jubilats d'avui en dia ja han treballat amb les noves tecnologies. I encara més el fet que les persones grans tendeixen a tenir més problemes d'insomni, cosa que fa que les pantalles omplen aquest buit de son i encara es esdevé més addictiu. I, de fet, encara no s'han estudiat els efectes dels abusos de pantalles en gent gran, com sí que s'ha fet en infants i joves, però sí que els experts asseguren que quan trobem persones adultes, més aviat grans, que prefereixen la pantalla a una interacció social presencial, ja podríem estar parlant d'una relació problemàtica. Per tant, n'estiguem una mica al cas, perquè potser, a part de vigilar els joves, també vigilem els vells.
3: Els experts i cars.

0: Avui, Laia, anem a la muntanya i parlem de meteorologia.
1: Sí, Meteopirineus és el compte que potser coneixeu perquè fa anys que funciona, el teniu en diverses plataformes.
2: N'hem parlat aquí alguna vegada, oi que sí?
1: Tu. Ah, podria ser perquè hi és a Instagram, hi és a Twitter, també té la seva pròpia web i, de fet, col·labora amb diverses administracions, perquè realment, com us deia, no és només que sí, la previsió del temps, que és molt xula i, a més, molt interessant, perquè quan vas cap al Pirineu és interessant saber quin temps està previst per aquella zona, que no és normalment la mateixa que la resta del territori.
2: Home, és molt més d'extrems que no pas a la
1: Exacte.
2: Resta del país.
1: Però qui ho porta és l'Albert de Gràcia, que és un jove geòleg que va començar doncs, amb aquestes previsions, de més molt amant de la fotografia, i també m'agrada, el que a mi m'agrada més són els posts divulgatius, és a dir, ell acaba explicant al final fenòmens, perquè sabem que som un país de meteorologia, és a dir, posem el temps com si se segueix més el temps que les telenovel·les de ben dinat en aquest país
2: Totalment,
1: nostre.
2: Totalment, i tant.
1: I per tant és un tema que desperta interès i alhora, en el fons, és un tema que barreja doncs, medi ambient, geografia, doncs, física moltes vegades, no? Ciència, i per tant trobo que és un gran aprenentatge tot el que puguem arribar a saber d'aquests temes. Ara, per exemple, ens està explicant els últims dies que encara hi ha molta neu per fondre al Pirineu i que se n'està fonent molta i com estan baixant aquestes cascades que tenim al nostre territori, però per exemple també hi ha dies que fa doncs, posts més atemporals parlant, doncs, per exemple, en aquest cas explicava els llamps, si voleu us els sentim una mica perquè veieu que és bastant divulgatiu.
3: Comença a ploure i comença a tronar. Parlem avui de com cauen els llamps segons les roques del Pirineu des de la Vall Ferrera. Som-hi. Un llamp és una descarga elèctrica entre núvol i terra i, per tant, el punt d'impacte depèn de l'altura, la forma del relleu i també de com condueix l'electricitat al terreny. Anem a parlar de la darrera, de com es correlaciona la caiguda de llamps amb la geologia del terreny. Exemple de factors. Roques amb minerals...
1: Clar, com que ell és geòleg, doncs et posa aquest coneixement, no? És bastant interessant.
2: Si sóc al bosc i està llampegant, ets d'anar sota un arbre? Això no, eh?
1: No, en principi no. Al revés, t'hauries d'allunyar dels arbres, no?
2: Sempre m'equivoco i no sé on anar.
1: Jo també he de dir que sóc em venç la por. En el moment de llamps i trons em convindria doncs, posar-me una mica allò, a prendre decisions en fred, perquè reconec que la por em pot i no sóc gaire reflexiva, però sí que hi ha unes conductes doncs, com més apropiades, no? Allunyar-te dels arbres alts, sobretot, i no cal dir tanques metàl·liques i coses d'aquestes, i si podem, doncs, posar-nos
2: doncs,
1: a cobert.
2: Coses com aquestes són les que ens explicava l'Albert de Gràcia, no?
1: Exacte, molt interessant, eh? Més enllà de que hi hagueu d'anar o no als Pirineus, Meteo Pirineus, de fet, té més de 100.000 seguidors, per ser un compte en català, déu-n'hi-do.
2: Pots dir, malament, pots dir no.
1: Més de
2: 100.000? Més de
1: 100.000.
2: Més et diré, és que 100.000 persones no hi viuen als Pirineus, o sigui...
1: Ah, no, és que no els veiem molta gent que no vivim als Pirineus.

0: Anna Clausa, bon dia.
1: Bon dia.
0: Parlem d'aquests sorolls molestos que, a més, aquesta mena de disfunció que té la gent que no el suporta té un concepte científic molt concret.
1: Sí, es diu misofonia. Misofonia es va, de fet, reconèixer com a trastorn fa 25 anys i afecta a les persones a qui els molesta o ens molesta molt els sorolls quotidians. Us posaré exemples, per exemple. Segur que alguna vegada us heu trobat en una situació semblant a aquesta. A mi això molesta moltíssim.
2: M'acaba d'entrar pell de gallina.
1: Moltíssim. Sí. Només al matí, sentir aquest soroll...
0: I si crema? Si crema l'altre...
1: Ostres, esperes.
0: Que estigui més tevi.
3: O sigui, que deia la meva via, des que es va inventar la moda de bufar, el que es crema és un tonto. És a dir...
1: Doncs mira.
2: Jo no puc amb els que prenen la sopa d'aquesta manera.
1: Clar,
2: no.
1: Això imagina't, un dinar de Nadal, la sopa de galets, no, i vinga, hi ha el típic familiar que...
0: I si crema? I m'agrada molt calenta.
3: T'has d'esperar.
0: Què és més vell, l'anar a peu o el bufar?
3: El bufar.

0: mengen amb la boca oberta, doncs vaig estar a punt de dir-li, escolta'm, sisplau, tanca la boca. Vaig estar a punt, saps? Però...
1: I els senties des de la taula al costat,
0: sí, clar,
1: eh?
0: Estàs sentint, és fatal. O, per exemple, aquest que sentirem, que per mi també està en el potser top 5 de sorolls que més molesten. Que seria petar-se els dits.
2: Això és una investigació científica, és un tema teu personal, que volies compartir.
3: Jo el comparteixo tot. Ah,
0: vale. Com que havíem parlat de les olors la setmana passada, doncs ara farem sorollets. Doncs m'ha costat molt, treure tots aquests sons. A mi la veritat que ha sigut una feina bastant complicada. Però, a banda
3: del
0: xerruc... A més, que
3: s'estava petant els dits d'aquesta manera, que no té articulacions.
0: Això és dolent, no ho feu.
2: No
0: s'ha
2: dit mai.
3: Hosti, noi.
0: Doncs a banda del xerruc, estar amb la boca oberta o empassar-se un gran tros de carn, també tenim... el top de sorolls quotidians que més poden arribar a molestar, les respiracions fortes, fer soroll amb el bolígraf o moure la cama. Doncs bé, si us heu sentit identificats amb tot això, segurament teniu o tenim hipersensibilitat cap a certs sorolls, és a dir, que tenim misofonia. Sí. De fet, és més comú del que ens pensem perquè afecta entre el 6 i el 20% de les persones, per tant, bastanta gent, i evidentment, per sort, la misofonia doncs, no afecta igual a tothom, però hi ha persones que pateixen aquest trastorn de manera més greu. Aquestes persones poden arribar a ser incapaces de tolerar situacions familiars, laborals, socials o públiques i, de fet, en segons quines situacions poden sentir-se molt incòmodes quan algú fa certs sorolls. De fet, n'hi ha que es poden arribar a enfadar i, en els casos més extrems, hi ha gent que es pot arribar a posar violenta, també.
2: Clar.
0: Segons els investigadors, aquests sorolls ens molesten encara més quan els fan persones properes i ens pot arribar a molestar tant que ens pot afectar la relació que tinguem amb aquella persona. Ens podem arribar a distanciar d'aquestes persones només pel soroll que fan, que potser l'estan fent inconscientment i no saben que tu doncs allò et pot arribar a molestar o no. Per tant, si patiu de misofonia, sapigueu que no hi ha cura, de moment, i que el millor que podeu fer doncs, és respirar fons.
1: Sí, una mica també parlar, no?
3: Respirar fons, no? Perquè respirar fons és fluix. Perquè t'has dit que respirar fons hi ha gent que no li agrada.
1: No, però sí que penso que a nivell de consell, no sé què em penses, Anna, però que potser parlar, és a dir, al final ben dit es pot dir tot, no? Si
0: sí,
1: tu doncs, tens aquell familiar que fa això, ai, perdona, és que m'ho fem molt això, ja sé que és una cosa meva, però pots deixar de fer-ho, sisplau.
2: Però ell li ofendrà el que tu
1: regris. No, perquè
0: és veritat,
1: però és una cosa que allò de la llibertat d'un acaba on comença de l'altre. Si tu fas un soroll que el molesta molt, tu pots evitar de fer-lo.
3: Jo em vull entendre que aquell qui fa un soroll molest...
1: Ho fa involuntàriament, per això ho dic, que si tu parles i li dius, segur que ho deixa...
3: Sí, però aleshores potser és veritat que ell diu, perdó, jo feia això.
0: Clar, dirà allò, que tiquismiquis, noia.
1: O potser diu, ai, gràcies, mira, no me n'havia adonat, no?
2: Tant de bo,
3: la gent que diu molt indefectiblement, i arriba un moment que li dius, escolta, fa servir aquest adverbi molt, no? I, ostres, dic indefectiblement cada frase.
1: Doncs mira, també pot ser si tu et molesta.
4: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Ara, oients, que aixafos el que ve del següent, que és la secció d'actualitat rosa.
5: Setmana de polèmiques en aquesta casa, que sempre ens agrada una mica discutir-nos, encara que sigui per fer autocrítica, també, perquè...
1: Sempre està bé l'autocrítica.
5: Molta polseguera, aquest petit espai del tot es mou.
6: Jo no entenc res.
7: Tu no entens.
6: No, jo
7: ara ja començo a entendre, perquè ara ja m'heu posat al dia de tot.
6: No entenc res.
7: Però això es deu fer molt mal, clar.
6: Jo perquè ja ho he acceptat. Però realment porto mig any com el cul.
7: Patint, ja està patint. Sí, estaves molt enamorat d'ella?
6: Sí, estàvem molt enamorats. Bueno, jo almenys sí.
7: Sí.
6: Però...
7: Tu sí.
6: Però és que no entenc, o sigui, no entenc res.
3: Qui és aquest?
5: És que, clar, el quadre a mi em posa la pell de gallina. Recordeu que la setmana passada us vaig explicar una mica per sobre que l'Àlex Tous, que és un influencer manresà,
3: sí,
5: havia fet uns vídeos en castellà a les seves xarxes socials explicant la seva ruptura i fotent-se els plats pel cap amb la seva ex?
1: Sí, i vaig sentir que el que no surti també parlaven força.
5: Qui
2: és l'ex?
5: La Mireia Salaet, una altra xavala catalana, però que tot ho fan en castellà, vull dir, que és que a més no sé per què s'hagi estat donant tanta atenció. A mi, que el que no surti, faci un especial d'això, em sembla perfecte, per això és tant, que l'Helena García Melero, que és una senyora que jo pensava que era una periodista seriosa, el tingui al seu plató, al seu costat, plorant, entrevistant-lo sobre la seva ruptura, em sembla que estem convertint-nos una mica en Telecinco. És el que s'ha criticat i jo estic totalment d'acord.
2: L'entrevista era sobre això o era altres qüestions?
5: No, però què vols que t'expliqui l'Àlex Tous? De fet, m'agrada molt un tuit que algú ha fet que diu, no el veu entrevistar pas quan va anar a la Turra a dir que els especuladors tenien tot el dret a fer el que fan.
3: És veritat.
5: En canvi...
3: És que va ser el primer moment pel qual es va fer una mica conegut, no, l'Àlex Tous, o mediàtic.
5: A la vostra generació, sí.
3: Sí. A nosaltres ens va arribar per aquí.
5: Exacte, llavors, en aquell moment tan polèmic no va sortir pas a tots els mitjans. Ara que ho ha deixat amb la nòvia i es veu que ella li ha fet una cançó de reggaeton també així fotent-se amb ell, ara de cop l'hem de tenir el plató del tot es mou explicant això? Jo opino que no. Mira, els mitjans públics, almenys.
2: El capítol de la Turra el vaig veure sencer, però no em vaig quedar amb els noms. És el de la dreta.

0: Ja m'imagino que estic mirant aquí un...
1: Sí, sí, és el que va de blau per si...
2: Però que fort, mira la Melero Cortés, aquest tio, només per parlar de la seva vida sentimental. Em sembla bastant heavy.
1: Bueno, doncs ara de cop som això. Escoltem, ja que hi som, la cançó que li ha fet l'ex, que era el tema del dia. Gràcies.

0: perdoneu, sobreentenc que l'Alex era cantant o és una influencer que li dona per fer una cançó amb Mia?
1: Jo crec que és més lo segon,
2: Però ell també...
3: Bàsicament ha fet un Shakira, un Rosalía la Perla, no? És el que es fa ara.
1: Ell també estava a punt de treure una cançó, es veu.
4: És una noia catalana d'un barri d'aquí, de deu ser de Barcelona, i es decideix amb... No sé, i
1: no sé d'on és, però és catalana.
4: I decideix fer aquesta cançó, amb aquest estil, com si fos de Puerto Rico, ella
1: també. És batguial del Mercadona totalment, però vaja, que és indiferent, això. Si per mi, cada gent faci el que li doni la santa gana, només faltaria. Per mi la crítica és l'atenció que se li ha de donar des d'un metge públic.
0: Però bueno. Va explicar els motius de la ruptura, ja que hi som, entrem-hi.
1: Ui, també mira els vídeos de 20 minuts que ha penjat al seu Instagram, l'únic que són en castellà, si vols te'ls puc explicar en català molt ràpidament, que és que ella el va enganyar amb una història de que el seu primer nòvio havia estat com un raper famós i es veu que era mentida i que s'havia creat uns comptes d'Instagram falsos per comentar-se les seves pròpies fotos. Bueno, un drama d'aquests. Ella diu que ell li va posar les banyes repetides vegades amb amigues seves. És que el típic culebrot, sí, culebrot que... de Sálvame.
4: Però que sobre no és ni de gent coneguda, perquè em diguessis, mira, és que són, jo que sé, un futbolista, però és que no és ni el cas.
1: No, sí. I si fossin gent, entén-me, que fos coneguda pel públic objectiu dels magazins matinals,
4: clar,
1: de la tele, que són iaies...
4: Zero el cas.
1: Amb qui, les iaies, a qui els interessa la ruptura d'Àlex Tous, explica'ls almenys alguna cosa de la reialesa anglesa. Saps?
3: Fora Tous i fora Mireia Salaet. Estaves parlant de futbolistes, doncs, però no d'una futbolista.
1: Parlem de les futbolistes de Futbol Club.

0: veure, parlem concretament d'una futbolista que jo crec que s'ha convertit en la preferida de tots nosaltres.
1: La Kika.
0: Home, és que de què va aquesta persona que podria ser la nostra col·lega, Dana de Parra? O sigui, és que és la millor del món. Està bé perquè tenim molta diversitat de referents ara mateix al femení. D'una banda, bueno, avui es parlarà moltíssim d'Alexia Putellas.
2: Ai, sí, quina tristor.
0: Ens deixa, no? Se'n va a un altre club. Bueno, jo no hi entenc, que ja ho sabeu. Simplement, Alexia sempre m'ha semblat un referent com molt seriós, que es prenia la seva feina amb molta professionalitat i que tampoc no volia polèmiques i no volia que sortissin titulars de la premsa rosa, tot i que va ser molt pública també la seva relació, és, de fet, encara, amb una noia que porta influencers que es diu Olga. I en aquest sentit també referent homosexual dins de la plantilla del Barça i com a capitana, no? Tenim després l'Aitana, que és una tia de poble, super de Sant Pere de Ribes, reivindicativa del català, reivindicativa de totes les causes que tenen a veure amb el país. Bueno, una tia
2: amb una família vinculada històricament a l'independentisme i a les causes de la llibertat de Catalunya.
1: I al feminisme també.
0: Els cognoms girats, bueno, és que en aquest sentit també aportant moltes altres coses. I ara de cop tenim Quica Nazaret, que és una tia que ha après el català només perquè juga al Barça, cosa que ja és un referent de per si.
2: Clar,
0: però és que a sobre es fot unes farres que baixen molt a la realitat el que és la figura de l'elit, no? De l'esportista d'elit, que dius, evidentment, vam tenir aquí també Ronaldinhos i altres referents una mica descalabrats que es fotien unes festes increïbles, però crec que la tenim en una versió sana, no? Vull dir, no crec que això afecti el seu rendiment futbolístic després, a més que res perquè també ha estat molt temps lesionada, no? Si no m'equivoco.
3: Sí, aquesta és la que just vaig descobrir jo ahir i li vaig dir al Sergi, m'ha caigut bé aquesta.
1: Aquesta és la que cantava a la Rosalia, va fer una interpretació de la Perla Brutal, va ser la que va fer una xalestelada.
0: Es va inventar la versió de Café con Ron per la Patrick Guijarro. Hi ha d'haver algú en els vestidors que fan aquesta funció, i crec que ens faltava en el vestidor del femení un referent així, i jo molt fan de la Quica.
3: Estem destacant que una futbolista aprèn la llengua del país on va jugar, però ara em respondreu allò de, és que hauria de ser normal, però no ho és.
0: Exacte. No, per mi és fins i tot secundari, vull dir, m'encanta que la Quica parli català, només faltaria, però és que per mi l'important és que tinguem imatges d'ella fotent-se una mitjana sense tocar-la. És que no em pot fer més gràcia, de veritat.
3: Va fer un perfect, que se'n diu, no?
0: O sigui, hi ha un vídeo i una foto que s'està fotent una mitjana d'estrella sense tocar-la amb les mans, així, com amb el cap amunt, m'entens?
2: Sí,
0: és que és una tia increïble. Llavors, Bad Bunny, protagonista per la part de la versió de la Quica, però també perquè aquest cap de setmana hem tingut l'estadi olímpic.
4: Yo

0: Clar, ara jo vaig una mica tard perquè vaig aterrar de Sevilla i dilluns i em vaig menjar de cop totes les històries i totes les ressenyes i articles dels concerts de Bad Bunny, però sí que és veritat que vull destacar dues coses. La primera és prou recent perquè crec que va passar dilluns o dimarts, que és la foto de Bad Bunny amb Salvador Illa dins la Sagrada Família, que sembla una mena de somni febril, sembla que ho hagi fet la intel·ligència artificial, però no, és real. Jo crec que Bad Bunny no tenia ni santíssima idea de qui era aquell senyor.
1: No, clar.
0: I de cop i volta,
2: doncs... I és molt possible que Illa tampoc sapigués qui era Bad Bunny.
0: Bastant... Bueno, algú li devia dir.
1: Sí, però...
2: President, aquest senyor és important. Vagi al costat.
0: Bueno, i com a estratègia política hi ha d'astúcia, no? Però
1: sí,
0: clar,
1: molt.
0: Jo no sé si Bad Bunny s'hagués fet la foto amb ell si sabés qui era. Tot i així, tampoc li importa massa a ningú a Puerto Rico que Bad Bunny es faci una foto amb Salvador Illa, m'entens? Ens importa molt més a nosaltres que Salvador Illa es faci una foto amb Bad Bunny, pel que implica també a nivell de mediàtic i de difusió política.
3: Jo em vaig fer una foto amb un cargol que hi ha a la base d'un pilar de la façana del naixement. Veus?
0: És que a sobre dins la Sagrada Família, ja et digues, em sembla com una mena de somni febril d'ahir, de com si fos un brain rot d'aquests de TikTok. Bueno, en fi, sort que aquí dia passa any empeny i que aquestes coses duren molt poca estona, però em sembla una mica de rata també per part de Salvador Illa dir, vaig a prendre aquesta foto amb Bad Bunny a veure què rasco, va, tio, que ja et coneixem, que ja t'hem vist el plomero, a veure si ara, perquè t'has fet una foto amb Bad Bunny, t'haurà de votar més jovent. Va, espavila, que avui tens un altre cop vaga de mestres, germà. Ja està, l'última cosa que volia comentar...
3: I de bibliotecàries, també, no?, si no m'equivoco.
2: Sí, sí, sí, segueix la vaga de biblioteques que es pot extendre a tot el país el 5 de juny.
0: Vaga de tot, increïble. No, per últim, que Bad Bunny ha estat també criticat, i cosa que també em sembla que s'ha de dir, perquè és un tio que està molt enaltit pel discurs polític que fa, i que em sembla molt bé, sobretot en defensa de Puerto Rico, en defensa dels pobles llatins, i contra el govern d'Estats Units, que tan mal està fent, no? Però és veritat que va caure en la trampa d'artista internacional, que segurament no va decidir ni ell, però va passar en el seu concert i per tant també n'és responsable, de convidar a 500 persones VIPs en una mena de caseta que tenia ell allà al mig de l'estadi, que era on feia diverses cançons, i que es veu que, d'una banda, els VIPs aquests no van estar gens agraïts perquè estaven aixafadíssims. Jo he vist alguns vídeos de gent queixant-se que no podien ni moure's i tal, i que després també projectes al populatxo general, a la gent que s'ha comprat l'entrada i estava a la tercera grada, que en aquesta vida...
1: Si hi ha classes i que si pagues un concert és benefici.
0: Si ets ric i famós, a sobre, pagues menys i estàs molt més a prop de l'artista. Em sembla una cosa molt elitista, que en realitat no deixa de ser el mateix que passa als VIPs de tots els festivals, també catalans, el Primavera Sound, el Cruïlla, tot arreu tens alguna mena de front row que és especial per la gent que és rica i famosa, que hi aviam.
2: Prou de front
0: rows. Si voleu convidar-los, convideu-los a canviar publicitat, però no cal que els tingueu allà exclusivament en un espai recinte tancat com si no us poguessin tocar. Que estiguin igual de lluny de l'artista que qualsevol altre. I ja està. I això ha sigut una mica els temes de la setmana.

0: fa.
1: La peli a la carta.
2: Bon night.
3: Oients, us ha passat mai, també, Laia, Sergi, us ha passat mai pel cap el sentiment de por, de terror, a mi sí, moltes vegades, d'anar sol, sola, per un passadís del metro, i llavors penses, clar, estic tot sol al metro, al passadís, i si en girar la cantonada el passadís segueix, i en tornar a trencar segueix el passadís, no hi ha sortida.
4: I és un passadís etern.
2: No,
3: sí,
2: no ha passat
3: bueno, no etern, és com, jo sempre, dic, i si em tira enrere tampoc, no torno a l'andana, ja...
4: Clar, això ningú... et passa com a somni recurrent?
3: No, quan estic al lloc no hi ha ningú, perquè penso, primer, ningú em pot ajudar, i segon, ningú em creurà, i total, tampoc em puc posar en contacte amb ningú.
4: Jo veig que hi hagi un altre passeig etern, el que m'imagino és a veure si hi ha algú esperant-me aquí per robar-me la cartera.
3: No, pitjor, perquè això encara acabaries arribant a casa o posant una denúncia. No, jo em refereixo a no es pot sortir
4: del metro. No poder-ne sortir.
3: És el que li passa al protagonista d'aquesta pel·lícula que sentiu de fons, Exit 8, que va passar pel passat Festival de Sitges. Es va endur el premi a millor banda sonora, per cert. Jo no la vaig poder veure al festival, així que he aprofitat ara que està a plataformes. Doncs el protagonista és un jove que li passa això, no pot sortir del metro. El recorregut entre andana i les somiades escales a tornar al carrer es repeteix i es repeteix. Ara bé, hi ha instruccions. El cartell on hi hauria d'haver la típica informació del metro diu que en cada repetició, si trobes alguna diferència, alguna anomalia, has de tirar endavant. Ara bé, si el tram és idèntic a l'anterior, has de tirar enrere. Uf. Si ho fas bé 8 vegades seguides, ets lliure. Si t'equivoques només una vegada, tornes a zero. Clar, les vegades que trobes l'anomalia, dius, vale, segueixo un nivell més. Les vegades que no la veus, tens l'ai al corda, si no l'estic veient, què faig? Tiro endavant o tiro enrere? Bé, tot el metratge és aquesta història de terror. Quasi no hi ha més personatges, però sí que n'hi ha dos que són clau. Un és el típic oficinista japonès, ja atrapat de si, de per si, en el seu bucle.
4: Camisa blanca,
3: en el bucle diari. Sí, camisa, corbata, maletí i anar tirant. I un altre és un nen petit que, com a tota bona pel·li de terror, fa encara més por perquè no saps si ell sap que està atrapat. Els dos són bastant simbòlics, eh? L'oficinista és obvi, perquè ens fa pensar en la rutina alienadora que molts vivim, no? Anant a la feina, els que anem a la feina en metro. I el nen ens parla, crec jo, de la paternitat, eh? Perquè el protagonista vol sortir del metro, no només per enlliurar-se, sinó per agafar el mòbil, agafar la trucada de la seva xicota, que li ha de donar una notícia, collons, esperem que bona. Però clar, està allà intentant, clar, ajudar el nen, que fa més por, perquè et sents obligat a ajudar el nen, que no fas l'oficinista una mica creepy. Doncs ara pot ser un bon moment per recuperar les paraules del director d'aquesta pel·li, en Genki Kawamura, que va venir a Sitges a presentar la pel·lícula.
5: Bona nit.
6: Considere que aquest espai que hem comentat, un espai blanc, com el passadís del metro de Tòquio, diu, és com un espai nou, que és una art tradicional japonès, i que això, aquest espai és la vida d'una persona. Per exemple, les persones tenim culpabilitat i, per tant, quan ens trobem amb alguna anomalia, doncs tirem endavant o tirem enrere. Això aconsegueix doncs, un storytelling una mica diferent.
5: Storytelling になるじゃないかなというふうに。
6: そうですね、僕自身というよりはやっぱ日本 Avui en dia la gent vivim en un món individualitzat. Tothom no pot sortir del smartphone i què és una família, no? O sigui, com a individu, com pot crear una família? I les dificultats que ens trobem avui en dia en la societat, en els països avançats. En les pel·lícules de terror ha rebut influència, és el Shining de Stanley Kubrick, el protagonista no pot arribar a ser pare. O una altra obra que es diu Mizoguchi Kenji, Ugetsu Story, que és un pare que va perdent la paternitat. No? Doncs podem dir que el concepte de paternitat és bastant comú en les pel·lícules de terror.
5: Ma, 主人公の文脈に沿わせたというのもあります。
4: Pensava que anava a fer referència també a la cabina de López Vázquez.
3: Sí, de fet, jo, bona referència, perquè és bon aquest mig metratge. Jo he pensat en la pel·li Cube, que és una de les meves pel·lis preferides. És molt més rodona o molt més quadrada, Cube, que no pas Exit 8, que la tenim a Movistar Plus i que s'inspira en un videojoc. Potser ja ho havíeu pensat, perquè són com nivells de superar.
2: Clar. Un videojoc, t'he sentit.
3: Un videojoc indie japonès que va ser una sensació l'any 2023 i que teniu a totes les plataformes, a totes les consoles i també per ordinador.
4: Més et dic, jo diria que hi havia un de Mario Bros que si tu no feies el recorregut tal com ell marcava, havies de tornar a començar.
3: De fet, el primer Mario de la NES, al final de tot, hi havia sempre com tres vies a escollir i ho havies de fer perfecte si no reculaves. Doncs mira, hi ha un videojoc que es diu Exit 8, com el que es basa aquesta pel·li, en què podria ser similar, però hi ha molt més terror, vull dir, l'oficinista fa por. I si us agraden les llegendes urbanes del Backroom, sabeu què és el Backroom?
2: No.
3: És una llegenda urbana o creepypasta, llegenda urbana d'internet, que diu que tot arreu, metros, pàrquings, centres comercials, sempre hi ha com una mena de bambalina cabina, una mena de rebotiga, una mena de càmera amagada, on pots arribar-hi i perdre-t'hi, i la gent va com boja fent... Ja, clar, hi ha gent que s'ho creu, eh? Però hi ha gent va com boja intentant fer fotos d'aquests llocs, aquests segons llocs liminals.
4: Hi ha gent per tot, eh?
3: Doncs sí. La setmana que ve, o l'altre, el 5 de juny, s'estrena Backroom, amb la protagonista de Valor Sentimental, Renate Reins, bé, doncs amb aquesta nova pel·li de terror.
1: Els experts i cap.

0: ara, Laura, que m'has relacionat aquí el fet de llegir amb només un 25% de l'any, m'ha semblat.
1: Aviam, no dic que només llegeixi un 25% de l'any, només faltaria, tant de bo pugueu llegir tot l'any, però és veritat que, almenys en el meu cas i en el del meu entorn, perquè ho hem comentat moltes vegades, el moment en què més s'intensifica la lectura és a l'estiu, pel simple fet de que tu tens més temps lliure, de que s'està molt bé a l'exterior, de que s'està molt bé llegint a la platja, al camp, a la muntanya, en un banc, on sigui, i hi ha vacances. Vull dir, només amb aquests dos factors doncs ja es fa que s'incrementi el gust per la lectura. Jo llegeixo tot l'any, però entenc que hi hagi gent que digui, mira, jo quan surto de treballar al desembre i són les 7 de la tarda a casa i estic cansat de tot el dia de mirar pantalla, de tenir la llum fosca i tal, no tinc ganes d'estar llegint, jo ho entenc. Tot i que també ve molt de gust,
2: Sí, però s'ha de dir que, a més a més, és un gran aliat de la lectura, la llum, tantes hores al dia, perquè si tu vols dir, surto a llegir a la terrassa, la pantalla de terrassa a aquesta època és un drama, vull dir,
1: Totalment. En canvi,
2: ets a fora, et poses moreneta i vas llegint.
1: Són oposats. Llavors, el primer tipus de persona llegim, que al final és el que venim a fer avui, una altra secció de categories, és aquesta gent que, sigui hivern o sigui estiu, però sobretot a l'estiu, ens agrada llegir abans d'anar a dormir. Defectes que té aquest nostre vici. Bueno, qualitats, jo crec que és molt evident, que és molt millor que no vas estar fent scroll infinit, mirant reels
0: i tal. Mil vegades i tant.
1: Ajuda a conciliar el son. Ara, jo tinc un problema que no me'n recordo mai les últimes dues pàgines que vaig llegir, haig de tornar enrere, bueno, clar, perquè ja llegeixes com mig convalescent, o sigui, és que no tens capacitat de retenció de què collons estàs llegint, clar. O sigui, has de llegir la mateixa línia ja 10 vegades quan estàs adormint, i llavors jo ja quan hi torno a reprendre la lectura m'he de llegir les últimes dues pàgines senceres perquè no recordo res del que havia llegit.
3: No saps a l'últim moment en què vas agafar el fil i dius, no, un moment, tiro mitja pàgina enrere, no, avui, això tampoc ho recordo.
2: Això més em passa quan fa molts dies que no llegia aquell mateix llibre, no?
0: Jo és que sempre miro quan hi ha el proper capítol i m'obligo a arribar fins allà. I si és sense capítols, sí. M'obligo a acabar sempre a baix a la dreta.
3: Sí,
1: però és que encara que acabi el capítol no me'n recordo com s'acabava.
2: Llavors,
1: la lectura abans d'anar a dormir és una lectura molt interrompuda, que jo recomano que no sigui cap lectura densa o que us agradi moltíssim llegir, perquè és que no la gaudireu, no recordareu tots els detalls. Llavors, jo sempre faig com llibres d'aquests que són més còmics, més planers, més de contes curts i coses així, perquè és que si no, no...
2: Tampoc és recomanable si has d'anar a dormir d'hora, que és el nostre cas, perquè ens llevem molt d'hora, i et deixes, o sigui, acabes dormint poc, perquè estàs allà enganxada i dius, jo això no ho vull deixar...
1: Clar, no et pots enganxar. Vinga, segon tipus de persona, llegint.
3: El títol de la cançó que no vas pel cantant, suposo.
1: I sempre que puc fotre aquesta cançó del David Bisbal que es diu Silencio, sempre que puc la poso.
3: Endavant.
1: Ho faig per tu, Sergio.
3: Gràcies, jo t'ho agraeixo.
1: Doncs això, parlem de gent que necessita silenci absolut per llegir, que jo ho respecto, o sigui, entenc que és molt difícil concentrar-se llegint amb soroll al voltant, però llavors accepta i reconeix que no podràs llegir en qualsevol espai compartit, no, perquè no pots pretendre que tothom del teu voltant vegi que estàs llegint i es calli la puta boca, com és el cas de molta gent amb qui jo he compartit pis i casa, que volia llegir al sofà de casa però no volia que xerréssim els altres. Ah, mira, doncs res, a la teva hora de lectura ara callarem tots.
3: La gent que va al parc i fa... Veu, per molestar, si us plau.
1: Tio, vés-te'n a la biblioteca, que allà és obligatori estar en silenci. A mi què m'expliques al menjador de casa meva? Ja ni et parlo al tren,
3: clar.
1: Al metro, a la platja, saps? Gent que et va mirant malament i dius, escolta, noi, estic jo parlant aquí amb la meva companya de feina, que estic tornant a treballar, a mi què m'importa que estigui llegint? Si no tens la capacitat de llegir en un lloc compartit, doncs no llegeixis, fes una altra cosa. Escolta música, escolta podcast, jo què sé, saps? També et dic que jo ho parlo des del privilegi de poder llegir al mig d'una discoteca. O sigui, jo si m'ho proposo molt fort, em puc focalitzar suficientment com per llegir en un espai amb molt de soroll, al tren, a la platja.
2: Com d'interessant sigui allò que està passant. És a dir, jo puc llegir sempre al tren, excepte quan se'n posen dos adolescents explicant-se el seu rotllo de la nit. És molt difícil no concentrar-se en la conversa de tot davant.
1: Sí, però bueno, el que és un soroll monòton de fons, és a dir, música, un soroll de platja, gent xerrant i tal.
2: Era com un contingut interessant, saps?
1: Sí, però clar, si tens algú directament parlant, això sí que em molesta moltíssim.
2: Ah, sí?
1: Anar, tu, amb algun grup de persones que vegin que t'has posat a llegir, per exemple, al tren, i que igualment t'estan dient, ai, te'n recordes l'altre dia, que tal? I tu pots callar, tio, que estic llegint, joder, deixa'm estar.
2: Això m'ho feia la meva iaia quan jo estava estudiant, i estava allà concentradíssima, una cosa t'interessava zero, i llavors et començava a dir, avui a la plaça m'he trobat, i dius, hòstia, iaia, que estic ara mateix estudiant, i m'està constant molt, com perquè m'interrompis cada 10 minuts.
1: Pobre, sí,
3: iaia.
1: La gent té molt poca sensibilitat.
3: Iaia, en comparació.
2: Pobre, és que no estava acostumada.
1: I després ja ens anem a l'altra banda, que és la gent snob.
3: Que Què són els que intenten citar-te cada dos per tres coses que acaben de llegir?
1: Full name dropping, tota l'estona. O sigui, gent que llegeix només clàssics, llegeix només lectures alternatives. L'important és, a més, que l'altra gent ho sàpiga.
3: Això.
1: No és tant perquè...
3: Ho fa més potser pels altres, perquè els altres ho sàpiguen que no pas per ells.
1: Exacte. Llavors és quan tens aquelles fotos d'estiu, que jo... Poder també les faig de tant en tant, però no em tiro tantíssim el rotllo, de llibre a la platja amb un nom absurd que ningú coneix, perquè tu hagis d'anar a Google a buscar qui collons és aquell autor i de què va aquella lectura i tal. Hi ha un altre vici d'aquests d'Instagram que jo he de dir que practico molt, em sap greu per faltar el respecte de la meva audiència, que és penjar la típica foto d'una pàgina que t'ha agradat sense dir de quin llibre és.
2: Ah, quina ràbia!
1: I llavors tens tothom els missatges dient vale, però de quin llibre és? Recomana'ns el títol si ens ha agradat la pàgina, tal. I jo he de dir que no ho dic mai per fer-me interessant i perquè la gent no m'escrigui.
3: Doncs això és una mica el mateix de la moto que fa soroll, eh? És mireu-me.
1: Però no molesto ningú.
3: Ja, això és veritat. Això és veritat.
1: Vinga, llavors, el següent jo crec que és el que més m'identifico, que és gent que se'ns acumulen totes les lectures de l'any i de l'estiu.
2: Sí, sí.
1: Ai, totes les lectures de l'any per l'estiu.
4: Me sobren paraules, agullar, fil de cosi.
3: Sobren paraules, però falta temps.
1: Falta temps.
2: Cada estiu acaba, arriba al setembre i dius, he llegit 3 dels 22 que havia de llegir.
1: Per què? Perquè som al contrari de la gent que estira el rotllo fent-se l'alternativa i jo el que desitjo realment és consumir totes les lectures populars i de moda del moment per poder-les comentar, per poder-me posar els meus podcasts on es comenten aquestes lectures, compartir articles, parlar-ho amb amigues. Llavors, clar, posar-te al dia tot el que ha sortit de novetats per Sant Jordi, que normalment és quan surten, clar, requereix el seu temps. Jo ja des de Sant Jordi vaig incrementant el ritme, però sempre arribo al final de l'estiu acabant-me de just llegir algun llibre que ja ha passat fa 4 mesos el furor i la tendència i els articles i els podcasts. Llavors, s'ha de tornar a treure el tema. I no passa res, Vull dir, a mi no em molesta bastant aquesta velocitat que estem agafant de que tot caduca superràpid i no pots comentar una cosa que va sortir el gener a l'agost. Escolta'm, noi, jo necessito un temps per poder digerir això i llegir-me amb calma i entendre-ho, no?
0: O llegeix clàssics, que llavors sí que no, aquest problema no el tindràs.
1: Veus, que en Roger està en equip clàssics, que és de tirar-se el rotllo.
0: De fet, ja el juny, ja el mes que ve, si no m'equivoco, el juliol, estrenen la pel·li de l'Odissea. Tens algunes setmanes encara per...
1: Per llegir-me l'Odissea, sí. Per poder mirar la pel·li, sí. No? Mare, Déu, que no feia nada. I per últim, hi ha gent que tota aquesta tendència de llegir l'estiu no li acaba de funcionar. Gent que no em vol sentir parlar del tema lectura, que ell és igual que ells estan de vacances i que ells el que volen és jugar a cartes, no pensar, ens valorem a plaig, per la platja, estar tombats a la Bartola sense fer absolutament res. Jo puc arribar a defensar també que no fa falta que tot el teu temps lliure sigui productiu, també a nivell cultural, saps? Vull dir, que a mi m'agrada aprofitar el temps lliure per llegir, per anar a exposicions, per anar al cinema, per anar al teatre, però a vegades hi ha una tarda que és que no et ve de gust sortir de casa teva ni moure un centímetre del teu cos ni per aixecar-te a buscar el llibre del prestatge. Que vols estar allà prenent la fresca, xerrant, o mirant a l'horitzó, o fent res.
3: Vull sentir la rodeta de l'engranatge que tinc al cap.
1: Exacte, vull sentir els moixons, exacte. Com ha dit la nostra oient.
2: El Sergi necessita això una setmana seguida, ara, quan acabem la temporada. Necessita una setmana d'estar-se tot en posició horitzontal.
3: Avui hi ha gent d'ara que han marxat les nenes ara fa 20 minuts a Colònia.
1: Molt bé, Sergi. Per mi és una mica el mateix perfil de gent que llavors llegeix un llibre, una unitat del llibre en tot l'estiu, que a més normalment és novel·la negra, una mica de Gil Prat sobre roca així facilet, o romàntica, en plan que també entri fàcil, allò com una orxateta, saps? Que tampoc t'hagis d'esfrir gaire el cervell. Sí. Molt bé, nois, és igual el que sigueu mentre llegiu.

0: saludem a la Rita Oller. Bon dia.
1: Bon dia.
0: És a dir, parlem de teatre i comencem amb un espectacle que teniu en cartellera, que jo no he llegit bastantes bones coses, així que, Rita, i em diràs què tal l'autora.
2: No, ja ho sé que no és real, és una obra de teatre.
3: L'has d'acabar. No puc vendre entrades per veure Mary Poppins en plena bacanal.
0: I veig aquí que hi ha una mica de metateatre, però hi ha el concepte d'autoria en qualsevol art, a mi em crida.
1: És molt interessant, perquè a part fan aquesta cosa meta de reflexionar sobre el teatre dins el teatre, que podries pensar, va només sobre això, i és aquella típica obra de teatre molt de nínxol, gens. Per mi obre portes molt interessants de des de quina perspectiva s'entén la ficció, a quin relat són els dominants, a com s'entén la creació artística.
4: De quina obra estem parlant, que no sé si heu dit el títol.
1: L'autora.
4: Teatre lliure. Molt bé.
1: Sí, perquè reflexiona sobre aquest fet, no?, de l'autoria. I és una obra que et quedes amb moltes ganes de sortir i debatre. Ni me'n vaig anar a casa allò xocada de dir, ostres, m'ha impactat. Perquè no pots preveure per on anirà l'obra, no? És una noia que li encarreguen l'escriptura d'una peça teatral, però la peça teatral no acaba de ser com la gent espera. I veiem com ella va transitar al llarg de tot això. Però el muntatge és molt especial. O sigui, amb aquesta frase que us he fet, no és una manera, jo crec, de transmetre l'obra en si, perquè hi ha molts llenguatges escènics, passen moltes coses diferents, es fan molts jocs teatrals, que l'argument és com una peça més, no? Ja tot juga, l'escenografia té un discurs molt propi, els intèrprets també...
4: Hi ha molts intèrprets?
1: Són quatre intèrprets i dues col·laboracions, que de fet són en Javier Beltrán, la Nausica Bonin, la Rabina Reventós, en David Selves, i després hi ha l'Agnès i la Mada, que fan una participació, i estan molt ben coordinats per explicar conjuntament aquesta història, que és un text de la dramaturga anglesa Ella Hickson, i que a mi em sembla molt interessant, perquè aquesta peça, ja vaig llegir una entrevista que expliquen que és la primera peça que escriu sense cap imposició. Li van donar uns diners, un teatre, i li van dir, escriu la peça que tu vulguis. I ella se'n va anar al mig d'un bosc durant 3 setmanes d'escriure, i va escriure de mode automàtic, sense reflexionar molt, o sigui, anant dient, vaig a crear, i va sortir una peça que en el seu moment va trencar molts esquemes, i jo crec que aquí també els ha trencat. De fet, jo he parlat amb molta gent i cadascú té una opinió molt pròpia de l'espectacle, o sigui que és molt xulo.
4: Porta llocs molt diferents, no?
1: Sí.
4: Et fa anar cap a camins, anar a reflexionar...
1: Sí, i et posen molt bé al lloc de l'altre, no? Jo hi va haver moments que em qüestionava les meves idees polítiques, de pensar, ostres, realment això que penso, per què ho penso... I era una cosa molt bonica, no?, d'entendre una altra mirada, que a la vegada t'amplia com la perspectiva del món. A mi em va sorprendre molt, molt gratament, l'autora, que la dirigeix l'Anna Serrano, la traducció és de la Carlota Subirós, l'escenografia de la Judit Colomer, la il·luminació d'en Marceli Cru, i estan fins al 7 de juny al Teatre Lliure de Gràcia, i com sempre hi ha entrades per Cultura Jove.
0: Aquesta setmana i tota la següent per anar a veure l'autora. I el següent muntatge el teniu al Teatre Acadèmia i es titula El dia que va morir David Bowie. No deu ser una adaptació, perquè hi ha un llibre que es titula igual.
1: Sí, és una adaptació del Sebastià Portell. Sí.
0: Un llibre que té ja més d'una dècada.
1: Sí.
0: Recordo d'aquells curtets, però colpidors, eh? Per tant, puc començar jo, que no tinc ni idea d'aquesta obra.
1: Anem.
0: És la història d'un noi a una sala d'espera i les reflexions que va tenir i a sobre el mateix dia mort David Bowie.
1: Sí.
0: És el que recordo de la trama. I, sí. I la sala d'espera era per fer-se uns resultats, eh?
1: Sí, d'unes proves d'una malaltia de transmissió sexual, perquè aquest noi ha sortit molt de festa,
0: sí.
1: I de sobte diu, ai, espera, em vaig a fer unes proves.
0: Bueno, de les més xungues,
1: sí.
0: de les malalties que et poden encomanar sexualment.
1: Sí, que a mi m'ha passat el mateix, que jo també em vaig llegir el llibre, això a 10 anys, però jo no el recordava tan clarament, i vaig anar, i hi havia moments de l'obra que pensava, però això sortia al llibre o no sortia al llibre? I es veu que el dramaturg, que és en Pau Colla, ha agafat coses del llibre, però d'altres les ha canviat, no? Vaig llegir una entrevista que deia, li he ficat mal al text, han fet una construcció nova, o sigui que si has llegit el llibre podràs anar-hi també i veuràs com una construcció diferent. Aquesta peça de teatre, no, que jo crec que planteja buscant la llibertat i reflexionant sobre el consum de cossos, sobre la llibertat sexual també, i de dir, val, jo vinc d'un context molt tancat i ara vinc a una ciutat com Barcelona que m'ofereix un munt de possibilitats, no? I va tota l'estona navegant entre un mar d'intensitats, drogues, i llavors coneix amb molta gent amb qui s'enrotlla, molts homes, I llavors passa, no?, com que veiem molts models de gent amb qui tenir una relació sexoafectiva. Veiem com es relacionen de maneres diferents i és molt peculiar. Llavors, són tres actors, dos que fan múltiples personatges i després n'hi ha un que porta com el personatge principal, que és aquest noi jove. Llavors, jo crec que per veure una reflexió sobre l'amor i fragments d'experiències de la vida de qualsevol és molt interessant. I al Teatre Acadèmia hi som fins al 31 de maig. L'autoria és d'en Sebastià Portell, com hem dit, la dramaturgia i la direcció d'en Pau Colla, i els intèrprets són la Catalina Florit, en Xavi Frau i en Lluís Febrer.
0: Tinc el record del llibre, que me'l vaig llegir, perquè és curt, però com amb dos sentades o amb dos dies vam passar més de 48 hores i em va encantar, també, per molt que sigui inquietant o me les truc en alguns moments. Doncs la versió teatral, que la teniu a l'Acadèmia. I ara, sopa de Crab Apples.
1: Exactament, perquè podrem veure un concert de Sopa de Cabra i també Crab Apple, que toquen a l'Amfiteatre del Parc de Catalunya, Sabadell, aquest divendres 29 a 11:15 de la nit, a 22:30, pels digitals. I Sopa de Cabra, que és aquest grup emblemàtic gironí, celebra els 40 anys d'història. I amb Cultura Jove teniu preus exclusius. I perquè ens entenguem, les entrades a la pàgina web oficial estan per 40 euros i per Cultura Jove surten per 15 euros.
4: Home, hi ha diferència,
1: sí. O sigui que hi ha una diferència, i si teniu entre 18 i 30 anys, aprofiteu, perquè l'únic que heu de fer és registrar-vos a culturajove.cat i ja podeu començar a gaudir de comprar entrades per teatre, música, circ, dansa, de tot, a preus exclusius, i és totalment gratuït.
0: I també vols que ens apuntem als concerts de Reinaldo i Clara, per què?
1: Doncs a mi Reinaldo i Clara m'encanta.
0: Has sentit el disc nou que té res? Fa sí. Un parell de setmanes, oi, va sortir?
1: Sí, sí, sí. I de fet aquesta és una de les cançons que es diu Amb tu podria estar, que va sortir una mica abans i jo em vaig viciar molt i ara us l'he posat també perquè us vicieu vosaltres. Compositora, guitarra, exacte, i veu, o sigui que... I doncs el podreu veure aquest dissabte també a la plaça del Castell de Palau de Revardit divendres 29 a les 9 de la nit. I així que, com ens proposa sempre el Festival Recòndit amb aquesta idea de centralitzar la cultura i d'anar a espais rurals, us proposo que feu una escapadeta i us hi acosteu. I com sempre, teniu entrades per Cultura Jove.

0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. Pedraz segueix també la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. Tot plegat redobla encara més la pressió sobre el president Pedro Sánchez, que es manté ferm en no avançar les eleccions. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 28 de maig i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Educació i els sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquest migdia per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. El govern fixa la pujada salarial en uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats volen que la xifra arribi als 400 euros i es posi per escrit. Avui, nova jornada de vaga a escoles i instituts del Maresme i el Vallès. Desarticulen per primera vegada un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia amb diferents empreses pantalla de venda legal d'aquesta droga. En l'operatiu desplegat a Tarragona i Granada s'han fet 4 detencions. Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig. Tot plegat és fruit de l'efecte de l'onada cúpula, de l'anomenada cúpula de calor, que té l'origen en l'anticicló que afecta tota l'Europa occidental. Doncs ampliem la informació amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Molt bon dia. Déu-n'hi-do ja com comença aquest dijous. Una temperatura desbocada en alguns indrets de la costa i sobretot al voltant del Cap de Creus. Ja a aquesta hora, en aquesta zona nord de l'Alt Empordà, estem fregant els 30 graus. I aquest matí, de moment, amb ben pocs núvols, una jornada que ha arrencat ben asserenada. I així continuarà al llarg d'aquest migdia i aquesta tarda. Simplement arribaran a créixer alguns núvols, bàsicament cap al Prepirineu, amb alguna gotellada, algun ruixadet, especialment al voltant del Cadí, del Port del Comte, també nord d'Osona o al Lluçanès. I atenció a la temperatura d'aquesta tarda. Arribarà a passar dels 35 graus a molts indrets de Ponent, de la Vall de l'Ebre, del prelitoral barceloní i de l'interior de Girona. Una jornada de plena canícula. N'estem pendents a la xarxa.
1: Dels esports, Alexia Putella s'ha acomiadat del Barça amb l'homenatge del club i de l'afició en la victòria sobre la Reial Societat. La capitana, que tanca l'etapa després de 14 temporades a l'entitat, va jugar el seu últim partit amb la samarreta blaugrana davant l'entregada afició del Johan Cruyff. El seu, però, no va ser l'únic comiat de la nit, ja que també va ser el darrer cop a l'estadi per a Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón. I en cultura, el Festival de Torroella de Montgrí prepara una quinzena de concerts en el programa central que s'allargarà del 31 de juliol al 28 d'agost. Aquesta 46a edició inclourà de nou l'inèdit Empordà i situa el lema del certamen en l'empremta que deixa l'amor també en les manifestacions artístiques. 7:04, és temps ara per comprovar com se circula per la xarxa viària catalana. Ho fem connectant amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous destacant que ja tenim un accident a la xarxa viària catalana, concretament a l'altura de Sant Joan d'Espí a la A2, on en direcció a Barcelona es talla un carril de circulació, provocant fins a 2,5 quilòmetres de retencions. Per altra banda, parlem també de retencions habituals al Llobregat, on trobem lentitud també diversos trams de la A2 i de la B23, des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei. Cap al nus de la Trinitat també hi ha intensitat a la circulació, sobretot per la C58 i la B20, en aquest cas el punt de Santa Coloma de Gramenet. També les dues de rondes de Barcelona, de manera de retruc, doncs en sentit Llobregat també circula amb retencions als seus primers trams. Per últim, al Vallès també destaquem la C58 que pateix congestió intermitent ja des de Sant Quirze, durant uns 4 quilòmetres cap a la capital catalana. També a la AP7 trobem congestió a Santa Perpètua de Mogoda fins a Barberà en sentit sud i a la C17 a Parets del Vallès o a la C59 a Caldes de Montbui. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Junts, PP i Vox consideren urgent que Salvador Illa doni explicacions públiques sobre la documentació interna i comptable, les factures, contractes i despeses de propaganda que el magistrat Santiago Pedraz ha demanat que recopili la Guàrdia Civil. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. Pedraz segueix la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. El magistrat ha requerit correus electrònics, documentació i moviments econòmics relacionats amb Díez i també amb l'exnúmero 3 del PSOE, Santos Cerdán. A més, també segueix la pista a una presumpta trama per intentar extorquir jutges, fiscals i membres de les forces de seguretat. I enmig d'aquest terrabastall polític i judicial que posa al punt de mira el PSOE, avui comença l'audiència de Badajoz el judici contra el germà del president del govern, David Sánchez, investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències i prevaricació. L'acusen d'haver-se beneficiat l'any 2017 d'una plaça feta a mida per a ell a la Diputació com a coordinador de conservatoris. L'acusació li demana 3 anys de presó. També està imputat l'expresident de la Corporació Provincial, Miguel Ángel Gallardo, i 9 persones més vinculades a aquesta administració. Malgrat els diversos fronts judicials oberts i tot i la pressió creixent d'alguns partits de l'oposició, Pedro Sánchez ha tornat a descartar avançar les eleccions previstes per l'any vinent. El president del govern espanyol creu que seria una decisió que podria perjudicar els interessos dels ciutadans. Dit això, Sánchez ha promès que actuarà amb màxima contundència, com assegura que ha fet sempre, si detecta cap nou comportament irregular dins del partit. També ha afegit que, un cop llegit l'escrit contra José Luis Rodríguez Zapatero, no hi veu cap fet delictiu.
4: Pel president espanyol, una convocatòria avançada de les eleccions podria comprometre l'agenda de progrés que van posar en marxa ara fa 8 anys i que han permès situar Espanya com el país que més està creixent dins de la Unió Europea.
5: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafar-nos de les conseqüències socials i econòmiques d'aquestes crisis.
4: Un Pedro Sánchez, que un cop publicat el sumari del cas que l'afecta, segueix defensant la innocència de l'expresident Zapatero i que torna a prometre tolerància zero contra la corrupció si detecten cap nova irregularitat en la nova investigació en marxa.
5: Estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro, total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso, de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso. Después de lo que he leído y he podido compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
4: Declaracions de Pedro Sánchez des del Vaticà, on aquest dimecres s'ha reunit amb el papa Lleó XIV, quan només falten 10 dies per a l'inici de la seva visita a Espanya.
1: Mentrestant, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya està investigant l'exconseller i diputat d'Esquerra al Parlament, Joan Ignasi Elena, per presumptes delictes de prevaricació administrativa relacionats amb contractacions públiques de l'Ajuntament d'Altafulla. La investigació se centra en contractes que es van fer entre el 2017 i el 2019, quan era alcalde Félix Alonso, diputat al Congrés per Sumar. La institució judicial veu indicis de cooperació necessària en presumptes irregularitats a Elena i al seu soci a l'empresa Sinergia, Energia, Dret i Medi Ambient, que és l'exconseller i exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera. Nou intent aquest migdia per desbloquejar les negociacions entre Educació i els sindicats de mestres i professors després del fracàs de la darrera mesa sectorial. El govern insisteix en una pujada salarial d'uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els representants dels docents reclamen que la xifra arribi com a mínim als 400 euros. A més, volen tenir la proposta per escrit avui mateix. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
6: Ens emplacem doncs, a aquesta negociació esperant que el Departament d'Educació ens porti la proposta per escrit, sobretot en el marc de l'escola inclusiva. Demanar un compromís però sense plasmar res per escrit és un brindis al sol absolutament i nosaltres, evidentment, no entrarem en aquest marc.
7: Aquest dia 26 va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Nosaltres estaríem en condicions, en aquest cas, de situar-nos aproximadament durant els propers cursos en les mateixes xifres. Per tant, jo crec que en aquest cas això no serà un escull, no serà un obstacle. Sempre que estem preveient nous recursos, els preveiem per cursos futurs, no per al curs 26-27, perquè aquest és ja d'aplicació immediata.
1: I en aquest context de desacord continuen les protestes dels mestres. Avui, nova jornada d'aturades al Maresme i al Vallès després de la vaga a tot Catalunya d'ahir marcada pels talls de trànsit a les principals carreteres del país. A Granollers van tallar l'AP7 en tots dos sentits de la marxa, com també van fer a Torredembarra, al Tarragonès. A Salt, els manifestants del Gironès van accedir a la via pel Voral en sentit França i van acabar tallant també en tots dos sentits de la marxa aquesta via. A Lleida es va fer una marxa per la ciutat i van acabar tallant la C12 i també la 2 durant 5 hores. Així veuen els docents la negociació entre govern i sindicats.
8: Els sindicats cada vegada que surten intenten dir les coses més positives, però sempre n'hi ha una tira llarga de negatives.
9: Sí que s'està avançant una mica, però creiem que falta moltíssim. I clar, vivim en primera línia a les aules i ens agradaria que la cosa fos més àgil.
10: Avui hi ha molta massa de gent i espero que almenys hi hagi algun resultat.
11: Com a mínim s'han assegut, però seguirà la lluita i farem caure el govern si cal.
1: Una jornada de vaga a tot Catalunya que ha tingut un seguiment del 29%, segons el Departament d'Educació, i que els sindicats eleven fins al 60%. A Barcelona, milers de professors i mestres van tornar a omplir els carrers. En té tots els detalls l'Ester Minguell.
12: Sota un sol de justícia, els docents han fet una marxa lenta des de Pla de Palau fins a Drassanes amb proclames per abaixar les ràtios, apujar els salaris, tenir més recursos per la inclusió i també moltes referències a la calor a les aules. El sindicat d'estudiants i també la plataforma de famílies en suport a les vagues han fet costat als docents. La Vanessa i la Núria són dues mares de l'escola Mas Casanovas de Barcelona.
13: Les famílies ens volem mobilitzar perquè estem totalment d'acord amb la vaga dels mestres. Pensem que això no és d'ara, sinó fa molts anys que ens estan cridant, dient que necessiten més suport.
14: La inclusió no és real perquè falta molts recursos a les escoles, a les classes. És molt urgent també una baixada de ràtios. Hi ha molts infants a les classes i els profes, els educadors, no donen l'abast. És que és impossible. Cada vegada hi ha infants que necessiten una atenció més individualitzada i no hi ha recursos.
13: Bueno, sí, un any que es tiren, un any sense anar de colònia, sense sortides, però al final és per un bé de tots els infants.
12: La protesta s'ha allargat amb tallers, taules rodones i un dinar popular per pressionar davant les negociacions del govern i sindicats.
1: I encara parlant del sector educatiu, la selectivitat ha arribat abans del previst a Manresa. Un centenar d'alumnes de 3 centres educatius del Bages han dut a terme aquesta prova en forma de simulacre amb l'objectiu de veure com serà tot el procés i experimentar el neguit que sentiran el dia de l'examen real. Ens ho expliquen els companys de Canal Taronja Central.
15: Jo crec que ens ha servit bastant doncs, per veure una mica com anirà el dia de veritat de la CL. I no sé, a mi en general jo surto amb bones sensacions i crec que em servirà.
12: Ella és la Daniela i forma part del centenar d'alumnes de 3 instituts de la comarca del Bages que han realitzat una jornada de selectivitat, igual que la que faran els dies 9, 10 i 11 de juny. És una prova pilot que ha organitzat la Manresa per ajudar els alumnes a experimentar què sentiran el dia de la prova real.
16: Ajudar en aquesta part logística. Què han de fer el dia que venen? És a dir, buscar-se les llistes entrevistes, portar el carnet d'identitat, posar unes etiquetes en uns papers, és a dir, tota aquella part procedimental que si l'has feta una vegada i l'has viscuda una vegada, segurament quan la tornes a fer ja no passes els mateixos nervis.
17: Jo crec que és una molt bona idea per treure una mica els nervis i veure com serà.
18: Va bastant bé perquè així t'hi veus en la situació.
12: La jornada ha culminat amb una xerrada de la psicòloga i docent d'Humanresa, Cristina Junyent, que ha ofert als estudiants eines i consells per afrontar la selectivitat amb més confiança i menys nervis.
1: Un quart de vuit, els treballadors de les 10 refineries de petroli de tot l'estat han fet vaga per primera vegada de forma conjunta. Entre aquestes hi havia els complexes de Repsol, el polígon petroquímic nord de Tarragona, i Acesa, el polígon sud. Així, un centenar de treballadors convocats pel sindicat de treballadors, l'STR, han bloquejat l'accés a la refineria de Repsol durant tot el matí. Els convocants demanen l'aplicació de l'anomenat coeficient reductor de l'edat de jubilació, que ha de permetre als treballadors del refinament de petroli poder avançar la seva edat de jubilació. Toni Carmona és portaveu d'STR a la refineria de Tarragona.
19: Bueno, nosaltres ens trobem una situació que elaborem en 2 anys, que mai l'havíem vist, que tenim treballadors amb 45 anys a torns, tenim treballadors de manteniment que faran 3 mesos de 12 hores en un període de cada any, i parlem de treballadors que tindran 65 anys i mig, algo que mai havíem vist aquí a la refineria de Tarragona.
1: Els qui també fan vaga són els treballadors de l'empresa de bugaderia industrial Girbau a Vic, que van començar ahir a la nit una aturada de 48 hores després que l'acte de mediació entre comitè i direcció acabés sense acord. En el marc de la negociació del nou conveni col·lectiu, els principals punts de desacord continuen sent els salarials i els horaris. Els sindicats volen una pujada de salari fixa i no vinculada a l'IPC i rebutgen la jornada flexible per afavorir la conciliació. I encara un altre col·lectiu que reclama millores laborals, que és el dels treballadors del Consorci Sanitari de Terrassa, que han fet una concentració justament a l'Hospital Universitari de Terrassa. La principal reclamació està centrada en millorar els horaris, tot i que tenen una llista de fins a 50 demandes laborals. Ens ho explica la Marina Salvador, de Canal Terrassa.
12: Els professionals del Consorci Sanitari de Terrassa han dit prou. Volen millorar les seves condicions laborals, sobretot posant el focus a la planificació dels seus horaris.
20: Millores amb la conciliació familiar, poder gestionar el nostre temps lliure com vulguem, que no se'ns deneguin vacances.
21: Treballem de dilluns a diumenge i que poder aconseguir uns dies de lliure disposició que pugui coincidir amb la família és gairebé impossible.
12: I és que expliquen, el dia a dia a l'hospital és difícil de gestionar.
20: Falten recursos humans, recursos físics, falten llits a l'hospital, les urgències estan sempre molt tensionades. Al final, fer tantes hores extres, no descansar cap de setmana, treballar tots els ponts, doncs això no és sostenible ni per conciliar ni per recuperar-te.
12: El document que els professionals han presentat a l'empresa conté 50 peticions a negociar.
20: Aquesta proposta de millores és per intentar retenir talent i que la gent no caigui en burnout i perquè la gent se senti més cuidada pel TCT.
12: La direcció ha agendat un calendari de reunions per negociar. Mentre no hi hagi un acord, continuaran les aturades.
1: Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig, amb màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, a l'interior i al Pirineu. En el cas de Ponent i la Vall de l'Ebre, els termòmetres és previst que s'enfilin fregant els 40 graus. Aquest episodi de calor desbocada s'allargarà ben bé fins demà, quan tocarà sostre, tot i que a partir del cap de setmana la temperatura es continuarà mantenint per sobre de la mitjana. Tot plegat és fruit de l'efecte de l'anomenada cúpula de calor, que té l'origen en l'anticicló que afecta tota l'Europa occidental. Justament per fer front a la calor existeixen els refugis climàtics. Enguany n'hi haurà a tots els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Així doncs, els ciutadans dels 36 municipis, més d'1,5 milió de persones, disposen...

0: Desarticulat per primer cop un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies albaneses de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia amb diferents empreses pantalla de venda legal d'aquesta droga. Ens n'informa la Carina Bellvé.
1: Hi ha 4 detinguts de nacionalitat espanyola en aquesta operació dels Mossos i la Guàrdia Civil que continua oberta. El sergent Xavier Tenorio, de la Policia Catalana, explica la importància d'aquest operatiu que ha aconseguit desarticular una organització criminal amb filial a Alemanya que oferia un servei integral per posar en marxa plantacions de marihuana i blanquejar capital sota l'aparença d'empreses de venda legal d'aquesta droga.
2: En això no havíem arribat mai a acreditar aquesta doble funció i d'aquí l'especial valor d'aquesta estructura. És una empresa al servei d'organitzacions criminals que tenen en aquesta empresa el provisionament de tot aquest material i la sortida del blanqueig de capitals fruit del narcotràfic.
1: La comptabilitat també d'aquest entramat supera els 80 milions d'euros, mentre que la declarada no arriba als 15 milions. S'ha fet escorcolls a la demarcació de Tarragona i a Granada.
0: Llum verda al projecte Roca City, promogut pels ajuntaments de Gavà i Viladecans en col·laboració amb l'empresa Roca i que suposarà transformar els terrenys de la històrica fàbrica en un nou barri on tindrà cabuda, a més d'habitatges, àrees verdes i renaturalitzades i activitat econòmica. Dels 2.700 pisos que es construiran, el 40% seran de protecció oficial, la meitat dels quals es destinaran al lloguer. L'altre 60% de la superfície es destinarà a l'activitat econòmica, amb edificis d'oficina, oficines, espais de treball compartit i zona per a empreses emergents. I el 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores, que va començar dimarts a Granollers, continua amb normalitat, tot i les protestes del sector educatiu. A més de les ponències previstes, també s'han fet workshops i diàlegs directes per conèixer les experiències educatives d'altres ciutats. D'altra banda, les biblioteques de Granollers ofereixen una guia amb més de 150 llibres vinculats al Congrés amb l'objectiu d'apropar a la ciutadania valors com el pensament crític i la inclusió. Juanma Moreno és el subdirector de la Biblioteca Can Pedrals.
3: És una guia de lectura que està molt orientada a l'assaig, perquè el que dèiem, al final són 3 temes que es volen desenvolupar, el de la comunitat, el pensament crític i el de la creativitat, i una bibliografia que et permet això, no? Entendre exactament quins conceptes es treballen en el Congrés i fins i tot ampliar.
0: Vuit minuts per arribar a 8:15. Alexia Putella s'ha acomiadat del Barça amb l'homenatge del club i de l'afició en la victòria sobre la Reial Societat. La capitana, que tanca l'etapa després de 14 temporades a l'entitat i havent aixecat 38 títols, va jugar el seu últim partit amb la samarreta blaugrana davant l'entregada afició del Johan Cruyff. El seu, però, no va ser l'únic comiat de la nit, ja que també va ser el darrer cop a l'estadi per a Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón. Al final del duel, companyes i seguidors van homenatjar la doble pilota d'or.
4: El camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment. I ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
0: La nit va ser rodona amb un nou triomf de les campiones. Les blaugranes van sumar la 28a victòria en 29 jornades, imposant-se per 2-1 a la Reial Societat. Clàudia Pina va obrir el marcador, però les basques van tornar a empatar. Aitana Bonmatí, aprofitant la passada d'Alexia, va fer el 2-1 definitiu. També va disputar el penúltim partit de Lliga, l'Espanyol, que va empatar a 2 a Riazor. Les de Sara Monforte es van avançar en 2 ocasions amb els gols d'Ona i Naïma, però el Deportivo va igualar el marcador. La diana del 2-2 va arribar en el minut 88, ja pràcticament sense temps per a la reacció. L'empat manté les blanquiblaves 12enes a la taula quan falta per disputar-se l'últim partit del curs, diumenge, a casa contra el Sevilla. I el Barça està a punt de tancar el primer reforç per a la propera temporada. L'escollit és el davanter anglès Anthony Gordon, que arribarà procedent del Newcastle a canvi d'uns 70 milions d'euros. L'acord amb el de Liverpool, de 25 anys, és total.

0: I l'únic que falta per tancar és la revisió mèdica i la signatura que es podrien produir en qüestió d'hores o de dies, ja que Gordon és un dels escollits per Tuchel per disputar el Mundial amb el combinat britànic. Leandro Cabrera seguirà la propera temporada a l'Espanyol. L'uruguaià de 35 anys enllaçarà el vuitè curs a l'equip blanc i blau després d'haver-se convertit en un dels fixes de Manolo González. De fet, només s'ha perdut un partit de Lliga a causa d'una lesió. El segon capità de la plantilla ha signat la seva continuïtat fins al juny de 2027. I el Barça ha fet oficial que Xavi Pascual no continuarà la propera temporada com a entrenador de l'equip de bàsquet blaugrana. El tècnic de Gavà ha comunicat al club que farà efectiva la clàusula de rescisió de 400.000 euros marcada pel contracte que el lligava a l'entitat fins al 2028. D'aquesta manera, Pascual posarà fi a la segona etapa com a entrenador blaugrana que va començar el novembre de 2025 després de la destitució de Joan Peñarroya. Avui, a 11:15, oferirà una roda de premsa als mitjans. L'endemà de disputar el seu últim partit com a jugador del Noia, Aleix Esteller ha estat nomenat nou entrenador del conjunt penedesenc d'hoquei patins. Esteller, arrelat al club, afronta la nova etapa carregat d'optimisme.
1: No és una decisió que es prengui d'un dia per l'altre. És evident que sóc un home de club, que porto molts anys vinculat en aquest club i que era una de les coses que em feia il·lusió arribar a ser entrenador del primer equip del Noia. I l'oportunitat ha arribat ara i després de meditar-ho molt, em sento preparat, em sento capacitat i la veritat que superil·lusionat en encetar aquesta nova etapa.
0: El Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició. Del 31 de juliol al 28 d'agost, les veus del grup Cantoria, el violoncel·lista Pablo Ferrández o la soprano Nadine Sierra, entre molts d'altres, actuaran en llocs tan emblemàtics com l'Auditori Espai Ter, l'Església de Sant Genís o el Palau Solterra. Ens n'apropa els detalls en David Navarro.
2: L'amor també deixa rastre és molt més que un lema. En un moment històric sacsejat per conflictes amb efectes globals, la programació del Festival de Torroella vol reivindicar que dintre del dolor i de la ràbia d'una realitat convulsa també podem trobar lloc per a l'afecte. Així com ha explicat la directora Montse Faura, l'homenatge als 150 anys de Pau Casals protagonitzat per Pablo Ferrández o l'actuació del grup polifònic de Thalys Scholars són també cants a la pau.
3: No és una successió de concerts que aleatòriament que venim per artistes i per interès artístic i punt, no? Perquè hi ha tot aquest discurs que cada concert, cada obra té un sentit.
2: Nadine Sierra, Cantoria o el quartet Diotima són també grans noms d'una programació que també inclou el Festival de Música Documental Inèdit Empordà.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Tots els marroquins roben.
6: Ens treuen treball.
7: Com a trans et veuen com un monstre.
8: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
9: Aquest amb un trastorn mental.
10: És violent. Una soledat, la gent gran.
11: Són gent que roba.
12: Paràcid, marimatge.
13: Si estic solo.
14: Com un terrorista.
15: Menjar plàtans.
16: Tot això és odi.
17: Aturem-lo.
18: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
19: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
20: Giacomo Maraldi i els pols de Mart. Giacomo Filippo Maraldi, també conegut amb el seu nom afrancesat Jacques-Philippe Maraldi, va ser un astrònom i matemàtic franco-italià. Nebot de Giovanni Cassini, un altre astrònom molt important, era italià, però va treballar la major part de la seva vida a l'Observatori de París. Entre 1700 i 1718 va treballar en un catàleg d'estrelles fixes i posteriorment va estudiar a fons el planeta Mart. El seu descobriment astronòmic més famós va ser que les capes de gel de Mart no es troben exactament als pols de rotació d'aquest cos. També va reconèixer l'any 1724 que la corona solar visible durant un eclipsi de sol pertany a l'estrella i no a la Lluna. I també va descobrir que l'estrella R Hydrae és una estrella variable. En òptica, l'any 1723 va confirmar el que es coneix com la Jaca de Poisson, i en matemàtiques va obtenir l'angle en forma de dodecaedre ròmbic, que s'anomena angle de Maraldi.
4: La xarxa de comunicació local.
6: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
0: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. El magistrat Santiago Pedraz segueix també la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. Tot plegat redobla encara més la pressió sobre el president Pedro Sánchez, que es manté ferm en no avançar les eleccions. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 28 de maig. Educació i els sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquest migdia per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. El govern fixa la pujada salarial en uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats volen que la xifra arribi als 400 euros i es posi per escrit. Avui, nova jornada de vaga a escoles i instituts del Maresme i del Vallès. Desarticulen per primera vegada un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia amb diferents empreses pantalla de venda legal d'aquesta droga. En l'operatiu desplegat a Tarragona i Granada s'han fet 4 detencions. Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig. Tot plegat és fruit de l'efecte de l'anomenada cúpula de calor, que té l'origen en l'anticicló que afecta tota l'Europa occidental. La temperatura es preveu desbocada en alguns punts de la costa i, sobretot, als voltants del Cap de Creus, on es freguen ja els 30 graus. Només s'esperen alguns núvols cap al Prepirineu. I atenció a la temperatura d'aquesta tarda. S'arribarà als 35 graus a Ponent, a la Vall de l'Ebre, al prelitoral barceloní i també a l'interior de Girona. En uns minuts n'ampliarem els detalls amb el nostre meteoròleg, Lluís Miquel Pérez. Dels esports, Alexia Putellas s'ha acomiadat del Barça amb l'homenatge del club i de l'afició en la victòria sobre la Reial Societat. La capitana, que tanca l'etapa després de 14 temporades a l'entitat, va jugar el seu últim partit amb la samarreta blaugrana davant l'entregada afició del Johan Cruyff. El seu, però, no va ser l'únic comiat de la nit, ja que també va ser el darrer cop a l'estudi, a l'estadi, per a la Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón. I en cultura, el Festival de Torroella de Montgrí prepara una quinzena de concerts en el programa central que s'allargarà del 31 de juliol al 28 d'agost. Aquesta 46a edició inclourà de nou l'inèdit Empordà i situa el lema del certamen en l'empremta que deixa l'amor també en les manifestacions artístiques. 3 minuts i mig els que sobrepassen de 8:15 pel que fa al trànsit. Segons el RAC, comencem el dijous destacant un accident a la xarxa viària, a l'A2, a l'altura de Sant Joan d'Espí, en direcció Barcelona, que obliga a tallar un carril i deixa 2 quilòmetres de retencions. D'altra banda, trobem retencions habituals als accessos a Barcelona. Al Llobregat s'hi observen aturades en tot el tram de l'A2 i la B23 des de Sant Andreu de la Barca i el Papiol durant més de 9 quilòmetres. Al Nus de la Trinitat també hi ha intensitat per la C58 i la B20. I al Vallès destaquem la C58, que pateix congestió intermitent des de Sant Quirze durant 4 quilòmetres cap a la capital catalana.
4: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Junts, PP i Vox consideren urgent que Salvador Illa doni explicacions públiques sobre la documentació interna i comptable, les factures, contractes i despeses de propaganda que el magistrat Santiago Pedraz ha demanat que recopili la Guàrdia Civil. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. Pedraz segueix la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. El magistrat ha requerit correus electrònics, documentació i moviments econòmics relacionats amb Díez i també amb l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán. A més, també segueix la pista a una presumpta trama per intentar extorquir jutges, fiscals i membres de les forces de seguretat. I enmig d'aquest terrabastall polític i judicial que posa al punt de mira el PSOE, avui comença l'audiència de Badajoz el judici contra el germà del president del govern, David Sánchez, investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències i prevaricació. L'acusen d'haver-se beneficiat l'any 2017 d'una plaça feta a mida per a ell a la Diputació com a coordinador de conservatoris. L'acusació li demana 3 anys de presó. També està imputat l'expresident de la Corporació Provincial, Miguel Ángel Gallardo, i 9 persones més vinculades a aquesta administració. Pedro Sánchez ha tornat a descartar avançar les eleccions previstes per l'any vinent. El president del govern espanyol considera que seria una decisió que podria perjudicar els interessos dels ciutadans. Dit això, Sánchez ha promès que actuarà amb màxima contundència, com assegura que ha fet sempre, si detecta cap nou comportament irregular dins del partit. També ha afegit que un cop llegit l'escrit contra Zapatero no hi veu cap fet delictiu. Ho ha dit des del Vaticà, on aquest dimecres s'ha reunit amb el papa Lleó XIV quan només falten 10 dies per a l'inici de la seva visita a Espanya.
11: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis. Todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
0: Mentrestant, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya està investigant l'exconseller i diputat d'Esquerra al Parlament, Joan Ignasi Elena, per presumptes delictes de prevaricació administrativa relacionats amb contractacions públiques de l'Ajuntament d'Altafulla. La investigació se centra en contractes que es van fer entre el 2017 i el 2019, quan era alcalde Félix Alonso, diputat al Congrés per Sumar. La institució judicial veu indicis de cooperació necessària en presumptes irregularitats a Elena i al seu soci a l'empresa Sinergia, Energia, Dret i Medi Ambient, l'exconseller i exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera. Nou intent aquest migdia per desbloquejar les negociacions entre Educació i els sindicats de mestres i professors després del fracàs de la darrera mesa sectorial. El govern insisteix en una pujada salarial d'uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els representants dels docents reclamen que la xifra arribi com a mínim als 400 euros. A més, volen tenir la proposta per escrit avui mateix. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i a Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
12: Ens emplacem doncs, a aquesta negociació esperant que el Departament d'Educació ens porti la proposta per escrit, sobretot en el marc de l'escola inclusiva. Demanar un compromís però sense plasmar res per escrit és un brindis al sol absolutament i nosaltres, evidentment, no entrarem en aquest marc.
13: Aquest dia 26 va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Nosaltres estaríem en condicions, en aquest cas, de situar-nos aproximadament durant els propers cursos en les mateixes xifres. Per tant, jo crec que en aquest cas això no serà un escull, no serà un obstacle. Sempre que estem preveient nous recursos, els preveiem per cursos futurs, no per al curs 26-27, perquè aquest és ja d'aplicació immediata.
0: I en aquest context de desacord continuen les protestes dels mestres. Avui, nova jornada d'aturades al Maresme i al Vallès, després de la vaga a tot Catalunya d'ahir, marcada pels talls de trànsit a les principals carreteres del país. A Granollers van tallar l'AP7 en tots dos sentits de la marxa, com també van fer a Torredembarra, al Tarragonès. A Salt, els manifestants del Gironès van accedir a la via pel Voral, en sentit França, i van acabar tallant-la, també en tots dos sentits. A Lleida es va fer una marxa per la ciutat i van acabar tallant la C12 i també la 2 durant 5 hores. Una jornada de vaga a tot Catalunya que ha tingut un seguiment del 29%, segons el Departament d'Educació, i que els sindicats eleven el 60%. A Barcelona, milers de professors i mestres també van tornar a omplir els carrers. En té més detalls l'Esther Minguell.
14: Sota un sol de justícia, els docents han fet una marxa lenta des de Pla de Palau fins a Drassanes amb proclames per abaixar les ràtios, apujar els salaris, tenir més recursos per la inclusió i també moltes referències a la calor a les aules. El Sindicat d'Estudiants i també la Plataforma de Famílies en Suport a les Vagues han fet costat als docents. La Vanessa i la Núria són dues mares de l'escola Mas Casanovas de Barcelona.
15: Les famílies ens volem mobilitzar perquè estem totalment d'acord amb la vaga dels mestres. Pensem que això no és d'ara, sinó fa molts anys que ens estan cridant, dient que necessiten més suport.
17: La inclusió no és real perquè falta molts recursos a les escoles, a les classes. És molt urgent també una baixada de ràtios. Hi ha molts infants a les classes i els profes, els educadors, no donen a l'abast. És que és impossible. Cada vegada hi ha infants que necessiten una atenció més individualitzada i no hi ha recursos.
15: Bueno, sí, un any que estiren, un any sense anar de colònia, sense sortides, però al final és per un bé de tots els infants.
14: La protesta s'ha allargat amb tallers, taules rodones i un dinar popular per pressionar davant les negociacions del govern i sindicats.
0: Aquestes reivindicacions dels docents que també han rebut aquest dimecres el suport dels estudiants de la Conca d'Òdena. Alumnes de diversos instituts de la zona s'han concentrat a la plaça de l'Ajuntament d'Igualada. Han protestat contra les retallades en activitats escolars i han reclamat més participació en les decisions educatives. Els joves denuncien la supressió d'excursions, graduacions i viatges de final de curs, així com les dificultats que viuen els centres educatius per la manca de recursos i les altes temperatures a les aules. Camí de 7:45, avui també us expliquem que la ministra de Sanitat justifica el desembarcament del vaixell amb el brot d'antivirus a Tenerife el 10 de maig per solidaritat del govern espanyol i acceptació del reglament internacional. Mònica García ha donat explicacions al Congrés sobre la gestió del brot i les ha escoltat i explicat ara Maite Polo.
21: La ministra García ha defensat la solvència del sistema sanitari i d'emergències espanyol per fer-se càrrec de les 147 persones que viatjaven al creuer i han marcat la decisió del govern en la posició de l'Organització Mundial de la Salut.
22: España actuó porque tenía que actuar, porque debíamos actuar, por tres razones fundamentales. La primera, por humanidad, porque había personas en riesgo que necesitaban auxilio y nosotros no miramos hacia otro lado. Lo segundo, por responsabilidad, porque había compatriotas españoles a bordo. Y lo tercero, por legalidad internacional, porque España es parte del reglamento sanitario internacional. Hubo quien nos dijo que, bueno, que nos podíamos saltar los reglamentos internacionales, los compromisos internacionales, el compromiso humanitario que tenemos como país, pero decidimos que no lo íbamos a hacer.
21: Des de les files del Partit Popular han criticat la gestió que va fer el govern de Pedro Sánchez perquè consideren que va improvisar i asseguren que això demostra que l'executiu no està preparat per afrontar una eventual nova pandèmia 6 anys després de l'inici de la Covid.
0: I desarticulat per primer cop un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies albaneses de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia amb diferents empreses pantalla de venda legal d'aquesta droga. Ens ho explica la Carina Bellbé.
23: Hi ha 4 detinguts de nacionalitat espanyola en aquesta operació dels Mossos i la Guàrdia Civil que continua oberta. El sergent Xavier Tenorio, de la Policia Catalana, explica la importància d'aquest operatiu que ha aconseguit desarticular una organització criminal amb filial a Alemanya que oferia un servei integral per posar en marxa plantacions de marihuana i blanquejar capital sota l'aparença d'empreses de venda legal d'aquesta droga.
24: En això no havíem arribat mai a acreditar aquesta doble funció i d'aquí l'especial valor d'aquesta estructura. És una empresa al servei de organitzacions criminals que tenen en aquesta empresa el provisionament de tot aquest material i la sortida del blanqueig de capitals fruit del narcotràfic.
23: La comptabilitat també d'aquest entramat supera els 80 milions d'euros, mentre que la declarada no arriba als 15 milions. S'ha fet escorcolls a la demarcació de Tarragona i a Granada.
0: Tornen els bonus consum a Barcelona. L'Ajuntament invertirà 4 milions d'euros en una nova campanya de vals descompte de 10 euros per gastar a mercats municipals i botigues de barri. S'espera que això tingui un impacte de 12 milions d'euros en el sector comercial local de la ciutat i que es pugui estabilitzar de forma permanent a Barcelona per promocionar el comerç de proximitat. La iniciativa s'ha acordat en el marc de la Capitalitat Europea del Comerç Local i s'ha presentat a les jornades Barcelona Impulsa. I ens ho explica la Judit Vallès.
1: Els nous bonus consum es desplegaran en dues fases, coincidint amb el nou curs escolar i després de la campanya de Nadal, on es llançaran un total de 370.000 bons amb un valor de 10 euros cada un. Se'n podran treure un màxim de 3 per convocatòria i per persona, el que es calcula que podria beneficiar a 100.000 residents de la ciutat. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que després de la Covid la iniciativa va ser molt eficaç per promocionar el comerç local i que ara es vol consolidar.
2: Aquesta és la campanya de bonus més important que es fa a Catalunya per la magnitud, per la durada i perquè, a més, fent dues campanyes. I el que volem és, com us deia, estabilitzar-ho i convertir-ho en una part ja estructural de la promoció comercial de la ciutat de Barcelona, que arriba directament a les botigues i arriba directament a la butxaca dels consumidors i consumidores de Barcelona.
1: Les compres es podran fer a comerços, mercats i serveis de proximitat i per participar els establiments hauran d'emplenar un formulari i els consumidors descarregar-se una aplicació de la campanya.
0: L'Alt Maresme està en alerta per una nova trobada neonazi. Serà en el marc de la quarta edició del festival Chaos in the Sun, en presència de grups d'ideologia nazi. El cartell reuneix conjunts coneguts per la seva trajectòria musical racista i vinculada a l'extrema dreta europea, i s'esperen uns 150 assistents. Se celebrarà els dies 29 i 30 de maig a Santa Susanna. Més detalls en aquesta crònica de l'Oriol Debat de TV Mataró.
3: Torna la trobada europea neonazi a Santa Susanna. Serà el quart any consecutiu que es fa el festival Chaos in the Sun, amb participació de grups neonazis de tota Europa al municipi de l'Alt Maresme. La trobada es farà en una masia privada situada a les afores de la població. L'alcalde del municipi, Joan Campulier, insisteix que a dia d'avui tenen les mans lligades i que no poden prohibir-lo.
5: Tenim que com a festa privada no hi ha armes per suspendre. Santa Susanna és un municipi que ha apostat pel turisme familiar, que ha apostat pel turisme esportiu, i evidentment doncs ara, bueno, aquí surten moltes coses i evidentment doncs això dona motiu doncs a fer una reflexió.
3: D'altra banda, la plataforma antifeixista de l'Alt Maresme es va manifestar a les portes de l'Ajuntament ara fa uns dies per mostrar el seu rebuig frontal a aquest festival. Tot i que el Consell Comarcal del Maresme va aprovar l'any passat una moció contra el feixisme i els actes que promoguin l'odi, l'esdeveniment tornarà a celebrar-se un any més. Després de les declaracions de l'alcalde, falta veure, però, quin és el futur d'aquest festival neonazi que us indesant.
0: Els treballadors de les 10 refineries de petroli de tot l'estat han fet vaga per primera vegada de forma conjunta. Entre aquestes hi ha els complexos de Repsol al polígon petroquímic nord de Tarragona i Acesa al polígon sud. Així, un centenar de treballadors convocats pel sindicat STR han bloquejat l'accés a la refineria de Repsol durant tot el matí de dimecres. Els convocants demanen l'aplicació de l'anomenat coeficient reductor de l'edat de jubilació, que ha de permetre als treballadors del refinament de petroli poder avançar la seva edat de jubilació. Els qui també fan vaga són els treballadors de l'empresa de bugaderia industrial Girbau a Vic, que han començat aquesta darrera nit una aturada de 48 hores després que l'acte de mediació entre comitè i direcció acabés sense acord. En el marc de la negociació del nou conveni col·lectiu, els principals punts de desacord continuen sent els salaris i els horaris. Els sindicats volen una pujada de salari fixa i no vinculada a l'IPC i rebutgen la jornada flexible per afavorir la conciliació. Segons Comissions Obreres, el seguiment de la vaga entre els treballadors del torn del matí ha estat del 95%.
7: Un
0: Us ho hem destacat ja en la portada, eh? Aquesta setmana Catalunya i bona part d'Europa estem vivint, de fet, temperatures molt més altes del que tocaria per un mes de maig. Un episodi de calor persistent, fora de temporada, que està sorprenent fins i tot els meteoròlegs. Avui volem entendre què està passant i per què fa tanta calor tan aviat. Lluís Miquel Pérez és l'home del temps d'aquesta casa. Bon dia, Lluís Miquel, i gràcies per acompanyar-nos així en persona, cara a cara, eh?
7: Bon dia, Helena, ja sabeu, a disposar.
0: Escolta, fa una calor fora de temporada, ara jo ho explicava, però els experts dieu que no és una onada de calor, sinó una cúpula de calor. Quina diferència hi ha entre una cosa i una altra i per què passa ara, Lluís Miquel?
7: A veure, hem de partir de la base que aquestes temperatures són molt anòmales i des del punt de vista tan natural, per exemple, per l'agricultura, pels boscos, i també des del punt de vista personal, això es cataloga com a una onada de calor, bàsicament perquè venim d'unes temperatures a principis de mes que van ser més fresques de l'habitual i de cop i volta ens han vingut anomalies com les d'avui, que estan per sobre dels 10 graus. Per tant, no ens podem arribar a adaptar a aquestes temperatures tan elevades, la natura tampoc, i per tant, estrictament parlant, però personalment parlant, estem parlant d'una onada de calor. Ara bé, des del punt de vista oficial meteorològic, no podem dir que sigui una onada de calor per dos motius. Un, es contempla per convenció que les onades de calor s'han de tenir en compte en base a les temperatures que es donen en els mesos estivals, per tant, juny, juliol i agost, i encara no hi hem entrat, no hem arribat, podríem dir, a aquests llindars de temperatura. I segon motiu és que no hem arribat, de moment, a sobrepassar el que són els límits per considerar una onada de calor. Imagina, Helena, que ara fóssim a 10 de juliol. Amb les temperatures que estem tenint, encara no s'arriba a aquell llindar d'onada de calor. També s'ha de dir que una onada de calor són 3 dies consecutius, com a mínim, amb aquestes temperatures elevades. Però ja us dic, des del punt de vista social i gairebé real, el que estem tenint és anòmal i podria ser una onada de calor.
0: Val, per tant, tu parlaves ja d'anomalia puntual o forma part d'un patró que ja s'està consolidant amb el canvi climàtic? És una cosa que es anirà repetint més sovint del que ens pensem?
7: Sí, pensem una cosa. Catalunya està molt més a prop del Sàhara que no pas del Pol Nord. Per tant, de sempre, les entrades d'aire càlid i, per tant, les masses molt estiuenques i molt caloroses seran més fàcils que hi arribin que no pas les masses fredes. Ara hem de tenir present que aquesta zona del nord d'Àfrica ja està més calent de per si perquè és un planeta que està més calent. Per tant, l'atmosfera està dopada de calor. I així que arriba el vent des del sud, com està sent el cas dels últims dies, aquestes onades de calor arriben molt més aviat. Als estius està demostrat que duren més o menys 3 setmanes més que abans. Comencen abans i acaben més tard. És un patró que de ben segur, Helena, doncs ens n'haurem d'anar acostumant, perquè és que serà la norma.
0: Acabo ja, Lluís Miquel, parlaves tu ara de l'estiu, això, quin estiu ens espera, i també una mica fes-nos un balanç molt petitó d'aquests propers dies. Això haurem d'aguantar-ho gaires dies encara, i sobretot pensant ja en l'estiu.
7: Sí, a veure, de moment comencem pel que tenim més a la vora, que és bàsicament l'immediat, és una calor desorbitada, per exemple, a hores d'ara. Són les 7 i 52 minuts al matí. Tenim 30 graus al Cap de Creus, a hores d'ara. Doncs bé, les properes hores, molta calor. De fet, el pic es dona entre avui i demà. Algun indret de Ponent arribarà als 40 graus o fregarà els 40 graus. Cap de setmana que continuarà molt calorós, però arran de mar frenarà la temperatura. Més enllà, sembla, la setmana que ve, Helena, tenim l'esperança que a partir del dimarts la cosa es comenci a desinflar. Com pot ser l'estiu? És impossible poder-ho predir, però sí que podem dir en gran mesura que el que mal comença, mal acaba. I si tenim aquestes temperatures ja aquesta època, serà fàcil que les onades de calor vinguin més fortes aquest estiu.
0: Lluís Miquel Pérez, gràcies, i com sols dir tu, n'estarem pendents a la xarxa.
7: I tant, i d'aquí una estona parlem.
0: Vagi bé.

0: Obrim ara, anava a dir, obrim la porta amb tanta calor, ja no sabem què ens diem. Obrim la porta a la crònica esportiva i ho fem amb Alexia Putellas, que s'ha acomiadat del Barça amb l'homenatge del club i de l'afició en la victòria sobre la Reial Societat. La capitana, que tanca l'etapa després de 14 temporades a l'entitat i havent aixecat 38 títols, va jugar el seu últim partit amb la samarreta blaugrana davant l'entregada afició del Johan Cruyff. El seu, però, no va ser l'únic comiat de la nit, ja que també va ser el darrer cop a l'estadi per a la Mapi León, per a Ona Batlle i per a Marta Torrejón. Al final del duel, companyes i seguidors van homenatjar la doble pilota d'or.
1: El camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment. I ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
0: La nit va ser rodona amb un nou triomf de les campiones. Les blaugranes van sumar la 28a victòria en 29 jornades, imposant-se per 2-1 a la Reial Societat. Clàudia Pina va obrir el marcador, però les basques van tornar a empatar. Aitana Bonmatí, aprofitant la passada d'Alexia, va fer el 2-1 definitiu. També va disputar el penúltim partit de Lliga l'Espanyol, que va empatar a 2 a Riazor. Les de Sara Monforte es van avançar en dues ocasions amb els gols d'Ona i Naima, però el Deportivo va igualar el marcador. La diana del 2-2 va arribar en el minut 88, ja pràcticament sense temps per a la reacció. L'empat manté les blanquiblaves dotzenes a la taula. I el Barça està a punt de tancar el primer reforç per a la propera temporada. L'escollit és el davanter anglès Anthony Gordon, que arribarà procedent del Newcastle a canvi d'uns 70 milions d'euros. L'acord amb el de Liverpool, de 25 anys, és total i l'únic que falta per tancar l'operació és la revisió mèdica i la signatura, que es podrien produir en qüestió d'hores o de dies, ja que Gordon és un dels escollits per Tuchel per disputar el Mundial amb el combinat britànic. El Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició. Del 31 de juliol al 28 d'agost s'hi podran sentir les veus del grup Cantoria o de la soprano Nadine Sierra, entre molts d'altres. I ens ho explica el David Navarro.
2: L'amor també deixa rastre és molt més que un lema. En un moment històric sacsejat per conflictes amb efectes globals, la programació del Festival de Torroella vol reivindicar que dintre del dolor i de la ràbia d'una realitat convulsa també podem trobar lloc per a l'afecte. Així com ha explicat la directora Montse Faura, l'homenatge als 150 anys de Pau Casals protagonitzat per Pablo Fernández o l'actuació del grup polifònic de Thalys Scholars són també cants a la pau.
3: No és una successió de concerts que aleatòriament que venim per artistes i per interès artístic i punt, no? Perquè hi ha tot aquest discurs que cada concert, cada obra té un sentit.
2: Nadine Sierra, Cantoria o el quartet Diotima són també grans noms d'una programació que també inclou el Festival de Música Documental Inèdit Empordà.
0: I un altre festival, Sons del Món, ja ha anunciat la programació de la seva 19a edició, que se celebrarà del 25 de juliol al 21 d'agost entre la Ciutadella de Roses i diversos tallers de la DO Empordà. L'encarregat d'obrir aquesta nova edició serà Pablo Alborán, que actuarà el 25 de juliol. Pels Sons del Món també hi passaran, entre altres grups, Lacs en Busto, Els Amics de les Arts, Niña Pastori o Joan Dausà.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: La fisioteràpia i l'articulació temporomandibular.
7: La fisioteràpia pot ser una gran aliada en el tractament de les disfuncions de l'articulació temporomandibular, coneguda com a ATM. A través de tècniques específiques es pot alleujar el dolor, millorar la mobilitat i reduir el desgast associat amb problemes com el bruxisme o altres desordres mandibulars. Un enfocament terapèutic adequat pot ajudar a restaurar la funció normal de la mandíbula i millorar la qualitat de vida dels pacients.
5: Salut activa.
8: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'àrea bàsica de salut de Palamós.
9: Si la mandíbula en general està molt tensa, per exemple, el que pot provocar són problemes masticatoris, per exemple, no podem deglutir correcte. També pot provocar que tinguem mals de caps. També pot provocar dolor cervical i, en general, que no puguis descansar correcte. Per millorar tots aquests aspectes que hem parlat anteriorment, el fisioterapeuta és un bon professional per ajudar, ja que té els recursos per treure la tensió de la mandíbula, ensenyar uns exercicis per poder treure la tensió i descansar millor durant la nit i tenir una vida més tranquil·la.
5: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Tot plegat, després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. El magistrat Santiago Pedraz segueix també la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. Tot plegat, redobla encara més la pressió sobre el president Pedro Sánchez, que es manté ferm en no avançar les eleccions. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 28 de maig i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Educació i els sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquesta tarda per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. El govern fixa la pujada salarial en uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats volen que la xifra arribi als 400 euros i es posi per escrit. Avui, nova jornada de vaga a escoles i instituts del Maresme i del Vallès. Desarticulen per primera vegada un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia amb diferents empreses pantalla de venda legal d'aquesta droga. En l'operatiu desplegat a Tarragona i Granada s'han fet 4 detencions. Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig, a màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, a l'interior i al Pirineu, i fregar els 40 a Ponent i a la Vall de l'Ebre. Ampliem la informació amb en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia, Elena. Doncs aquestes temperatures que ja a aquesta hora són desbocades. Per exemple, 30 graus tenim a hores d'ara a Llançà. En tenim 27 a l'Estartit. O, per exemple, al Tibidabo de Barcelona hi ha 26 graus de temperatura i són les 8 i 2 minuts del matí. Gran part de Catalunya ja a les immediates hores tindrà aquesta temperatura molt suau, de ple estiu aquest matí, i amb un cel completament destapat. Això voldrà dir moltes hores de calor intensa, picunadora, que a partir del migdia farà arribar els mercuris fins als 30-32 graus arran de mar i molt més amunt a les comarques interiors. Atenció cap allà a les 4-5-6 de la tarda, ja per tant avançada aquesta tarda, que la temperatura en el cas de Ponent, especialment al Segrià, també a la Vall del Llobregat, sobretot al Pla de Bages, també a les comarques del Pla de l'Estany, el Gironès i la Selva, o cap als dos Vallesos i la banda de l'Alt Penedès, aquí estarem entre 35 i 37 graus. La tarda tampoc portarà tempestes, Elena, per tant, moltes hores, com dèiem, d'una calor extrema, que, atenció, demà divendres encara s'accentuarà més a Ponent. Arran de mar, ja demà començarà a desinflar-se la temperatura.
1: Avui és el Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones, una jornada que crida la reflexió sobre greuges encara persistents com el biaix de gènere que tot sovint pateixen en l'atenció sanitària que reben. Per abordar-ho, parlarem tot seguit amb la doctora Maria Àngels Mangas, presidenta de la Societat Catalana de Salut amb perspectives de sexe i gènere. I dels esports, Alexia Putella s'ha acomiadat del Barça amb l'homenatge del club i de l'afició en la victòria sobre la Reial Societat. La capitana, que tanca l'etapa després de 14 temporades a l'entitat, va jugar el seu últim partit amb la samarreta blaugrana davant l'entregada afició del Johan Cruyff. El seu, però, no va ser l'únic comiat de la nit, ja que també va ser el darrer cop a l'estadi per a Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón. I de la cultura, el Festival de Torroella de Montgrí prepara una quinzena de concerts en el programa central que s'allargarà del 31 de juliol al 28 d'agost. Aquesta 46a edició inclourà de nou l'inèdit Empordà i situa el lema del certamen en l'empremta que deixa l'amor també en les manifestacions artístiques. Gairebé passen 5 minuts de les 8 del matí, és hora punta, per tant, toca a aquesta hora connectar amb el Servei Català de Trànsit perquè la Mireia Camats ens expliqui si hi ha gaires problemes a la xarxa viària. Bon dia, Mireia.
3: Hola, bon dia. Situació complicada a la xarxa viària catalana, l'autovia 2 i retencions de Castellbisbal a Sant Joan Despí en sentit Barcelona per un accident que ja s'ha pogut retirar a la B23 i a Cua del Papiol a Sant Feliu de Llobregat i d'Esplugues a Barcelona, a la C32 i a l'antitud i aturades de Gavà, Sant Boi de Llobregat en sentit nord i més endavant retencions entre Cornellà i Esplugues en sentit Barcelona per un camió avariat que ocupa el voral, a la C31 i a l'antitud de Viladecans al Prat de Llobregat en sentit nord, a l'AP7 hi ha retencions de la Roca, Parets i de Mollet a Barberà en sentit sud i de Sant Cugat a Barberà en sentit nord, a la C-17, cua de Parets a Mollet en sentit sud, la C-60 molt carregada d'Argentona en sentit Mataró i d'Argentona a la Roca en sentit Granollers, a la C-58 hi ha retencions de Sant Quirze a Sabadell i de Montcada a Barcelona en sentit sud per un accident i de Montcada a Ripollet en sentit nord, a la C-33 cua de Montcada a Barcelona, a la C-59 retencions a Caldes de Montbui en sentit sud, a la Pau de Nord aturades a Santa Coloma Gramenet en sentit sud, a la C-32 retencions a Badalona per anar cap a Barcelona i situació complicada a les rondes de Barcelona en diferents trams en tots dos sentits. És tot, bon dia.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Junts, PP i Vox consideren urgent que Salvador Illa doni explicacions públiques sobre la documentació interna i comptable, les factures, contractes i despeses de propaganda que el magistrat Santiago Pedraz ha demanat que recopili la Guàrdia Civil. Tot plegat després de l'escorcó que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. Pedraz segueix la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. El magistrat ha requerit correus electrònics, documentació i moviments econòmics relacionats amb Díez i també amb l'exnúmero 3 del PSOE, Santos Terdán. A més, també segueix la pista a una presumpta trama per intentar extorquir jutges, fiscals i membres de les forces de seguretat. I enmig d'aquest terrabastall polític i judicial que posa al punt de mira el PSOE, avui comença l'audiència de Badajoz el judici contra el germà del president del govern, David Sánchez, investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències i prevaricació. L'acusen d'haver-se beneficiat l'any 2017 d'una plaça feta a mida per ell a la Diputació com a coordinador de conservatoris. L'acusació li demana 3 anys de presó. També està imputat l'expresident de la Corporació Provincial, Miguel Ángel Gallardo, i 9 persones més vinculades a aquesta administració. Pedro Sánchez ha tornat a descartar, mentrestant, avançar les eleccions previstes per l'any vinent. El president del govern espanyol considera que seria una decisió que podria perjudicar els interessos dels ciutadans. Dit això, Sánchez ha promès que actuarà amb màxima contundència, com assegura que ha fet sempre, si detecta cap nou comportament irregular dins del partit. També ha afegit que un cop llegit l'escrit contra Zapatero, no hi veu cap fet delictiu. Ho ha dit des de Roma, després de reunir-se amb el papa Lleó XIV, quan només falten 10 dies per a l'inici de la seva visita a Espanya.
4: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis. Todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
1: 8:09, nou intent aquesta tarda per desbloquejar les negociacions entre Educació i els sindicats de mestres i professors després del fracàs de la darrera mesa sectorial. El govern insisteix en una pujada salarial d'uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els representants dels docents reclamen que la xifra arribi com a mínim als 400 euros. A més, volen tenir la proposta per escrit avui mateix. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
5: Ens emplacem doncs, a aquesta negociació esperant que el Departament d'Educació ens porti la proposta per escrit sobretot en el marc de l'escola inclusiva. Demanar un compromís però sense plasmar res per escrit és un brindis al sol absolutament, i nosaltres, evidentment, no entrarem en aquest marc.
6: Aquest dia 26 va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Nosaltres estaríem en condicions, en aquest cas, de situar-nos aproximadament durant els propers cursos en les mateixes xifres. Per tant, jo crec que en aquest cas això no serà un escull, no serà un obstacle. Sempre que estem preveient nous recursos, els preveiem per cursos futurs, no per al curs 26-27, perquè aquest és ja d'aplicació immediata.
1: I amb les negociacions obertes entre Educació i els sindicats, el calendari de vagues es manté. Avui l'aturada se centra a les comarques del Vallès i del Maresme. S'han previst manifestacions i també talls de trànsit, com el que a hores d'ara protagonitzen mestres i professors a Mataró. Allà hi tenim la Betty Doñate i a la Clara Sánchez, de TV Mataró. Bon dia, Clara. Quina carretera tenen previst tallar els manifestants, o ja estan a punt de tallar els manifestants?
7: Molt bon dia. Doncs, com veieu, desenes i desenes de professionals de l'educació s'han congregat aquí a Mataró i es disposen a tallar l'autopista C32 després de tot aquest escenari que explicàveu ara mateix de força convuls. I, com veieu, doncs, ja estan a punt per iniciar aquesta marxa. I no és la primera que fan avui, perquè a les 7 del matí ja tallaven també un tram de l'autopista C32 a l'altura de Canet de Mar. Tenim amb nosaltres precisament una professora de l'Institut de Canet de Mar, l'Eulàlia Salix. Molt bon dia. Heu començat ja ben aviat aquest matí amb les reivindicacions. I com encareu aquesta jornada després de com va quedar les negociacions ahir?
8: Nosaltres seguim convençuts. Tenim molt clar que no defallirem fins que no aconseguim el que ens hem proposat. El que es va parlar i la mesa, jo crec que està lluny encara del que nosaltres reclamem. I seguirem. Ja veieu que estem junts, estem fent molta pinya. Tot el col·lectiu docent, primària, secundària, PAS, és important també que això, no, que mostrem unitat, perquè tenim un objectiu comú que és important, que ens interpel·la a tots, no només a la docència, sinó a tothom, perquè estem lluitant per una educació pública de qualitat, i això és important que tothom ho tingui molt clar, que estem lluitant pels nostres drets, però pels drets de tothom. I això, reforçats i fent pinya.
7: Moltíssimes gràcies, Eulàlia. Doncs, com veieu, està tot a punt per començar aquesta marxa que ha de tallar l'autopista C32, una de les principals vies de comunicació entre Mataró i Barcelona. És la tercera vegada que es tallarà aquesta autopista en aquestes protestes dels docents, i la previsió és que més tard es manifestin també davant dels serveis territorials d'educació del Maresme i el Vallès Oriental, amb seu aquí a Mataró.
1: Gràcies, Clara. Està clar que les negociacions van encarrilant-se, però el pols al carrer es manté ben ferm. Gràcies, companyes, que vagi bé.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig, amb màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, també a l'interior i fins i tot al Pirineu. En el cas de Ponent i la Vall de l'Ebre, els termòmetres és previst que s'enfilin fregant els 40 graus. Aquest episodi de calor desbocada s'allargarà ben bé fins demà, quan tocarà sostre, tot i que a partir del cap de setmana la temperatura es continuarà mantenint per sobre de la mitjana. Tot plegat és fruit de l'efecte de l'anomenada cúpula de calor, que té l'origen en l'anticicló que afecta tota l'Europa occidental. I avui, 28 de maig, és el Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones. Una data que té com a objectiu difondre l'estat de salut de les dones, les seves necessitats i demandes i el compromís de les administracions per donar-hi resposta. Es commemora des del 1987 i va néixer especialment vinculada a la prevenció de la mortalitat en el part i a la necessitat de proporcionar més informació a les dones. Amb el temps s'han fet evidents importants buits en les dades i en la recerca sobre la salut de les dones. Per això, avui busquem la reacció de la Societat Catalana de Salut amb perspectives de sexe i gènere. La seva presidenta és la doctora Maria Antònia Mangas. Doctora, bon dia i gràcies per atendre'ns.
9: Bon dia. Encantada de que feu difusió de la nostra jornada i del que hi ha al darrere.
1: Doncs som-hi. Segons dades del Departament de Salut, les dones vivim més anys, però en pitjor estat de salut que els homes. A què responen aquestes diferències i què cal fer perquè s'equiparin?
9: Doncs hi ha un fet fonamental, i és que històricament els estudis relacionats amb la salut en general s'han fet en homes. S'ha pensat, i això sabem avui i tenim prou evidència científica, de que aquesta assumpció és un error, que homes i dones amb malaltim diferents, biològicament som diferents i també socioculturalment. O sigui, el nostre sexe i el nostre gènere influeix d'una manera directíssima amb la malaltia, i no sol això, en com es diagnostica. Si s'aplica un patró masculí, arribem a biaixos amb el diagnòstic, i tampoc la resposta al tractament és la mateixa. De manera que l'objectiu de la nostra societat, que està formalment constituïda des de fa poc temps, és per evidenciar aquestes diferències, per difondre i intentar, en base a què hi ha al darrere d'aquest procés diferent amb homes i dones, com hauríem d'individualitzar i de fer medicina de precisió, podríem dir, ajustant a les dones el que correspon a les dones i als homes el que correspon als homes. I vostè, hi ha un buit important.
1: Això és el que li volia preguntar, eh? Vostè ho deixava claríssim. La recerca biomèdica està centrada i s'ha centrat durant dècades en el patró masculí. Què s'ha de fer per revertir-ho? Què està millorant? I des de la vostra societat, què esteu fent per intentar que això canviï i el més aviat possible?
9: Doncs actuar principalment a tres nivells. A nivell de recerca, és el principi de tot. Si els assaigs clínics es fan solament amb homes, que això és el que passava el segle XX, fins al final del segle XX, doncs la informació que generin serà útil per homes, però no per dones. De manera que insistir en que la recerca, i cal formar els recercadors perquè la recerca inclogui pacients, i és investigació clínica, homes i dones, però també amb els models animals, que són els primers passos de la investigació. Amb ratolins, per exemple, que és amb, majoritàriament s'assagen, per exemple, nous fàrmacs, han d'incloure els dos sexes, i així tota la investigació clínica. I estudiar les diferències. No s'hi val fer la mitja i dir el resultat global d'aquest medicament per la població és que és efectiu amb un 40%. No, no, és que hi ha casos on la mitja és el 40%, però amb dones és un 12% i amb homes és un 40%.
1: El dolor crònic, la fibromiàlgia o la migranya tenen una prevalença molt més alta en dones, però també és evident que continuen patint infradiagnòstic i estigma. Per tot això que ens explicava, és perquè, com ho diria jo, aquests biaixos del sistema sanitari són el que expliquen aquesta infravaloració del dolor femení que patim especialment les dones, i que moltes vegades fins i tot en els llocs laborals no s'acaben de reconèixer?
9: És efectivament que, pel que hem dit, com històricament la recerca ha estat androcèntrica i el model, per tant, que estem aplicant ho segueix sent encara, malgrat s'han fet passos importants, és que les malalties que afecten majoritàriament a les dones han estat fins a dia d'avui molt menys estudiades. I que processos com l'endometriosis, que és un problema que afecta moltíssim la qualitat de vida de moltes dones, pot trigar encara anys, s'està escurçant, però anys a diagnosticar-se. O sigui que efectivament hi ha menys inversió encara a dia d'avui en recerca amb dones que amb homes, inclòs en finançament públic. I això s'està al món, estic parlant d'informació mundial, no és un

0: civil que continua oberta. El sergent Xavier Tenorio, de la Policia Catalana, explica la importància d'aquest operatiu que ha aconseguit desarticular una organització criminal amb filial a Alemanya que oferia un servei integral per posar en marxa plantacions de marihuana i blanquejar capital sota l'aparença d'empreses de venda legal d'aquesta droga.
1: En això no havíem arribat mai a acreditar aquesta doble funció i d'aquí l'especial valor d'aquesta estructura. És una empresa al servei d'organitzacions criminals que tenen en aquesta empresa el provisionament de tot aquest material i la sortida del blanqueig de capitals fruit del narcotràfic.
0: La comptabilitat també d'aquest entramat supera els 80 milions d'euros, mentre que la declarada no arriba als 15 milions. S'ha fet escorcolls a la demarcació de Tarragona i a Granada.
2: Notícies en xarxa. Informació al detall.
3: Fa 10 anys que la ciutadania de Tortosa va votar en una consulta popular justament si preferia reinterpretar el monument franquista o, pel contrari, retirar-lo. El resultat, per àmplia majoria, va ser mantenir-lo, però una dècada després el monòlit continua dempeus i la polèmica encara està oberta. Ens ho explica en Dani Camacho, de Canal T.
4: Un 68% dels veïns llavors va votar a favor de conservar i reinterpretar el monòlit, tot i que una part de la societat no se va sentir representada per la consulta. Llavors era l'alcalde Ferran Bel, qui recorda que la votació va estar consensuada per 20 dels 21 regidors.
5: És que un encert va ser una decisió majoritària de tots els grups polítics. Ara, quan ho fiques en context, sembla que les coses com si fos una decisió, algú volgut vendre com si fos una decisió meua personal.
4: Malgrat tot, la comissió per la retirada dels símbols franquistes se va mostrar sempre en contra de la consulta.
6: Quan se va plantejar el tema de la consulta vam pensar que això era una cosa que estava fora de lloc, que era una cosa que no s'havia de consultar, el que nosaltres enteníem que havien de fer en aquell moment les institucions, no? Bé, a nivell d'Ajuntament o a nivell de Generalitat, era fer un pas endavant, un pas valent.
4: Ara que el resultat ja ha passat a la història, el govern de la Generalitat va assumir el futur del monument amb la intenció de retirar-lo. Just quan anaven a començar les obres, el 2021, un jutge les va aturar amb unes mesures cautelars.
3: I també en matèria de memòria històrica, 85 anys després de la seva mort en una presó franquista d'Orduña, a Biscaia, les restes d'Ernesto Morales Casado han tornat aquest dimecres a la seva localitat, Amposta, en un emotiu acte organitzat per l'Ajuntament i per l'Institut Gògora del Govern Basc. La identificació ha estat possible gràcies a les exhumacions iniciades el 2014 al cementiri i a les proves d'ADN realitzades amb la família. El director del Gògora, Alberto Alonso, ha explicat que s'han recuperat 93 restes de presos morts durant l'inici de la dècada dels 40 i ha fet una crida a possibles familiars de víctimes catalanes. Els descendents directes de l'Ernesto han assistit a l'homenatge, entre ells el seu net Àlex.
7: Teníamos la gran suerte de haber encontrado también el nombre, apellidos y lugar de nacimiento de esos fallecidos. Es muy difícil, ha pasado muchos años, pero bueno, esto es una demostración también que con tesón, con fuerza y cuando una institución se cree realmente lo que es una ley de la memoria, al final se consigue.
8: Sabíem que Guillem Iñabi havia mort a la presó d'Orulla, però d'alguna manera pues, se va oblidar amb el temps. Farà 3 o 4 anys se van ficar en contacte amb l'Ajuntament d'Amposta i bueno, va començar una mica ja el periple de reconeixement. Hasta l'última hora que es va fer una prova d'ADN que va confirmar que realment pues, nosaltres érem els descendents directes d'Ernesto Morales.
3: Alexia Putella s'ha acomiadat del Barça amb l'homenatge del club i de l'afició en la victòria sobre la Reial Societat. La capitana, que tanca l'etapa després de 14 temporades a l'entitat i havent aixecat 38 títols, va jugar el seu últim partit amb la samarreta blaugrana davant l'entregada afició del Johan Cruyff. El seu, però, no va ser l'únic comiat de la nit, ja que també va ser el darrer cop a l'estadi per a Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón. Al final del duel, companyes i seguidors van homenatjar la doble pilota d'or.
9: El camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment. I ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
3: La nit va ser rodona amb un nou triomf de les campiones. Les blaugranes van

0: sumar la 28a victòria en 29 jornades, imposant-se per 2-1 a la Reial Societat. Clàudia Pina va obrir el marcador, però les basques van tornar a empatar. Aitana Bonmatí, aprofitant la passada d'Alèxia, va fer el 2-1 definitiu. I el Barça està a punt de tancar el primer reforç per a la propera temporada. L'escollit és el davanter anglès Anthony Gordon, que arribarà procedent del Newcastle a canvi d'uns 70 milions d'euros. L'acord amb el de Liverpool, de 25 anys, és total i l'únic que falta per tancar l'operació és la revisió mèdica i la signatura, que es podrien produir en qüestió d'hores o de dies, ja que Gordon és un dels escollits per Tuchel per disputar el Mundial amb el combinat britànic. El Catalunya s'ha avançat en l'anada de la final de l'Eurocup femenina de waterpolo amb un triomf sobre l'Atlètic Barceloneta per 14-9. La victòria permetrà a les gracienques afrontar la tornada dimecres vinent a la piscina marinera amb 5 gols de renta. D'altra banda, el Sant Andreu s'ha endut el primer punt en la final de la divisió d'honor femenina davant del Mataró. L'equip andreuenc va guanyar per 10-8 amb Ari Ruiz, autora de 3 gols com a referent en atac. El segon assalt serà dissabte a la capital del Maresme. El Festival de Torroella de Montgrí defensa que la Morda també deixa rastre en la seva 46a edició, del 31 de juliol al 28 d'agost, i actuaran, entre molts d'altres, les veus del grup Cantoria o el violoncel·lista Pablo Fernández. Ens apropa els detalls al David Navarro.
1: L'amor també deixa rastre és molt més que un lema. En un moment històric sacsejat per conflictes amb efectes globals, la programació del Festival de Torroella vol reivindicar que dintre del dolor i de la ràbia d'una realitat convulsa també podem trobar lloc per a l'afecte. Així com ha explicat la directora Montse Faura, l'homenatge als 150 anys de Pau Casals protagonitzat per Pablo Fernández o l'actuació del grup polifònic de Thalys Scholars són també cants a la pau.
2: No és una successió de concerts que aleatòriament que venim per artistes i per interès artístic i punt, no? Perquè hi ha tot aquest discurs que cada concert, cada obra té un sentit.
1: Nadine Sierra, Cantoria o el quartet Diotima són també grans noms d'una programació que també inclou el Festival de Música Documental Inèdit Empordà.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Tots els marroquins roben.
5: Ens treuen treball.
6: Com a trans et veuen com un monstre.
7: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
8: Aquest amb un trastorn mental.
9: És violent.
10: Una soledat, la gent gran.
11: Són gent que roben.
12: Paràsit, marimatge.
13: Si estic sol.
14: Terroristes.
15: Menjar plata.
16: Això és odi.
17: Aturem-lo.
18: Taula d'entitats del tercer sector social amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
19: Sabies que...
20: Per què menjar sobres d'arròs pot ser perillós? Tot està en la conservació del propi arròs, és a dir, en el temps transcorregut entre la primera cocció i el moment en el que el consumim. En particular, has de parar atenció a aquest aliment perquè si no s'emmagatzema correctament pot tenir efectes molt desagradables en el cos. De fet, fins i tot es pot córrer el risc de patir una intoxicació si menges aquest cereal quan ja fa hores o dies que l'has bullit i no l'has guardat de manera adequada. Per això, per poder estar segur de menjar una recepta sana fins i tot calenta, cal posar en pràctica algunes precaucions. Per exemple, una vegada hem cuinat l'arròs, no s'ha de deixar a l'aire lliure més d'una hora. Si, per tant, ens adonem que ens hem excedit de les quantitats o que no som capaços d'acabar totes les racions, el millor de tot serà ficar l'excedent a la nevera com a més aviat millor. De fet, després de deixar refredar la nostra preparació, caldrà guardar l'arròs sobrant en fred sense que hagin passat més de 60 minuts. L'arròs, per tant, s'emmagatzemarà a temperatures baixes fins que decidim consumir-lo, cosa que s'ha de fer dins l'endemà de la primera cocció. El culpable de tot això es diu Bacillus cereus, un bacteri que pot provocar intoxicacions alimentàries. Les seves espores sobreviuen fins i tot després de la cocció i si el cereal es deixa a una temperatura ambient, els bacteris proliferen en molt poc temps alliberant toxines que poden provocar vòmits i diarrees que poden durar fins a 24 hores.
21: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
0: Bon dia, són 8:45 del matí i avui encapçalem el Notícies en Xarxa destacant-vos que els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. El magistrat Santiago Pedraz segueix també la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. Tot plegat redobla encara més la pressió sobre el president Pedro Sánchez, que es manté ferm en no avançar les eleccions. Educació i els sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquesta tarda per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. El govern fixa la pujada salarial en uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats volen que la xifra arribi als 400 euros i es posi per escrit. Avui, nova jornada de vaga a escoles i instituts del Maresme i el Vallès. De seguida, tornarem a connectar en directe amb els companys de TV Mataró que segueixen a aquesta hora una de les protestes convocades. Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig, amb màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, a l'interior i també al Pirineu, i fregar als 40 a Ponent i a la Vall de l'Ebre. El meteoròleg de la xarxa, Lluís Miquel Pérez, ha augurat que tot plegat pot ser un pròleg del que ens espera a l'estiu.
5: És impossible poder-ho predir, però sí que podem dir en gran mesura que el que mal comença, mal acaba. I si tenim aquestes temperatures ja a aquesta època, serà fàcil que les onades de calor vinguin més fortes aquest estiu.
0: Avui és el Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones, una jornada que crida la reflexió sobre greuges encara persistents com el biaix de gènere que tot sovint pateixen en l'atenció sanitària que reben. La presidenta de la Societat Catalana de Salut amb perspectives de sexe i gènere, Maria Antònia Mangas, n'ha parlat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
9: És efectivament que pel que hem dit, com històricament la recerca ha estat androcèntrica i el model, per tant, que estem aplicant ho segueix sent encara, malgrat s'han fet passos importants, és que les malalties que afecten majoritàriament a les dones han estat, fins a dia d'avui, molt menys estudiades.
0: El govern ha activat una nova convocatòria del Pla de Barris amb l'objectiu d'incidir als entorns més degradats, amb menys equipaments i amb problemes persistents, com ara l'accés a l'habitatge. Al Notícies en Xarxa volem fer una mirada retrospectiva a aquest suport pressupostari al llarg dels anys per saber què ha canviat i què s'ha corregit per millorar-ho. Per fer-ho, en parlarem tot seguit a fons, a plató, amb Carles Martí, comissionat de barris del Departament de Territori de la Generalitat. A les portes de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona, els dies 9 i 10 de juny, ens centrem avui en la petjada del Vaticà a la ciutat. SEAT conserva el prototip de papamòbil dissenyat en només 15 dies l'any 1982 per a la visita, aleshores, a la capital catalana de Joan Pau II. El veurem en directe. Dels esports, destaquem que Alexia Putella s'ha acomiadat del Barça amb l'homenatge del club i de l'afició en la victòria sobre la Reial Societat. La capitana, que tanca l'etapa després de 14 temporades a l'entitat, va jugar el seu últim partit amb la samarreta blaugrana davant l'entregada afició del Johan Cruyff. El seu, però, no va ser l'únic comiat de la nit, ja que també va ser el darrer cop a l'estadi per a Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón. I en cultura, el Festival de Torroella de Montgrí prepara una quinzena de concerts en el programa central que s'allargarà del 31 de juliol al 28 d'agost. Aquesta 46a edició inclourà de nou l'inèdit Empordà i situa el lema del certamen en l'empremta que deixa l'amor també en les manifestacions artístiques.
3: Notícies en Xarxa, edició matí.
0: Us ho destacàvem suara en titulars. Els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Junts, PP i Vox consideren urgent que Salvador Illa doni explicacions públiques sobre la documentació interna i comptable, les factures, contractes i despeses de propaganda que el magistrat Santiago Pedraz ha demanat que recopili la Guàrdia Civil. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. Pedraz segueix la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. El magistrat ha requerit correus electrònics, documentació i moviments econòmics relacionats amb Díez i també amb l'exnúmero 3 del PSOE, Santos Cerdán. A més, també segueix la pista una presumpta trama per intentar extorquir jutges, fiscals i membres de les forces de seguretat. Mentrestant, Pedro Sánchez ha tornat a descartar avançar les eleccions previstes per l'any vinent. El president del govern espanyol considera que seria una decisió que podria perjudicar els interessos dels ciutadans. Dit això, Sánchez ha promès que actuarà amb màxima contundència, com assegura que ha fet sempre, si detecta cap nou comportament irregular dins del partit. També ha afegit que, un cop llegit l'escrit contra Zapatero, no hi veu cap fet delictiu. Ho ha dit des del Vaticà, on aquest dimecres s'ha reunit amb el papa Lleó XIV, quan només falten 10 dies per l'inici de la seva visita a Espanya.
10: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis. Todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
3: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
0: Nou intent aquesta tarda per desbloquejar les negociacions entre Educació i els sindicats de mestres i professors després del fracàs de la darrera mesa sectorial. El govern insisteix en una pujada salarial d'uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els representants dels docents reclamen que la xifra arribi com a mínim als 400 euros. A més, volen que aquesta proposta els arribi per escrit avui mateix. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès, i Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
11: Ens emplacem doncs, a aquesta negociació esperant que el Departament d'Educació ens porti la proposta per escrit, sobretot en el marc de l'escola inclusiva. Demanar un compromís però sense plasmar res per escrit és un brindis al sol absolutament i nosaltres, evidentment, no entrarem en aquest marc.
12: Aquest dia 26 va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Nosaltres estaríem en condicions, en aquest cas, de situar-nos aproximadament durant els propers cursos en les mateixes xifres. Per tant, jo crec que en aquest cas això no serà un escull, no serà un obstacle. Sempre que estem preveient nous recursos, els preveiem per cursos futurs, no per al curs 26-27, perquè aquest és ja d'aplicació immediata.
0: I amb les negociacions obertes, el calendari de vagues es manté. Avui, l'aturada se centra a les comarques del Vallès i el Maresme. S'han previst manifestacions i també talls de trànsit, com el que a hores d'ara protagonitzen mestres i professors a Mataró. Allà hi tenim la Beti Doñate i la Clara Sánchez, de TV Mataró. Bon dia, Clara. En quina direcció van, a hores d'ara, aquests manifestants?
13: Molt bon dia. Doncs ara sí, els manifestants es troben al vell mig de l'autopista C32, en tots dos sentits de la marxa, tant des de Mataró cap a Barcelona, com també des de la capital catalana i cap a l'Alt Maresme. Ara tallen aquests dos trams de la circulació, però de moment no s'han aturat, segueixen a bon ritme, i és que la idea és poder fer aquesta marxa també per dins de la ciutat i arribar un cop a dins de la ciutat a fer una manifestació, una protesta just davant dels serveis territorials d'educació al Maresme i al Vallès Oriental, que tenen seu a Mataró, a prop de l'estació. Ara mateix, com veieu, doncs, se senten algunes sirenes de policia que estan tallant el trànsit i els cotxes ja es van aturant al pas d'aquesta manifestació per Mataró.
0: Doncs matí complicat també avui a les carreteres, especialment a les del Vallès i a les del Maresme, per aquests talls de trànsit, ja ho veieu, dels docents. Gràcies, Clara.
21: Notícies en xarxa. Actualitat local.
0: Falten 5 minuts per 3 quarts de 9, us ho dèiem en titulars, ho destacàvem, el govern ha donat llum verda a la segona convocatòria del Pla de Barris, dotada amb 200 milions ampliables. És un bon moment per mirar enrere. La primera convocatòria va deixar fora 63 municipis i va requerir una ampliació pressupostària per no deixar projectes ben valorats al calaix. Avui volem saber què ha canviat, què s'ha corregit, quines novetats incorpora la nova edició i quin balanç fa el departament d'aquest primer any de desplegament. I per fer-ho, hem convidat a plató, també us ho denunciàvem, a Carles Martí. Bon dia, Carles Martí.
14: Bon
0: Ell
14: dia.
0: És comissionat de barris del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya. Comencem, doncs, si li sembla, Carles Martí, per fer una mica un balanç del que va ser aquesta qüestió. La primera convocatòria, aquesta primera convocatòria, que jo ara ho deia, que va deixar fora 63 municipis i molts projectes avui encara estan en fase normativa. Què ha anat bé i què no d'aquest pla, d'aquesta primera convocatòria, i què ha après el departament d'aquell procés?
14: Bé, a la primera convocatòria nosaltres en vam fer un balanç molt positiu, perquè van haver-hi 83 sol·licituds, això vol dir que hi havia ganes, hi havia resposta a aquesta proposta del departament de tornar a posar en marxa un pla de barris que vol ser una aliança entre ajuntaments, entre municipis i Generalitat per revertir les situacions de vulnerabilitat, de precarietat d'alguns dels barris amb més dificultats del nostre país, no? Per tant, va haver-hi molt bona resposta, nosaltres en fem un balanç molt positiu. Evidentment, no hi havia recursos en aquell moment per tots els projectes, en vam donar 20, se'n van quedar fora 63, i en aquesta nova convocatòria doncs, en donarem, esperem, com a mínim 20 més, amb els 200 milions que estan previstos, i anirem traient convocatòries fins que puguem arribar al conjunt de barris que necessiten al nostre país aquest suport i aquesta unió, aquesta complicitat forta entre administracions i també ciutadania per donar la volta a la situació en la que es troben.
0: Comissionat, aquesta nova convocatòria de la que vostè ara feia referència exigeix que la transformació vagi més enllà de l'obra física i inclogui també acció social i comunitària. A la pràctica, això què vol dir? Perquè ens entengui tothom. Què hauran de fer els ajuntaments més enllà d'arreglar carrers, per dir-ho així?
14: Això ja era així a la convocatòria de l'any passat. És una característica d'aquesta nova tongada de convocatòries del Pla de Barris, perquè efectivament l'evolució que es va fer de l'anterior Pla de Barris ens va indicar que dignificar l'espai públic, crear nous equipaments és condició necessària, però no suficient. A molts llocs es va veure clarament que necessitàvem primer rehabilitar les cases, ajudar a rehabilitar els edificis de portes endintre dels habitatges i després reforçar molt aquest treball comunitari, aquest treball de cohesió social. Si no hi ha unes bones condicions de les persones, després la vida que es fa en aquests espais públics no canvia substantivament. Per tant, qüestions d'ocupació, qüestions de salut, qüestions contra la soledat, qüestions de treball conjunt, d'integració, són imprescindibles perquè un barri canviï. No n'hi ha prou només, encara que és imprescindible, en dignificar l'espai públic i els equipaments i els serveis, sinó que necessita també aquest esforç col·lectiu i comunitari.
0: Una de les característiques del pla i que de la qual n'heu fet bandera és de que vol garantir l'equitat territorial. Però molts municipis petits no tenen equips tècnics per redactar projectes complexos i tampoc massa pressupost per cofinançar el projecte. Com evitareu que aquesta convocatòria acabi premiant només els ajuntaments amb més múscul administratiu i econòmic? I deixi'm que li faci una postilla encara. Aquest dia entrevistàvem a un alcalde d'un petit municipi del Vallès Oriental que ens deia: nosaltres no tenim la figura de secretari, ja sé que ara també ho esteu intentant resoldre, però no tenim aquesta figura de secretari i, per tant, és molt difícil poder accedir a aquest tipus de projectes, a aquest tipus de subvencions, a aquest tipus d'ajuts, a aquest tipus de plans.
14: Sí, aquest tipus d'ajuts i a tot, perquè realment la figura del secretari és absolutament imprescindible i per tant, per això, com vostè deia, s'estan posant mesures perquè es pugui solventar aquesta mancança greu d'aquestes figures en molts ajuntaments, no? tampoc el pla de barris és per solucionar tots els problemes de tothom a tot arreu.
15: No, però que hi hagi equitat territorial...
14: No, em refereixo amb el tema aquest dels secretaris i d'altres coses.
15: No, esclar que no. Això és una altra cosa.
14: El pla de barris el que vol centrar-se és en donar aquest suport als municipis per revertir aquestes situacions de vulnerabilitat màxima o important en algunes parts dels seus territoris. No? Llavors, amb els municipis petits, per una banda, accedeixen d'entrada 75% de finançament, de cofinançament per part de la Generalitat, i poden arribar al 90%. I per altra banda, nosaltres hem posat tots uns mecanismes per donar suport a aquests municipis en la redacció de projectes, especialment a través de la col·laboració amb les diputacions, que són les administracions que coneixen millor aquesta realitat i que estan més avesades a donar suport als municipis petits. No? Tenim molt present aquesta realitat. El programa no vol excloure ningú, vol arribar a tot arreu, a qualsevol manifestació de vulnerabilitat en qualsevol dels entorns, cascs antics, barris perifèrics, urbanitzacions, municipis petits, i per tant aquesta és la nostra filosofia. I de fet, en la primera convocatòria, dos municipis de menys de 5.000 habitants, entre els 20, és una proporció jo crec que raonable, van accedir als fons i de fet estan molt contents i han començat a treballar amb el nostre suport més directe. No? Aquests dos municipis tindran, per part de l'Oficina Tècnica de Barres i Viles, que està escrit al comissionat, un suport més directe perquè puguin fer-ho.
15: Què ha de tenir un barri per ser considerat prioritari i quins criteris pesen més a l'hora de fer-ne la selecció?
14: Hi ha un criteri bàsic, que és la renda, és a dir, la mitjana de la població que viu en aquesta àrea, i nosaltres en diem tècnicament àrea d'atenció especial, perquè barri és un genèric, però tècnicament en diem àrea d'atenció especial, doncs la mitjana de la renda d'aquesta població d'estar per sota la mitjana de Catalunya. Això és condició sine qua non. Però després hi ha 26 indicadors que hem preparat, que vam preparar, que estan a les bases de la convocatòria. D'acord amb els criteris, hi ha 11 criteris que fixa la llei sobre què s'entén per vulnerabilitat urbana. Els hem transformat en 26 indicadors i aquests 26 indicadors doncs, són els que, calculant-se, generen doncs, una avaluació complexa i compartida d'aquesta vulnerabilitat. Hi ha indicadors socials, per exemple, l'índex socioeconòmic territorial, que pesa molt, que elabora l'IDESCAT, però hi ha també indicadors físics sobre l'estat dels habitatges, sobre l'estat de la via pública, sobre les dotacions de verds. Hi ha aquests 26 indicadors que ens guien per identificar realment de manera objectiva quins són aquests barris vulnerables.
15: I si em permet, abans d'acomiadar-lo, Carles Martí, li haig de preguntar una mica sobre l'actualitat, sobre aquests escorcolls a la seu del PSOE Madrid ordenats per l'Audiència Nacional. El magistrat Santiago Pedraz també requereix al PSC informació i documentació relativa a les eleccions catalanes del 2024 i crec entendre que Junts, em sembla, i el Partit Popular i Vox, fins i tot, em sembla que ja estan demanant que Salvador Illa comparegui al Parlament per donar explicacions. No sé, una primera reacció sobre aquesta qüestió?
14: Desconec absolutament aquest requeriment, aquesta demanda. No sé a què refereix, però en qualsevol cas estic absolutament convençut de que no hi ha cap irregularitat en el desenvolupament de les campanyes, que a més estan fiscalitzades a tot i a través... mai ha sortit cap element que pugui ser contradictori amb res de la legalitat.
15: Carles Martí, doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Perdoni l'atracament gairebé amb armada, però li havia de fer. Que vagi molt bé, esperem que torni un altre dia fent més valoració del Pla de Barris, que és de moment el seu territori.
14: Encantat, hi haurà 3 convocatòries més com a mínim, o sigui que tindrem oportunitat.
15: Doncs va, que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies.
14: Bon dia.
15: Bon dia.
17: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
15: I avui és el Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones, una jornada que crida la reflexió sobre greuges encara persistents, com el biaix de gènere que tot sovint pateixen en l'atenció sanitària que reben. La presidenta de la Societat Catalana de Salut amb perspectives de sexe i gènere, Maria Antònia Mangas, ha denunciat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa, la manca de recursos i les desigualtats en la investigació de malalties que pateixen les dones.
22: Com històricament la recerca ha estat androcèntrica i el model, per tant, que estem aplicant ho segueix sent encara, és que les malalties que afecten majoritàriament a les dones han estat, fins a dia d'avui, molt menys estudiades. O sigui que, efectivament, hi ha menys inversió, encara a dia d'avui, en recerca amb dones que amb homes.
0: A les portes de la visita del papa Lleó XIV a Barcelona els dies 9 i 10 de juny, hem volgut conèixer la petjada del Vaticà a la ciutat. En aquest sentit, SEAT conserva encara el prototip de papa mòbil dissenyat en només 15 dies, l'any 1982, per a la visita a la capital catalana d'aleshores Joan Pau II. A la nau de la Zona Franca, on es conserven els models històrics de la marca automobilística, hi tenim en Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns com és aquest prototip.
1: Bon dia, Helena. Sí, som a la seu on SEAT conserva la seva memòria històrica. I dins aquest capítol de memòria destaca el papa mòbil, aquest prototip que l'empresa automobilística va dissenyar i construir en només 15 dies, tot coincidint amb la visita del papa Vidila a Espanya l'any 1982. Volem conèixer més de la història d'aquest vehicle amb Isidre López. Ell és responsable de SEAT Històrics. Isidre, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Quina és la història que s'amaga darrere la construcció d'aquest vehicle?
2: Doncs la història és molt senzilla. Resulta que la comissió del Vaticà, que va venir prèviament a la visita per comprovar que totes les rutes estiguessin bé, els espais, etc., es van adonar que el cotxe oficial del Vaticà, que en aquell moment era un Range Rover, amb la urna recent instal·lada, no passava per la porta d'accés al Santiago Bernabéu i al Camp Nou del Barça. Llavors van contactar amb les autoritats. En aquell moment la SEAT era una companyia de l'INI, de pública, per tant, ens van contactar i ens van demanar això, si teníem possibilitat de fabricar un cotxe per aquesta tasca. No? Llavors, a les mires ens quadràvem amb la plataforma del SEAT Panda, i per això vam fer aquest SEAT Panda, que la gràcia és que es va fer en 15 dies. No?
1: Isidre, alguns dels elements que destacaries, la bandera, per exemple.
2: Sí, la bandera, com podeu veure, és de xapa perforada i pintada, perquè clar, en 15 dies no donava temps a fer-la de roba, no? Com més noble, no? També tenim detalls com, per exemple, la roda, la llanta, porta un tapacú diferent, que ve del Seat Ronda, que es va posar expressament perquè, si us fixeu, té forma de creu. És un homenatge, és un tribut a l'Església Catòlica, no?
1: Un altre element,
2: sí.
1: Isidre?
2: El parabrises és practicable, es pot baixar, com veieu, una mica semblant als de safari, no? Aquí el lema de Joan Pau II, que era el Totus Tus, i també tot aquest entrellat de tubos perquè la santitat es pogués agafar bé a l'hora de pujar el vehicle.
1: Això m'interessa molt, Isidre, i d'aquesta manera acabarem la connexió. Explica'm com es va pujar el papa en aquest vehicle.
2: Bueno, es va fer aquest escaló per facilitar l'accés, i bé, va pujar així per darrere i bueno, va fer tota la volta a l'estadi. No?
1: Doncs Isidre, em permetràs poder emular d'alguna manera el papa Vidila, poder pujar aquest papa mòbil, aquesta relíquia històrica de la memòria històrica de SEAT, també de l'empresa automobilística, fins i tot de la societat, l'economia de Catalunya. Doncs així, Helena, així va poder viatjar el papa durant la seva visita al 1982. Hem pogut mostrar i hem pogut tocar també, i bueno, imaginem que podem viatjar per aquella Espanya del 1982 en aquest prototip dissenyat en només 15 dies per l'empresa SEAT.
0: Doncs temps ara per als esports amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
4: Bon dia.
0: Alexia Putellas, que hi va dir adéu definitiu al Barça, al Johan Cruyff.
4: Sí, exacte. La victòria sobre la Reial Societat va ser el seu darrer partit amb la samarreta blaugrana després del comiat institucional al matí al Camp Nou. Al vespre ho va fer sobre la gespa i va tancar així 14 temporades de blaugrana en què ha guanyat 38 títols. Va ser un càlid homenatge al que li va oferir l'afició del Camp Nou, entregada al seu, però no va ser l'únic comiat, ja que també va ser el darrer cop a l'estadi per a Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón. Al final del duel, Alexia va fer balanç del seu pas pel Barça i va parlar de la nova etapa que viurà a partir d'avui.
23: El camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment. I ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
4: La nit va ser rodona, amb un nou triomf de les campiones. Les blaugranes van sumar la 28a victòria en 29 jornades, imposant-se per 2-1 a la Reial Societat. Clàudia Pina va obrir el marcador, però les basques van tornar a empatar. Aitana Bonmatí, aprofitant la passada d'Alexia, va fer el 2-1 definitiu. també va disputar el penúltim partit de Lliga, l'Espanyol, que va empatar 2 a Riazor. Les de Sara Monforte es van avançar en dues ocasions, amb els gols d'Ona i Naima, però el Deportivo va igualar el marcador. El 2-2 va arribar al minut 88, ja pràcticament sense temps per la reacció. L'empat manté les blanquiblaves dotzenes a la taula. El Barça, en aquest cas masculí, està a punt de tancar el primer reforç per a la propera temporada. L'escollit és el davanter anglès Anthony Gordon, que arribarà procedent del Newcastle a canvi d'uns 70 milions d'euros. L'acord amb el jugador nascut a Liverpool ara fa 25 anys és total i l'únic que falta per tancar l'operació és la revisió mèdica i la signatura. Tot plegat es podria produir en qüestió d'hores o de dies, ja que Gordon és un dels escollits per Tuchel per disputar el Mundial amb el combinat britànic. I el Barça ha fet oficial que Xavi Pascual no continuarà la propera temporada com a entrenador de l'equip de bàsquet blaugrana. El tècnic de Gavà ha comunicat al club que farà efectiva la clàusula de rescisió de 400.000 euros marcada pel contracte que lligava l'entitat fins al 2028. D'aquesta manera, Pascual posarà fi a la segona etapa com a entrenador blaugrana. Avui a 11:45 oferirà una roda de premsa. I el Catalunya s'ha avançat en l'anada de la final de l'Eurocup femenina de waterpolo amb un triomf sobre l'Atlètic Barceloneta per 14-9. La victòria permetrà a les gracienques afrontar la tornada dimecres vinent a la piscina marinera amb 5 gols de renda. D'altra banda, el Sant Andreu s'ha endut el primer punt en la final de la divisió d'honor femenina davant el Mataró. L'equip andreuenc va guanyar per 10-8 amb 3 gols d'Ari Ruiz. El segon assalt serà dissabte a la capital del Maresme. Doncs el Catalunya a Europa i el Sant Andreu a la divisió d'honor agafen avantatge.
15: Gràcies, Cristina. Fins demà.
4: Fins demà.
15: I vosaltres, gràcies per l'atenció i guardeu-vos de la calor. Fins demà.

Remunta a Barcelona quan el sol es pon. Estic gaudint molt de coses que segur que lloren els que no hi són. Gaudint de nits com aquelles, que ha marxat qui sap on, que ha marxat qui sap on. Però ara vull tornar a l'últim cop que ens vam poder tronxar i explicar-te les coses que t'he d'explicar. Ei, vaig a pit descobert que no sigui grat. Digue'm, on per venir amb els Danis, el Xavi, l'Alfons, José, Daniel o Guillem, Violeta i Cançón, retornar com si fos. Les teves soles i em venen senglors, potser són d'angoixa, alguns sonen com glors. Blanqueta, garnatxa, el meu got, jo d'aquí Barna no em moc. Tocat en més sales, festivals, festes majúscules.

Anem, noi, Gerardo i Maria, a veure el sac al teu cos. Si em pregunten si ploro per tu, jo els diré que no. Que la història que vam viure junts ha canviat de color. Aquí, agafem el cotxe, anem...

Hola, molt bon dia. Sigueu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet. Al Posat les Piles rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra Ràdio Mollet. En el dia d'avui us acompanyen en Josep Casasnovas i Emma Balea, que és el que farem en aquesta jornada. Doncs avui hem convidat a representants del Casal, el Casal Cultural de Mollet del Vallès, perquè estem a les portes de la mostra de catifes que doncs, ja portem 32 anys que s'organitza aquesta mostra aquí a casa nostra i en volem parlar-ne. No sabem si encara aquelles entitats que vulguin allò adherir-se hi són a temps i això en volem tenir allò, aquesta informació, així que en parlarem amb ells i elles. Després també hem convidat a l'Associació Cultural Set Plomes i és que justament també aquest cap de setmana faran el seu recital de primavera. Els hem convidat perquè de fet també us hem de dir que l'Associació de Veïns de Can Borrell ha declinat la seva participació a l'espai que tots els dijous tenim amb les entitats veïnals. També tindrem l'agenda de tota la setmana aquí a casa nostra. Tindrem a l'espai del Bar de Lletra, avui compartit amb el llibreter Carles Penya, però per començar, com fem sempre, doncs el que tindrem és l'apunt informatiu que ens apropa la nostra companya Carla Ramos. Salutació d'en Josep Casasnovas i qui us parla, Emma Balea. Comencem.

0: Molt bon dia, Carla.
1: Bon dia.
0: Preparada per una jornada de calor?
1: La veritat és que no, però sembla ser que serà ja aquesta la tònica pels propers dies, així que no hi haurà una altra.
0: Clar, a més han anunciat, ara sentirem després en Lluís Mi Pérez, però han dit que avui i demà, segurament avui, doncs dels dies allò més calorosos. Bé, tret de la calor, que segurament serà notícia i comentari entre la població, anem a destacar altres qüestions, com ara?
1: Doncs sí, comentem que l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Mollet ha fet un pas més en la seva formació. Diversos membres de l'entitat han cursat una formació d'equips de segona intervenció al centre formatiu Zona Risc, on han après tècniques d'actuació més avançades per poder intervenir en situacions més complexes que un simple incendi en una paperera o en un matoll. Jordi Robles, president de l'Associació Molletana, ha comentat que amb aquesta formació han millorat les tècniques d'extingir focs i es preparen per una temporada calorosa on els incendis seran més habituals.
2: Aquesta formació és com un pas més a la preparació que tenim aquí a Protecció Civil de Mollet per afrontar incendis. Ara, sobretot, de cara ja que comença la temporada d'incendis i que ens apropem a Sant Joan i ja sabem les coses que solen passar, doncs, és un nivell més de professionalització, millores de tècniques molt millorades per com atacar focs.
1: Al llarg de 7 hores de formació, els voluntaris han fet pràctiques reals per aprendre a controlar els focs. Comenten, de fet, que una de les experiències més impactants ha estat l'actuació en un edifici ple de fum on havien de rescatar a una víctima. A més, la formació ha servit per aprendre a utilitzar mànegues de més cabal o bé protegir-se contra la radiació. Ara, amb aquesta formació, Jordi Robles ha afegit que estan preparats per dur a terme una segona intervenció en cas d'incendi i apagar completament el foc en situacions més complexes. Així que doncs fan aquest pas endavant per continuar doncs millorant la seguretat i fer doncs front a les emergències que puguin passar.
0: En tot cas, esperem que no es produeixin aquestes emergències, però està bé, com a mínim, saber que tenim un equip preparat, no? Per fer-hi front. Més coses, ara més festives.
1: Sí, parlem de temes més festius, i és que l'Associació de Veïns i Veïnes de Riera Seca ha organitzat la Festa del Barri per aquest dissabte. La principal novetat és que per primera vegada s'ha escollit una temàtica. L'entitat va proposar al veïnat que triés entre els anys 80 i Eivissa, sent l'opció escollida aquesta última. Així ho ha explicat Anna Rodríguez, que és portaveu de l'Associació de Veïns.
3: Fet alguna novetat i una era d'aquestes, o sigui, posar una temàtica. Van donar primer a escollir a través de l'Instagram dues temàtiques i la guanyadora ha sigut doncs, la Festa Eivissa. I, bueno, sobretot és el guarniment de taula, que ja sabeu que, com en altres anys, doncs, a qui millor guarneixi la taula doncs, tindrà un premi. Llavors, doncs, a partir d'aquí, doncs, bueno, si tothom vol venir doncs, una mica ja també allò en festa d'Eivissa, doncs, també pot venir.
1: El sopar de germanor es porta fent des de fa 26 anys i aplegarà l'entorn de 150 comensals. La festa ha anat creixent i ja des de les 11 del matí hi haurà tallers pels més menuts. L'entitat ha tornat a apostar per la vermussalsa, que és una activitat que va estrenar-se l'any passat amb molt bona acollida. En coincidència amb el sopar, també es farà el tradicional concurs de truites i enguany també hi haurà un concurs musical. La festa, que tindrà lloc a la pista exterior del pavelló d'hoquei, s'allargarà fins a la una de la matinada. Veiem doncs que diverses festes hi ha per aquestes altres entitats de veïns, perquè també la setmana passada tenia lloc la de Planellador, així que celebrar doncs que hi hagi continuïtat d'aquestes associacions.
0: Doncs sí, a més que evidentment s'adrecen especialment al veïnat, però que hi ha doncs qualsevol persona que visqui a Mollet i que vulgui apropar-se, segurament serà benvinguda.
1: Doncs segur que sí.
0: Molt rebé, Carla. Moltíssimes gràcies.
1: A tu, Emma, que vagi bé.
0: Anem a saber ara dèiem en començar que han anunciat que farà molta calor. A veure què ens indica en Lluísmi Pérez. Molt bon dia, Lluísmi.
4: Bon dia. Una altra vegada una situació completament estiuenca i fins i tot passada de voltes, perquè la temperatura serà encara molt més alta de la que toca i avui encara pujarà més respecte a ahir. Ens plantarem en els 36-37 graus de màxima a molts indrets al voltant del Pla de Girona, també del prelitoral barceloní, cap al Vallès, cap a l'interior del Baix Llobregat, gran part de la vall del Llobregat, en el cas del Bages, per exemple, i també a les comarques de Ponent, sempre amb un domini clar del sol i aquesta tarda fruit de la calor amb alguna gotellada molt esporàdica en algunes comarques com la Cerdanya, l'Alt Urgell, també el Berguedà, el Solsonès, el nord d'Osona i el Lluçanès. N'estem pendents a la xarxa.

0: Avui us hem dit que en el Posat les Piles tindrien com a convidats representants del casal, i és que s'apropa la data del Corpus i, per tant, a Mollet del Vallès ja fa 32 anys que es fan catifes de flors, de manera que tenim allò, la comissió catifaire, no?, que tenim allò pel Josep Copt al capdavant. Què tal, Josep?
1: Molt bon dia.
0: Molt bon dia. També amb el suport de la Teresa Llavina.
2: Bon dia.
0: Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: I, evidentment, doncs, com a responsable, no?, directora del casal, tenim a la Glòria Nogués. Benvinguda, Glòria.
3: Moltes gràcies, bon dia.
0: De fet, esteu allò a la recta final, eh? En el casal hi ha molta activitat ara,
3: sí,
0: no?
3: Sí, els mesos
0: fins
3: aquests,
0: Sant Joan.
3: Maig i juny estem a tope, sí.
0: Sí, sí, sí. No, ja hem vist allò que hi ha un munt d'activitat. M'imagino que després pareu una mica, no?
3: Bueno, fins a Sant Joan, efectivament, ara estem molt embolicats perquè aquest cap de setmana comencem amb l'Arlequí, que no ens toca de ple, però hi participem molt. I la setmana següent ja tenim les catifes i sí, sí.
0: I després el Festival de Bombolles, que també dona
3: també,
0: suport,
3: sí.
0: Sant Joan...
3: Sí. Sant Joan amb el muntanyenc,
0: a més a més de les sortides i viatges que feu des del
3: Ei,
0: casal.
3: Sí, que també, la veritat és que també està pujant molt, estem supercontents, estem tenint una acollida que important i estem molt contents.
0: Josep Cot...
1: Digui
0: hem
1: vostè.
0: Dit allò que, jo diria, l'ànima, no?, dels catifaires molletans, no només molletans, sinó la de Federació Catalana, que el tenim com a secretari a nivell internacional, està movent perquè el tema de les catifes hem vist a la revista del Casal, que a més el mes de desembre sembla ser que finalment, no?,
1: serem reconeguts com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat, això mateix.
0: Fantàstic.
1: Hem presentat una candidatura en 4 països, en Malta, en Mèxic, amb Itàlia...
0: I Bèlgica.
1: Bèlgica i Espanya, i per tant, suposem, vaja, que està cantat que hi haurà això.
0: De fet, el Josep, que ha arribat molt puntual, m'ha explicat que abans de fer la catifa, de la mostra de catifes aquí a Mollet del Vallès, ja la setmana vinent, no?
1: Sí, sí.
0: El dimecres...
1: Bueno, les catifes de la Catedral de Barcelona les fem sempre als catifaires de Mollet. Per tant... un any més farem les catifes de la catedral. I aquest any és complicat perquè sobrevé la visita al Sant Pare i volem fer una catifa a Barcelona.
0: També a la Sagrada Família.
1: A la Sagrada Família, i per tant ja ho tenim demanat i esperem que tirem endavant.
0: Anem a parlar de la mostra que tenim aquí a casa
1: Vinga.
0: Nostra. Teresa, com ho tenim?
2: Bueno,
0: perquè
2: molt...
0: ens ha dit allò el Josep, que té una mica com a secretària o...
2: Molt enfeinada, en principi molt sí. Enfeinada, perquè clar, hi ha gent que sí que vol participar, però a vegades diu, bueno, però quin dibuix i tal i qual, i sí, bueno, ja et donarem un cop de mà, però que aquest cop de mà a vegades és ara una altra, i llavors és molt exigent comptar el material. El dibuix no cal, perquè una vegada s'ha escollit, es fa un plotter, i aleshores el paper es posa a terra, s'enganxa i tens complir doncs aquells dibuixos, no?
0: Saps que li deia jo al Josep, ara fa una estona, dic, potser hauríeu de fer un taller formatiu allò de 2 dies, no?, un mes abans, perquè així les entitats no s'espantessin tant. Perquè quan tu veus les catifes, dius, quina feinada... Però ara potser allò amb la digitalització i tal és molt més fàcil, no?
2: Home, amb la digitalització
0: sí.
2: És curiós perquè l'altre dia una persona va demanar a la IA una catifa i li va comptar inclús els materials, li va fer el dibuix i li va posar els materials que tenia que utilitzar per fer-la. Increïble. Increïble.
3: Sí, però això, perdona, no... però això no treu la gent que s'agenolla
0: no,
3: a posar les flors, que és on,
2: sí.
3: On està la feina.
2: Bé,
3: eh?
2: És que hi ha dues coses. Una, primer, és el que acabem de dir, el dibuix, el plotter que es posa a terra i que es escollia el dibuix, i l'altra cosa és preparar els materials i aleshores... Dos coses, persones que s'agenollin a terra i que posin els materials, i llavors també hi ha un altre equip important, que és el de que està sentat, però que tallen els clavells, tallen per poder posar els pètals en els dibuixos que correspon.
0: S'han de comprar genolleres.
2: Sí, tothom hi ha genolleres. Sí, sí.
1: De Carlon i tot.
0: Sí. Quin nombre de catifes tenim en aquests moments? No sé si encara hi ha entitats que... si volen, poden apuntar-se?
2: 11, mira, sí, sí. En teníem...
0: Sí?
1: Sí, sí, sí, tu vol apuntar fins al dia abans, fins una hora abans, no temps.
3: Una hora abans, no, que, no, no. Que teniu la
1: però em refereixo que sí, sí.
2: Ja. Mira, en teníem 10 apuntats i hi va haver una persona que ens va trucar, que era castellers, i van dir, escolta, que ens podem apuntar. I, sí, sí, sí, amb els braços oberts. Val, no, ja teníem la comanda de clavells feta, però vaig dir, vaig fer la trucada corresponent i em diu, sí, sí, no hi ha cap problema. Diu, endavant, molt castellers, endavant, un 11, mes.
1: Més un...
3: 11, i l'ou com balla. 11, com balla.
2: 11 catifes i...
3: Després d'unes reformes que s'han de fer cada any en aquest ou com balla nostre, que ens porta una mica de mal de cap, però ja el tenim mitja punt, ja només ens falta el disseny de la flor de fora.
0: Clar, de fet, jo també preguntava perquè si ja teníeu allò la botiga d'aquí de Mollet que us dissenyés o no, o ho fareu vosaltres?
3: Ho farem nosaltres. Any? Ho farem nosaltres. Tenim el repte i ho volem fer nosaltres.
0: Molt bé.
3: Sí.
0: En fruita, també.
3: També.
0: També.
3: També.
1: Cireres, sobretot cireres.
0: Moltes cireres.
3: Bueno, l'artista que ho està preparant està acabant de concretar. Sí, és que, bueno, clar, que ens vingui un... A veure, que evidentment valorem moltíssim si ens ve algun professional a fer-ho, però, bueno, és que les catifes, goita, com ens en sortim, bueno, gràcies a ells, no?, sobretot, i coi, lo com balla també ha de ser. I aquest any, per menys, ho intentarem.
0: Ho intentarem. Sí,
2: és que és important, també, que sigui el voluntariat perquè tu fas més teu.
3: Clar,
2: en principi,
3: sí.
2: A l'ou com balla, també és, i quan ho veus acabat i més o menys tens la idea i ho veus fet, és una satisfacció.
3: Absolutament.
2: De dir, que maco, que ho he fet bé.
3: Sí, absolutament.
0: Teresa, has dit allò, castellers, s'han apuntat d'aquestes 11 entitats. Nosaltres sabem que un clàssic és l'Associació de Veïns de Santa Rosa.
2: Sí.
0: No?
1: Que aquest any només ens en fan una. La infantil i la de grans, i aquest any només és un.
0: És que costa arrossegar la gent, bueno, Josep.
1: Molt. Clar. Sí, sí.
0: És que... sí, ens ho van dir. Ens van dir això, diu, aquest any farem només una, però participarem, diu, però la infantil no, no la farem. També participa el Servei Local de Català.
2: Sí, aquest any, amb la Montse,
0: sí.
2: Que va dir, oi, Teresa, dic, va, ja et donarem un cop de mà, ja t'ho farem.
1: Ens han fallat les catifaires de l'Eglésia, perquè doncs la persona que s'encarregava comença a treballar aquest cap de setmana de cuidadora d'una àvia i no,
0: i no pot,
1: no pot
0: allò...
1: venir. I la resta estan de peregrinatge no sé on.
0: Sí. Bueno, però hi ha allò que ens repeteixen, de nous? Hi ha de nous alguna entitat
2: nous,
0: nova que s'hagi...
2: No, en principi, nous, no. Fa molta il·lusió perquè fa 2 o 3 anys es van apuntar i ara s'han tornat a clàssics, com a Santa Rosa, a Castellers, l'Estonac, el Muntanyenc, i llavors hi ha 4 del casal.
3: De dins del casal.
2: Dins del casal.
3: Tai Chi, en fa una.
1: Sardanes.
3: Sardanes.
1: Gracias.

0: Aquesta és la història.
1: La mostra de catifes amb l'ou com balla, que va ser una incorporació i que jo crec que tothom doncs ha celebrat, no?, el fet que també s'hagi incorporat. Comenceu dureta, perquè fa calor, és a dir, que sí. No? A les 7 del matí ja estàs...
2: Abans.
3: Bueno, abans. La 3 li agrada començar abans, i tant.
1: A veure, a les 6.30, a les 6.
2: No,
1: a les 5.
0: No.
2: No, és que passa una cosa.
1: És fosc, encara, a les 6.
2: És igual, però aquí passa una cosa. Quan tu arribes i comences a dir a la gent a les 7, arriben i diuen, què faig? Què faig? Què faig? Llavors dius... Llavors és important que quan arribi la gent a les 7 o un quart de 8, almenys els materials ja estiguin al costat de cada catifa, les catifes estiguin allà per poder plantar, per poder-ho ja la gent... Això, les cadires per poder tallar i poder ja començar a treballar, perquè si arribes a les 7 i llavors tens que baixar tot el material, llavors fas, no va bé.
1: Aquell dia s'ha de matinar, està clar.
2: Ja està.
1: Escolta'm una cosa, quin material has encarregat? Perquè has dit, he demanat allò clavell, però serradures, m'imagino. No?
2: Bueno, fem servir predella, que aquesta l'anem a recollir, serradures aquest any no n'hi han. Hi ha flocs, hi ha sal, hi ha carbonat calç, que es té que tallar, i llavors algunes coses com algun adorno per posar. I,
1: la sal de colors, també?
2: La sal la tenim.
1: La teniu.
2: Sí, l'altre dia vam anar a Caldes i vam 75 quilos de sal que vam estar tenyint per sardanes, perquè llavors, clar, cadascú, cada catifa necessita un material, i aquí és on és més feixuc el fet de buscar el material, comptar els metres metros quadrats que necessites.
1: Perquè és des del propi casal que us encarregueu del material en funció del disseny de, o,
2: cadascú,
1: o,
2: no,
1: o cada, entitat cada entitat que participa diu, escolta'm, nosaltres...
2: Cada entitat fa el seu disseny, però esclar, al casal n'hi ha quatre. Més el muntanyenc, que és el que porto jo,
1: però,
2: doncs sí.
3: Però coordina la cosa.
1: Clar, però dic que el material, cada entitat s'ha d'encarregar de portar el seu propi material, o us diuen, escolta'm, des del casal, ja que feu comanda de tal, doncs...
0: Sí, la comanda de flor, no? La fem conjunta.
1: Junta.
0: De la federació. Penseu que una catifa de flors que vam fer l'any passat al Cort Inglés de la Diagonal, allò, ja ha arribat la primavera del Cort Inglés, ens van encarregar una catifa de flors, feta tota de flors, pot costar entre 2 i 3.000 euros. Clar, lògicament nosaltres no fem servir tot flor, fem servir clavell, que trinxem petit, i el que s'assembla més al pètal de la flor és els encenalls tenyits.
1: I la ginesta no la feu servir?
0: Ginesta?
2: Oh, que... sí.
0: Ginesta sí, però
2: està passada.
0: Clar.
2: Ja està passat. O sigui...
1: És que jo ara he vist allò pels camps i tal, i m'ha vingut allò la imatge.
2: No, però mira, fa 15 dies que la gent, com feia, amb aquesta fresca que feia, la ginesta estava bé, però amb aquests dies que ha fet aquesta calor, hi ha quedat rostida.
1: Yeah.
2: L'altre dia que vam anar a la muntanya, a Alta Muntanya, hi havia uns camps de ginesta que dic, oi, si pogués agafar aquesta ginesta, però tampoc no es pot guardar.
1: Yeah.
2: I allò dels clavells al casal...
3: Sí, bueno, fa la comanda de
0: la comanda general.
3: Sí, anem sumant i ens els envien expressament, llavors és el dia abans, el dissabte, ens arriba una furgoneta directa, obrim porta, obrim una sala que ja tenim amb aire condicionat, tanquem allà, ho tanquem tot, i fins al dia següent perquè els clavells es mantinguin. Sí.
1: Dèiem allò que vosaltres anireu més d'hora, però cap a les 7 es comença allà, no?, tot el muntatge.
2: El moviment comença a partir del 7.
1: Després ja crec visita institucional, no?,
3: cap al migdia.
0: Visita institucional, que aquest any segurament no podrem tenir la presidenta de la Federació Internacional, que és de Caldes, no podrà venir perquè a Caldes també fan el Corpus i per tant també fan catifes.
1: Clar, és que cada vegada hi ha més municipis.
0: I en fi, però prefereixo que aquest any coincideix la nostra amb Corpus.
1: Pues, uh-huh.
0: I per tant coincideix amb tothom.
1: I una coseta més, i després al vespre, aquest any qui desfarà allò, les catifes?
0: Doncs com, no, cada,
3: sempre,
0: any
3: com cada any
0: es ballarà per sobre, sí.
3: Sí, sí. No, de Vall de Gitanes, la canalla de Vall de Gitanes.
0: L'atenció del Vall de Galop amb tota la gent.
3: Sí, ells es posen al davant i a darrere anem els demés amb la cançó i després fem la Santa Espina, ballem la Santa Espina i pleguem. Bueno,

0: També vull dir que el casal també posa l'esmorzar, eh? De xocolata desfeta i croissants.
1: Sí, que la gent diu, a quina hora s'esmorzar? Sí.
2: A nosaltres, quan ens ve a visitar el Josep Cot, també ens porta l'esmorzar.
0: Sempre. Glòria. Josep Cot sempre ho fa, sí. És veritat, el Josep té l'acostum de portar l'esmorzar, és veritat.
2: Doncs que sapigueu que avui la gent de Ràdio Mollet esmorzarem croissanets gràcies a en Josep Cot.
0: Sí, és veritat.
2: Una coseta més, coincideix també amb la mostra de tallers del casal, el tema de les puntaires, m'imagino que abans ho fèieu, però deu ser cada cop més complicat, no?
0: Sí, perquè ara no tenim taller de puntaires al casal. És un dels temes pendents. Jo sóc puntaire, vull dir que sóc la primera interessada. És un dels temes pendents que, mica en mica, espero que, com que ja anem consolidant altres coses, ja ens podem dedicar a coses noves. Llavors, a la tarda fem la mostra de la resta de tallers. Uh-huh. I, bueno, molt bé, ens ho passem molt divertit, la gent s'ho passa molt bé, perquè, sobretot, fem els que són una mica més vistosos, diguéssim, que són danses i balls i tot això, també tai chi. Hi ha alguns altres que la gent és una mica tímida i li costa mostrar-se davant de la gent i no volen, llavors, clar, ho deixem lliure, però els divertits i els vistosos hi són.
2: Vaja, que el diumenge dia 7 que la gent es reservi i es passegi per la Rambla.
0: Absolutament, tot el dia, eh?
1: Sí, perquè l'any passat una vegada van acabar els balls, com que hi havia un monitor que era molt marxós amb la música, a baix, a la Rambla, tothom ballava.
0: El tindrem també aquest any.
1: Tothom ballava, els de dalt i els de baix. Sí, molt bé, molt bé.
0: Sorpresa, perquè a més és un showman i a més ho està esperant ell també, perquè s'ho passa molt bé. Sí. La veritat és que sí, molt bé.
2: Doncs ja sabeu, deia el Josep Cot fins al darrer dia, no, però aquesta setmana, si alguna entitat ens està escoltant, igual encara podria ser,
3: ojalà.
2: Si s'adreça.
3: Sí.
2: Si en lloc de 11 fossin 12...
0: M'agafaríem la dotzena, doncs.
3: 12 i el sumar amb l'Ocomballa.
0: Amb l'Ocomballa, és que l'Ocomballa...
3: Passaríem el 13.
0: Sí.
2: Pues no, doncs que s'animin dos, no? Per ser 14, per no tenir manies, a veure si és possible. No sé, les colles participen de Morats i Torrats, també? Alguna vegada n'havien participat?
1: Sí, hi hem participat. Aquest any no.
0: Aquest any no ha pogut ser, però bé, no tenim algun membre que sí que participen a la resta de l'organització.
1: Sí.
0: Pel tema de la música i tot això.
2: Geganters?
0: Geganters?
1: Geganters aquest any no.
2: A veure si ens escolten i potser aquesta setmana se'ns animen.
1: El Marçal Abadia no dir que eren geganters.
2: No podria ser que també hi fossin.
1: No? Geganter.
2: Geganters.
0: Aquest últim que s'ha afegit és geganters.
1: Geganters, vale. Sí.
2: No. Ah, no és castellers.
0: Castellers.
1: Castellers. És que saps què passa? Que com que tot és molta gent i són coses culturals,
2: clar, i
1: tradicionals,
2: i
1: són la mateixa gent,
2: de
1: vegades.
2: Clar, és que de vegades allò hi ha persones que dius, ai, està, no?, en aquesta colla, en aquesta, en una altra.
1: Sí, sí. Molt bé.
2: I està bé, doncs el casal el que feu és aplegar a totes, no?
3: Sí, aixoplugar a totes.
2: Molt
0: com,
2: bé.
0: Com sempre.
3: Com sempre.
0: Com sempre.
2: Escolteu, el dia 7 de juny, que és el diumenge,
3: catifes de flors a la Rambla.
2: Catifes de flors, durant tot el dia passegeu per la Rambla perquè veureu catifes, veureu activitats allò dels tallers, a l'Ocomballa. Quan començarà a funcionar l'Ocomballa? Jo, una vegada estan fetes les catifes...
0: La idea és, l'any passat patricar una mica perquè es va fer una cosa molt, molt potent de flor, volem, potser no, que no sigui tan potent de flor i que comenci a funcionar el més tard a les 11 del matí. Uh-huh. Perquè la gent està molt pendent de l'Ocomballa. És una atracció important.
2: Que no caigui.
0: Però si cau ja s'aixeca, eh? L'hem arreglat que si cau s'aixeca sol. Sí, s'aixeca.
2: Glòria, Teresa, Josep, com sempre, un plaer. I moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé.
1: Bon dia.
0: Gràcies,
1: bon dia.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies.

0: fa camí, el, no? S'ha fet camí a l'andar. Estem escoltant Serrat perquè justament avui hem convidat a l'Associació Cultural Set Plomes perquè vam veure allò que feien el recital de primavera, com és habitual, és la 11a edició, però escolta'm, la dediquen a Joan Manel Serrat. Molt bon dia, Pilar, la Pilar Huasca és la presidenta.
1: Bon dia a tothom.
0: Com és que el dediqueu a allò? No havíeu fet allò dedicat a...
1: Clar, sí, dedicàvem cada la primavera, des que es fa, que són 11 anys, perquè ja saps tu que el Set Plomes porta 34 anys, però en un moment donat fèiem dos recitals, perquè també hi havia exposicions de pintura, es feia concurs de piano, es feien moltes coses, però una vegada hi ha coses que van anar desapareixent per causes de les coses que passen. Aleshores vaig pensar que es tindria de fer un altre recital, almenys per la primavera, i seria sempre dedicat a un poeta.
0: Sí, a un poeta o poetessa, això
1: o poetessa.
0: És cert. Però clar, quan veus Joan Manel Serrat, jo és veritat que jo considero que hi ha cantants que són les lletres que tenen són poesia pura, no? Però clar, quan veus allò, Joan Manel Serrat, penses en això que acabem d'escoltar, en la cançó.
1: Però és a la poesia de Joan Manel Serrat.
0: Uh-huh.
1: O sigui que el que recitarà són les lletres de les cançons que són autor Joan Manel Serrat. O sigui que ja vaig dir, no... Perquè ja saps tu que té infinitat de cançons dedicades a les lletres de Miguel
0: sí,
1: Hernández.
0: Sí, aquesta, per exemple, de Cantares, no, la lletra no
1: és
0: d'ell.
1: Hi ha de Miguel Hernández, d'Antonio Machado,
0: sí.
1: de Benedetti, de varios que té tantíssimes cançons. Aleshores, no, és les que, diríem, ell és autor de la lletra.
0: Però hi haurà moltes persones que quan estiguin entre el públic i escoltin les lletres, els vendrà allò, la música, no? No sé si acompanyareu amb música o no.
1: Segur que sí, perquè clar, segur que sí. Però hi ha moltes lletres de cançons que no són tan... Per exemple, hi ha una senyora que va dir, jo vull recitar la que fa 20 anys que tinc 20 anys, aquesta sí, però llavors hi ha altres, com Pueblo Blanco, com Los Viejos, com... Hi ha altres cançons que tampoc no són...
0: Massa conegudes.
1: Són conegudes, però no tant com Paraules d'amor, Els vells amants, que els ha sentit 50.000 vegades.
0: Però Paraules d'amor, que la tenim preparada, segur que algú la recitarà, o no?
1: Pues crec que no.
0: No?
1: No.
0: Doncs nosaltres anem a... Digues.
1: No, crec que no, perquè, bueno, jo la llista la vaig començar a fer perquè no es repetissin.
0: Sí.
1: I haig de dir que en 24 hores la gent em va contestar, eh? Perquè, clar, tothom té facilitat de trobar-les, també. I vaig dir, bueno, busqueu-ho, i clar, aleshores algú em va dir, aquesta no, aquesta ja està escollida. Però em va sorprendre perquè el 90% en 24 hores em van dir, jo aquesta. I aleshores els rapsodes llegim una de Joan Manel Serrat, i els poetes, si volen... també és lliure, eh? Si volen, es recitarà una de Joan Manel Serrat i després una altra, diríem, del seu propi...
0: Collita.
1: O sigui que jo crec que serà una... Sobre l'acompanyament, bueno, tindrem, com sempre, esperem...
0: Que Carles i Certes, si es troba bé.
1: Si es troba bé, i que després vaig dir, home, si és així, almenys acabem amb les paraules d'amor musicals. Jo crec que serà un recital que almenys el farem molt de gust.
0: I escolta'm una cosa, Pilar, que has dit allò, tothom en 24 hores, la gran majoria em va donar allò opció, es van repetir moltes o no? Va saber de dir, escolta'm, aquesta no, que ja està escollida.
1: És que amb WhatsApp és una meravella.
0: Ah, perquè tothom ho veia i llavors...
1: Jo aleshores vaig fer un llista i vaig passant... Hi ha el contacte, que hi ha molts de Set Plomes, tant al mateix contacte, i ja, immediatament, pam, pam, ells mateixos m'afegien el que volia. No, no, és que em va ser, com altres vegades, doncs, bueno, doncs he tingut de passar lletres, en fi, ho he tingut una mica més treballat, he tingut de treballar-ho una mica més. Aquesta vegada va ser d'una... Perquè... La gent tot ens ha emocionat i ens emociona en Joan Manuel Serrat. Inclús ara, perquè hi ha cançons que et porten aquell moment, aquella etapa de la teva vida, jo crec que no hi ha ningú que s'escapi.
0: Escolta'm una cosa, Pilar, estic totalment d'acord, eh? Qui va tenir la pensada? La vas tenir tu? La vas proposar tu? O qui...
1: No, no, no. Jo la majoria de mals pensaments són meus. Perquè jo és la que realment ho preparo. Després demano permís. O sigui, quan jo tinc la idea, aleshores hi ha la consulta, que normalment em diuen que sí, perquè ho dic amb tanta emoció i amb tanta seguretat que em diuen, bueno, no, però sí. Aquesta és la que jo em va fer gràcia, perquè també haig de dir que aquí s'hi troben còmodes els que tenen la parla castellana, que el català pues, ho fan, però no els hi és tan còmode. I aleshores pues, li vaig consultar en el vicepresident i em va dir, perfecte, perquè és un fan.
0: No, i a més, és això que dius, que es pot escollir tant en català com en castellà, perquè en té en Joan Manuel Serrat de tot.
1: I de lletra en castellà en té de molt bones, molt, molt. Aleshores, aquí està. I em fa gràcia, em fa il·lusió, perquè em sembla que ha de sortir molt bé i que em sembla que, doncs, que s'hi han de trobar a gust, en fi, perquè també sóc fan.
0: Jo crec que gairebé, no sé, jo diria que segur, estic veient allò els noms de les persones que participaran i crec que una bona part deuen ser fans que...
1: Sí.
0: Si teniu fins i tot incorporacions. Estic veient... A l'Israel Clarà?
1: Sí, la Cristina Álvarez i l'Israel Clarà...
0: Sí, s'han afegit per primera vegada?
1: La segona.
0: Segona.
1: Són dos poetes que molt bons, que tant un com l'altre ha tingut...
0: Un munt de premis.
1: I aleshores jo, la Cristina Álvarez, alguna vegada, la primera vegada que la vaig conèixer, em va demanar, que devia demanar-ho, en fi, que recités alguna presentació de llibre, doncs llegís alguns dels seus versos. Tant la Maria Dolors Navarro, de Set Plomes, també hi hem anat, ella i jo. I aleshores és allí ve el contacte. I algunes vegades ells han tingut altres coses, no han vingut. I aquesta vegada realment és un recital molt pels membres de Set Plomes i col·laboradors. Però el novembre no van poder vindre i va haver-hi alguns que no han pogut vindre. Perquè, clar, hi ha també un espai...
0: Estic comptant, crec que sou allò...
1: Més de 30 és una mica complicat, perquè no per res, perquè és que se'ns fa curt, ja demano, doncs...
0: I què feu entre acte, o què?
1: No.
0: Allò...
1: Pam, pam, pam, pam, pam, pam. Es va ràpid, però esclar, són 30 i els 3 minuts de cadascú no es fa avorrit perquè realment és molt variat, ni molt menys està inclús avorrit en el sentit de la gent que ve a veure'ns i diu, bueno, pues gent no, perquè som tots diferents, vull dir, cada un té la seva musiqueta. Però, clar, també ens agrada tenir un temps després per canvi d'impressions, per fer una mica de pica-pica, per fer una copeta de cava o de Coca-Cola. O sigui que ens ve just de tenir la recepcionista que ja té ganes de veure'ns fora.
0: Bé, això serà aquest dissabte, que no ho hem dit, el recital, aquest dissabte, dia 30 de maig, a 5:45 de la tarda, al Centre Cultural La Marineta, que és casa gairebé, no?, de Set Plomes. La gran majoria de recitals sempre els feu allà a La Marineta.
1: Sí, el nostre, que no ens el treguin, perquè és el nostre estimat... auditori que jo crec que ja és com si estiguessis a casa.
0: Doncs aquelles persones que vulguin assistir-hi, l'entrada és totalment lliure, gratuïta, sí. Per entrar i per sortir, que sempre diu la Pilar.
1: Sobretot, sí, perquè diu, ai, i ara si me'n canso. No, si te'n canses, esperes un moment que acabi un i comenci l'altre, que pica les mans i ningú et dirà sí o no.
0: Però això com segurament no serà d'aquesta manera, sinó que us quedareu...
1: No, però a vegades doncs... la persona que desconeix una mica la cosa diu, oh, doncs no, provo que ja veuràs com és una cosa que es contagia.
0: Si més no, que arriba al cor, segur que sí.
1: Sí.
0: Recordeu, un cert recital de primavera, 7 plomes, enguany dedicat a Joan Manel Serrat, una molt bona pensada, us felicitem des d'aquests micròfons. A veure si té això continuïtat, que ara properes edicions, si no és Joan Manel Serrat, haureu d'anar pensant altres cantants que...
1: Sí, hi ha verdaders cantants que les seves...
0: lletres.
1: No com les d'ara, vull dir que és per desmaiar-se una mica.
0: Bé, ha dit la Pilar, paraules d'amor no serà recitat?
1: Vaja, almenys que hi hagi algú que en l'últim moment en canvi el programa.
0: Però nosaltres, per acabar la conversa, posarem paraules d'amor. Et sembla? Hem començat amb cantares?
1: Jo crec que ha sigut això, perquè paraules d'amor, he dit, com la comenci, se'n posen a cantar tots.
0: Bueno, la que heu posat en el tríptic, d'unidó, eh?
1: Sí.
0: Aquesta dansa de dir la veu tremolant. A mi ja aquesta, em surt cantada,
1: aquesta també és la idea. Aquesta idea també és meva.
0: Ah, molt bé.
1: Perquè és que és poesia pura.
0: Pura. Sí. Doncs el jo canto de matinada, eh?
1: Que són les dues estrofes primeres que hem posat al programa, no? Però són les que jo crec que fan el punt.
0: Doncs per posar el punt i final d'aquesta conversa, però que tindrà continuïtat amb d'altres ocasions, amb la Pilar, acabem amb paraules d'amor.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé.
1: Adéu-siau. Bon dia.

0: En el Posa't les piles ens agrada que estigueu al cas de tot allò que es fa a la ciutat, de manera que us donem tot seguit allò les propostes de cultura, de gaudi, que trobareu des d'avui fins dimecres de la setmana vinent. Avui la persona encarregada de fer-nos arribar a aquesta agenda és el nostre company, en Sergio Guardeño. Bon dia, Sergio.
1: Hola i bon dia. Una setmana més i, com és costum, us portem un repàs d'aquelles activitats que hi haurà a la nostra ciutat des d'avui i fins dimecres 3 de juny. Comencem l'agenda amb l'aparador a càrrec de Jonas Forchini. Exposició de Jonas Forchini, fotògraf i artista visual. La seva obra com a autor se centra principalment en qüestions ambientals en el medi marí. Es pot visitar fins al 5 de juliol al Museu Abelló. També destacar l'exposició Reconstruint les galeries del MAU. Aquest projecte vol recuperar des de la nostra contemporaneïtat el treball que van fer aquestes galeries per a destacar aspectes poc aprofundits. Es pot visitar fins l'11 d'octubre al Museu Abelló. Seguim amb l'exposició Exposicions en femení, en nosotras, a càrrec de Diana Velázquez. Es pot visitar fins al 4 de juny al Centre d'Informació i Recursos per a Dones, CIRT Joana Barcala. Convocatòria nova edició del Mollet Art, Memorial Cesc Bas. El Museu Municipal Joan Abelló i l'Ajuntament de Mollet del Vallès convoquen una nova edició del Mollet Art Memorial Cesc Bas, un certamen públic adreçat a artistes emergents amb l'objectiu de donar suport a la creació contemporània. La convocatòria no va dirigida a una disciplina o una tècnica concreta, sinó que pretén donar suport a la creació artística en un sentit ampli. La convocatòria es donarà fins al 14 de juny. Primavera Jove 2026, Vespres Gastronòmics, Show Cooking de Cuina Thai. Descobreix els sabors exòtics de Tailàndia en aquest Show Cooking, una experiència cultural i gastronòmica conduïda per una chef professional on aprendràs a elaborar una de les receptes més emblemàtiques de la cuina Thai, gaudint d'un vespre entretingut on compartir, tastar i deixar-te sorprendre per la cuina tailandesa. Activitat dirigida a joves d'entre 18 i 35 anys i també hi ha places limitades. Serà dijous 28 a les 7 de la tarda al Museu Abelló. Policia municipal als barris. Diversos dies al mes s'instal·larà una carpa de color blau distintiva de la policia municipal a un punt fixe cèntric dels diferents barris de Mollet, on dos agents de policia i un agent cívic faran atenció personalitzada. Serà divendres 29 de maig d'11 a 1 del migdia i per la tarda de 5 a 7 al barri de l'Estació del Nord, al parc ubicat entre els carrers 11 de setembre i Ramon Turró. Seguim amb divendres 29 i l'hora del conte menuda amb el blau, el vermell, el groc i el verd, amb Sara Genovart. Sessió adreçada a infants d'1 a 3 anys amb places limitades. Serà a 6:15 de la tarda a la Biblioteca Can Mulà Jordi Soletura. Disco per a petits i grans. Un espai per ballar la música que més agrada a tota la família amb el DJ Àlex Fertri en una discoteca feta a mida de grans i petits per començar el cap de setmana d'una forma divertida. Serà divendres 29 a 6:15 de la tarda al Centre Cívic de Camp Antiquet. 8è Festival Artístic Internacional L'Arlequí. Del 29 al 31 de maig arriba una nova edició del Festival Artístic Internacional L'Arlequí, amb una gran varietat d'espectacles per a tots els públics d'alta qualitat artística i de posar en valor les arts escèniques de carrer, clown i titelles. Es tracta d'un esdeveniment del tipus Busquets Festival, un format molt popular a Europa en el que el públic pot accedir lliurement als espectacles i decidir, al final de cadascun, la retribució de l'artista i o companyia. Podeu consultar la programació al web molletvallès.cat. Seguim amb The Picture Show Cineforum amb L'Último Squalo. En una població de platja nord-americana se celebrarà una competició de surf. Els incauts participants no saben que per la zona ha aparegut un temible tauró blanc ansiós de carn humana. Serà divendres 29 a 9:45 de la nit al Centre Cívic de Camp Antiquet. Organitza AMAM. Seguim amb dissabte 30 de maig al Mercadillo de segona mà de 9 a 2 del migdia a la Rambla de la Unió. Organitza l'Associació Social del Rastrillo de Parados de Mollet. També per dissabte 30 tenim la 26a festa del barri de Riera Seca. Des de les 11 del matí fins l'1 de la matinada hi hauran activitats infantils com un contacontes, un pintacares i més. També un vermut salsa, que és un vermut i classe de salsa alhora, un concurs musical, música de ball i tancament de festa, entre d'altres activitats. Serà a la pista exterior del pavelló municipal d'esports de Riera Seca. I ja per diumenge 31 de maig hi haurà el Ball de la Gent Gran a 6:15 de la tarda a l'Espai Sant Jordi. Organitza l'Associació de Gent Gran de l'Espai Sant Jordi. I fins aquí totes les propostes que us oferim per aquesta setmana a l'agenda. Ens hi tornem a retrobar la setmana vinent.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Hem mobilitat retencions a la C58 a Sabadell, a la Nacional 2 a Mataró i també a Cabrera de Mar, a la C33 a Barcelona, la B30 a Barberà del Vallès, a la 2 a Cornellà i també a la B23 a Sant Feliu de Llobregat. I Educació i els sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquest migdia per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. El govern fixa la pujada salarial en uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats volen que la xifra arribi als 400 euros i es posi també per escrit. Avui, de fet, nova jornada de vaga, escoles i instituts del Maresme i el Vallès, i al matí han tallat la C32 a Mataró en sentit Barcelona i també a Cabrera de Mar en sentit Palafolls. Hores d'ara, aquest tall ja ha quedat aixecat. I el govern ha activat una nova convocatòria del Pla de Barris amb 200 milions d'euros ampliables i preveu finançar almenys 20 nous projectes per actuar en zones vulnerables. Carles Martí, comissionat de barris del Departament de Territori de la Generalitat, ha assegurat a la xarxa que la iniciativa, amb molt bona rebuda en la primera convocatòria, reforça la col·laboració entre ajuntaments i Generalitat per transformar els entorns més degradats.
3: A la primera convocatòria nosaltres en vam fer un balanç molt positiu, perquè van haver-hi 83 sol·licituds, això vol dir que hi havia ganes, hi havia resposta a aquesta proposta del departament de tornar a posar en marxa un pla de barris que vol ser una aliança entre ajuntaments, entre municipis i Generalitat per revertir les situacions de vulnerabilitat, de precarietat d'alguns dels barris.
2: La nova convocatòria mantindrà oberta la porta a futures edicions amb l'objectiu d'arribar progressivament a més municipis i barris que necessiten suport social, urbanístic i comunitari. I 150 persones que acumulen 1.182 antecedents han estat identificades al districte de Sant Martí de Barcelona en un dispositiu conjunt de Mossos d'Esquadra i Policia Nacional embarcat en el Pla Campai contra la multireincidència. L'operatiu policial també ha comportat 3 detinguts per la llei d'estrangeria amb una acumulació de 102 antecedents. I Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig amb màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, a l'interior i al Pirineu i fregar, atenció, els 40 a Ponent i a la Vall de l'Ebre. A la tarda també creixeran nuvolades al Pirineu i la serralada prelitoral, amb possibilitat d'algun ruixat molt local al Pirineu Oriental. Tot i això s'espera en general un dia completament assolellat. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.

0: Avui a l'espai del Va de Lletra el compartim amb el llibreter Carles Penya, propietari de la llibreria L'Illa, situada a l'Avinguda Llibertat, i ell precisament es troben allà i conversarem via telefònica. Molt bon dia, Carles, com estem?
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia, què tal?
1: Bé, bé, molt fresquets.
0: Molt fresquets?
1: Sí.
0: Ah, per això no has vingut, perquè, ah, feia, perquè et fa fresca, no?
1: No, calorar-me.
0: Perquè has dit, ai, potser passo fred, no?
1: Sí.
0: Clar, i no havies agafat la jaqueta. Vale.
1: No.
0: Escolta'm una cosa, anem a començar. El Carles ens proposa parlar d'un parell de llibres, però també d'una campanya que nosaltres ja vam veure l'altre dia, que des de la llibreria us heu afegit i que du per títol aquesta campanya, és del Gremi de Llibreries de Catalunya, i que es diu Combat la distopia, tria llibreria.
1: Tria la llibreria.
0: Tria la llibreria. Digues,
1: sí.
0: Digues.
1: Bueno, mira, és una campanya engegada pel Gremi de Llibreters i té diversos fronts. Primer, fer veure també en el client final quina és la importància de les llibreries com a llocs de socialització, llocs on pots trobar o no podem aconsellar quines lectures poden agradar, perquè també, doncs, a banda de vendre llibres, som la majoria, doncs, fem presentacions de llibres, apropem autors als lectors, fem clubs de lectura, i que també som centres de, bueno, i radiadors de cultura, i per altra banda també és una campanya que va adreçada també a les administracions, perquè sovint aquest canal, la llibreter, se'l salten bastant a la torera en segons quins casos. Per exemple, hi ha institucions o hi ha editorials, per exemple, que van a vendre directament
0: a les escoles, veig, no? A les AFAs.
1: A centres educatius, també institucions públiques, saltant-se aquest canal de la llibreria. Això, en principi, no hauria de ser així, però legalment, tot i que no sigui il·lícit, hi ha viaranys legals que ho permeten.
0: Clar, de fet, Carles, a veure, convidem allò als oients que entreu a la pàgina web trialallibreria.cat, trialallibreria.cat, perquè llavors, doncs, aquí s'explica, no?, a aquesta campanya, i llavors diu, com pots contribuir a aquest model de cultura, no?, allò de mantenir les llibreries com a punt, com generadors de cultura i també de sociabilització, no?, de la vida cultural de la població, i posa, doncs, això, com a autors, el tema d'autoeditar és qüestionable, no?, per exemple, veig, el tema de les editorials, això que dèiem, de que s'adrecen directament als centres educatius, no?
1: Sí, sí. Això és una pràctica molt, molt habitual.
0: Mm-hmm. Sí. Llavors, a l'administració pública, que, doncs, assenyaleu que es fan licitacions amb un nombre de lots molt reduït, d'un import molt alt, i això afavoreix la concentració de grans grups, no?
1: I sí, perquè les licitacions, quan són a partir d'un determinat import, han de sortir a concurs. I llavors els concursos estan plantejats de tal manera que no afavoreixen les llibreries de proximitat, sinó que afavoreixen grups que ja se saben perfectament la llei, i llavors ja adapten les seves plantilles o la seva estructura per licitar, per presentar-se a aquestes licitacions, de tal manera que hi ha empreses, mira, concretament hi ha una empresa a Galícia, per exemple, que pràcticament no es pot dir que sigui una llibreria, perquè tenen un local només per justificar que tenen local físic, perquè normalment és una de les de les premisses i que estan guanyant licitacions a biblioteques arreu de l'Estat.
0: Clar,
1: Catalunya inclòs.
0: No, veig que, per exemple, també poseu les biblioteques, no? Que, doncs que, no?
1: Sí, estem parlant de licitacions de biblioteques.
0: Sí. Uh-huh. I ara que, per exemple, dèiem això dels centres educatius, de les AFAs i tal, per exemple, ara que acabarà el curs i segurament hi ha famílies que ja començaran a fer la comanda per al curs vinent, això vosaltres ara us trobeu que s'ha reduït moltíssim?
1: Bueno, nosaltres ja fa anys que ho notem i, de fet, curiosament, bueno, aquí a Catalunya és els llocs on aquestes pràctiques són més habituals. Hi ha altres comunitats autònomes en què encara, per part de l'administració autonòmica, donen via perquè aquests lots de llibres es comprin a les llibreries a través de diferents maneres, de diferents sistemes. Però aquí ja fa anys que això no vull dir que és, bueno, crec que no hi ha cap mena de regulació ni cap interès en solucionar-ho. I vull dir que l'administració fa ulls grossos perquè, de fet, la venda de llibres s'ha convertit en una manera, a través de les AFAs, de finançar l'escola pública. És així. I llavors tot el que aporti, tots els el capital que s'aporti a través de la venda de llibres, doncs mira, són diners que l'administració s'estalvia. Uh-huh. És així de clar, ja no només venda de llibres, venda de xandals, venda de material esportiu, venda d'articles de llibretes, per exemple, les llibretes, i tots els lots d'això ja els hi donen directament. Bé, bueno, no els hi donen, no, que els paguen, també els pares.
0: Ja, sí.
1: Això no surt gratis, tampoc. Però això, vull dir que...
0: Carles, també feu una crida jo al compromís, la complicitat dels lectors i les lectores, no? Per tal de que quan es compri un llibre, doncs no has de fugir de plataformes, has d'anar directament a l'editorial, no? I que es visiti les llibreries, no?
1: Sí, perquè també, bueno, ja hem parlat de diferents... Hem parlat de l'administració de biblioteques, de les però clar, les editorials, a banda sí, del que hem dit, que venen directament a institucions i centres educatius, també tenen les seves pròpies pàgines web que van adreçades al públic final. Això unit a aquestes grans plataformes que ja coneixem i que no... Bueno, ja sabem qui no té.
0: Sí.
1: Doncs clar, això va minvant també el paper que tenim les llibreries com a... De fet, i saps què passa? Que a més, clar, la majoria dels llibres fem prescripció també a través de xarxes, però de vegades el retorn no et ve a la llibreria, sinó que va doncs, a aquestes plataformes.
0: Uh-huh. És una campanya que heu engegat ara, no?, aquest mes de maig. No sé si...
1: Sí.
0: I teniu previst de, més enllà de doncs, fer-ho córrer per, no? Per xarxes, m'imagino que també físicament, no? Deveu tenir també alguna mena de cartell, no? D'aquesta campanya.
1: Sí, tenim cartells, tenim punts de llibre, tenim xapes, llavors, clar, la idea també és que es vagi perllongant amb el temps, que no sigui només buf, una foguerada, no? Perquè ja sabem com va la cosa, no? Això de les notícies es fa en un moment donat, explota, no? I, però bueno, dura 2 dies. Doncs. Vull dir que els mitjans normalment tampoc perllonguen segons quines notícies i segons quins temes durant gaire temps. I també, bueno, no us estic fent una crítica.
0: Bueno, de vegades, no, és que és cert.
1: És una realitat.
0: Sí, de vegades t'agradaria jo fer el seguiment de tot, del que comentes, i no és viable, perquè van sorgint coses noves. En tot cas, Carles, que de 15 dies en farem esment quan parlem,
1: sí,
0: si et sembla,
1: sí,
0: per reivindicar aquest comerç de proximitat.
1: Sí, clar, que estem parlant de llibreries, però en realitat estem parlant del comerç en general, del comerç de carrer en general, que també veiem que va desapareixent, perquè els hàbits de compra doncs estan canviant d'una manera vertiginosa, no? I dic que no només el llibre està perjudicat per aquest tipus de compra. Vull dir, de fet, és tot, perquè la gent compra de tot en aquestes grans plataformes.
0: Sí, si el perill és que, tot i que el petit comerç es pugui posar les piles, no?, i dir, doncs mira, també et faig la venda en línia, no? És a dir, si és per fer-ho més còmode, vosaltres també ho vau fer en el seu moment.
1: Sí, sí.
0: Però clar, al final tampoc pots competir amb aquests monstres que pots fer la compra del llibre, de la fruita, del vestit, no?, tot en una mateixa plataforma.
1: Sí, i mira, ara que parlàvem també de les
0: pàgines... I a sobre pots retornar-ho.
1: D'algunes editorials, de fet, ens trobem que d'alguns grans grups editorials, tu entres a la pàgina web i llavors a la compra t'adrecen o amb ells mateixos o a tres o quatre grans plataformes. I això, una editorial amb la qual les llibreries independents també hi treballem, no? Vull dir que també és una manca de respecte total cap a les llibreries.
0: Sí, sí, sí. Molt bé, Carles. Doncs queda dit. No sé si... suposo que en aquesta pàgina no ho he mirat, però m'imagino que sou forces les llibreries que us heu adherit, no?
1: Si no, sí, totes, de fet, no. és una campanya que l'ha engegat el Gremi de Llibreters, que plega, ara mateix no sabria dir-te el nombre de llibreries, però plega moltes, la majoria de les llibreries independents de catalanes, però que també s'hi han afegit altres llibreries que no formen part.
0: Molt bé. Doncs ja sabeu, combat la distopia, tria la llibreria. La distopia és allò, aquest món tan... que ens tenen uniformats. I tot tan gris.
1: Sí, sí.
0: Anem a comentar un parell de llibres que ens has fet arribar. Hi ha un que a mi t'he de confessar que m'he empipat quan he vist que això es feia així. Aquest de Redimir i adoctrinar, El Patronato de Protección de la Mujer. Pensat que això existís, que això funcionés, doncs...
1: Sí, sí, això va existir i, com diu el títol, no només durant el franquisme, perquè és una institució que es va crear l'any 1941, sinó que es va perllongar en el temps fins a l'any 1985.
0: Sí, sí, no.
1: Que, vaja, que Déu-n'hi-do.
0: Que sí. Que sí que jo conec gent que havia estat assistint a aquestes formacions que es feien per la dona, i parles també amb dones més grans que comenten allò de per obrir una llibreta bancària, no?, o per fer tal cosa havia de demanar permís. Bé, doncs com a les dones, no?
1: Aquí a Catalunya no, era dels... aquí a Catalunya les dones podien obrir un compte corrent i posar un negoci sense el permís del marit, però perquè el Codi Civil Català això ho
0: permetia.
1: Però la resta de l'Estat no. Sí, era tal qual. Mm-hmm. Però el patronat aquest, això encara era pitjor, perquè va ser una institució que es va crear per reprimir, directament per reprimir a la dona. I eren centres on es recluïa dones... o dones que consideraven que era de moral dubtosa, no?, que es deia en aquell moment, que podien ser doncs dones que vestien de determinada manera,
0: en pantalons,
1: o eren homosexuals, o llavors també es donava casos de famílies que enviaven a filles perquè les consideraven que estaven... que, bueno, que, que, que, que estaven descarriades, doncs
0: bueno, també... O dones que s'haguessin allò quedat embarassades, no?, fora del matrimoni...
1: Sí, sí, doncs també les ingressaven en aquests centres, que eren centres amb un funcionament, bueno, totalment... bueno, amb unes regles duríssimes i on les dones estaven eren com presons.
0: Sí, sí.
1: Sí, i, bueno, mira, és molt interessant. Bueno, a més, està fet per una historiadora, la Carmen Guillén. Això està editat per Crítica, eh? Que, bueno, que és molt jove.

0: és molt rigorós acadèmicament, però amb una voluntat de que pugui arribar a tothom. Vull dir que està molt...
1: Bueno, de fet, veig que va ser la seva tesi doctoral.
0: Va ser la seva tesi doctoral, sí, sí.
1: Uh-huh.
0: I llavors la tesi doctoral l'ha adaptat per fer aquest llibre i per fer-ho d'una manera més entenedora, i ja et dic, tot i que és molt acadèmic, perquè hi ha moltes notes, però les notes estan al marge, vull dir que no interrompeixen tampoc la... Vull dir que les pots consultar si vols, però que no interrompeixen la lectura, una lectura que a més és molt, molt fluida.
1: Paga la pena que la gent jove també obri els ulls i que també ajudi altres persones de la seva generació a saber-ne què és el que va passar durant això, unes tres dècades, sí, no? Del 1941...
0: Quatre
1: dècades.
0: Sí, sí, més de quatre dècades, i que va sobreviure 10 anys després de la mort del dictador.
1: Sí, sí, ja, i bueno, també allò, el paper que tenia l'Estat i l'Església, amb
0: sí,
1: aquests patronats.
0: Sí, sí, perquè, bueno, clar, és que tot era la moral eclesiàstica de les hores, no? I llavors també va ser... Aquest patronat també va contribuir al tràfic de nadons, també. Perquè moltes d'aquestes dones que estaven recluïdes, això com has dit tu abans, doncs entraven embarassades i llavors els fills directament se'ls hi robaven i els donaven en adopció.
1: Doncs recomanació que fem, el Patronato de Protección, la protección allò tachada a la mujer, redimir y adoctrinar, bueno, de fet el títol és redimir y adoctrinar, i després allò, el Patronato de Protección a la mujer, 1941-1985, Carmen Guillén Lore. És
0: l'editorial Crítica, i això, i a més, bueno, també afegir, que és el llibre que hem triat, per al Club de Lectura de No Ficció, que serà ja l'últim que fem en aquesta temporada.
1: Abans de l'estiu.
0: I que ens trobarem el segon dijous del mes de juny.
1: Uh-huh. És a dir, el dia 7. No, ai, sí, no, el dia 7, no estic mirant malament.
0: 14, no? No sé.
1: Dijous, dia 11.
0: 11, va, doncs, 11...
1: Molt bé. I ara anem allò amb l'altra proposta que ens has fet, Animals Inexpressius, editat per l'altra editorial, Xavier Mas Cravioto.
0: Sí, també aquest serà el protagonista del nostre club de ficció, també l'últim de la temporada, el mes de juny. Ens trobem el dia 25 a les 8 del vespre i comptarem amb la presència del Xavier, de l'autor.
1: Ah, molt bé.
0: És un llibre de contes, concretament aquí hi ha 10 relats. De fet, al llarg de la història del club, alguna vegada hem posat algun llibre de contes, però poques vegades, perquè el relat, tot i que és un gènere que a nosaltres ens agrada molt, és un gènere que també que costa. Perquè no sabem per què, perquè de fet és un gènere ideal, perquè, i a més ara en èpoques de presses, no? que la gent no pot mantenir l'atenció durant més de no sé quants minuts, quants segons o minuts, no? Un relat curt és una bona manera d'introduir-te a la lectura, no?
1: Bueno, és que, de fet, bueno, no sé si a tu et passa, però jo, per exemple, quan agafo un llibre, jo he de dir, ai, ara he de parar, a veure si acaba el capítol. No?
0: Sí, sí,
1: per trobar
0: sí.
1: Un punt allò d'inflexió, que hi ha alguns que no tenen capítols i llavors costa una mica o són capítols molt llargs, no?
0: De decidir on t'atures.
1: On
0: sí,
1: t'atures, sí, sí. No? Amb la qual cosa jo, és curiós això de que els contes és un format ideal en aquest sentit.
0: Sí, sí, doncs mira, no...
1: No acaba de...
0: General, costa molt de... Bueno, costa molt de vendre, sí, sí.
1: Uh-huh.
0: I per això ens hem de... Bueno, vull dir, ens hem decidit de tant en tant doncs incluïm en el club llibres de relats o de vegades novel·les gràfiques que també... Bueno, ja ho saps tu, que també n'hem parlat alguna vegada.
1: Sí.
0: I això,

0: I aquests 10 relats del Xavier Mascarabioto són relats així com molt inquietants, on apareixen moltes morts.
1: Home, de fet, aquí posa allò, vides marcades pel fracàs, la mentida, la incertesa,
0: sí,
1: no? La complexitat indefugible, de vegades dolorosa, de les relacions humanes. I dius, ui...
0: Sí, sí, sí, són relats molt, molt pertorbadors, que a més tenen la particularitat de que molts d'ells no tenen un final allò marcat, saps? Sinó que, bueno...
1: Bueno, de fet, la portada, veig això que és una balena...
0: Això diria que sí, no sé.
1: Sí, no? Clar, és que primer he pensat un tauró, dic, però no massa gran. No, dic, jo crec no, que és una balena, es veu l'ombra, no?
0: Sí, sí.
1: Molt bé. Doncs tindreu el Xavier Mas, quin dia, has dit?
0: Doncs serà l'últim dijous de juny, que crec que... Espera't, que ho miro ara. Mira,
1: ah, passat Sant Joan.
0: El dia 25. De,
1: sí, l'endemà de Sant Joan. Joan.
0: Mm-hmm. Sí, sí.
1: A les 7 de la tarda, 7:30.
0: A les 8.
1: A les 8.
0: A les, sí, els clubs els fem a les
1: 8. 8. Sí, molt sí. Bé. No, ho dic allò que la gent doncs, que aprofiti, que si vol participar, i a més després tenir la conversa amb l'autor, que sempre és molt enriquidor, que s'apropi a la llibreria, eh? I això, que triï la llibreria.
0: Això, i no la distopia.
1: Això.
0: Bueno, la distopia la poden triar per llegir, perquè hi ha llibres... Hi ha distòpiques que són molt bones. Eh? Sí, sí, i tant.
1: Animals inexpressius, Xavier Mascarabioto, l'altre editorial. Carles, em diuen que ho hem de deixar. Ens retrobem d'aquí 15 dies. Eh?
0: Molt bé.
1: Que vagi molt bé.
0: Vinga.
1: Una abraçada. Adéu-siau.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu.

0: Salutacions dels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet. Un total de 17.497 persones es beneficiaran enguany de la bonificació a la taxa de residus després d'haver fet un ús correcte del sistema de recollida selectiva durant els primers mesos d'implantació del nou model. Aquesta reducció se suma als descomptes que ja s'apliquen per utilitzar la deixalleria municipal i el servei de recollida de mobles i voluminosos. Per accedir a aquesta bonificació, els usuaris havien d'obrir els contenidors d'orgànica i envasos almenys 5 vegades en dies diferents al llarg de 2025, utilitzant la targeta identificativa o bé l'aplicació mòbil. Pel que fa a l'aplicació dels descomptes, els rebuts que hagin registrat més de 5 usos dels contenidors de matèria orgànica veuran aplicada la reducció en la primera fracció domiciliada prevista per al pròxim dia 1 de juny. I dir també que l'Associació de Veïnes i Veïns de Riera Seca ha organitzat la Festa del Barri per aquest dissabte, dia 30. La principal novetat és que per primera vegada s'ha escollit una temàtica. L'entitat va proposar al veïnat que triés entre els anys 80 i Eivissa, sent l'opció escollida aquesta última. Anna Rodríguez, portaveu de l'associació.
1: I una era d'aquestes, o sigui, posar una temàtica, van donar primer a escollir a través de l'Instagram dues temàtiques i la guanyadora ha sigut doncs, la Festa Eivissa. I, bueno, sobretot és el guarniment de taula, que ja sabeu que, com en altres anys, doncs, qui millor guarneixi la taula doncs, tindrà un premi. Llavors, doncs, a partir d'aquí, doncs, bueno, si tothom vol venir doncs, una mica ja també allò en Festa d'Eivissa, doncs, també pot venir.
0: El sopar de germanor es porta fent des de fa 26 anys i aplegarà l'entorn de 150 comensals. La festa ha anat creixent i ja des de les 11 del matí hi haurà tallers pels més menuts. L'entitat ha tornat a apostar pel vermut salsa, una activitat que va estrenar-se l'any passat amb molt bona acollida. En coincidència amb el sopar es farà el tradicional concurs de truites i enguany també hi haurà un concurs musical. La festa, que tindrà lloc a la pista exterior del pavelló d'hoquei, s'allargarà fins a la 1 de la matinada. Ràdio Mollet, la informació local als 2:15.

Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i els diumenges en remissió a les 11 del matí. El que es ballava al Vallès.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula descobrir. Descobrir la sopa d'all és pensar-se haver descobert o inventat una cosa que ja és coneguda de tothom. Aquest es creu que acaba de descobrir la sopa d'all i això ja existia fa segles. Com a sinònim tindríem haver inventat la pólvora. Descobrir el calaix del pa és descobrir una cosa no gens difícil. Es pensa que ha descobert el calaix del pa aquest. Descobrir el pastís, en canvi, és descobrir l'engany o destapar l'olla. Aquests dos ho han embolicat tot. Si es descobreix el pastís, ho pagaran car perquè han arruïnat molta gent. Descobrir la veta d'algú és descobrir-ne les intencions. Volia fer veure que l'ajudava i en realitat volia treure-li la feina. Li han descobert la veta. Descobrir món és recórrer terres per veure coses noves i adquirir coneixença dels diferents països. La Martina no para mai a casa, li agrada descobrir món i sempre viatja. Per cert, sabeu què vol dir furetejar? Cercar-ho, regirar-ho tot, ficar-se per tot, per saber, per descobrir alguna cosa. Sempre va d'una banda a l'altra furetejant. I vosaltres, sou gaire de descobrir coses o furetejar? Aquesta informació l'hem extreta del web per a Hemiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lledó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Educació i els sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquesta tarda per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. El govern fixa la pujada salarial en uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats volen que la xifra arribi als 400 euros i es posi també per escrit. En aquest sentit, el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la 29a Conferència Iberoamericana, ha remarcat la importància d'invertir en una educació inclusiva, equitativa i de qualitat.
2: Catalunya, Espanya i Iberoamèrica hem de reafirmar el compromís amb una educació inclusiva, equitativa i de qualitat com a base del desenvolupament sostenible i de la cohesió social. La raó és molt senzilla. La inversió en educació és la millor inversió que qualsevol país pot fer per guanyar un futur millor.
1: Avui la vaga se centra al Maresme i al Vallès. De fet, al matí han tallat la C32 a Mataró en sentit Barcelona i també a Cabrera de Mar en sentit Palafoll-Juntall, que encara ara afecta a la via i que ha obligat també a restringir l'enllaç de la C60. Pel que fa a la resta d'afectacions en la mobilitat, en aquests moments retencions a la C58 a Sabadell, també a la Nacional 2 a Mataró i a Cabrera de Mar, a la C33 a Barcelona i a la B30 a Barberà, la 2 a Cornellà i finalment a la B23 a Sant Feliu de Llobregat. I els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE la documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferrat de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. Pedra segueix també la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. Tot plegat redobla encara més la pressió sobre el president Pedro Sánchez, que es manté ferm en no avançar les eleccions. I 150 persones que acumulen 1.182 antecedents han estat identificades al districte de Sant Martí de Barcelona en un dispositiu conjunt entre Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional embarcat en el Pla Campai contra la multireincidència. L'operatiu policial també ha comportat 3 detinguts per a llei d'estrangeria amb una acumulació de 102 antecedents. I Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig amb màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, a l'interior i al Pirineu, i atenció, frega els 40 a Ponent i també a la Vall de l'Ebre. De fet, aquesta nit ha caigut el primer rècord de calor. No s'ha baixat als 28 graus a Portbou, a l'Alt Empordà, la mínima més alta que s'ha registrat mai a Catalunya.
0: Notícies en xarxa.

0: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.
1: Racó Animal.
2: Un programa de Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
1: Els dijous a 2:15 de la tarda i els dissabtes a 11:45 del migdia.

0: Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
1: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 703, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. Avui seguirem amb la història de l'alpinisme modern. Deixem els temps en els quals l'alta muntanya era una desconeguda per endinsar-nos en l'interès que va despertar, primer científic i posteriorment esportiu. Capítol 2. El Mont Blanc, primera part. En el capítol anterior vàrem acabar amb que l'Horace Benedict de Saussure havia aparegut per Chamonix i va quedar encantat pel Mont Blanc, fins a tal punt que va oferir una generosa recompensa per aquell qui aconseguís demostrar que escalar el Mont Blanc era possible. Corria l'any 1760. Malgrat que l'oferta de Saussure era prou esplèndida com per despertar l'interès dels modestos guies de la zona, el repte, però, era tan gran i la muntanya tan imponent que fins passats 15 anys no es va dur a terme un intent per tal d'assolir el cim i per tal de guanyar el premi. Cal tenir present que aquella gent no en tenia ni idea de com afrontar els problemes que es podien trobar durant l'ascensió i no disposaven d'equips adequats, sense els quals cap alpinista modern no gosaria aventurar-se per aquells paratges. A més, persistien els temors atàvics als esperits malignes que habitaven la muntanya. Però el que més els condicionava era la creença generalment compartida de que ningú podria sobreviure a una nit passada en un glacià. I això ja posava una condició d'entrada. Calia pujar i baixar en el mateix dia. Això, per aquella gent, era missió impossible, i actualment també per gairebé tothom. El repte, doncs, no es va acceptar fins al 1775. A les 11 de la nit del 13 de juliol, quatre guies sortiren de Chamonix i s'adreçaren cap a l'esperó de roca conegut com la Montagne de la Côte, que s'enfila entre els glaciars de Bossons i Taconà. A les 8 del matí varen arribar al cim de la cresta i des d'aquest punt entraren en el món del gel. A partir d'aquí es veieren obligats a obrir-se pas per un laberint d'esquerdes, moltes d'elles amagades sota una capa de neu recent, i ponts de gel que amenaçaven de trencar-se sota el seu pes. Es trobaven en el paratge conegut actualment com la Jonció. Val a dir que actualment aquesta ruta, donada la seva perillositat, no es pot escometre sense bons coneixements de progressió en gel ni material adequat. Imagineu, doncs, el drama d'aquella gent movent-se per aquell lloc. I tot això intentant dur-ho a terme en un sol dia. Després de 3 hores d'esforços esgotadors, varen arribar a un lloc de més fàcil progressió, però, tot seguit, es trobaren avançant entre enormes seracs que amenaçaven de caure'ls al damunt. Després d'una profunda depressió, coneguda actualment com la Vall de la Neu, sentiren una forta debilitat, que es coneix com lassitud glaciar, provocada per l'aire estancat i saturat per la intensa reverberació solar a la neu. Se sentien dèbils, i això, per aquells homes, sense entendre què els estava passant, devia ser terrible. A la tarda, davant l'evidència de que no seria possible avançar gaire més, decidiren fer marxa enrere amb l'única esperança de tornar vius a casa. Tot i que, al tornar a creuar la Jonció, un d'ells va estar a punt de desaparèixer en una esquerda. Arribaren a Chamonix a les 11 de la nit, esgotats i espantats per l'experiència viscuda i pel fet de que es tractava dels guies més forts i experimentats que es podien trobar al poble, aquell fet només va servir per corroborar la creença de que pujar al Mont Blanc era impossible. La setmana que ve seguirem amb la història.
0: Pals i Botes, l'agenda.
1: M'han passat una nota del club que dona unes dades de la caminada per la serralada de Marina d'aquest cap de setmana. Van haver-hi 383 inscrits, dels quals 157 dones i 226 homes. Va anar tot molt bé i no hi ha gran cosa més a comentar. Dijous 28, extrem. Matinal, grup dels dijous. Casa de la Vall, Queixal Colcat, Sant Llorenç del Munt. Vocal, Francisco Vera. Recorregut 7,5 quilòmetres amb un desnivell de 300 metres amunt i 300 metres avall. 4 hores de durada. Dificultat mitjana. Cal portar esmorzar, aigua, botes i bastons. Lloc de sortida, pavelló de la Riera Seca a les 7 hores. Transport, vehicles particulars. i el diumenge 31 el grup Extrem fa una sortida a les Pallargues, Montroig, Pelagall, Sisteró i visita el castell de les Pallargues. Vocals, Toni Baldó i Bartomeu Butjosa. Recorregut, 7 quilòmetres amb un desnivell de 107 metres positius i 107 negatius. I 4 hores de durada, dificultat sense. Esmorzar, aigua, bastons i equip personal obligats de portar. Opcional, dinar de restaurant, el racó de l'Olivera, a Fonolleres. Preu, 30 euros. Lloc de sortida, pavelló de Barriera Seca a les 7 del matí. Transport, autocar. Preu, 15 euros socis, 20 euros no socis. Fins aquí l'agenda del Pals i Botes.
0: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
2: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Salutacions, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. L'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Mollet ha fet un pas més en la seva formació. Diversos membres de l'entitat han cursat una formació d'equips de segona intervenció al centre formatiu Zona Risc, on han après tècniques d'actuació més avançades per poder intervenir en situacions més complexes que un simple incendi en una paperera o en un matoll. Jordi Robles, president de l'Associació Molletana, ha comentat que amb aquesta formació han millorat tècniques d'extingir focs i es preparen per una temporada calorosa on els incendis seran més habituals.
1: Aquesta formació és com un pas més a la preparació que tenim aquí a Protecció Civil de Mollet per afrontar incendis. Ara, sobretot, de cara ja que comença la temporada d'incendis i que ens apropem a Sant Joan i ja sabem les coses que solen passar, doncs, bueno, és un nivell més de professionalització, millores de tècniques molt millorades per com atacar focs.
0: Al llarg de 7 hores, els voluntaris van fer pràctiques reals per aprendre a controlar el foc. Comenten que una de les experiències més impactants va ser l'actuació en un edifici ple de fum on havien de rescatar una víctima. A més, la formació va servir per aprendre a utilitzar mànegues de més cabal o protegir-se contra la radiació. I per altra banda, us informem que el Partit Socialista de Mollet es prepara per un dels actes més importants del partit. Aquest divendres, dia 29 de maig, al Parc de Can Molà, acollirà la cinquena edició de la Festa de la Rosa. A 8:15 del vespre començarà la jornada carregada de valors socialistes, que també representa un punt de trobada i germanor entre els simpatitzants del partit. Enguany, la cinquena Festa de la Rosa comptarà amb la presència destacada de la consellera d'Interior de la Generalitat de Catalunya, Núria Parlon, el primer secretari del PSC del Vallès Oriental i Moianès, Jonathan Martínez, l'alcaldessa de Mollet, Mireia Dionisio, i el primer secretari del PSC de Mollet, Raül Broto. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
1: I a l'igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet. I quan? Tots els dijous de 10 a 12 de la nit.
2: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.
3: A fons, entrevista en profunditat amb els grups municipals de l'Ajuntament de Mollet. Tots els dijous a les 5 de la tarda. Redifusió el diumenge a les 4. Escolta el podcast a radiomollet.com.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació la sortida.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Educació i sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquesta tarda per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. Una reunió que, segons ha anunciat fa uns minuts, la consellera d'Educació, Esther Niubó, podria ser la definitiva. Avui la vaga se centra al Maresme i al Vallès i, de fet, a primera hora del matí, a Canet de Mar, els docents han tallat l'autopista C32 davant l'Institut Sunsi i Mora per fer visibles les seves reivindicacions. Ens amplia aquesta informació la Carlota Tanganelli de Ràdio Canet.
3: La mobilització a Canet ha reunit centenars de persones que en aquesta nova jornada de vaga han volgut sortir al carrer amb pancartes i un lema clar: lluitar també és educar. El mestre canetenc Joan Barón ha participat d'aquesta mobilització i ha afirmat que estan pendents de les reunions entre govern i sindicats, però diu que no volen un acord sobre paper, sinó mesures reals.
4: Fins que no comencem a veure mesures reals de que les temperatures a les aules permeten fer classe, de que tenim recursos, de que tenim llibres, de que tenim una sèrie d'incentius, no només pel professorat, sinó sobretot per l'alumnat. Per l'alumnat, és a dir, a Canet de Mar, en ple segle XXI, hi ha barracons.
3: El seguiment d'aquesta nova convocatòria de vaga ha estat desigual a Canet, però de mitjana, entre el professorat un 12% l'han secundat i entre l'alumnat la xifra s'enfila al 50%.
2: En aquest context, el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la 29a, volíem dir, conferència iberoamericana, ha remarcat la importància d'invertir en una educació inclusiva, equitativa i de qualitat.
5: Catalunya, Espanya i Iberoamèrica hem de reafirmar el compromís amb una educació inclusiva, equitativa i de qualitat com a base del desenvolupament sostenible i de la cohesió social. La raó és molt senzilla. La inversió en educació és la millor inversió que qualsevol país pot fer per guanyar un futur millor.
2: La nova reunió d'avui està prevista a les 3 de la tarda a l'espera de poder tancar, com dèiem, un nou acord. I la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha destacat que bombers i agents rurals estan preparats per afrontar una campanya d'incendis clàssica marcada per la forta calor que ja es va deixar notar i per l'acumulació de vegetació per les pluges de l'hivern i la primavera. Una vegetació alertat que serà especialment fràgil perquè s'ha assecat amb les fortes ventades dels mesos de març i abril. Malgrat que l'aigua no en faltarà aquest estiu, diu Parlon, ha insistit en la necessitat d'extremar la prudència, recordant que 9 de cada 10 incendis són originats per causa humanes. I 150 persones que acumulen 1.182 antecedents han estat identificades al districte de Sant Martí de Barcelona en una operació emmarcada en el Pla Campai contra la multireincidència.
1: Notícies en xarxa.

0: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Un mateix actor o actriu pot ser una escena de dramàtic o i una de comèdia en la mateixa obra.
3: Venim cada any i els encanta la presentació del Mollet Mollat i mai se la volen perdre.
4: Som centenaris aquí a Mollet i va el meu avi, Joaquim Tarrés, va començar a la plaça Prat de la Riba número 1.
5: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
6: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Salutacions, són 2:15, us parla Carla Ramos i això és l'abans de l'informatiu Mollet al dia. Mollet del Vallès durà a terme una prova pilot pel projecte de benestar emocional i promoció de salut mental. El projecte impulsat per la Diputació de Barcelona ha escollit 11 ciutats del territori i pretén crear una xarxa local de salut mental que esdevingui un espai de trobada intramunicipal. I també us informem que 17.500 persones es beneficiaran enguany de la bonificació a la taxa de residus. Després d'haver fet un ús correcte del sistema de recollida selectiva durant els primers mesos d'implantació del nou model. I també parlarem del fet que l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Mollet ha fet un pas més en la seva formació. Diversos membres de l'entitat han cursat una formació on han après tècniques d'actuació més avançades per poder intervenir en situacions d'incendis més complexes. I per acabar, l'Associació de Veïnes i Veïns de Riera Seca ha organitzat la Festa del Barri per aquest dissabte 30 de maig. La principal novetat és que per primera vegada s'ha escollit una temàtica. L'entitat va proposar el veïnat que triés entre els anys 80 i Eivissa, sent l'opció escollida aquesta darrera. Això i més d'aquí mitja hora a l'informatiu Mollet al dia.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i els diumenges en revisió a les 11 del matí. El que es ballava al Vallès,

0: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui tenim intenció d'apropar-vos la figura de l'administratiu i l'administrativa en salut. I per parlar-ne d'aquestes figures, que millor que una persona que s'hi dedica, que és administrativa en salut, és la Patrícia Rodríguez, és del Centre d'Atenció Primària Planellador de Mollet del Vallès i, per tant, una de les professionals de l'Institut Català de la Salut.
1: Esteu escoltant Fem Salut.
0: Patrícia Rodríguez, administrativa en salut, benvinguda al Fem Salut.
2: Moltes gràcies.
0: Anem a parlar precisament del teu dia a dia, de la teva feina, de donar a conèixer precisament a la ciutadania. Potser la primera porta d'entrada és precisament aquest contacte que tenim amb els administratius, administratives en salut, i voldríem saber-ne, doncs, això, quins beneficis acaba comportant aquesta figura en la ciutadania. Primer de tot, explica'ns allò com ha anat evolucionant, no?, la figura de l'administratiu, administrativa en salut.
2: Doncs els professionals administratius en salut han passat de tenir una funció principalment burocràtica a convertir-se en una peça clau dins dels equips d'atenció primària. Fa uns anys la nostra feina es basava sobretot en donar visites, a respondre al telèfon, en gestionar papers, arxivar documents, i avui dia actualment, amb els canvis del sistema sanitari, amb el Covid, amb la digitalització i l'argument de necessitats de l'augment de la població, doncs s'ha ampliat molt. Llavors ja no queda només en allò, sinó que també, ajudem a la demanda dels usuaris, a orientar-los dins del sistema de salut, ajudar-los a resoldre consultes sense la necessitat de visitar el metge o la infermera o un altre especialista.
0: Això requereix allò una formació específica? Us han ofert o heu hagut de fer una adaptació en aquesta nova situació laboral?
2: Doncs sí. O sigui, has d'anar com gestionant, aprendre, i clar, hi ha diverses coses que has d'anar aprenent durant el temps.
0: En el dia a dia, de fet, estava pensant l'avantatge que tenen ara és el tema de la digitalització, perquè abans els metges, allò sempre es deia, ui, no?, l'escriptura del metge no l'entens.
2: Exacte,
0: no?
2: Sí.
0: Ara, com a mínim, allò amb el tema de la digitalització, el que és, no sé si les gestions, si més no, els missatges són més aclaridors.
2: Exacte, sí. S'entén més, la veritat.
0: Com us organitzeu, Patrícia?
2: Doncs nosaltres ens organitzem bàsicament amb tot l'equip. O sigui, formem una UB3, que es diu, que ens ajuntem amb infermeria, amb metges, i ens ajudem a resoldre els dubtes i a gestionar qualsevol cosa que ens pugui, pues, sobtar o alguna
0: cosa. Una UB3, que és unitat...
2: Sí, és la... És la unitat bàsica d'atenció.
0: Sí.
2: I està format per infermeria, per metges, i l'administratiu. Uh-huh. I també tenen el que són els especialistes, però bàsicament és això.
0: I llavors, això en un dia a dia, el primer que feu és aquesta trobada, és una trobada
2: setmanal? Ara el que estan fent és ens ajuntem un cop a la setmana i ens ajuntem amb el metge, amb la infermera, i així podem també solventar dubtes o coses que, per exemple, que vagin sortint, que no queden aclarides, doncs s'aclareixen en aquell espai, i ens va molt bé, la veritat.
0: Uh-huh. De fet, dèiem i ens explicaves que justament ara, no?, heu assumit allò altres funcions, sobretot de cara a la ciutadania, no?, ajudar el ciutadà, l'usuari, a fer algunes gestions. Dèiem que segurament vosaltres sou la primera porta d'entrada, no?, accedeixes.
2: Exacte.
0: Al centre d'atenció primària i t'adreces al taulell i esteu vosaltres.
2: Sí.
0: No? Quines són les gestions més sovintejades que us demana?
2: Doncs ens demanen de renovar receptes, de justificants, de demanar visites, de gestionar, bueno, el tema de, també, o sigui, ja em sembla que ho he dit, baixes altes,
0: sí,
2: derivacions, visites amb els metges especialistes, el que necessitin.
0: Uh-huh. I llavors això ho podeu gestionar directament des del taulell, allò vosaltres? Sí?
2: Sí, i també tenim un telèfon que és de contacte, perquè a vegades venen i hi ha un telèfon de contacte que és el del call center, que ens ajuda moltíssim, que també ells gestionen part de la seva feina perquè ells no es tinguin que desplaçar a lo que és el centre.
0: Ja fa uns quants anys que es va començar a funcionar també l'aplicatiu, no?
2: Sí.
0: De la meva salut, que m'imagino que també és una eina en el que també pots optar, no?, per posar-se en contacte amb l'administratiu administrativa.
2: Exacte. Sí? Sí, sí, sí.
0: Explica'ns allò com funciona, perquè és una eina que es va actualitzant i, no?, i cada vegada té més recursos.
2: Exacte, sí, la veritat que funciona molt bé per als usuaris, ja com he dit abans, evita també molts desplaçaments. I això, doncs, és dintre de l'aplicació, és entrar a la e-consulta i llavors pots allà fer consultes tant als metges, als infermers o administratius.
0: Uh-huh. I llavors, això que comentaves, no? Si una persona s'adreça al taulell i ens sol·licita el tema de baixes, altes o renovació de la recepta de crònics...
2: Sí.
0: Això també es pot fer a través de, no?, de l'aplicatiu. No sé si ens hem de dirigir a l'administratiu o administrativa en salut.
2: En principi, a la consulta, com ja et surt el teu metge per defecte, la teva infermera i l'administrativa, en aquest cas sí. En aquest cas sí que ens ho envien directament a nosaltres, o sigui, a l'administratiu que sigui...
0: És a dir, que si nosaltres hem de renovar allò la recepta, no cal que ens adrecem allò al metge o infermera que tinguem de referència, sinó que ho podem sol·licitar directament a l'administratiu o administrativa.
2: També, i nosaltres ja fem l'enllaç i li deixem nota el que és el metge, llavors...
0: Clar, és a dir, vosaltres funcioneu com a enllaç.
2: Exacte, sí.
0: No?
2: De fet, formem part d'ells ja, o sigui, és com una... Som com una peça clau, nosaltres. O sigui, amb ells... És com que formem... Pues, a través de nosaltres també fem arribar moltes coses amb ells, uh-huh, els professionals.
0: Una de les dels serveis que oferiu és això, gestió de la demanda. Explica'ns què és això de gestió de la demanda. Si un usuari diu, no sé, davant allò, no m'acabo de no, en sortir en una situació en concret, es pot adreçar a vosaltres, allò, als administratius, administratives?
2: Sí, si no hi ha problema, nosaltres des de llavors, els que ells necessitin, nosaltres ja derivem si és per l'infermer, si és per al metge, i llavors allà solucionem... visites o des de nosaltres mateixos els ajudem.
0: És a dir, de vegades allò a l'usuari no acaba de saber, no?, a quin professional es pot adreçar.
2: Exacte.
0: I llavors el que podem fer és precisament plantejar aquest dubte a l'administratiu o administrativa.
2: Sí, sí, sí.
0: Perquè vosaltres sereu els que acabareu derivant.
2: Exacte,
0: no?
2: Sí.
0: Uh-huh. Digue'ns allò, comentaves que sobretot, no?, temes d'altes, baixes, no sé si hi ha alguna de les, dels serveis, de les peticions que destaquen per sobre d'altres.
2: Bueno, sobretot, sincerament, molt és agafar visites normalment, i també el tema de medicació i el tema d'altes, sobretot.
0: Uh-huh. El tema de visites, refereixes sobretot a allò, Patrícia, a especialistes? Ho dic perquè a través de l'aplicatiu sí que és veritat que pots demanar, no?,
2: sí,
0: visita amb el metge, metgessa de família, també amb la infermera o infermer, però si és un especialista segurament,
2: sí,
0: ens han de derivar, no?, o tenim allò més complicat.
2: Exacte, per exemple, la treballadora social, per exemple, nosaltres ja ho podem... gestionar i li donem visites nosaltres. Però, per exemple, si necessiten hora amb algun especialista en concret, dermatòleg o alguna cosa, sí que és veritat que s'ha de derivar a el que és metge, llavors ells ja fan la derivació.
0: Uh-huh. Deies allò que us havia ajudat molt, no?, el tema d'aquestes trobades conjuntes que de forma habitual feu un cop a la setmana, també el tema de la digitalització.
2: Uh-huh.
0: No sé si vosaltres en aquest dia a dia trobeu que faltaria quelcom més per implementar o que trobeu allò que hi ha com una demanda creixent per part de la ciutadania, allò de dir, aquest és un servei que encara no oferim però que estem treballant en implementar-ho.
2: Doncs...
0: O ara mateix dius, doncs ara mateix no s'ha macut.
2: Ara mateix no s'ha macut, la
0: ara mateix no.
2: Sí, perquè en principi la veritat que funciona molt bé. Sí que pot ser que hi hagi alguna cosa que potser s'hauria de millorar, però de moment... Ara no caic, la veritat.
0: Escolta'm una cosa, Patrícia. Recordem allò als nostres oients que avui la nostra convidada en el Fem Salut és Patrícia Rodríguez, que és administrativa en salut del Centre d'Atenció Primària de Planellador i que precisament el que volem és saber-ne una maqueta, doncs, conèixer aquestes figures i com funciona. Deies, tenim aquest contacte, no?, amb aquests equips que hi ha el metge, hi ha també la infermera. Quina mena de gestions, no sé si podem diferenciar, no?, et trobes allò en aquestes trobades setmanals, quines peticions us fan des d'infermeria, quines peticions us fan des de medicina?
2: Sobretot quan, o sigui, quan ens ajuntem, el que més ens demanen és gestionar agendes. Per exemple, amb el metge és pues, per control, seguiments, de baixes. Amb infermeria potser és més temes de control de salut. Per exemple, controls d'atenció, controls de diabetes o... Vàries cosetes.
0: És a dir, el que ens està dient la Patrícia és que, de fet, nosaltres no ho sabíem, però l'alerta aquella que li surt al metge de dir, escolta'm, has de contactar amb aquest usuari perquè s'ha d'allargar o decidir si té l'alta o manté la baixa,
2: sí.
0: Aquesta alerta a l'agenda, sou els administratius, administratives, els que us encarregueu, allò de...
2: Moltes vegades sí. Ells, de fet, ja també els hi surt com una alarma, que també... Però sempre també estem nosaltres per recolzar aquesta part.
0: I això mateix passaria en infermeria, no?
2: Exactament.
0: Que també tindrien aquesta alerta, no?, en l'ordinador, però que vosaltres esteu allò, doncs, també amatents.
2: Exacte. Normalment infermeria ja potser el tema de controls ho gestionen i són ells els que a nosaltres ens diuen aviseu aquest pacient que li hem de fer un control. Però sí que amb el tema de baixes, medicació o de més, tenim potser més avisos per part dels metges.
0: I al igual que tenim un metge o metgessa o infermer, infermera de referència, tenim un administratiu en salut de referència o no? O esteu allò per tota la població?
2: No, o sigui, cadascú té el seu administratiu. Igual que té el seu metge, té la seva infermera, també té el seu administratiu. I el que passa que això no fa que no atenguem a altres
0: usuaris.
2: O sigui, quan venen ja estem, o sigui, són per tots. L'únic que sí que és veritat que quan tenim aquestes alertes dels metges o de la infermera, programa-li aquest control, doncs cadascú s'ocupa del seu pacient.
0: És a dir, vosaltres a nivell intern sí que teniu, no?, repartida la població, per així dir-ho.
2: Exacte.
0: Però, evidentment, quan t'arriba allò al taulell, no feu aquesta diferència de dir, escolti, més que vostè no em pertany a mi.
2: Exacte. Cadascú té els seus pacients, però, a la veritat, quan venen són de tots.
0: I jo deia que una de les qüestions és, sempre des de sanitat, no?, es mira que tots aquests canvis organitzatius acabin revertint en benefici de la ciutadania i també, evidentment, dels propis professionals. Quins beneficis heu notat? No sé si sou conscients, no?, o si la gent us diu, escolta'm, doncs ara molt millor.
2: Doncs aquesta manera de treballar aporta molts avantatges als usuaris del sistema sanitari, ja que millora l'accessibilitat, les persones poden resoldre molts dubtes i tràmits sense haver d'esperar una visita mèdica. I aquests beneficis, per exemple, és reduir el temps d'espera per a consultes, també s'agilitza les funcions, també es millora la comunicació amb el centre de salut i també, per exemple, es facilita una atenció més propera i personalitzada. I també es resolen consultes via telefònica o eines digitals.
0: I tot això, no sé si després hi ha... Ara, a moltes empreses, crec que també en salut s'aplica allò de grau de satisfacció. Ah. Es fa arribar, no? No sé si...
2: Bueno, en principi els hi envien després de... No a tots, però es sol enviar un missatge, un SMS, doncs com ha sigut l'atenció i tot.
0: Nosaltres ho preguntem perquè ho hem tingut també com a experiència personal, sí. I llavors no sé si després aquestes enquestes, aquests qüestionaris es comparteixen amb els professionals, si vosaltres teniu referenciat allò.
2: Sí que és veritat que després ens envien o ens fan saber el grau de satisfacció dels usuaris. Sí, sí.
0: I en aquest moment tenim una nota elevada, Patrícia?
2: En principi, jo diria que sí.
0: No sé si també a nivell personal has viscut tu aquests canvis, no? Entenc, també des que vas començar a treballar en l'àmbit de la salut, si també vosaltres com a professionals us sentiu més reconeguts també amb aquesta manera de treballar.
2: Sí que és veritat. Que a la vegada, com nosaltres empatitzem, o sigui, som la primera línia que es troba als usuaris, sí que és veritat que ja moltes vegades tu emportes de cada persona que ve. Ja ho notes amb la seva manera de com et tracta, o si tornen a vindre i et coneixen, i la veritat que quan tot això va bé, et sents bé, la veritat.
0: Em referia també en el sentit de si vosaltres també us sentiu com més reconegudes per al resta de professionals, no?
2: Sí.
0: És a dir, d'una banda per la ciutadania, evidentment el ciutadà, jo quan se sent ben atès acostuma a ser agraït, no?
2: Sí.
0: Entenc que vosaltres també en l'àmbit allò de la resta de professionals, no sé si també us heu sentit allò,
2: sí,
0: com més reconeguts, no? Perquè
2: sí, no,
0: tu deies, som la primera porta d'entrada, no? Som allò al fre... O la porta allò d'accés per que sigui molt més amable.
2: Sí, no, la veritat que sí. Amb el tema, per exemple, de metges, infermeres, moltes vegades quan ens venen i ens diuen que no han pogut localitzar algun pacient o alguna cosa, i després et venen i pues, la veritat que sí que es nota que també estem com reconegudes, no només per això, sinó pel tema de gestionar tot el que fem, que són moltes coses. I ells també, pues, suposo que també ho agraeixen, la veritat.
0: Imagino, Patrícia, ara que has dit, no?, allò de localitzar un pacient. Escolta'm, he de parlar... Aquesta gestió la feu vosaltres? Allò de... S'ho gestiona el propi professional o us diu... Escolta'm, he de parlar amb aquesta...
2: Sí, normalment, aquests... a vegades pot ser que ho facin ells, però a vegades si no els localitzen o la veritat que tenen massa feina, doncs sí que ens ho deixen a nosaltres com una gestió. Llavors és deixar-nos com una nota i nosaltres això ja ho es truquem, els localitzem i els hi programem les visites o el que calgui.
0: És cert que la població també està canviant, no? I també doncs, cada cop teniu allò usuaris d'una banda o molt més grans,
2: sí,
0: o usuaris molt joves que amb aquesta nova tecnologia potser ni trepitgen el centre de salut perquè,
2: sí,
0: ho gestionen tot, no? Pel mòbil.
2: Exacte. Això es nota molt amb el tema de la digitalització. Veus que els joves doncs, ja ho fan més i sí que les persones grans doncs, necessiten potser un recolzament per part dels fills o nets o... Sí.
0: Uh-huh. O no sé si fins i tot allò... clar, igual hi ha una persona gran que diu sí, tinc instal·lada el mòbil, no?, l'aplicació, però no me n'en surto.
2: Exacte.
0: No?
2: Vull... Pues allà estem nosaltres. Allà estem nosaltres, la veritat, sí, sí.
0: Sí, també allò a través de l'aplicació li feu directament allò en el taulell o totes dues coses perquè la gent cada vegada es vagi acostumant.
2: Sí, moltes vegades... ells no saben gestionar, per exemple, per demanar consulta, i llavors en el moment tu li estàs donant la consulta perquè ja que estan allà doncs ja evites que... Però també els expliquem com funciona.
0: Clar, i no és només allò la demanda, sinó també que pots consultar informes, no?
2: Exacte.
0: O analítiques.
2: Va molt bé,
0: llavors...
2: la veritat.
0: Va molt bé, però el problema és, no?, quan parlaven d'aquest col·lectiu de persones grans. No, si ja ho té vostè, no? I diu, ja, però no sé com descarregar-m'ho.
2: No,
0: quan
2: vegades...
0: necessito imprimir-ho, vull veure-ho.
2: Clar, i a vegades passa també que l'any caduca la contrasenya. Llavors, és una de les coses que nosaltres també gestionem perquè ells tampoc saben gestionar com fer-ho.
0: Mm-hmm. Llavors... també esteu a nivell informatiu, sí, no només allò de gestió de serveis, sinó a nivell de dir, escolta'm, no me n'acabo d'en sortir,
2: exacte,
0: no, en aquesta,
2: sí,
0: situació.
2: Estem, la veritat, que donant un suport també de procediments administratius com d'oferir informació, gestionar demandes, resoldre consultes digitals... Sí.
0: Mm. És a dir, que cada vegada aneu ampliant allò el ventall,
2: exacte,
0: no, de serveis i també de responsabilitat que assumeu com a administratius en salut.
2: Exactament, sí. Sí, sí.
0: Jo no sé si la Patrícia ens pot parlar en nom del col·lectiu, allò si això doncs els empodera, no? Allò de dir, escolta'm, em sento molt més... Abans ho comentàvem,
2: sí,
0: no? Per part de la ciutadania i dels propis companys. Com...
2: La veritat que és una feina que com va creixent, sí que és veritat que hi ha molta feina, que ara que potser no se sap o no es veu, però és molta feina, en veritat. Hem de gestionar moltes coses i també, pues, pues estem reforçant sempre tot el que ens vingui i...
0: La veritat és que potser la Patrícia no és conscient, però és molt important la conversa que estem tenint, perquè segurament allò, doncs, la gran majoria de la ciutadania, no, pensem, bé, la persona que està al taulell, no, i no som conscients de tota aquesta tasca que desenvolupeu, que queda més en l'anonimat, però que ens faciliteu molt, no?
2: Sí, principalment sí que és veritat que es veu com, no, quan vas al metge, vas al metge, o vas a la infermera. Però sí que és veritat que no sempre es veu la feina que assolim. Llavors, nosaltres, jo moltes vegades ho comento, dic, nosaltres ens ve molta gent, però ens ve molta gent de tots els metges, ens ve molta gent de tots els infermers, ens ve molta gent de tots els especialistes que n'hi ha. O sigui, tenim molta demanda en aquest cas perquè és molta població i també és molta feina. Però sí que és veritat que és un treball que cada vegada, bueno, jo almenys em sento molt realitzada. I estic, sí. És un treball maco, la veritat, sí.
0: Com ha anat allò evolucionant, i jo crec que Patrícia encara evolucionarà més.
2: Segurament,
0: segurament,
2: sí.
0: En tot cas, no sé si voldries allò aprofitar els micròfons per llançar un missatge, per dir, escolta'm, a la ciutadania, no? Els administratius i administratives en salut, esteu per?
2: Nosaltres estem per ajudar, sempre. Ja com he dit abans, som la primera línia i moltes vegades, a part d'ajudar, o sigui, és fer d'escolta, no? O sigui, és una feina molt empatitzadora i que qualsevol dubte que tinguin, qualsevol cosa, que nosaltres estem allà i estem allà per ajudar, la veritat.
0: Ho ha dit molt bé la Patrícia, no? Allò, el tema d'escolta, de vegades allò, no? Per atenció, les persones, quan venen una mica allò neguitós, escoltant, no me n'en surto, no?
2: Exacte.
0: És que necessito això urgent, trobar una persona que t'escolti, que digui tranquil·la. No?
2: Exacte, al final és empatitzar amb la gent, perquè cadascú tenim les nostres coses, però estem nosaltres allà i... El que hem de fer és donar el nostre treball i fer-ho el millor possible, i és això, empatitzar i ajudar.
0: Doncs esperem allò que a través d'aquesta conversa també la ciutadania aprenguem a valorar, no?, i a reconèixer la tasca que realitzen administratius i administratives en salut. Li donem les gràcies a Patrícia Rodríguez, que, com dèiem, és una de les administratives. En aquest cas la trobareu al Centre d'Atenció Primària de Planellador i, per tant, professional de l'Institut Català de la Salut. Fins una altra ocasió. I
2: moltes
0: bona feina.
2: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé.
2: Igualment.

0: parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
1: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
5: El racó dels animals, un programa de Red Solidària Pro Animal. Us en veu a qui no la té.
6: Els dijous a 6:15 de la tarda i els dissabtes a 12:15 del migdia. Racó Animal, a Ràdio Mollet.

0: Mollet al dia. Molt bona tarda, sou benvingudes i benvinguts a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dijous 28 de maig de 2026. Abans de començar, repassem les notícies més destacades d'avui. Mollet del Vallès durà a terme una prova pilot pel projecte de benestar emocional i promoció de salut mental. El projecte impulsat per la Diputació de Barcelona ha escollit 11 ciutats del territori i pretén crear una xarxa local de salut mental que esdevingui un espai de trobada intramunicipal. Un total de 17.500 persones es beneficiaran enguany de la bonificació a la taxa de residus. Serà després d'haver fet un ús correcte del sistema de recollida selectiva durant els primers mesos d'implantació del nou model. L'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Mollet ha fet un pas més en la seva formació. Diversos membres de l'entitat han cursat una formació on han après tècniques d'actuació més avançades per poder intervenir en situacions d'incendis més complexes. I l'Associació de Veïnes i Veïns de Riera Seca ha organitzat la Festa del Barri per aquest dissabte, dia 30 de maig. La principal novetat és que per primera vegada s'ha escollit una temàtica. L'entitat va proposar el veïnat que triés entre els anys 80 i a Eivissa, sent aquesta opció l'escollida.
1: Mollet al dia, notícies.
0: Mollet del Vallès durà a terme una prova pilot pel projecte de benestar emocional i promoció de salut mental. El projecte impulsat per la Diputació de Barcelona ha escollit 11 ciutats del territori i pretén crear una xarxa local de salut mental que esdevingui un espai de trobada intramunicipal de col·laboració i treball compartit entre els diferents agents de l'administració pública local per desenvolupar tasques de prevenció, atenció i promoció de la salut mental i el benestar emocional. Tot amb un objectiu compartit, articular un espai operatiu per a planificació i execució de polítiques locals de salut mental que doni resposta a situacions complexes des d'una lògica de corresponsabilitat, coordinació i responsabilitat. Amb l'adhesió a aquesta xarxa local de salut mental, Mollet fa un pas més en polítiques de benestar emocional i reforça tota la feina que s'està duent a terme des de diverses regidories. Marina Escribano, regidora de Joventut del Consistori Molletà, ha referit aquest compromís de ciutat.
2: Hi ha feina, hi ha camí per recórrer. Penso que donar-li aquest marc, de donar-li aquesta forma i parlar d'aquesta xarxa de salut mental i benestar emocional vol dir també reforçar el compromís que tenim com a ciutat amb el benestar de les persones. Vol dir posar la banya en aquest tema que ens ocupa, que volem millorar i que tenim molt clar que no podem mirar cap a una altra banda i que hem d'apretar amb això.
0: És a través d'aquesta prova pilot que l'Ajuntament de Mollet ordenarà els projectes que ja existeixen en matèria de salut mental al consistori i potenciar-los perquè tothom en tingui accés. En aquest sentit, Pepín Muñoz ha remarcat la necessitat de potenciar els projectes locals.
3: Ordenant els projectes que ja tenim, però que el que volem és potenciar-los, ¿vale? O sigui, que ningú es quedi sense una visita, sense que es quedi sol, que nosaltres, que tots li puguem donar una sortida i un camí per saber on ha d'anar. I per això, doncs, avui la Diputació ens està ajudant molt amb aquest projecte que ens ha concedit l'honor de ser una ciutat pilot per a aquest projecte.
0: La xarxa local de salut mental té per objectiu afavorir el coneixement compartit, intercanviar informació i recursos, també impulsar el treball col·laboratiu i oferir una resposta integral i eficient a les necessitats de salut mental del territori. Per aconseguir-ho, es durà a terme una prova pilot basada en la transversalitat, la municipalitat i la visió comunitària. Pilar Solanes, assessora de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, ha comentat que la salut mental s'ha d'abordar des de l'àmbit local.
4: Tracta de la missió que té la Diputació d'ajudar els ajuntaments és que la salut mental o és a àmbit local o no és. perquè en l'àmbit no us dic res que no ens hagueu ensenyat vosaltres, però les persones vivim en un lloc, ens relacionem en un lloc, fem la nostra vida aquí i allà, tenim els suports, com ara en deien, no?, o la informació en un lloc, establim les relacions, que la salut mental és això. Per tant, i això on passa? Als ajuntaments.
0: Així doncs, Mollet del Vallès és un dels 11 municipis catalans que forma part de la prova pilot que s'emmarca en el Pla de Benestar Emocional i Promoció de Salut Mental. Es tracta d'un pla que donarà més impuls a la promoció de la salut mental, abordarà la desigualtat territorial i aproparà l'atenció psicològica, entre d'altres, tot posant el focus en la prevenció, l'assistència i la promoció.
1: Mollet al dia. Notícies.
0: Un total de 17.497 persones es beneficiaran enguany de la bonificació a la taxa de residus després d'haver fet un ús correcte del sistema de recollida selectiva durant els primers mesos d'implantació del nou model. Aquesta reducció se suma als descomptes que ja s'apliquen per utilitzar la deixalleria municipal i el servei de recollida de mobles i voluminosos. Per accedir a aquesta bonificació, els usuaris havien d'obrir els contenidors d'orgànica i envasos almenys 5 vegades en dies diferents al llarg del 2025, utilitzant la targeta identificativa o bé l'aplicació mòbil. Pel que fa a l'aplicació dels descomptes, els rebuts que hagin registrat més de 5 usos dels contenidors de matèria orgànica veuran aplicada la reducció en la primera fracció domiciliada prevista per l'1 de juny. En la resta de casos, la bonificació s'incorporarà a la quarta fracció de la taxa. Els rebuts domiciliats es carregaran l'1 de desembre, mentre que les persones amb rebuts no domiciliats rebran una carta de pagament amb l'import ja ajustat, que es podrà abonar entre el 19 d'octubre i el 21 de desembre. D'altra banda, 2.550 famílies de Mollet també han obtingut reduccions addicionals gràcies a l'ús de la deixalleria i el servei municipal de recollida de mobles. En conjunt, l'Ajuntament ha destinat més de 82.000 euros en bonificacions vinculades a aquests serveis. Segons el consistori, aquest sistema de descomptes busca incentivar la recollida selectiva i reconèixer el compromís ambiental de la ciutadania amb l'objectiu d'avançar cap a una gestió dels residus més eficient i sostenible.

0: I l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Mollet ha fet un pas més en la seva formació. Diversos membres de l'entitat han cursat una formació d'equips de segona intervenció al centre formatiu Zona Risc, on han après tècniques d'actuació més avançades per poder intervenir en situacions més complexes que un simple incendi en una paperera o en un matoll. Jordi Robles, president de l'Associació Molletana, ha comentat que amb aquesta formació han millorat les tècniques d'extingir focs i es preparen per una temporada calorosa on els incendis seran més habituals.
1: Aquesta formació és com un pas més a la preparació que tenim aquí a Protecció Civil de Mollet per afrontar incendis. Ara, sobretot, de cara ja que comença la temporada d'incendis i que ens apropem a Sant Joan i ja sabem les coses que solen passar, doncs, bueno, és un nivell més de professionalització, millores de tècniques molt millorades per com atacar focs.
0: Ara, amb aquesta formació, Jordi Robles ha afegit que estan preparats per dur a terme una segona intervenció en cas d'incendi i apagar completament el foc en situacions més complexes.
1: Una intervenció ja està orientada a fer-ne l'extinció completa. Llavors, doncs, nosaltres sempre al final, doncs, un cos de voluntaris d'emergència, doncs, sempre estan orientats a les primeres intervencions de qualsevol tipus d'àmbit, però, bueno, doncs, ara ens hem preparat per també, en cas de necessitat, doncs també estar capacitats per fer una segona intervenció i, per tant, fer l'extinció completa d'un incendi.
0: Al llarg de 7 hores, els voluntaris van fer pràctiques reals per aprendre a controlar els focs. Comenten que una de les experiències més impactants va ser l'actuació en un edifici ple de fum on havien de rescatar una víctima. A més, la formació va servir per aprendre a utilitzar mànegues de més cabal o protegir-se contra la radiació. Jordi Robles ha comentat que també van treballar amb equips de respiració autònoma, posant a prova les seves habilitats de coordinació, autocontrol i treball en equip.
1: Amb aquesta formació, doncs, ens van estar ensenyant amb mànegues de més caudal, que també tenim aquesta equipació, doncs com s'ha d'actuar protegint-nos de la pròpia radiació que crea el foc, les formes d'atacar-lo per inhibir-lo, i també, bueno, vam tenir, doncs, al final estava inclòs en el paquet formatiu, però vam poder també gaudir l'experiència de fer pràctiques amb equips de respiració autònoma, els ERA, que són les bombones aquestes d'aire que porten els bombers.
0: Amb aquesta nova formació, l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Mollet reforça la seva preparació per afrontar emergències més complexes amb el foc i reafirmen el seu compromís amb la preparació i la protecció de la ciutadania.

0: La tranquil·litat de tenir la llum amb Repsol és impagable. Però per contractar ara la llum amb Repsol, estalviaràs 10 cèntims litre en carburant cada cop que paguis amb Wailet. És la mateixa llum, sí, però és una altra energia. Vés a la teva estació de servei Repsol de Montornès del Vallès més propera i comença a gaudir de l'altra energia de Repsol. Consulta'n les condicions a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I ara comencem les informacions de serveis amb la crònica del temps que ens porta en Lluís Mi Pérez des de la xarxa. Bon dia.
3: Bon dia. Una altra vegada s'està comportant la meteorologia com si fos la canícula de ple estiu. I és que en aquests moments estem ja per sobre dels 35 graus en algunes comarques. Sobretot és avui a les de Girona i al prelitoral barceloní on més està enfilant aquesta temperatura. Però atenció perquè immediatament al llarg d'aquesta tarda, de fet, en alguns racons de la Catalunya central com el Pla de Bages i també de les comarques de Ponent passarem dels 36-37 graus. Per tant, unes temperatures d'anomalia positiva brutal per les dates. Només arran de mar ens quedem al voltant dels 28 a 30 graus i sempre amb força sol. Aquesta tarda només tindrem l'aparició d'alguns nuvolots cap al Prepirineu, amb alguna gotellada, si de cas, al voltant del Cadí i també del Port del Comte. I atenció perquè el divendres la temperatura no afluixarà gaire. Al matí ja començarà molt i molt càlid i durant la tarda arribarem a fregar els 40 graus al Segrià. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís Mi, per aquesta crònica meteorològica. Nosaltres seguim les informacions de serveis i fem un apunt de la farmàcia de Guàrdia Mollet, que és avui la farmàcia Vilaseca, situada a l'Avinguda Jaume I, número 87, al barri de Col·legis Nous. I ara parlem d'EMFO, i és que l'empresa per la formació i l'ocupació de Mollet inicia aquest mes de juny diversos cursos professionalitzadors en el sector sociosanitari i logístic. El pròxim 10 de juny començarà l'atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials i el dia 15 de juny iniciarà la segona edició d'organització i gestió de magatzems. Les formacions estan adreçades a persones d'entre 16 i 65 anys i permeten obtenir un certificat professional, realitzar pràctiques en empresa i tenir més opcions d'inserció. Mercè Brustenga, membre de l'equip del Servei de Formació d'EMFO, ha comentat que els requisits per accedir a les formacions professionalitzadores són estar graduat de l'educació secundària o de batxillerat i ser demandant d'ocupació.
4: Has d'estar, en principi, té dos requisits bàsics. Un és el de formació, que és el que hem comentat, nivell 2, graduat en educació secundària, nivell 3, batxillerat o equivalent, i si no, prova de competències. I l'altre requisit és, com que és una formació subvencionada pel Servei d'Ocupació, és estar apuntat al Servei d'Ocupació com a demandant d'ocupació, tenir el DARDO actualitzat, tot i que també hi ha algunes places per gent que estigui en actiu i que estigui treballant, que aquí sí que ha de gestionar amb el SOC la seva demanda d'ocupació com a millora d'ocupació.
2: Els cursos professionalitzadors s'enfoquen en un sector concret i atorguen una titulació determinada que permet una inserció al mercat laboral més ràpida. En el cas del curs sociosanitari, Susana Salinas, formadora del curs, ha comentat l'ampli ventall de sectors en els quals es pot treballar.
5: El tècnic sociosanitari pots treballar tant a domicili, n'hi ha un curs que és específic per treballar a domicilis, però aquest de tècnic sociosanitari també t'obre el món del domicili, o sigui, una empresa que treballa amb domicilis et contractarà igual, i el conveni és molt semblant. I després, pues, residència de grans, però també hi ha residències, pues, això, de persones amb discapacitat psíquica o amb discapacitat física. Aquí a Mollet n'hi ha diferents puestos on es podria treballar amb aquest tipus de títol. Vull dir que no és només geriatria, és més ampli. El que sí que és veritat és que ara sense aquest curs no es pot treballar a cap institució.
2: La Nerea Fermín és una de les alumnes d'aquestes formacions, concretament d'organització i gestió de magatzems. En el seu cas, ha estat en la cerca activa de feina durant 2 anys relacionada amb la informàtica i els videojocs, però en no trobar-ne ha apostat per un altre sector. Ella ha explicat que ara està esperant a poder cursar les pràctiques, però la formació l'ha ajudada especialment en la comunicació amb els altres.
6: Ha sigut molt útil, la veritat, tota la formació, perquè m'ha ajudat, perquè el nostre tutor quasi sempre feia presentacions o exposicions a classe, i això m'ha ajudat molt per comunicar-me millor enfront de la gent. A veure, que jo no tinc problema, no, per parlar amb la gent, però això m'ha ajudat més amb la comunicació. I, a més, també vaig aprendre millor a funcionar allò de l'Excel, que ja coneixia jo el programa, però a través d'aquest curs ara he conegut coses que no coneixia del programa.
2: Des d'Enfodons comencen ara el mes de juny amb aquestes formacions professionalitzadores amb l'objectiu d'impulsar el talent local i donar resposta a la demanda real de les empreses.

0: I ara parlem de temes més festius, i és que l'Associació de Veïnes i Veïns de Riera Seca ha organitzat la Festa del Barri per aquest dissabte, dia 30 de maig. La principal novetat és que per primera vegada s'ha escollit una temàtica. L'entitat va proposar al veïnat que triés entre els anys 80 i a Eivissa, sent l'opció escollida aquesta darrera. Així ho ha explicat l'Anna Rodríguez, portaveu de l'Associació de Veïns.
1: Fet alguna novetat, i una era d'aquesta, o sigui, posar una temàtica. Van donar primer a escollir a través de l'Instagram dues temàtiques, i la guanyadora ha sigut doncs la Festa Eivissa. I bueno, sobretot és el guarniment de taula, que ja sabeu que com en altres anys, doncs a qui millor guarneixi la taula doncs tindrà un premi. Llavors doncs a partir d'aquí, doncs bueno, si tothom vol venir doncs una mica ja també allò en Festa d'Eivissa, pues també pot venir.
0: El sopar de germanor es porta fent des de fa 26 anys i aplega l'entorn de 150 comensals. La festa ha anat creixent i ja des de les 11 del matí hi haurà tallers pels més menuts. L'Anna Rodríguez també ha comentat que l'entitat ha tornat a apostar per la barmussalsa, una activitat que va estrenar-se l'any passat amb molt bona acollida.
1: El sopar és el clàssic de sempre, durant 26 anys, que és el sopar de germanor que fem. I des de l'any passat, que ja van començar també doncs, amb la vermussalsa, que va tenir doncs, força èxit, que llavors aquest any hem allargat inclús una mica més, que és de 12 a 2. A partir de les 11 doncs, tenim també doncs, pintacares, contacontes, per als nens, pels més petits. I llavors també de bon dematí també tindrem una batucada, si tot va bé, doncs, per animar també a la gent doncs, que vingui a gaudir de la festa.
0: En coincidència amb el sopar es farà el tradicional concurs de truites i enguany també hi haurà un concurs musical. La festa, que tindrà lloc a la pista exterior del pavelló d'hoquei, s'allargarà fins la 1 de la matinada. I el Partit Socialista de Mollet es prepara per un dels actes més importants del partit. Aquest divendres, dia 29 de maig, al Parc de Can Molar, acollirà la cinquena edició de la Festa de la Rosa. A 8:15 del vespre començarà la jornada carregada dels valors socialistes, que també representa un punt de trobada i germanor entre els simpatitzants del partit. Amb un aforament complet de 600 persones, la Festa de la Rosa apunta a ser un èxit novament a Mollet. Encarna Ortiz, regidora del PSC a la ciutat, s'ha mostrat il·lusionada per celebrar els valors socialistes i parlar de política en un projecte que és col·lectiu.
2: De bo anar creixent poquet a poquet cada any, perquè això doncs, ens demostra les ganes que tenim entre tots de trobar-nos, de compartir i, bueno, i de celebrar i de parlar de política, parlar de projecte col·lectiu i parlar una miqueta del compromís que tots tenim, no? amb la ciutat, amb el país i amb les polítiques en general.
0: Enguany, la cinquena Festa de la Rosa comptarà amb la presència destacada de la consellera d'Interior de la Generalitat de Catalunya, Núria Parlon, el primer secretari del PSC del Vallès Oriental i Moianès, Jonathan Martínez, l'alcaldessa de Mollet, Mireia Dionisio, i el primer secretari del PSC de Mollet, Raül Broto.

I abans de marxar, repassem les notícies més destacades d'avui. Mollet del Vallès durà a terme una prova pilot pel projecte de benestar emocional i promoció de salut mental. El projecte impulsat per la Diputació de Barcelona ha escollit 11 ciutats del territori i pretén crear una xarxa local de salut mental que esdevingui un espai de trobada intramunicipal. De 7.500 persones es beneficiaran enguany de la bonificació a la taxa de residus després d'haver fet un ús correcte del sistema de recollida selectiva durant els primers mesos d'implantació del nou model. L'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Mollet ha fet un pas més en la seva formació. Diversos membres de l'entitat han cursat una formació on han après tècniques d'actuació més avançades per poder intervenir en situacions d'incendis més complexes. L'Associació de Veïns i Veïnes de Riera Seca ha organitzat la Festa del Barri per aquest dissabte, dia 30 de maig. La principal novetat és que

0: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
1: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí. El 96.3 de la FM. Aquell any.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Sí?
1: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
0: Ho sento, però ja tinc pla.
1: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
0: Però què dius? És una cosa més important.
1: Doncs explica't.
0: D'acord, és un programa de ràdio.
1: Un programa de ràdio?
0: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
1: I quin és aquest programa?
0: L'edat del pavo. El programa on els adolescents podem parlar de tot.
1: Doncs sembla divertit, però els divendres m'agrada sortir amb els amics. No ho fan cap altre dia?
0: Ai, m'agrada escoltar-lo els divendres a les 5, però també repeteixen els dissabtes a les 6 o al podcast de Ràdio Mollet.
1: Escolteu l'edat del pavo cada divendres a Ràdio Mollet.
0: Us esperem.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Portaveus municipals. Molt bona tarda, sigueu benvingudes i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui dijous i com cada setmana és el torn del Partit Popular de Mollet i en la seva representació ens acompanya la seva regidora i portaveu Susana Calvo. Aquí saludem. Bona tarda, Susana.
1: Hola, bona tarda.
0: Com sempre, doncs, en aquesta conversa de portaveus tractarem els temes d'actualitat doncs, per fer aquesta radiografia de la nostra ciutat i comencem parlant del ple municipal que tot just tenia lloc aquesta setmana, el dilluns, en coincidència amb el darrer dilluns de mes. Parlem d'aquest ple de maig on un dels punts de l'ordre del dia era la lectura d'un manifest que parlava sobre el que és l'autonomia i també l'atenció a la dependència. Susana, comentem aquest punt de l'ordre del dia.
1: A veure, nosaltres ja vaig manifestar-ho en el ple. Nosaltres estem d'acord amb aquest manifest perquè ja, inclús quan es va fer el Consell de la Gent Gran, que ja es va aprovar allà, doncs ja vam manifestar doncs, que per suposar que estaríem d'acord. Jo crec que és un tema superimportant perquè afecta molt a lo que és la dignitat i la qualitat de vida de moltíssimes persones i moltes famílies. És un tema molt important, el que és l'atenció a la dependència i l'autonomia personal. El que sí que vaig voler remarcar jo en el ple és que no hem d'oblidar mai que aquesta llei de dependència va néixer com un dels grans pilars de l'estat del benestar i havia un compromís entre les administracions. Era que l'Estat financiava el 50% del sistema, del cost del que era el sistema, i conjuntament amb les comunitats autònomes. I què hem vist el dia d'avui? Pues que tot això no ha sigut així. Com bé van explicar en el manifest, que jo agraeixo molt la ponència que va fer, la intervenció que va fer el senyor Torrecillas, és que l'aportació real de l'Estat al dia d'avui no arriba ni al 29% d'aquest pressupost destinat a l'aplicació d'aquesta llei. I això, tal com va dir ell, doncs, té unes conseqüències molt concretes. Estem parlant de que les llistes d'espera són interminables, que tots els expedients que es passen estan bloquejats, que les famílies estan molt esgotades de tot aquest procediment de lo que s'allarga i que al no complir l'Estat, doncs això repercuteix a les comunitats autònomes i subsidiàriament també als serveis socials municipals perquè tenen que assumir una càrrega econòmica doncs, cada vegada més gran. Llavors, home, podem parlar de tots els manifestos que vulguem i recolzar tots els manifestos que vulguem, però el que està clar és que o exigim ja que compleixin amb el que tenen que pagar tant l'Estat com la Generalitat de Catalunya, o això no es solucionarà mai. Llavors jo crec que el repte també està en intentar i en aconseguir doncs, l'execució efectiva per part d'aquestes administracions perquè el finançament sigui el necessari. Jo el que tinc molt clar és que nosaltres seguirem lluitant i el que volem és que totes aquestes reformes de llei que estan havent doncs que vagin acompanyades d'un finançament suficient i garantit i que sobretot aquesta nova llei que jo dic que crec que està bé, que tot ha millorat molt, però torno a dir que per moltes millores si no s'ajusta al pressupost malament anirem. I el que està molt clar és que quan parlem de dependència hem de tenir molt clar doncs que són persones grans que estan esperant unes ajudes que mai els hi arriben, o persones que estan amb discapacitat i que necessiten un suport per desenvolupar una vida digna, i tot això el que ens està privant doncs no tenir aquest finançament. Per tant, jo l'únic que demano és que podem estar molt d'acord, però que hem de ser capaços tots plegats de demanar aquest finançament, perquè les promeses i en paper queden molt maques, però el que hem d'aconseguir és que això sigui una realitat. I jo el que vaig dir en el ple és que tot el tema de la dependència doncs mereix molta menys propaganda i més compromís real, que és el que ens fa falta a tots perquè aquest finançament arribi i la llei de dependència almenys quedi coberta per tota aquella gent que està al darrere que ho necessita tant.
0: Doncs queda comentat aquest punt de l'ordre del dia i en comentem també d'altres que tenien lloc en aquest debat del ple de maig. Parlem de dues mocions concretes doncs, que les dues anaven en referència a parlar d'educació. Una d'elles era doncs, per dotar de més recursos el que és el sector educatiu i l'altra era doncs, de rebuig aquest pla pilot que s'havia parlat doncs, de posar aquests agents de Mossos d'Esquadra a les aules.
1: Bueno, nosaltres aquí, com ja veu veure, sempre tenim discrepàncies amb els comuns, però no per discrepàncies amb la moció, perquè és que jo crec que les discrepàncies estan en que als comuns els agrada doncs, parlar o criticar el Partit Popular quan no tenen ni cap tipus de raó doncs, per fer-ho. Per què ho dic? Doncs perquè quan va arribar l'exposició de la moció, jo ja vaig dir a la senyora Escribano que jo crec que és que quan jo parli ni m'escolta, que tant se m'endona si m'escolta o no m'escolta, però la veritat és que tindria que estar una mica més atenta perquè el meu grup, el Partit Popular, va estar d'acord en donar suport a una moció que el que comportava era instar la Generalitat a millorar les condicions laborals del personal educatiu. I quan parlem de condicions laborals, també estem parlant de qualitat del nostre sistema educatiu, perquè parlar d'educació és el que vaig dir en el seu dia, no? És parlar del futur dels nostres fills, de la igualtat d'oportunitats, i sobretot de la capacitat d'una societat per progressar. I clar, em trobo que em va deixar per l'últim moment perquè diu que em volia dedicar més temps. Ironia, clar, per suposat. Però jo crec que tindria que deixar bastant aquesta ironia que té ella i centrar-se més en la preocupació que hi ha. Perquè jo és que estic sempre escoltant el mateix, no? Hem de defensar l'escola pública. El Partit Popular l'ha defensat. Hem de defensar l'educació pública. El Partit Popular l'ha defensat. L'única diferència que hi ha entre els comuns i nosaltres és que nosaltres diem, sí, sí, l'educació pública, per suposat que s'ha de millorar, perquè hem de recórrer a tenir més recursos humans i materials pels centres, hem d'intentar reduir les ràtios, hem de fer un gran reforç a l'autoritat del professorat, que això ja vindrà amb l'altra moció que m'esteu parlant, perquè avui en dia s'ha perdut totalment. I sobretot que hem de millorar les condicions laborals i estabilitat pels docents i el personal educatiu. Tot això estem d'acord. Nosaltres l'únic que li diem és que defensar l'educació pública no significa atacar l'educació concertada com que a vegades es deixa a l'aire. Jo sempre m'escoltaria dir el mateix. L'educació pública i la concertada són complementàries. Les dues formen part del servei públic educatiu que tenim i les dues es mereixen tot el respecte. Tant respecte com suport institucional i com llibertat per desenvolupar cada un el seu projecte educatiu. Llavors, clar, si és això la diferència que vol criticar, doncs vale, benvinguda sigui. Però criticar la moció, home, la meva intervenció, no sé, per això dic que crec que no m'escolta. El que sí que no m'agrada que faci, i ho fa en tots els plens, i no m'agrada perquè demostra les mentides que arriba a dir, o millor dir, la forma d'interpretar que té. Quan jo vaig dir que en un moment, a l'acabar la intervenció, vaig dir que, bueno, que això no era important. No que no fos important la moció ni la defensa de l'educació pública com ella deixa veure, sinó que discutir amb ella ja no val la pena, sincerament. Discutir amb la senyora Escribano és discutir amb la paret. I llavors, no sé, si això és el que vol ella, jo ja m'estic cansant d'aquest tema de que si jo et dic el que tu no dius. No vull. El que tindria que ser és mirar una mica com planteja les mocions, perquè per parlar d'educació, com diu aquí, d'educació pública, comença la seva exposició de motius parlant de la dictadura franquista, que a mi em sembla molt bé, que jo ja sé que la senyora Escribano no sap fer una altra cosa que parlar de Franco, o sigui, crec que li importa més amb ella que a nosaltres, però el que està molt clar és que parlar de franquisme amb l'educació pública jo no crec que arregli cap dels problemes que té ni el professorat ni els alumnes avui en dia. Jo crec que ens hem de centrar en uns discursos molt més actuals i sobretot en més responsabilitat i sentit comú. Perquè parlar del sexe dels àngels podem parlar sempre, però no crec que a la gent li importi gaire. Jo crec que a la gent li importa més els problemes que hi ha i els problemes que estan patint avui en dia doncs, l'escola pública i que ens tenim que unir tots perquè això es pugui solucionar. Dit això, això anava unit a una altra moció que va passar sobre aquesta prova pilot que fa el govern de la Generalitat de posar Mossos d'Esquadra de paisà als centres educatius. Bueno, una altra cosa que tampoc crec que va entendre la senyora Escribano, perquè estem parlant de que va ser, de que és una cosa optativa pels centres. I, sincerament, és una prova pilot que pot funcionar o no. Però el que tenim que tenir molt clar és que hi ha una gran preocupació per la convivència en els centres educatius i les dificultats creixents que viuen doncs, no solament els alumnes, sinó també molts docents. Nosaltres creiem que és veritat que calen més recursos educatius, també molt més suport psicològic, com també es va dir, més orientadors i també més eines per garantir un bon clima als centres. Però jo crec que hi ha vegades que hi ha problemes que van més enllà de tot això i, per tant, crec que els nostres cossos i forces de seguretat doncs poden fer poden aportar un granet de sorra i poden intentar doncs, mediar. Jo no veig malament, perquè en cap moment s'està dient que hi haurà Mossos d'Esquadra a les aules, s'està parlant de les escoles. En cap moment perjudicaran l'educació dels nostres fills. Tot el contrari, jo crec que estan per ajudar. I llavors, no estan intentant substituir mai la feina educativa ni els recursos socials que necessita el sistema, solament estan intentant col·laborar ja us dic, amb una acció que per ara serà voluntària. Per tant, home, si comencem a barrejar aquí cols i naps, jo crec que no anirem bé. Total, que nosaltres apostem per l'educació pública, volem més recursos i sobretot més ajuda pel professorat, però també estarem en defensa de qualsevol acció, com aquesta de la prova pilot, que es pugui fer per garantir la seguretat que pugui haver-hi en una escola amb problemes que no tenen per què veure amb l'educació a l'aula, sinó fora de l'aula, també.
0: Doncs queden comentats aquestes dues mocions que presentaven en el ple, que en definitiva doncs, aixecaven polseguera, i ens queden un parell de minuts, Susana, per acabar aquesta conversa de portaveus municipals. Aprofitem per comentar també que aquesta setmana, aquest dimarts, 261 alumnes de cinquè de primària van participar en el que és a la Fira de les Cooperatives Escolars, un projecte que es du a terme cada any, en el qual doncs, en aquesta fira podríem dir que és la culminació del projecte que es treballa al llarg del curs. Susana, en un minut comentem aquesta fira de cooperatives.
1: A mi em va agradar moltíssim, jo vaig poder anar-hi, també us diré que tenia una de les meves filles participant i sé el que han treballat per cada alumne fer aquest projecte que després es va debatre a la classe, es va veure que es gastés el menys possible i que es portés per poder vendre'l a la cooperativa i saber què és el funcionament de portar una cosa que tu has creat i vendre-la, no? Jo he pogut veure la il·lusió que portaven tots amb el seu projecte que havien fet i va estar molt bé. I a més vas veure doncs, que uns compraven el que feien altres i així en totes les escoles que hi havien participant. Jo crec que, sincerament, aquest projecte de les cooperatives ja porta molt temps funcionant i els nens aprenen molt perquè aprenen el que pot ser el dia de demà que ells mateixos puguin ser emprenedors i sobretot el que és el cooperativisme, el que és el món de la cooperativa, com es treu el seu CIF, com funciona, què fan i com acaben doncs, portant a la venda doncs, aquests productes que ells mateixos han fet estalviant per no tenir costos elevats i sobretot per demostrar doncs, aquestes idees que tenen que de veritat que hi havia cada un super, super guai, eh? Valia la pena. I ja et dic, va estar molt bé doncs, perquè ells mateixos es posaven com ho havien fet, el que valia i el que els havia costat, i sobretot perquè s'adreçaven a altres escoles i feien els seus, amb poquets diners, eh? Estem parlant de pocs euros, doncs aquests intercanvis, i venien a casa supercontents, com si haguessin fet ja una obra faraònica. Vull dir, jo crec que és un projecte molt atractiu, molt engrescador i sobretot molt educatiu pels nens, que en aquest cas de cinquè, però que val molt la pena, sincerament.
0: Doncs, Susana, ben comentat aquest tema de les fires cooperatives, de la fira de les cooperatives escolars, posem punt i final a aquesta conversa de portaveus municipals. Agrair-te, com sempre, que ens acompanyis un dijous més per comentar l'actualitat de la ciutat i ens trobem a la propera. Susana, que vagi molt bé.
1: Gràcies, com sempre, per escoltar-me.

Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i els diumenges en remissió a les 11 del matí. El que es ballava al Vallès,

0: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
1: I a l'igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet. I quan? Tots els dijous de 10 a 12 de la nit.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
3: ¿Estáis cansados de que vuestra pareja se duerma en el cine? ¿Habéis ido al cine y habéis tenido que salir corriendo a los 10 minutos? Este es vuestro programa, Cine Sótano, tu espacio de cine subterráneo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche y si te lo has perdido, los sábados de 7 a 8. Que no te lo cuenten.
4: El racó dels animals. Un programa de Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
5: Els dijous a 6:15 de la tarda i els dissabtes a 12:15 del migdia. Racó Animal, a Ràdio Mollet.
6: L'Hora del Conte és un programa setmanal en el que us oferim un conte per als més menuts i un altre pels més grans. També us recomanem un llibre, una plana web i, com no podia ser d'una altra manera, tot acompanyat amb bona música del nostre país. L'Hora del Conte, dijous a 7:00 de la tarda i en redifusió dissabte a 9:00 del matí.
7: Núvol de fum, un programa de música ambient i electrònica minimalista, amb Jaume Montsant.
8: Divendres a 11:00 de la nit i repetició dissabte a la mateixa hora a Ràdio Mollet.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda a Menja't la Vida. Hola.
2: Hola, què tal? Que bé que estic aquí, presencialment.
1: I nosaltres, ai, que bé, contents estem que vinguis, que ens omplis d'energia. Ostres, és que tu ets vitamínica. No només perquè parlis de menjar, és que ets vitamínica, Naila.
2: Això és una cosa molt bonica.
1: Dones vitamines.
2: Que et diguin, com persona vitamina és un... Ai, és molt bonic.
1: Ets com el sol. Avui, vinga, va, avui vens una mica eufòrica.
2: Avui vinc eufòrica.
1: Perquè estem a la setmana dels cargols, l'aplec del cargol a Lleida. Ets penyista, tu?
2: Soc penyista, sí.
1: Sí? I què? Amb ganes de festa de cap de setmana?
2: Amb ganes, perquè ja no només és la festa, no? És com una festa molt de Lleida, no? O sigui, que els caragols estan formant part de... I a mi m'encanten els caragols des de que jo crec que des de que tinc ús de raó. Però també és una festa molt xula perquè, al final, sobretot a la ciutat de Lleida, gairebé tothom va a l'aplec del caragol i és un moment de retrobament de després de l'hivern, no? I que comença l'estiu. És com un cap d'any, no? Un cap d'any d'anar cap a l'estiu, de trencar ja amb l'hivern, amb la rutina i anar a fer doncs, coses una miqueta més socials i més festives.
1: De totes, bueno, ja poden intuir els oients que parlarem de caragols, eh?
2: Parlarem de caragols.
1: Perquè els caragols ho agraden molt o fan molt fàstic. No sé si hi ha punt intermig.
2: És complicat, jo crec que no. Jo crec que els caragols t'agraden o et desagraden, que moltes vegades el que et desagradi un caragol és més per la textura, probablement, no? Que té aquesta textura com a més llefiscosa, com un bolet, no? O sigui, és algo... o perquè, per el rebuig que et fa el fet de menjar un caragol que pot ser, no? Culturalment, depèn d'on vius, doncs és com si nosaltres em posessin unes formigues, no? Per menjar. Doncs en algun lloc del món es mengen les formigues, però si a mi me posen formigues pot ser d'entrada tindre un rebuig. Però al final el caragol molt sabor no té. El sabor que té és depèn de com el cuinem, no? Si posem la sal, si posem el pebre, si els fem amb samfaina...
1: Mira, en salivo.
2: És que estan boníssims.
1: Sí, sí, a més a més és que els caragols són festa, no sé com dir-ho, no? És un àpat sí. Que pots menjar-lo quan vulguis, sí. Evidentment. Però sempre sols associar-lo a dies de festa, no? A dies d'estiu o de primavera, més que d'hivern, per tant, de bon temps, no?
2: Sí, i a més, és un d'aquests aliments que associem amb festivitat, però que és saludable, també.
1: Ah, d'acord.
2: Vull dir que moltes vegades els aliments que associem a festivitat sembla que ha de ser un aliment, no?, que ha de ser preparacions doncs, menys saludables, més greixoses, més... I no té per què. O sigui, el caragol en si és un aliment que ens aporta proteïna, que ens aporta ferro, que és baix en greix. Per tant, és un aliment doncs, que podem incloure...
1: Un superaliment, gairebé.
2: Sí, ja saps que a mi no m'agrada parlar de superaliments, però bé, és molt nutritiu i per aquest motiu també, doncs, a moltes cultures mediterrànies doncs, l'incorporen a la seva gastronomia, no? En el cas de Lleida, doncs, tenim aquí els caragols. Jo, per mi, no sé, Piri, a tu, és que més t'agraden, jo he de dir que sóc pro a la llauna i d'aquí no em traguis.
1: A mi també, a la llauna. també m'encanten amb samfaina.
2: Amb samfaina...
1: M'agraden molt, molt, molt. I no els havia menjat mai fins fa molt poc a la Brutesca.
2: Molt bons,
1: que
2: també.
1: Estaven una mica xurrascats, perquè si no vas amb compte que jo no havia avisat mai a la Brutesca. Suposo que també cadascú té la seva recepta, eh? Però un llit de sal, els caragols, a damunt d'una pedra o d'una maó o d'una teula, diguéssim, després a sobre li van posar palla i li van pretar foc. I així es van fer.
2: Això té una història, Pili, que saps?
1: No.
2: Doncs que abans al camp, quan ja havien fet la collita, el que deia la palla, cremaven la palla...
1: Quan cremaven
2: els rostolls, els pagesos anaven passant i s'anaven menjant els caragols que quedaven rostits.
1: Ah, sí?
2: O sigui que l'inici de la Brutesca és així.
1: I es diuen a la Brutesca perquè realment que és que molt pringat, perquè els caragols estan plens, doncs, això, d'allò negre, doncs, com es diu això?
2: De cendra.
1: De cendra.
2: Sí, que no
1: i que és tot brut. Ah, d'acord. I tu, els teus preferits són a la llauna.
2: Els meus preferits són a la llauna. Llavors, caragols en podem menjar? Sí, en pot menjar gairebé tothom. Hem de tenir en compte, sobretot, amb la població més vulnerable, no? Amb un sistema immune més vulnerable, com són nens i nenes, o persones grans, o amb el sistema immune deprimit, doncs que hem de realment comprar els caragols en un lloc de confiança, sí? I cuinar-los molt bé, perquè, doncs, bueno, al final van arrossegant-se per terra, no? Van
1: prenen antibiòtics, en principi.
2: Exacte.
1: Són naturals del tot. Clar.
2: Llavors, doncs, cuinar-los molt bé, i amb els més petits de casa, doncs això sí que tallar-los, més petitets o amb persones més grans que ells i falten peces dentàries, no? Doncs adaptar-ho una mica, perquè sí que costen una mica de mastegar. I per les persones que tenim peces dentals, per favor, mastegueu-los bé, perquè estic farta de sentir, és que a mi els caragols se m'indigesten, me senten fatal.
1: Ah, és per això.
2: Masteguem-los, que els que moltes vegades els engullim sense mastegar-los bé, els hem de mastegar molt bé. I després compta amb les salses que hi posem, també.
1: Clar, això aquí sí.
2: Aquí sí.
1: Aquí sí.
2: El caragol,
1: no,
2: hem dit, la base. La base és saludable, no? Però amb què ho acompanyem, clar.
1: Home, l'allioli...
2: L'allioli, sí. Però mira...
1: L'allioli tampoc seria de les salses més dolentes, només perquè porta molt oli, diguéssim, però
2: sí,
1: res més.
2: Però
1: no?
2: Res més. Ou, podem allioli, sí, sí, sí. No, podem incorporar-ho. I a la família de la meva parella hi posen tomata dins de l'allioli.
1: Ah, sí?
2: Trossets de tomata. Està boníssim, no ho havia tastat mai. És una forma d'incorporar les verdures, també, no?, en un àpat. Però està,
1: està més fresquet.
2: De veritat, està superbo, tasteu-ho, de posar trossets de tomata a dins de l'allioli.
1: Jo el que sí que he sentit, i de fet l'he tastat, és un allioli fet amb llet, o en comptes amb ou, o amb patata.
2: Sí, i també podem fer l'allioli amb ou dur.
1: Amb ou dur?
2: Sí, per a aquelles persones que no poden menjar ou cru, no? Com són nens i nenes petits, dones embarassades...
1: Ah, no es poden menjar?
2: No poden menjar-hi perquè si, hagués, si aquest ou tingués salmonella, en una persona adulta amb un sistema immune sa, doncs combatríem aquesta salmonella, però en aquells que tenen un sistema immune més deprimit o que doncs, poden afectar, no, en aquest cas en el bebè que està a la panxeta, doncs les conseqüències d'una salmonella poden ser més greus, val? Per això no es consumeix l'ou cru, però es pot fer amb ou dur i té un sabor igual. O sigui, primer collem els ous i després hi posem l'oli, posem l'all i ho triturem i ens queda una massa emulsionada amb sabor a l'oli.
1: Que bo, que bo, gràcies. Gràcies per aquests consells. I una cosa que a mi se'm preocupa. Val. Les persones que et fem tendència a tenir la pressió alta, perquè, no sé, perquè estem en perimenopausa, perquè hi ha el que sigui. Problema dels caragols tan salats.
2: A la llauna, sí.
1: A la llauna tan salats.
2: Doncs reduir aquest aport de sal i podem utilitzar espècies. Podem utilitzar pimentó, podem utilitzar farigola, no? O sigui, espècies que a nosaltres ens agradin per donar-li aquest sabor reduint la quantitat de
1: Llavors,
2: sal.
1: Llavors, prohibit rellepar aquell caragol tot salat. Quina llàstima.
2: És el més bo, no? A vegades dius, lleparia lo de fora i lo de dins quasi em sobre. Sí, doncs això, reduir la quantitat de sal. També és veritat que si tenim hipertensió i ens mengem dos caragols, doncs no passa res, no? Allò de dir, ostres, és que tinc ganes i han cuinat amb molta sal, doncs mira, me'n menjo dos o tres per treure'm el desig i ja està, no? I menjo una altra cosa. O sigui, intentem també que hi hagin altres aliments, no? Pues, que hi hagin amanides, no? Que hi hagin... Normalment quan fem caragols a la llauna després sempre hi ha alguna cosa de brasa, no? O de carn, però hem dit que els caragols porten proteïna, per tant, no podríem acompanyar, o sigui, caragols amb una amanida i el pa, no, que ens mengem amb l'allioli, doncs això seria un àpat equilibrat dins de lo que coneixem com a plat saludable.
1: I una altra pregunta per la meva banda, la panxa no, el budell del caragol no, jo li trec.
2: És que el sabor, no? O sigui, algú l'ha tastat alguna vegada, és que és amarg, vull dir que és dolent, fora.
1: Sí,
2: això ho traiem.
1: Sí, ho traiem, eh? I aquí se'l menja sencer, jo no. Fa angúnia.
2: Fa angúnia i a part allà hi ha tota la part de... doncs el que tu deies, el budell d'intestí, no?
1: Ah,
2: doncs
1: no,
2: que
1: fora,
2: la part allà acumulada,
1: no.
2: Fora. Això ho traiem,
1: fora.
2: Sí?
1: Molt bé.
2: Fiquem el ditet i fem l'estirada.
1: Després ens rentarem les mans.
2: I després ens rentarem les mans.
1: Molt bé. Alguna cosa més a afegir dels caragols?
2: Doncs no, que els gaudiu, que els disfruteu, perquè doncs, és tan boníssim que us llepeu els dits i que us mengeu els caragols, doncs, amb sense pressions i disfrutant-lo. Eh? I si aneu a l'aplec del caragol, doncs disfruteu-la també, perquè menjarem caragols per avorrir-los també aquest cap de setmana i res, que ens veiem per allà.
1: Doncs escolta, Naila, gràcies per ser-hi, gaudeix moltíssim i quines ganes menjar caragols. Una abraçada.
2: Adéu-siau.
1: Adéu.
3: Continguts en xarxa.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: La consellera d'Educació anuncia una proposta definitiva per presentar els sindicats en vaga en la reunió d'aquesta tarda. Esther Niubó ha explicat al Parlament que es tracta d'una proposta que incorpora tant reclamacions salarials com educatives, amb més recursos per atendre la complexitat.
3: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa que serveixi per estabilitzar el sistema educatiu, per encarar la millora educativa de la propera dècada.
1: Tot plegat en una nova jornada de vaga dels docents. Avui les protestes s'han concentrat als dos Vallesos i al Maresme. És dijous 28 de maig de 2026 i tenim més titulars. Metges de Catalunya alerta d'un empitjorament de les llistes d'espera. Sònia Kerr.
4: A partir de les dades públiques del CatSalut, el Sindicat Metges de Catalunya destaca l'augment de les demores per a visites amb especialistes, proves i operacions. Josep Maria Serra n'és el vicepresident.
5: Però si ja no som ni per fer lo normal, hem de fer més. Bé, semblem una fàbrica de producció, és com si estiguéssim fent pilotes de futbol al Pakistan cosint sense parar. No pot ser això.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE.
4: Illa creu que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista, mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
6: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
1: La forta calor i l'acumulació de vegetació per la pluja marcaran la campanya d'incendis d'aquest estiu i tenim una última hora perquè hi podria haver ja el primer en marxa.
4: Sí, perquè justament una vintena de dotacions dels bombers treballen aquesta hora en un foc que s'ha propagat a massa forestal a Òrrius, al Maresme. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils per demanar el confinament de la població.
1: En cultura, la reina Elisenda de Montcada va morir als 70 anys, era alta per la seva època i patia una malaltia associada a una alimentació massa bona.
4: És una de les conclusions del projecte inèdit de recerca, restauració i conservació del seu sepulcre que s'ha fet durant 2 anys.
1: Als esports, Xavi Pascual deixarà el Barça de bàsquet per decisió pròpia. Joan Barberà.
7: El tècnic de Gavà ha assegurat que no hi ha cap conflicte amb el club i que no vol seguir patint. Xavi Pascual marxarà a final de temporada quan acabi el play-off, el títol de Lliga.
1: Catalunya afronta el pic més alt de calor d'aquest any amb màximes que poden arribar als 37 graus a la costa i als 40 a l'interior. Previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
8: Bon dia. Una altra vegada s'està comportant la meteorologia com si fos la canícula de ple estiu. I és que en aquests moments estem ja per sobre dels 35 graus en algunes comarques. Sobretot és avui a les de Girona i al prelitoral barceloní on més està enfilant aquesta temperatura. Però atenció perquè immediatament al llarg d'aquesta tarda, de fet, en alguns racons de la Catalunya central com el Pla de Bages i també de les comarques de Ponent passarem dels 36-37 graus. Per tant, unes temperatures d'anomalia positiva brutal per les dates. Només arran de mar ens quedem al voltant dels 28 a 30 graus i sempre amb força sol. Aquesta tarda només tindrem l'aparició d'alguns nuvolots cap al Prepirineu, amb alguna gotellada, si de cas, al voltant del Cadí i també del Port del Comte. I atenció perquè el divendres la temperatura no afluixarà gaire. Al matí ja començarà molt i molt càlid i durant la tarda arribarem a fregar els 40 graus al Segrià. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so Ivan López, a la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les 2.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: La consellera d'Educació, Esther Niubó, avança que la proposta que faran els sindicats en la reunió prevista per aquesta tarda és la definitiva i que inclourà millores salarials i també de recursos per l'aula. Ho ha dit a la Comissió d'Educació al Parlament, on ha presentat els detalls dels pressupostos en matèria educativa. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. La consellera ha reiterat la disposició de mà estesa per afegir més organitzacions sindicals a l'acord signat el mes de març i també l'esforç per ampliar-lo. Ha assegurat que el govern no s'aixecarà de la taula i ha recordat que ha incrementat la despesa en educació gairebé un 25%.
3: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa que serveixi per estabilitzar el sistema educatiu, per encarar la millora educativa de la propera dècada. Una proposta doncs, més completa que la que vam poder treballar i presentar ahir, tant en la previsió d'incorporació de recursos doncs, a l'aula per atendre la complexitat, com també en el tema salarial, que ens permeti doncs, poder incorporar a altres sindicats també a l'acord signat el mes de març i poder-lo ampliar.
9: El sindicat USTEC considera inacceptable que la proposta d'aquesta tarda es presenti com a definitiva i defensa la reunió com un espai per negociar obertament. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
10: Considerem inacceptable que la consellera Niubó avui es presenti al Parlament amb una proposta que fa dies que els sindicats estem demanant per negociar en el si de la mesa sectorial i que ja la presenti com una proposta definitiva abans d'aterrar-la a la mesa i dur a terme aquesta negociació. Així que nosaltres no acceptem el caixa o faixa. El que volem és una proposta oberta que puguem negociar.
9: El sindicat recorda que qualsevol acord es consultarà al conjunt del col·lectiu docent.
1: Tot això en una nova jornada de vaga del col·lectiu que ja s'ha convertit en una cursa de fons. Avui les protestes s'han concentrat als dos Vallesos i al Maresme, on els mestres han tallat la C-32 a l'altura de Canet de Mar durant dues hores. Anem fins allà a Mataró Ràdio. Beti Doñate, bon dia.
11: Bon dia. A Mataró la protesta ha engegat a les 8 del matí a la C-32 amb un tall que ha durat dues hores i que s'ha fet en els dos sentits de la marxa. La manifestació ha recorregut part de l'autopista i s'ha apropat a la C-60 carretera, que també ha patit afectacions al trànsit. Els docents que s'han mobilitzat aquest dijous a Mataró reclamen més recursos per a la inclusió i millors condicions laborals. Ho explicava Eulàlia Salix, professora d'Institut a Canet de Mar.
12: Tenim molt clar que no defallirem fins que no aconseguim el que ens hem proposat. El que es va parlar i la mesa jo crec que està lluny encara del que nosaltres reclamem i seguirem. Ja veieu que estem junts, estem fent molta pinya, a tot el col·lectiu docent, primària, secundària, PAS.
11: La protesta també ha fet aturada a diversos instituts de Mataró i ha ocupat durant uns minuts l'edifici de l'Ajuntament. Això abans de llegir un manifest final a la seu de Serveis Territorials d'Educació i de tallar la Nacional 2 una estona.
1: Gràcies, Beti Doñate. Un altre col·lectiu en lluita, el dels metges, alerta d'un empitjorament de les llistes d'espera aquest any 2025 i avisa que s'agreujaran encara més amb la campanya que posen en marxa l'1 de juny 19 hospitals negant-se a fer hores extres. A partir de les dades públiques del CatSalut, el Sindicat Metges de Catalunya destaca l'augment de les demores per visites amb especialistes, també algunes proves i operacions, i remarquen que fins i tot en alguns hospitals afecta processos oncològics garantits legalment. Maite Polo, bon dia.
13: Bon dia. El Penedès i l'àrea metropolitana de Barcelona concentren algunes de les pitjors dades. 183 dies d'espera per una pròtesi de genoll a la zona de Vilafranca del Penedès. Ho atribueix el sindicat a la inundació l'estiu passat de l'Hospital de l'Alt Penedès. I 186 dies per a una reconstrucció mamària, per exemple, a Barcelona. Desigualtats territorials denunciades, a més, per Metges de Catalunya, que acusa el Departament de Salut de manca de planificació i sobreexplotació dels metges i metgesses. Josep Maria Serra és vicepresident de Metges de Catalunya.
5: Ni un, ni dos, ni tres centres, un cop ja ho han acceptat i han signat, et venen, has de fer més. Dic, perdona, però esteu bojos, però si ja no som ni per fer lo normal, hem de fer més. Bé, semblem una fàbrica de producció, és com si estiguéssim fent pilotes de futbol al Pakistan cosint sense parar. No pot ser això.
13: L'any passat va acabar amb una espera mitjana de 6 mesos per una primera visita a traumatologia i quasi 5 mesos per a l'otorrino i 185 dies, per exemple, per a un electromiograma o per la prova del son.
1: Encara en relació a la salut, el ple del Congrés ha validat la reforma del Reial Decret Llei pel qual es modifica l'aportació dels usuaris i els seus beneficiaris a la prestació farmacèutica ambulatòria.
4: La norma reforma el copagament farmacèutic amb la promesa de fer-lo més progressiu i alleujar la despesa de les rendes baixes i mitjanes. El nou model passa de 3 a 6 trams per a treballadors actius i fixa topalls mensuals per als que ingressin menys de 35.000 euros anuals. Mònica García és la ministra de Sanitat.
14: Una reforma que persigue tres objetivos que son muy claros. Hacer que el sistema sea más progresivo, sea más justo, reforzar la protección de los pacientes crónicos con rentas bajas y rentas medias y adaptar el copago farmacéutico a la realidad económica que viven hoy muchas familias en España. Esta reforma no cuestiona el principio de corresponsabilidad ni el uso racional de los medicamentos. El copago farmacéutico nunca se puede pensar como una medida, un mecanismo recaudatorio, sino todo lo contrario, como un mecanismo, una herramienta vinculada a la utilización adecuada de los recursos sanitarios.
4: La reforma ha estat aprovada amb 164 vots a favor, 33 en contra i 149 abstencions.
2: Notícies en xarxa.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada que ha fet la Guàrdia Civil a la seu del PSOE de Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díaz.
4: En una intervenció al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i la seguretat a Europa, el president Illa ha assegurat que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista, mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
6: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
4: L'Audiència Nacional també va ordenar a la Guàrdia Civil requerir al PSOE documentació de la campanya electoral del PSC a les darreres eleccions del Parlament. Illa ha defensat que la veritat sempre s'acaba imposant i ha avisat que no aconseguiran doblegar els socialistes.
1: En relació a aquesta operació, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dit avui que va suposar una batuda al sanchisme i ha assegurat que farà tot el possible per canviar el govern. Tot és tot arreglat.
4: En un acte polític a Leganés, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en reclamar eleccions anticipades o que els socis d'investidura deixin caure Pedro Sánchez. Feijóo s'ha ofert a fer tot allò possible per canviar el govern.
15: He dicho hace mucho tiempo, y lo repito hoy, que haré todo lo posible para cambiar al gobierno. Y cuando digo todo, es todo. España necesita una reacción democrática y política.
4: Un dels socis del govern, el PNB, ha dit avui que la legislatura s'ha acabat, però ha rebutjat la moció del PP.
1: En relació a les causes judicials obertes, avui han declarat els acusats del cas Kitchen, entre ells l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz.
4: Es jutja una possible operació parapolicial per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, entre els anys 2013 i 2015 i treure-li documentació que fos incriminatòria per al PP quan s'investigaven els casos de la Gürtel i la Caixa B.
1: I també ha engegat el judici a David Sánchez, el germà del president del govern espanyol. Està acusat d'haver obtingut un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz, governada pel PSOE.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Tornem a Catalunya. Més de 6.000 agents vetllaran per garantir la seguretat durant la visita del papa. L'operatiu, anomenat Almus, serà un dels més grans desplegats fins ara i treballarà les 24 hores durant l'estada del pontífex. Un viatge que tindrà lloc del 9 al 11 de juny i on farà un recorregut d'un quilòmetre amb el papa mòbil pel carrer de Rosselló. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament demana que només es faci servir el metro. Jordi Casino, bon dia.
16: Bon dia, Marta. Tot el dispositiu policial format per 5.600 Mossos i 500 agents de la Guàrdia Urbana estarà coordinat des d'un centre de control i haurà de protegir tant el Sant Pare com els membres de la Casa Reial Espanyola i els caps de govern Salvador Illa i Pedro Sánchez en els diferents actes on estaran presents. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
17: És el dispositiu Albus, és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional.
16: Pel que fa a la mobilitat, hi haurà afectacions molt importants, sobretot al centre de Barcelona. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament demanen a la gent que durant aquests dies faci servir només el metro, que incrementarà el seu servei un 23% de mitjana. Laia Bonet és la tinenta d'alcaldia de mobilitat.
18: Desplaçar-se per Barcelona durant aquells dies, el metro serà la millor manera de fer-ho. És la manera més eficient, més fiable durant tots aquests dies, evidentment, a part de desplaçar-se a peu. I és per això que posarem un esforç especial per reforçar el servei.
16: Un ajuntament que instal·larà dues pantalles a Glòries i Arc de Triomf per tal que la ciutadania que ho desitgi pugui gaudir dels actes on l'accés estarà restringit només als convidats.
1: Avui el plenari de la Diputació de Barcelona ha llegit una declaració institucional amb motiu del Dia Mundial de la Presa de Consciència de l'Abús i el Maltractament a les Persones Grans, una jornada que es commemorarà el 15 de juny.
4: L'ha llegida el vicepresident quart de la Diputació, Marc Castells, que ha alertat del maltractament a les persones grans.
19: Quan una persona gran pateix discriminació, invisibilització o qualsevol forma de maltractament o abús, no només es vulneren drets individuals, també s'atempta contra els principis de respecte, igualtat i convivència que sostenen la vida col·lectiva.
4: La Diputació de Barcelona fa una crida als ajuntaments, entitats, serveis professionals i a tothom en general a ser respectuosos amb la gent gran.
1: Entrem en matèria econòmica. La indústria és el sector amb més rotació i absentisme laboral de Catalunya. Ho adverteix un estudi de la patronal CECOT. La patronal calcula que en els últims dos anys s'han perdut més d'un miler d'empreses, especialment les de menys de 50 treballadors.
4: Segons aquestes xifres, el 2025 cada empleat va tenir 2,14 contractes de mitjana. Pel que fa a l'absentisme, apunta que la incidència mensual de les baixes laborals va superar els 30 processos per cada 1.000 treballadors. El president de la CECOT, Xavier Panés, considera que el sector resisteix bé.
20: La indústria catalana està resistint, no? I a diferència de la resiliència que fèiem servir fins en el moment de la Covid i això, doncs jo crec que el concepte resistir, i que ho està fent de forma bona, correcta, la indústria catalana, doncs és el concepte que volem transmetre, no? Aquesta capacitat de resistir bé.
4: El primer baròmetre industrial 2026 també detalla que en els dos últims anys el sector ha perdut un miler d'empreses, sobretot de menys de 50 treballadors. En canvi, han augmentat les que tenen més d'una cinquantena d'empleats.
2: Notícies en xarxa.
1: És un quart de tres. La forta calor i l'acumulació de vegetació per les pluges marcaran la campanya d'incendis d'aquest estiu. El Departament d'Interior ha presentat avui el dispositiu de lluita contra el foc i recorda que cal extremar la prudència perquè 9 de cada 10 incendis són originats per causes humanes. Ràdio Sabadell, Júlia Ramon.
21: Aquest matí la consellera Núria Parlon ha presentat el dispositiu que habilitaran en els pròxims dies i fins a finals de setembre per evitar incidents després d'una temporada, la del 2025, on van augmentar el nombre de focs.
22: Vam tenir un total de 2.168 incendis de vegetació, que comparats amb el dels 2024 va representar un 62,6% més d'incendis. És veritat que d'aquests incendis el 86% van cremar menys d'una hectàrea, és a dir, van ser incendis forestals que van cremar menys d'una hectàrea. En total vam tenir un total de 8.615,80 hectàrees cremades.
21: A més, les fortes pluges dels últims mesos han accentuat encara més el risc d'incendis i, per tot plegat, s'han incrementat lleugerament el volum d'efectius materials i personals de bombers i agents rurals especialment. Malgrat que des de la Generalitat s'ha volgut llançar un missatge de calma, Parlon també ha demanat no baixar la guàrdia, ja que, segons les dades del cos, 9 de cada 10 incendis estan provocats per l'ésser humà.
1: Doncs tenim una notícia de darrera hora justament relacionada amb un incendi, perquè hi ha una vintena de dotacions dels bombers treballant en un foc que s'ha originat al pati d'una indústria d'Òrrius, al Maresme, i que s'ha propagat posteriorment a la massa forestal. Protecció Civil fins i tot ha enviat fa pocs minuts una alerta als mòbils de la zona per demanar el confinament de la població. Última hora, des de Mataró Ràdio, Marta Gómez, bon dia.
23: Molt bon dia. Doncs sí, els bombers treballen per aturar aquest foc que, segons han explicat a TV Mataró, consideren molt virulent i en aquests moments descontrolat dins del pati d'aquesta empresa d'Òrrius anomenada Proquinat SL, però també per intentar que no afecti la zona forestal més propera. De fet, ens consta que en aquests moments hi està havent petites detonacions, explosions dins de la fàbrica a causa de la virulència d'aquestes flames. Des de l'Ajuntament d'Òrrius es mostren molt preocupats i, segons ha pogut saber TV Mataró, han hagut de desallotjar una vintena d'habitatges dels nuclis disseminats dels quals ha arribat el foc i 30 habitatges més que han hagut de ser confinats en les immediates hores. I actuen en aquests moments, com dèieu, 22 dotacions dels bombers de la Generalitat amb 5 dotacions més aèries. La columna de fum es pot veure des de diferents punts de la comarca com Mataró, Alella o pobles més propers com Argentona o Cabrera de Mar. Una columna de grans dimensions i molt fosca. Protecció Civil, com dèieu, ha enviat fa 20 pocs minuts una alerta als mòbils, una S-alert, per demanar el confinament de tota la població, finalment, i ha activat també el pla Infocat. Demanen que, més enllà de confinar-se, tota la població segueixi sempre les indicacions de les autoritats.
1: Gràcies, Marta. En directe des de Mataró Ràdio us mantindrem informats de com avança aquest foc. I encara en relació al medi ambient, avui us afegim que l'estació depuradora d'aigües residuals de Castellà del Vallès ha estrenat instal·lacions de producció de biogàs i d'energia renovable per l'autoconsum. Avui s'hi ha fet una visita. Ràdio Castellà, Jordi Rius.
24: Les obres de la depuradora de Castellà han tingut un cost de 1,9 milions d'euros i una subvenció de l'Institut per la Diversificació i Estalvi de l'Energia de 105.000 euros. El president del Consorci Besòs Tordera, Òscar Sierra, ha explicat que gràcies a l'aprofitament dels fangs s'ha garantit un 40% d'autoconsum de la depuradora.
0: estem fent és garantir gairebé un 40% d'autoconsum d'aquesta EDAR aquí a Castellar, una inversió milionària d'1.900.000 per posar aquesta depuradora a l'avantguarda, on al final del que llancem pel vàter de casa fem energia.
24: El Consorci Besòs Tordera també ha fet inversions a les depuradores de Granollers i Sant Celoni.
2: Notícies en xarxa.
1: El comissionat de barris de la Generalitat, Carles Martí, fa un bon balanç de la primera convocatòria del Pla de Barris i espera que la segona segueixi contribuint a la regeneració urbana.
4: Ho ha dit en una entrevista a la xarxa.
3: Va haver-hi molt bona resposta, nosaltres en fem un balanç molt positiu. Evidentment, no hi havia recursos per, en aquell moment, per tots els projectes, en vam donar 20, se'n van quedar fora 63, i en aquesta nova convocatòria doncs, en donarem, esperem, com a mínim 20 més, amb els 200 milions que estan previstos, i anirem traient convocatòries fins que puguem arribar al conjunt de barris que necessiten al nostre país aquest suport.
4: La segona convocatòria del Pla de Barris espera arribar a una vintena més de municipis, després que la primera contribuís a tirar endavant 20 projectes.
1: I l'associació promotora del Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonmaison, la BON, reclama l'edifici a la Diputació de Barcelona. Denuncia que la cessió de l'immoble durant la dictadura franquista va ser una confiscació encoberta i s'acull a la Llei de Memòria Democràtica. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. Des de l'any 2003, la BON ha ocupat part de l'edifici del carrer de Sant Pere més baix amb convenis de cessió d'ús amb la Diputació. Actualment, però, no n'hi ha cap de vigent. Les negociacions amb l'ens provincial han estat infructuoses i l'entitat ha decidit fer un pas endavant. Argumenta que l'immoble, on es va instal·lar el 1922 l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona, impulsat per Francesca Bonmaison, va ser adquirit il·legalment per les autoritats franquistes. Per això, la BON, segons ha dit la seva presidenta, Marta Bargunyós, com a associació feminista, es considera legitimada per reclamar, en virtut de la Llei de Memòria Democràtica, la propietat de l'immoble.
8: Som les úniques que som coherents amb allò que Francesca Bonmaison va demanar quan va fer la cessió d'aquest espai a la Diputació. Que aquest edifici servís per al que elles l'havien creat, que fos un espai, un centre de cultura per les dones.
7: L'entitat ha presentat una reclamació formal davant la Diputació. L'ENS té ara 6 mesos per contestar i, en cas de no fer-ho, s'iniciaria un procés judicial. Fons de la Diputació ha mostrat la seva sorpresa pel moviment de la BON. Han defensat que es treballa des de fa anys en diverses formes jurídiques per buscar un encaix de l'entitat i han mostrat la seva disposició a continuar negociant per trobar una solució al litigi.
1: I és moment per a la cultura. La reina Elisenda de Montcada va morir als 70 anys, era alta per a la seva època i patia una malaltia associada a una alimentació massa bona. És una de les conclusions principals del projecte inèdit de recerca, restauració i conservació del seu sepulcre, que s'ha fet al llarg de 2 anys. Carina Bellbé, bon dia.
10: Bon dia. Aquest estudi inèdit revela qui està enterrat realment a les tombes del monestir de Pedralbes. En total hi ha 25 individus als 8 sepulcres analitzats i no 4, com es pensava inicialment. Sí que hi és enterrada Elisenda de Montcada, la reina fundadora del monestir, un sepulcre que esdevé un dels conjunts funeraris més rellevants de la Catalunya medieval. Les seves despulles, que no estan momificades, estan dins d'una caixa de fusta del segle XIV. Una dona que va morir als 70 anys, de constitució robusta, amb patologies associades a l'envelliment i que, segons les restes trobades, va tenir un enterrament auster, amb indumentària monàstica. Ara bé, l'obertura de les tombes ha revelat també que no sempre hi havia les persones que s'esperava trobar. Per exemple, a la tomba d'Arteu de Forces només hi ha les restes de 2 dones i 3 infants, i a la de Francesca Saportella hi ha 9 individus que són posteriors a l'època medieval, el que demostra que la tomba va ser oberta. Aquesta investigació multidisciplinar continua oberta. Falta l'anàlisi de l'ADN, que cal analitzar i que donarà més pistes sobre aquests 25 individus que s'han trobat als sepulcres de Pedralbes.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Avui també amb un nom molt destacat, el de Xavi Pascual, que deixarà el Barça de bàsquet per decisió pròpia.
25: Bon dia, Marc. El tècnic de Gavà ha assegurat que no hi ha cap conflicte amb el club i que no vol continuar patint en una entitat que estima molt. Xavi Pascual marxarà a final de temporada, quan s'acabi el play-off, el títol de Lliga.
26: La primera cosa és que no hi ha una guerra entre el Barcelona i Xavi Pascual en absolut. La meva relació amb el club és extraordinària.

0: Vaig passar-ho molt malament del 14 al 16. Els millors anys de la meva vida han estat des del 8 al 14, guanyant moltes coses amb el Barça, però del 14 al 16 ho vaig passar-ho fatal. En el 14 havia de marxar, sabia que havia de marxar, però el meu barcelonisme no em va permetre marxar. I sempre m'he promès que mai més tornaria a patir. I aquesta és la decisió fonamental per la qual marxo del Barça, perquè pateixo molt. Estic patint cada dia, les derrotes no em permeten ser persona, i aquí ho pateixo 3 vegades més, i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per davant.
1: En futbol, Ona Batlle deixa el Barça després de 3 temporades. La jugadora de Vilassar de Mar torna a Anglaterra, on ja va jugar abans de tornar al club blaugrana per militar al primer equip. Ona Batlle es va acomiadar ahir del Johan Cruyff, com també va fer Alexia Putellas. Avui la seleccionadora espanyola Sonia Bermúdez ha parlat de la futbolista de Mollet.
2: Hoy el fútbol español es mejor gracias a ella, porque ha elevado el listón para todas y para todos. Desde la selección siempre hemos visto en Alexia algo más que talento. Una mentalidad que transforma equipos, y no es casualidad que en su carrera esté ligada a los mayores éxitos que se ha conseguido en la selección a nivel colectivo. Para mí y para nosotros se despide del Barça en el momento justo, desde la cima, con la sensación de haber construido una historia perfecta, como bien ha marcado ella. Y eso en el deporte de élite es algo reservado solamente para las grandes leyendas.
1: I el Barça masculí pot confirmar aviat el fitxatge del davanter del Newcastle, Anthony Gordon, de 25 anys, al club blaugrana. A més, treballa per incorporar el davanter argentí de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. A la primera federació destaquem que el centre d'Esport Sabadell viatja cap a Madrid, on demà s'enfronta el Real Madrid-Castilla, partit d'anada de les semifinals del play-off al títol a la segona divisió A. A la tercera federació, Genís Sampietro no seguirà a la banqueta del Vilanova i Jordi López no continuarà com a entrenador de l'Atlètic Lleida. En futbol sala, Jorge Vargas és el nou tècnic del primer equip de l'Indústria Santa Coloma. Vargas, que estava al filial, agafa el relleu de Xavi Closas, que no seguirà per decisió del club colomenc.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts, seran ja 2:45. Hem de fer una petita pausa, com cada dia, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tots els marroquins roben.
2: Ens treuen treball.
3: Com a trans et veuen com un monstre.
4: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
5: Aquest amb un trastorn mental
6: és violent.
7: Una soledat, la gent gran.
8: Són gent que roben.
9: Paràssim, marimatge.
10: Si estic solo.
11: Com un terrorista.
12: Menjar plata.
13: Tot això és odi.
14: Aturem-lo.
15: Taula d'entitats de tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
16: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
17: Hola, hola. Avui us parlaré d'un parell de lectures perquè m'han encantat. Començant per Cartes imprevistes de Tina Vallès, publicada per Anima Llibres. Què passaria si trobessis la correspondència secreta entre els objectes d'una llar? Què pot dir un drap de cuina a una tovallola de mans? De què parlen les agulles d'estendre? De què poden discutir el coixí del sofà i el comandament de la tele? Tenen sentiments els plats? Els objectes d'aquesta casa no només es parlen, s'escriuen cartes. Darrerament troben estranya la humana amb la que viuen i tracen un pla per ajudar-la entre tots, faran el que calgui perquè tot torni a ser com abans. És impossible no connectar amb tots els personatges d'aquesta novel·la epistolar. Riureu, us emocionareu i us plantejareu què deuen estar dient els objectes de casa sobre vosaltres. A més, hem comentat cartes imprevistes a un dels clubs infantils que dinamitzo, amb lectors i lectores entre 9 i 12 anys, i va agradar molt. Una aposta segura. D'altra banda, per fi he pogut llegir Tanca Espinosa, la darrera novel·la breu de T. Kingfisher, traduïda al català per Helena Ordeig i publicada per Indòmita. Veureu, la gripaueta custodia amb la seva màgia una fortalesa coberta d'esbarzers gegants. Ella preferiria ser el seu riu pantanós, però les fades li van encomanar la tasca de protegir allò que s'amaga dins la fortalesa. Segles

0: Després, s'hi acosta un cavaller amb la intenció de desfer el que sembla una maledicció, però la Gripaueta farà tot el possible per evitar-ho. Aquesta reinterpretació del conte de la Bella Dorment té tots els ingredients de les novel·les de Kingfisher que tant m'agraden. Uns personatges molt humans, una trama terrorífica i entranyable a parts iguals i reflexions profundes i crítiques amb la nostra societat. Ideal per a joves a partir de 13 anys, però que gaudireu, tingueu l'edat que tingueu. Paraula de Misha. Fins a la propera. Adeu!
1: Llibres infantils i juvenils amb Misha, per escriptora cultural.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Bon dia, són 2:45.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: La consellera d'Educació anuncia una proposta definitiva per presentar els sindicats en vaga en la reunió d'aquesta tarda. Esther Niubó ha explicat al Parlament que es tracta d'una proposta que incorpora tant reclamacions salarials com educatives, amb més recursos per atendre la complexitat a les aules.
5: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa que serveixi per estabilitzar el sistema educatiu, per encarar la millora educativa de la propera dècada.
3: Tot plegat en una nova jornada de vaga dels docents. Avui les protestes s'han concentrat als dos Vallesos i al Maresme. És dijous 28 de maig de 2026 i tenim més titulars. Metges de Catalunya alerta d'un empitjorament de les llistes d'espera. Sònia Kerr.
6: A partir de les dades públiques del CatSalut, el Sindicat Metges de Catalunya destaca l'augment de les demores per a visites amb especialistes, proves i operacions. Josep Maria Serra n'és el vicepresident.
7: Però si ja no som ni per fer lo normal, hem de fer més. Bé, semblem una fàbrica de producció, és com si estiguéssim fent pilotes de futbol al Pakistan cosint sense parar. No pot ser això.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE.
6: Illa creu que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista, mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
8: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
3: Última hora, un incendi de massa forestal a Òrrius, al Maresme, obliga a confinar la població.
6: Justament una vintena de dotacions dels bombers treballen en aquest foc que s'ha propagat a una massa forestal a Òrrius, al Maresme. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils ja per demanar el confinament de la població.
3: En cultura, la reina Elisenda de Montcada va morir als 70 anys. Era alta per a la seva època i patia una malaltia associada a una alimentació massa bona.
6: És una de les conclusions del projecte inèdit de recerca, restauració i conservació del seu sepulcre que s'ha fet durant 2 anys.
3: Als esports, Xavi Pascual deixarà el Barça de bàsquet per decisió pròpia, Joan Barberà.
9: El tècnic de Gavà ha assegurat que no hi ha cap conflicte amb el club i que no vol seguir patint. Pascual marxarà a final de temporada quan acabi el play-off, el títol de Lliga.
3: Catalunya afronta el pic més alt de calor d'aquest any, amb màximes que poden arribar als 37 graus a la costa i als 40 a l'interior. La previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
10: Bon dia. Una altra vegada s'està comportant la meteorologia com si fos la canícula de ple estiu. I és que en aquests moments estem ja per sobre dels 35 graus en algunes comarques, sobretot és avui a les de Girona i al prelitoral barceloní, on més està enfilant aquesta temperatura. Però atenció, perquè immediatament al llarg d'aquesta tarda, de fet, en alguns racons de la Catalunya central, com el Pla de Bages i també de les comarques de Ponent, passarem dels 36-37 graus. Per tant, unes temperatures d'anomalia positiva brutal per les dates. Només arran de mar ens quedem al voltant dels 28 a 30 graus i sempre amb força sol. Aquesta tarda només tindrem l'aparició d'alguns nuvolats cap al Prepirineu, amb alguna gotellada, si de cas, al voltant del Cadí i també del Port del Comte. I atenció, perquè el divendres la temperatura no afluixarà gaire. Al matí ja començarà molt i molt càlid i durant la tarda arribarem a fregar els 40 graus al Segrià. N'estem pendents a la xarxa.
3: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:45.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: La consellera d'Educació, Esther Niubó, avança que la proposta que faran els sindicats en la reunió d'aquesta tarda és la definitiva i que inclourà millores salarials i de recursos a l'aula. Ho ha dit a la Comissió d'Educació al Parlament, on ha presentat els detalls dels pressupostos en matèria educativa. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. La consellera ha reiterat la disposició de mà estesa per afegir més organitzacions sindicals a l'acord signat el mes de març i també l'esforç per ampliar-lo. Ha assegurat que el govern no s'aixecarà de la taula i ha recordat que ha incrementat la despesa en educació gairebé un 25%.
5: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa que serveixi per estabilitzar el sistema educatiu, per encarar la millora educativa de la propera dècada. Una proposta més completa que la que vam poder treballar i presentar ahir, tant en la previsió d'incorporació de recursos a l'aula per atendre la complexitat, com també en el tema salarial, que ens permeti poder incorporar a altres sindicats també a l'acord signat el mes de març i poder-lo ampliar.
11: El sindicat USTEC considera inacceptable que la proposta d'aquesta tarda es presenti com a definitiva i defensa la reunió com un espai per negociar obertament. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
12: Considerem inacceptable que la consellera Niubó avui es presenti al Parlament amb una proposta que fa dies que els sindicats estem demanant per negociar en el si de la mesa sectorial i que ja la presenti com una proposta definitiva abans d'aterrar-la a la mesa i dur a terme aquesta negociació. Així que nosaltres no acceptem el caixa o faixa. El que volem és una proposta oberta que puguem negociar.
11: El sindicat recorda que qualsevol acord es consultarà al conjunt del col·lectiu docent.
3: Això en una nova jornada de vaga dels docents que ja s'ha convertit en una cursa de fons per al col·lectiu. Avui les protestes s'han concentrat al Maresme i als Dos Vallesos, on s'han organitzat una bicicletada popular en dues columnes fins a arribar a la Universitat Autònoma de Barcelona. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
13: A la nostra comarca s'ha organitzat una bicicletada. S'han organitzat dues columnes, una amb sortida de Sant Cugat i l'altra de Terrassa, passant per Sabadell i Barberà, per confluir en un gran acte a la Universitat Autònoma de Barcelona. Manel Vázquez és delegat de l'USTEC a Terrassa.
14: S'arriba a un acord, i per escrit, i un acord que dignifiqui la professió de mestre, o continuarem a les jornades de vaga.
13: La protesta arriba després de les intenses mobilitzacions d'aquest dimecres i d'una nova trobada sense acord amb el departament, amb resultats poc satisfactoris. I amb la mirada posada a la nova reunió prevista per aquest mateix dijous amb els recursos per al desplegament de l'escola inclusiva com a principal escull. Escoltem David Vega, representant de l'Assemblea de la Comunitat Educativa a Terrassa.
15: El principal motiu de la lluita no és un motiu econòmic, sinó de dotacions i de reforços. I volem més vetlladores, volem més educadores socials, volem més integradores, i tot això suposa un volum econòmic molt més alt que una pujada de sou, realment.
13: Les protestes s'han centralitzat avui al Maresme i al Vallès.
3: Un altre col·lectiu en lluita, el dels metges, alerta d'un empitjorament de les llistes d'espera el 2025 i avisa que s'agreujaran encara més amb la campanya que posaran en marxa dilluns que ve 19 hospitals negant-se a fer hores extra. A partir de les dades públiques del CatSalut, el Sindicat Metges de Catalunya destaca l'augment de les demores per visites amb especialistes, algunes proves i operacions, i remarquen que fins i tot en alguns hospitals afecta processos oncològics garantits legalment. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. El Penedès i l'àrea metropolitana de Barcelona concentren algunes de les pitjors dades. 183 dies d'espera per una pròtesi de genoll a la zona de Vilafranca del Penedès. Ho atribueix el sindicat a la inundació l'estiu passat de l'Hospital de l'Alt Penedès. I 186 dies per a una reconstrucció mamària, per exemple, a Barcelona. Desigualtats territorials denunciades, a més, per Metges de Catalunya, que acusa el Departament de Salut de manca de planificació i sobreexplotació dels metges i metgesses. Josep Maria Serra és vicepresident de Metges de Catalunya.
7: Ni un, ni dos, ni tres centres, un cop ja ho han acceptat i han signat, et venen, has de fer més. Dic, perdona, però esteu bojos, però si ja no som ni per fer lo normal, hem de fer més. Bé, semblem una fàbrica de producció, és com si estiguéssim fent pilotes de futbol al Pakistan cosint sense parar. No pot ser això.
16: L'any passat va acabar amb una espera mitjana de 6 mesos per una primera visita a traumatologia i quasi 5 mesos per a l'otorrino i 185 dies, per exemple, per a un electromiograma o per la prova del son.
3: I tenim encara més actualitat relacionada amb la salut. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Mollet i Ràdio Palafolls.
17: Mollet del Vallès és un dels 11 municipis catalans que durà a terme una prova pilot pel projecte de benestar emocional i promoció de salut mental impulsat per la Diputació de Barcelona i que pretén crear una xarxa local de salut mental. Marina Escribano, regidora de Joventut, al Consistori Molletà.
18: Reforçar el compromís que tenim com a ciutat amb el benestar de les persones vol dir posar la banya en aquest tema que ens ocupa, que volem millorar.
17: L'objectiu és articular un espai operatiu per a la planificació i execució de polítiques locals de salut mental.
19: I a Palafoll s'ha posat en marxa, a través de l'àrea d'igualtat, una programació especial dedicada al mes de la salut de la dona. La iniciativa neix amb la voluntat d'oferir un punt de trobada per tractar temes que sovint queden en l'àmbit privat. La primera activitat es fa avui al Casal de la Dona amb la xerrada Menopausa en femení trencant tabús. La programació continuarà el mes de juny amb l'exposició Evita el meu cos, de Yolanda Domínguez, que es podrà visitar a la planta baixa del MIT. Vinculat a aquesta mostra, el dia 10 de juny farà un taller participatiu per analitzar com la pressió estètica afecta les dones des de la infància fins a la vellesa. Totes les propostes són gratuïtes, però per motius d'aforament cal realitzar una inscripció prèvia.
20: 20 minuts i seran les 3. Entrem en matèria política. El president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE a Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díaz.
6: En una intervenció al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i la seguretat a Europa, el president Illa ha assegurat que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
8: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
6: L'Audiència Nacional també va ordenar a la Guàrdia Civil requerir al PSOE documentació de la campanya electoral del PSC a les darreres eleccions del Parlament. Illa ha defensat que la veritat sempre s'acaba imposant i ha avisat que no aconseguiran doblegar els socialistes.
20: En relació a aquesta qüestió, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dit avui que l'entrada de la UCO a la seu del PSOE va suposar una batuda al sanchisme i ha assegurat que farà tot el possible per canviar el govern.
6: En un acte públic a Leganés, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en reclamar eleccions anticipades o que els socis d'investidura deixin caure Pedro Sánchez. Feijóo s'ha ofert a fer tot allò possible per canviar el govern.
21: He dicho hace mucho tiempo y lo repito hoy que haré todo lo posible para cambiar al gobierno. Y cuando digo todo, es todo. España necesita una reacción democrática y política.
6: Un dels socis de govern, el PNB, ha dit que la legislatura s'ha acabat, però ha rebutjat la moció del PP.
4: Notícies en xarxa.
20: Més de 6.000 agents vetllaran per garantir la seguretat en la visita del Papa a Catalunya. L'operatiu, anomenat Almus, serà un dels més grans desplegats fins ara i treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó 14. Un viatge que tindrà lloc del 9 al 11 de juny i on farà un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer de Rosselló de la capital catalana. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament demana que només es faci servir la xarxa de metro. Jordi Casino, bon dia.
22: Bon dia, Marta. Tot el dispositiu policial format per 5.600 Mossos i 500 agents de la Guàrdia Urbana estarà coordinat des d'un centre de control i haurà de protegir tant el Sant Pare com els membres de la Casa Reial Espanyola i els caps de govern Salvador Illa i Pedro Sánchez en els diferents actes on estaran presents. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
23: És el dispositiu Albus, és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional.
22: Pel que fa a la mobilitat, hi haurà afectacions molt importants, sobretot al centre de Barcelona. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament demanen a la gent que durant aquests dies faci servir només el metro, que incrementarà el seu servei un 23% de mitjana. Laia Bonet és la tinenta d'Alcaldia de Mobilitat.
24: Desplaçar-se per Barcelona durant aquells dies, el metro serà la millor manera de fer-ho. És la manera més eficient, més fiable durant tots aquests dies, evidentment, a part de desplaçar-se a peu. I és per això que posarem un esforç especial per reforçar el servei.
22: Un ajuntament que instal·larà dues pantalles a Glòries i Arc de Triomf per tal que la ciutadania que ho desitgi pugui gaudir dels actes on l'accés estarà restringit només als convidats.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
20: Estem en condicions d'ampliar-vos la notícia d'última hora que us oferíem fa només uns minuts, aquest incendi en el qual treballen una vintena de dotacions dels bombers a Òrrius, al Maresme. S'ha originat al pati d'una indústria, però s'ha acabat propagant, volem dir, a massa forestal. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils per demanar el confinament de la població en aquesta zona del Maresme. Mataró Ràdio, Marta Gómez, bon dia.
0: Molt bon dia. Doncs sí, els bombers treballant per aturar el foc que, segons han explicat a TV Mataró, consideren molt virulent i en aquests moments descontrolat dins del pati d'aquesta empresa d'Òrrius anomenada Proquinat SL, però també per intentar que no afecti a més extensió de la zona forestal més propera. De fet, ens consta que ja fa una estona que s'hi produeixen petites detonacions, petites explosions dins de la fàbrica a causa de la virulència, precisament, d'aquestes flames. Des de l'Ajuntament d'Òrrius es mostren, diuen, molt preocupats i, segons ha pogut saber TV Mataró, han hagut de desallotjar fins a un total de 20 habitatges dels nuclis disseminats, els quals ha arribat fins a les seves portes les mateixes flames, tot i que el municipi s'ha acabat confinant del tot. I actuen, com dèieu, en aquests moments 22 dotacions dels bombers de la Generalitat, amb 5 dotacions més aèries. La columna de fum es pot veure des de diferents punts de la comarca, com Mataró o Alella, o els pobles més propers com Argentona o Cabrera de Mar. Una columna de grans dimensions, molt densa, molt fosca. Protecció Civil, com dèieu, ha enviat aquesta alerta als mòbils per demanar tot el confinament de la població en les pròximes hores. També ha activat el pla Infocat i demanen que, més enllà de confinar-se, tota la població segueixi constantment totes les indicacions de les autoritats.
20: Gràcies, Marta Gómez, des de Mataró Ràdio. Seguim molt pendents de l'evolució d'aquest incendi que ha coincidit justament avui amb la presentació del dispositiu de lluita contra el foc de cara a aquest estiu que ha fet el Departament d'Interior. La forta calor i l'acumulació de vegetació a causa de les pluges els darrers mesos marcaran aquesta campanya d'incendis. Ràdio Sabadell, Júlia Ramon.
1: Aquest matí la consellera Núria Parlon ha presentat el dispositiu que habilitaran en els pròxims dies i fins a finals de setembre per evitar incidents després d'una temporada, la del 2025, on van augmentar el nombre de focs.
2: Vam tenir un total de 2.168 incendis de vegetació que, comparats amb el dels 2024, va representar un 62,6% més d'incendis. És veritat que d'aquests incendis el 86% van cremar menys d'una hectàrea, és a dir, van ser incendis forestals que van cremar menys d'una hectàrea. En total vam tenir un total de 8.615,80 hectàrees cremades.
1: A més, les fortes pluges dels últims mesos han accentuat encara més el risc d'incendis i, per tot plegat, s'han incrementat lleugerament el volum d'efectius materials i personals de bombers i agents rurals especialment. Malgrat que des de la Generalitat s'ha volgut llançar un missatge de calma, Parlon també ha demanat no baixar la guàrdia, ja que, segons les dades del cos, 9 de cada 10 incendis estan provocats per l'ésser humà.
20: En clau econòmica, la indústria és el sector amb més rotació i absentisme laboral de Catalunya. Ho adverteix un estudi de la CECOT. La patronal calcula que en els últims 2 anys s'han perdut més d'un miler d'empreses, sobretot de menys de 50 treballadors.
9: Segons aquestes xifres, el 2025 cada empleat va tenir 2,14 contractes de mitjana. Pel que fa a l'absentisme, apunta que la incidència mensual de les baixes laborals va superar els 30 processos per cada 1.000 treballadors. El president de la CECOT, Xavier Panés, considera que el sector resisteix ben encara.
10: La indústria catalana està resistint, no? I la diferència de la resiliència que fèiem servir fins en el moment de la Covid i això, doncs jo crec que el concepte resistir, i que ho està fent de forma bona, correcta, la indústria catalana, doncs és el concepte que volem transmetre, no? Aquesta capacitat de resistir bé, no?
9: El primer baròmetre industrial 2026 també detalla que en els 2 últims anys el sector ha perdut un miler d'empreses, sobretot de menys de 50 treballadors. En canvi, han augmentat les que tenen més d'una cinquantena d'empleats.
4: Notícies en xarxa.
20: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a Lleida. Allà al barri de Ciutat Jardí tindrà el primer habitatge cooperatiu de nova construcció en sòl municipal de la ciutat. La Paeria i Sostre Cívic llencen aquesta iniciativa per combatre la crisi d'habitatge. UAU Lleida Ràdio, Júlia Arboleas.
5: L'edifici situat al carrer Enric Roca Peralta, número 10, disposarà de 25 habitatges de protecció oficial d'entre una i tres habitacions amb superfície que van dels 45 als 75 metres quadrats. El projecte incorpora també un local comercial, espais comunitaris, una bugaderia compartida i una plaça d'aparcament exterior per habitatge. La cooperativa ha obert aquest dijous el període d'incorporar nous socis que es mantindrà oberta fins al 22 de juny. L'adjudicació dels habitatges es farà per ordre d'inscripció, amb prioritat per a les persones empadronades a Lleida. Aquestes persones no seran ni propietàries ni llogateres, sinó sòcies cooperativistes del projecte. Clara Bricoller, coordinadora del projecte de la Lleó, ha explicat quines seran les quotes que hauran d'aportar els socis.
11: El que faran serà, primer de tot, pagar unes aportacions inicials abans de l'entrada a viure, que van entre els 9.000 i els 15.000 euros segons la superfície de l'habitatge escollit, i llavors, un cop entren a viure, paguen unes quotes mensuals, que també estan entre els 400 i els 700 i pico.
5: Bricoller ha detallat que es preveu que els primers residents hi puguin entrar a viure a mitjans de l'any vinent.
3: I a Tarragona, el jutjat contenciós administratiu número 2 ha aixecat les mesures cautelars que des del 2021 mantenien paralitzada la retirada del monument franquista de la Batalla de l'Ebre.
6: L'Ajuntament de Tortosa celebra la decisió i confia que la sentència definitiva arribi aviat per poder reprendre el procés de desmantellament del monòlit franquista més gran de Catalunya i que es troba enmig del riu Ebre.
3: Ràdio Tortosa, Núria Mora.
12: Llum verda judicial per desencallar la retirada del monument franquista de Tortosa. El jutjat contenciós número 2 de Tarragona ha aixecat les mesures cautelars que mantenien el procés completament paralitzat des de fa 5 anys a instàncies d'entitats d'extrema dreta. La justícia avala ara que la llicència d'obres de l'Ajuntament estava ben donada. L'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, ha celebrat la decisió com un pas decisiu.
14: L'aixecament d'aquestes mesures cautelars és una molt bona notícia, és una notícia que celebrem des de l'Ajuntament de Tortosa, i esperem que ben aviat puguem tenir aquesta sentència que permeti la represa de la retirada del monument. És un compromís amb la ciutadania, però també és per una qüestió d'higiene democràtica, és una qüestió també de reparació, de recuperació de la memòria i el poder acabar en una polèmica que malauradament a la nostra ciutat s'arrossega des de fa anys.
12: Un cop es dicti la sentència, la Generalitat podrà tornar a licitar les obres de desmantellament del monument. Tot i que la resolució es pot recórrer, l'autojudicial deixa clar que això no aturarà el procediment.
3: És moment per a la cultura. La reina Elisenda de Montcada va morir als 70 anys, era alta per a la seva època i patia una malaltia associada a una alimentació massa bona. És una de les conclusions principals del projecte inèdit de recerca, restauració i conservació del seu sepulcre que s'ha fet al llarg de 2 anys. Carina Bellbé, bon dia.
15: Bon dia. Aquest estudi inèdit revela qui està enterrat realment a les tombes del monestir de Pedralbes. En total hi ha 25 individus als 8 sepulcres analitzats, no 4 com es pensava inicialment. Sí que hi és enterrada Elisenda de Montcada, la reina fundadora del monestir. Un sepulcre que esdevé un dels conjunts funeraris més rellevants de la Catalunya medieval. Les seves despulles, que no estan momificades, es troben dins d'una caixa de fusta del segle XIV. De constitució robusta, va morir als 70 anys a causa de patologia associades a l'envelliment i el seu enterrament va ser auster, amb indumentària monàstica. Ara bé, l'obertura de les tombes ha revelat que no sempre hi havia les persones que s'esperava trobar. Per exemple, a la tomba d'Arteu de Forces només hi ha les restes de 2 dones i 3 infants i en la de Francesca Saportella hi ha 9 individus que són posteriors a l'època medieval. Anna Castellano Traserra és la directora del monestir de Pedralbes.
25: El monestir és un salt qualitatiu en el coneixement de qui va viure aquí en aquests moments i a nivell general doncs creiem que també és l'inici de tot un banc de dades que en el futur doncs poden anar donant molta informació.
15: La recerca continua oberta i l'anàlisi de l'ADN de les despulles donarà més pistes sobre qui s'ha enterrat a Pedralbes. Mentre recordava el vestit que portaves,
3: les nostres xerrades al portal de matinades, teva... Una mica de música abans dels esports, perquè Miqui Núñez, aquí estem escoltant, i també Caral Lahoz, Macaco, Quimi Portet o Su són alguns dels noms destacats del cicle de concerts per celebrar els 150 anys d'Estrella Damm. De setembre a octubre portaran un nou cicle de 45 concerts a 45 sales de tot el territori. Judit Vallès, bon dia.
26: Bon dia. Directes Estrella Damm 150 reuniran noms consolidats i artistes emergents en una programació de concerts a Catalunya, les Illes Balears, Castelló i Andorra. El cicle arrencarà el 18 de setembre de forma simultània simultània a la sala Liverpool de Vidisco de Molins de Rei, el Club Mutante de Palma i l'únic d'Andorra la Vella. Durant 7 setmanes la programació passarà per sales emblemàtiques com Resmatà, Salamandra, La Mirona o Esgremi, però també per espais de proximitat com els Pagesos de Sant Feliu de Llobregat, Terra de Castelló de la Plana o Eslàvia de les Borges Blanques. Un cicle que s'ha impulsat conjuntament amb l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya. Adriana Alcover n'és la codirectora.
7: Hem girat aquest prisma i hem posat el focus en les sales, preguntant-los i intentant investigar què són algunes propostes que a ells els agradaria tenir. Doncs artistes dels quals per recursos no poden programar, artistes que els fan especial il·lusió doncs, perquè en són fans o els agraden molt els projectes que porten a terme, o inclús projectes o sales que són en altres territoris que ho tenen moltes vegades molt més difícil que no doncs una gran capital com podria ser la ciutat de Barcelona.
26: El tram final del cicle inclourà concerts de Miqui Núñez de Razmetaz o Maruja Limón a la sala la Times de Santa Coloma de Gramenet, abans de culminar el 30 d'octubre amb una gran cluenda final a la Sala Polo, encara per anunciar.
3: I és moment per als esports. En Joan Barberà, que ja és aquí amb nosaltres. Molt bon dia, Joan. Xavi Pascual, nom destacat del dia en la informació esportiva. Deixarà el bàsquet i ho farà per decisió pròpia.
8: Bon dia, Marc. El tècnic de Gavà ha assegurat que no hi ha cap conflicte amb el club i que no vol continuar patint en una entitat que estima molt. Xavi Pascual marxarà a final de temporada quan s'acabi el play-off, el títol de Lliga.
13: La primera cosa és que no hi ha una guerra entre el Barcelona i Xavi Pascual en absolut. La meva relació amb el club és extraordinària. El meu barcelonisme està intacte, el meu laportisme està intacte. No té res a veure amb tot això. Per una altra banda, vull deixar molt clar que hi ha hagut zero problemes amb la direcció esportiva, zero. Amb el Juan Carlos i amb en Mario hem treballat junts amb la mateixa direcció des del primer dia fins l'últim. De fet, un dels motius pel que estic aquí és el Juan Carlos i l'altre és el president Laporta.
8: Pascual ha explicat que pateix molt dirigint el Barça i que no ho porta gens bé.
13: Amb el que jo m'he cremat aquest any, perquè clar, totes les preguntes van envoltades del pressupost l'any que ve, però és que estem aquesta temporada. Jo no he portat el Barça a play-off, jo, al play-off de Lliga. No m'ho perdonaré mai a la vida, sóc així. Jo no puc perdre amb el Barça, és que no ho suporto, és que no puc. Aleshores, això em desgasta d'una manera fora de comerç. I ho veia venir, i ho veia venir, i ho veia venir. I això és el que m'ha destrossat.
8: En futbol, Ana Valla deixa el Barça després de 3 temporades. La jugadora de Vilassar de Mar torna a Anglaterra, on va jugar abans de tornar al club blaugrana per militar al primer equip. També hem de destacar que el Barça masculí pot confirmar aviat el fitxatge del davanter del Newcastle, Anthony Gordon, de 25 anys. El club blaugrana més treballa per incorporar el davanter argentí de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. A la primera federació, el centre d'esport Sabadell juga demà al camp del filial del Real Madrid, partit d'anada de les semifinals del play-off al títol a la segona divisió. Escoltem el tècnic arlequinat Ferran Costa.
16: Què és el factor camp? Perquè l'any passat el Sabadell va pujar a primera federació jugant fora de casa. O sigui, no... Nosaltres anem minut a minut i plantegem els partits per guanyar. A mi tenir el factor camp o... no és algo determinant. Nosaltres hem de jugar cada minut per imposar-nos en el joc, per ser millor que el rival, per entendre el que demana el partit en cada moment i sense pensar en derivades o el repte és prou gran i és prou important com per donar el millor de nosaltres acció a acció dins del partit.
8: Demà el partit a les 9 del vespre, la tornada el següent divendres a la nova Creu Alta de Sabadell. A la tercera federació, Genís San Pietro no seguirà la banqueta del Vilanova i Jordi López no continuarà a l'Atlètic Lleida.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà, com sempre a les 2. Bona tarda.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil, 680 843 721, i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
1: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.

Hola, molt bon dia, si benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet. Al posar les piles, rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra Ràdio Mollet. En el dia d'avui us acompanyen en Josep Casasnovas i Emma Balea, que és el que farem en aquesta jornada. Doncs avui hem convidat a representants del Casal, el Casal Cultural de Mollet del Vallès, perquè estem a les portes de la mostra de catifes que doncs, ja portem 32 anys que s'organitza aquesta mostra aquí a casa nostra i en volem parlar-ne. No sabem si encara aquelles entitats que vulguin allò adherir-se hi són a temps i això en volem tenir allò, aquesta informació, així que en parlarem amb ells i elles. Després també hem convidat a l'Associació Cultural Set Plomes i és que justament també aquest cap de setmana faran el seu recital de primavera. Els hem convidat perquè de fet també us hem de dir que l'Associació de Veïns de Can Borrell ha declinat la seva participació en l'espai que tots els dijous tenim amb les entitats veïnals. També tindrem l'agenda de tota la setmana aquí a casa nostra. Tindrem a l'espai del Bar de Lletra, avui compartit amb el llibreter Carles Penya, però per començar, com fem sempre, doncs el que tindrem és l'apunt informatiu que ens apropa la nostra companya Carla Ramos. Salutació d'en Josep Casasnovas i qui us parla Emma Balea. Comencem.

0: Molt bon dia, Carla.
1: Bon dia.
0: Preparada per una jornada de calor?
1: La veritat és que no, però sembla ser que serà ja aquesta la tònica pels propers dies, així que no hi haurà una altra.
0: Clar, a més han anunciat, ara sentirem després en Lluís Mipérez, però han dit que avui i demà, segurament avui, doncs dels dies allò més calorosos. Bé, tret de la calor, que segurament serà notícia i comentari entre la població, anem a destacar altres qüestions, com ara?
1: Doncs sí, comentem que l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Mollet ha fet un pas més en la seva formació. Diversos membres de l'entitat han cursat una formació d'equips de segona intervenció al centre formatiu Zona Risc, on han après tècniques d'actuació més avançades per poder intervenir en situacions més complexes que un simple incendi en una paperera o en un matoll. Jordi Robles, president de l'Associació Molletana, ha comentat que amb aquesta formació han millorat les tècniques d'extingir focs i es preparen per una temporada calorosa on els incendis seran més habituals.
2: Aquesta formació és com un pas més a la preparació que tenim aquí a Protecció Civil de Mollet per afrontar incendis. Ara, sobretot, de cara ja que comença la temporada d'incendis i que ens apropem a Sant Joan i ja sabem les coses que solen passar, doncs, bueno, és un nivell més de professionalització, millores de tècniques molt millorades per com atacar focs.
1: Al llarg de 7 hores de formació, els voluntaris han fet pràctiques reals per aprendre a controlar els focs. Comenten, de fet, que una de les experiències més impactants ha estat l'actuació en un edifici ple de fum on havien de rescatar a una víctima. A més, la formació ha servit per aprendre a utilitzar mànegues de més cabal o bé protegir-se contra la radiació. Ara, amb aquesta formació, Jordi Robles ha afegit que estan preparats per dur a terme una segona intervenció en cas d'incendi i apagar completament el foc en situacions més complexes. Així que doncs, fan aquest pas endavant per continuar doncs, millorant la seguretat i fer doncs, front a les emergències que puguin passar.
0: En tot cas, esperem que no es produeixin aquestes emergències, però està bé, com a mínim, saber que tenim un equip preparat, no? Per fer-hi front. Més coses, ara més festives.
1: Sí, parlem de temes més festius i és que l'Associació de Veïns i Veïnes de Riera Seca ha organitzat la festa del barri per aquest dissabte. La principal novetat és que per primera vegada s'ha escollit una temàtica. L'entitat va proposar al veïnat que triés entre els anys 80 i Eivissa, sent l'opció escollida aquesta última. Així ho ha explicat Anna Rodríguez, que és portaveu de l'Associació de Veïns.
3: Fet alguna novetat i una era d'aquestes, o sigui, posar una temàtica. Van donar primer a escollir a través de l'Instagram dues temàtiques i la guanyadora ha sigut doncs, la festa Eivissa. I, bueno, sobretot és el guarniment de taula, que ja sabeu que, com en altres anys, doncs, qui millor guarneixi la taula doncs, tindrà un premi. Llavors, doncs, a partir d'aquí, doncs, bueno, si tothom vol venir doncs, una mica ja també allò en festa d'Eivissa, doncs, també pot venir.
1: El sopar de germanor es porta fent des de fa 26 anys i aplegarà l'entorn de 150 comensals. La festa ha anat creixent i ja des de les 11 del matí hi haurà tallers pels més menuts. L'entitat ha tornat a apostar per la vermussalsa, que és una activitat que va estrenar-se l'any passat amb molt bona acollida. En coincidència amb el sopar, també es farà el tradicional concurs de truites i enguany també hi haurà un concurs musical. La festa, que tindrà lloc a la pista exterior del pavelló d'hoquei, s'allargarà fins a la una de la matinada. Veiem doncs, que diverses festes hi ha per aquestes altres entitats de veïns, perquè també la setmana passada tenia lloc la de Planellador, així que celebrar doncs, que hi hagi continuïtat d'aquestes associacions.
0: Doncs sí, a més que evidentment s'adrecen especialment al veïnat, però que hi ha doncs, qualsevol persona que visqui a Mollet i que vulgui apropar-se, segurament serà benvinguda.
1: Doncs segur que sí.
0: Molt rebé, Carla. Moltíssimes gràcies.
1: A tu, Emma, que vagi bé.
0: Anem a saber ara dèiem en començar que han anunciat que farà molta calor. A veure què ens indica en Lluís Mi Pérez. Molt bon dia, Lluís Mi.
4: Bon dia. Una altra vegada una situació completament estiuenca i fins i tot passada de voltes, perquè la temperatura serà encara molt més alta de la que toca i avui encara pujarà més respecte ahir. Ens plantarem en els 36-37 graus de màxima a molts indrets al voltant del Pla de Girona, també del prelitoral barceloní, cap al Vallès, cap a l'interior del Baix Llobregat, gran part de la vall del Llobregat, en el cas del Bages, per exemple, i també a les comarques de Ponent, sempre amb un domini clar del sol i aquesta tarda fruit de la calor amb alguna gotellada molt espontània. esporàdica en algunes comarques com la Cerdanya, l'Alt Urgell, també el Berguedà, el Solsonès, el nord d'Osona i el Lluçanès. Estem pendents a la xarxa.

0: Avui us hem dit que en el Posat les Piles tindrien com a convidats representants del casal, i és que s'apropa la data del Corpus i, per tant, a Mollet del Vallès ja fa 32 anys que es fan catifes de flors, de manera que tenim allò, la comissió catifaire, no?, que tenim allò, el Josep Copte al capdavant. Què tal, Josep?
1: Molt bon dia.
0: Molt bon dia. També amb el suport de la Teresa Llavina.
2: Bon dia.
0: Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: I, evidentment, doncs, com a responsable, no?, directora del casal, tenim a la Glòria Nogués. Benvinguda, Glòria.
3: Moltes gràcies, bon dia.
0: De fet, esteu allò a la recta final, eh? En el casal hi ha molta activitat ara,
3: sí,
0: no?
3: Sí, els mesos
0: fins
3: aquests,
0: Sant Joan.
3: Maig i juny són, estem a tope, sí.
0: Sí, sí, sí. No, no, ja hem vist allò que hi ha un munt d'activitat. M'imagino que després pareu una mica, no?
3: Bueno, fins a Sant Joan, efectivament, ara estem molt embolicats, perquè aquest cap de setmana comencem amb l'Arlequí, que no ens toca de ple, però hi participem molt. I la setmana següent ja tenim les catifes i sí, sí.
0: I després el Festival de Bombolles, que també dona
3: també,
0: suport,
3: sí.
0: Sant Joan...
3: Sí, sí, sí, sí, sí, sí,
0: sí, sí.
3: Sant Joan amb el muntanyenc,
0: a més a més de les
3: flama.
0: Sortides i viatges que feu des del
3: Ei, sí, sí, sí, sí, que també la veritat és que també està pujant molt, estem supercontents, estem tenint una acollida que important i estem molt contents.
0: Josep Cot...
1: Digui'm
0: hem
1: vostè.
0: Dit allò que, jo diria, l'ànima, no?, dels catifaires molletans, no només molletans, sinó la de Federació Catalana, que el tenim com a secretari a nivell internacional, està movent perquè el tema de les catifes hem vist a la revista del Casal, que a més el mes de desembre sembla ser que finalment, no?,
1: serem reconeguts com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat, això mateix.
0: Fantàstic.
1: Hem presentat una candidatura en 4 països, en Malta, en Mèxic, amb Itàlia...
0: I Bèlgica.
1: Bèlgica i Espanya, i per tant, suposem, vaja, que està cantat que hi haurà això.
0: De fet, el Josep, que ha arribat molt puntual, m'ha explicat que abans de fer la catifa, de la mostra de catifes aquí a Mollet del Vallès, ja la setmana vinent, no?
1: Sí, sí.
0: El dimecres...
1: Bueno, les catifes de la Catedral de Barcelona les fem sempre als catifaires de Mollet. Per tant... un any més farem les catifes de la catedral. I aquest any és complicat perquè sobrevé la visita al Sant Pare i volem fer una catifa a Barcelona.
0: També a la Sagrada
1: Família.
0: A
1: la Sagrada
0: Família,
1: i per tant ja ho tenim demanat i esperem que tirem endavant.
0: Anem a parlar de la mostra que tenim aquí a casa
1: Vinga.
0: Nostra. Teresa, com ho tenim?
2: Bueno,
0: perquè
2: molt...
0: ens ha dit allò el Josep, que té una mica com a secretària o...
2: Molt enfeinada, en principi molt
0: sí.
2: enfeinada, perquè clar, hi ha gent que sí que vol participar, però a vegades diu, bueno, però quin dibuix i tal i qual, i sí, bueno, ja et donarem un cop de mà, però aquest cop de mà a vegades és ara una altra, i llavors és molt exigent comptar el material. El dibuix no cal, perquè una vegada s'ha escollit, es fa un plotter i aleshores el paper es posa a terra, s'enganxa i tens complir doncs aquells dibuixos, no?
0: Saps que li deia jo al Josep, ara fa una estona, dic, potser hauríeu de fer un taller formatiu allò de 2 dies, no?, un mes abans, perquè així les entitats no s'espantessin tant. Perquè quan tu veus les catifes, dius, quina feinada... Però ara potser allò amb la digitalització i tal és molt més fàcil, no?
2: Home, amb la digitalització
0: sí.
2: És curiós perquè l'altre dia una persona va demanar a la IA una catifa i li va comptar inclús els materials, li va fer el dibuix i li va posar els materials que tenia que utilitzar per fer-la. Increïble. Increïble.
3: Sí, però això, llavors... perdona, però això no treu la gent que s'agenolla a posar les flors, que és on està la feina.
2: Bé, és que hi ha dues coses. Una, primer, és el que acabem de dir, el dibuix, el plotter, que es posa a terra i que és escollir el dibuix, i l'altra cosa és preparar els materials i aleshores, dues coses, persones que s'agenollin a terra i que posin els materials, i llavors també hi ha un altre equip important, que és el de que està assentat, però que tallen els clavells, tallen per poder posar els pètals en els dibuixos que correspon.
0: S'han de comprar genolleres.
2: Sí, tothom hi ha genolleres.
1: De Carlon i tot.
0: Sí. Sí. Quin nombre de catifes tenim en aquests moments? No sé si encara hi ha entitats que, si volen, poden apuntar-se.
2: 11. Mira, sí, sí. En teníem...
0: Sí?
1: Sí, sí, si es vol apuntar, fins al dia abans, fins una hora abans, no hi ha temps.
3: Una hora abans, no, que teniu
2: la
1: però
2: flor.
1: Em refereixo que sí, sí. Que...
2: Mira, en teníem 10 apuntats i hi va haver una persona que ens va trucar, que era castellers, i van dir, escolta, que ens podem apuntar. I, sí, sí, sí, amb els braços oberts. Val, no... ja teníem la comanda de clavells feta, però vaig dir, vaig fer la trucada corresponent i em diu, sí, sí, no hi ha cap problema. Dic, endavant, molt castellers, endavant, un mes.
3: I l'ou com balla. I l'ou com balla.
2: 11 catifes i...
3: Després d'unes reformes que s'han de fer cada any en aquest ou com balla nostre, que ens porta una mica de mal de cap, però ja el tenim mig a punt, ja només ens falta el disseny de la flor de fora.
0: Clar, de fet, jo també preguntava perquè si ja teníeu allò la botiga d'aquí de Mollet que us dissenyés o no, o ho fareu vosaltres?
3: Ho farem nosaltres. Ho farem nosaltres. Tenim el repte i ho volem fer nosaltres.
0: Molt bé.
3: Sí.
0: En fruita, també.
3: També. També. També.
1: Cireres, sobretot cireres.
0: Moltes cireres.
3: Bueno, l'artista que ho està preparant està acabant de concretar. Sí, és que, bueno, clar, que ens vingui un... A veure, que, evidentment, valorem moltíssim si ens ve algun professional a fer-ho, però, bueno, és que les catifes, goita com ens en sortim, bueno, gràcies a ells, no?, sobretot, i coi, lo com balla, també ha de ser. I aquest any, per almenys, ho intentarem.
0: Ho intentarem.
2: Sí, és que és important també que sigui el voluntariat perquè tu fas més teu.
3: Clar,
2: en principi,
3: sí.
2: A l'ou com balla, també és, i quan ho veus acabat i més o menys tens la idea i ho veus fet, és una satisfacció.
3: Absolutament.
2: De dir, que maco, que ho he fet bé.
3: Sí, absolutament.
0: Teresa, has dit allò. Castellers, s'han apuntat d'aquestes 11 entitats. Nosaltres sabem que un clàssic és l'Associació de Veïns de Santa Rosa.
2: Sí.
0: No?
1: Que aquest any només ens en fan una. L'altre any feien la infantil i la de grans, i aquest any només és un.
0: És que costa arrossegar la gent, Josep.
3: Sí, molt.
0: Clar.
1: Sí, sí.
0: És que... sí, ens ho van dir. Ens van dir això, diu, aquest any farem només una, però participarem, diu, però la infantil no la farem. També participa el Servei Local de Català.
2: Sí, aquest any, amb la Montse,
0: sí.
2: Que va dir, oi, Teresa, dic, va, ja et donarem un cop de mà, ja t'ho farem.
1: Ens han fallat les catifaires de l'Eglésia, perquè doncs la persona que s'encarregava comença a treballar aquest cap de setmana de cuidadora d'una àvia i no pot venir. I la resta estan de peregrinatge no sé on.
0: Sí. Bueno, sí, però hi ha allò que es repeteixen de nous? Hi ha de nous alguna
2: de
0: entitat
2: nous,
0: nova que s'hagi...
2: No, en principi, nous, no.
0: Amant
2: fa molta il·lusió perquè fa 2 o 3 anys es van apuntar i ara s'han tornat a clàssics, com a Santa Rosa, a Castellers, l'Estonac, el Muntanyenc, i llavors hi ha 4 del casal.
3: De dins del casal.
2: Dins del casal.
3: Tai Chi en fa una, sardanes.
1: Tradicions i costums com les sardanes.
3: Sí, com que ara tenim el president de...
0: Sí, el Joan Freixa.
3: El tenim a sardanes, però ja aprofitem.
0: Sí, sí, sí, està captant també socis per tradicions, des del casal, ja ens ho ha dit. Sí, diu, sí. Clar, jo aprofito allò la...
3: Estem tots allà barrejadets, saps?
2: El Muntanyenc, sí. A la sardana...
0: Sí. Josep, què suposa per tu allò, aquesta 32a mostra?
1: Doncs suposa la culminació de tota una feina i assegurar que des del casal surt cultura, molta cultura. Això mateix de tradicions i costums, tenim sardanes al casal, tenim tradicions i costums al casal, vinga, endavant. Aquesta és la història.
0: La mostra de catifes amb l'ou com balla, que va ser una incorporació i que jo crec que tothom doncs ha celebrat, no?, el fet que també s'hagi incorporat. Comenceu dureta, perquè fa calor, és a dir, que sí. No? A les 7 del matí ja sí. Estàs... Sí.
1: Abans.
3: Bueno, abans. La 3 li agrada començar abans. I tant.
2: A veure,
0: a les 6.30, a les 6.
2: No,
0: a les 5.
1: No.
2: A les 6. No, és que passa una cosa.
0: És fosc, encara, a les 6.
2: És igual, però aquí passa una cosa. Quan tu arribes i comences a dir a la gent a les 7, arriben i diuen, què faig? Llavors dius... Llavors és important que quan arribi la gent a les 7, un quart de 8, almenys els materials ja estiguin al costat de cada catifa, les catifes estiguin allà per poder plantar, per poder-ho ja la gent... Això, les cadires per poder tallar i poder ja començar a treballar, perquè si arribes a les 7 i llavors tens que baixar tot el material, llavors fas, no va bé.
0: Aquell dia s'ha de matinar, està clar.
2: Ja està.
0: Escolta'm una cosa, quin material has encarregat? Perquè has dit, he demanat allò clavell, però serradures, m'imagino, no?
2: Bueno, fem servir predella, que aquesta l'anem a recollir, serradures aquest any no n'hi han. Hi ha flocs, hi ha sal, hi ha carbonat càlcic, que es té que tallar, i llavors algunes coses, com algun adorno per posar. I,
0: la sal de colors, també?
2: La sal la tenim.
0: La tenim.
2: Sí, l'altre dia vam anar a Caldes i vam 75 quilos de sal que vam estar tenyint per sardanes, perquè llavors, clar, cada catifa necessita un material, i aquí és on és més feixuc el fet de buscar el material, comptar els metres quadrats que necessites.
0: Perquè és des del propi casal que us encarregueu del material en funció del disseny de,
2: o
0: cada entitat, que participa diu, escolta'm, nosaltres...
2: Cada entitat fa el seu disseny, però esclar, al casal n'hi ha 4. Més el muntanyenc, que és el que

0: fem servir clavell que trinxem petit, i el que s'assembla més al pètal de la flor és els encenalls tenyits.
1: I la ginesta no la feu servir?
0: Ginesta,
2: oh, que ja... Oh, sí!
0: Ginesta sí, però...
2: està passada!
0: Clar.
2: Ja, ja està passat. O sigui...
1: És que jo ara he vist allò pels camps i tal, sí. I m'ha vingut allò la imatge.
2: No, però mira, fa 15 dies que la gent, com feia, amb aquesta fresca que feia, la ginesta estava bé. Però amb aquests dies que ha fet aquesta calor, hi ha quedat rostida.
1: Ja.
2: L'altre dia que vam anar a la muntanya, a la muntanya, hi havia uns camps de ginesta que dic, oi, si pogués agafar aquesta ginesta, però tampoc no es pot guardar.
1: Ja.
2: I el dels clavells al casal...
3: Sí, sí, sí, bueno, fa la comanda de...
0: La comanda general.
3: Sí, anem sumant i ens els envien expressament, llavors és el dia abans, el dissabte, ens arriba una furgoneta directa, obrim porta, obrim una sala que ja tenim amb aire condicionat, tanquem allà, ho tanquem tot, i fins al dia següent perquè els clavells es mantinguin. Sí.
1: Dèiem allò que vosaltres anireu més d'hora, però cap a les 7 es comença allà, no?, tot el muntatge.
2: El moviment comença a partir del 7.
1: Després ja crec, visita institucional, no?,
3: cap al migdia.
0: Visita institucional, que aquest any segurament no podrem tenir la presidenta de la Federació Internacional, que és de Caldes, no podrà venir perquè a Caldes també fan el Corpus i, per tant, també fan catifes.
1: Clar, és que cada vegada hi ha més municipis.
0: I en fi, però em refereixo que aquest any coincideix la nostra amb Corpus.
1: Pues,
0: I, per tant, coincideix amb tothom.
1: I una coseta més, i després al vespre, aquest any qui desfarà allò, les catifes?
0: Doncs com cada any es ballarà per sobre, sí.
3: De Vall de Gitanes, la canalla de Vall de Gitanes.
0: L'atenció del Vall de Galop en tota la gent.
3: Sí, ells es posen al davant i a darrere anem els altres amb la cançó i després fem la Santa Espina, ballem la Santa Espina... I pleguem. Bueno, també vull dir que el casal també posa l'esmorzar, de xocolata desfeta i croissants.
2: Sí, que la gent diu, a quina hora s'esmorzar?
1: Sí, a nosaltres, quan ens ve a visitar el Josep Cot, també ens porta l'esmorzar.
3: Sempre, el Josep Cot sempre ho fa, sí. És veritat, el Josep té l'acostum de portar l'esmorzar, és veritat.
1: Doncs que sapigueu que avui la gent de Ràdio Mollet esmorzarem croissanets, gràcies a en Josep Cot.
3: Sí, és veritat.
1: Una coseta més, coincideix també amb la mostra de tallers del casal. El tema de les puntaires, m'imagino que abans ho fèieu, però deu ser cada cop més complicat, no?
3: Sí, perquè ara no tenim taller de puntaires al casal. És un dels temes pendents. Jo sóc puntaire, vull dir que sóc la primera interessada. És un dels temes pendents que, mica en mica, espero que, com que ja anem consolidant altres coses, ja ens podem dedicar a coses noves. Llavors, a la tarda fem la mostra de la resta de tallers. I, bueno, molt bé, ens ho passem molt divertit, la gent s'ho passa molt bé, perquè, sobretot, fem els que són una mica més vistosos, diguéssim, que són danses i balls i tot això, també tai chi. Hi ha alguns altres que la gent és una mica tímida i li costa mostrar-se davant de la gent, i no volen, llavors que el deixem lliure, però els divertits i els vistosos hi són.
1: Vaja, que el diumenge dia 7 que la gent es reservi i es passegi per la Rambla.
3: Absolutament, tot el dia, eh?
2: Sí, perquè l'any passat una vegada van acabar els balls, com que hi havia un monitor que era molt marxós amb la música, a baix, a la Rambla, tothom ballava.
3: El tindrem també aquest any.
2: Tothom ballava, els de dalt i els de baix. Sí, molt bé, molt bé.
3: Sorpresa, perquè a més és un showman i a més ho està esperant ell també, perquè s'ho passa molt bé. Sí. La veritat és que sí, molt bé.
1: Doncs ja sabeu, deia el Josep Cot fins al darrer dia, no, però aquesta setmana, si alguna entitat ens està escoltant, igual encara podria ser,
0: ojalà.
1: Si s'adreça.
0: Sí.
1: Si en lloc de 11 fossin 12...
3: M'oferíem la dotzena,
0: En 12 i el sumar amb l'Ocomballa.
3: Amb l'Ocomballa, és que l'Ocomballa...
0: Passaríem el 13.
3: Sí. Sí,
1: pues mira, bon número. S'animin dos, no? Per ser 14, per no tenir manies, a veure si és possible. No sé, les colles participen de Morats i Torrats, també? Alguna vegada n'havien participat.
2: Sí, havien participat. Aquest any
3: no pogut ser, però bé, no tenim algun membre que sí que participen a la resta de l'organització.
2: Sí.
3: Pel tema de la música i tot això.
1: Geganters?
2: Geganters aquest any no.
1: A veure si ens escolten i potser aquesta setmana se'ns animen.
2: El Marçal Abadia no dir que eren geganters.
1: Podria ser que també hi fossin.
2: No?
1: Geganters.
3: Aquesta última que s'ha afegit és geganters.
2: Geganters, sí.
0: No.
1: Ah, no,

0: Castellers.
1: És que saps què passa? Que com que tot és molta gent i són coses culturals,
0: clar, i a més,
1: tradicionals,
0: a més, clar, i, a
1: i
0: més,
1: són
0: a
1: la mateixa
0: a...
1: gent, a vegades.
0: Clar, és que de vegades que allò hi ha persones que dius, ai, està, no?, en aquesta colla, en aquesta, en
2: una altra.
1: Sí, sí, molt bé.
0: I està bé, doncs el casal el que feu és aplegar a totes. No?
2: Sí, sí, aixuplugar totes.
0: Molt
3: com,
0: bé.
3: Com sempre.
2: Com sempre.
3: Com sempre.
0: Escolteu, el dia 7 de juny, que és el
2: diumenge,
0: catifes de flors, durant tot el dia passegeu per la Rambla perquè veureu catifes, veureu activitats allò dels tallers, a l'Ou com balla. Quan començarà a funcionar l'Ou com balla? Jo, una vegada estan fetes les catifes...
3: La idea és, l'any passat, Patrick, una mica perquè es va fer una cosa molt, molt potent de flor, volem potser no, que no sigui tan potent de flor i que comenci a funcionar el més tard a les 11 al matí. Uh-huh. Perquè la gent està molt pendent de l'Ou com balla. És una atracció important.
0: Que no caigui.
3: I... Ah, però si cau ja s'aixeca, eh? L'hem arreglat que sí. Cau s'aixeca sol. Sí, sí, sí, sí, s'aixeca, s'aixeca.
0: Glòria, Teresa, Josep, com sempre, un plaer. I moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé.
3: Bon dia.
0: Gràcies,
3: bon dia.
0: Moltes gràcies.
3: Gràcies.

0: camino.
1: Es fa camí al, no? S'ha fet camí a l'andar. Estem escoltant Serrat perquè justament avui hem convidat a l'Associació Cultural Set Plomes perquè vam veure allò que feien el recital de primavera, com és habitual, és la 11a edició, però escolta'm, la dediquen a Joan Manel Serrat. Molt bon dia, Pilar, la Pilar Guas, que és la presidenta.
2: Bon dia a tothom.
1: Com és que el dediqueu allò? No havíeu fet allò dedicat a...
2: Clar, sí, jo... dedicàvem cada la primavera des de que es fa, que són 11 anys, perquè ja saps tu que el Set Plomes porta 34 anys. Però en un moment donat fèiem dos recitals, perquè també hi havia exposicions de pintura, es feia concurs de piano, es feien moltes coses. Però una vegada hi ha coses que van anar desapareixent per causes de les coses que passen. Aleshores vaig pensar que es tindria de fer un altre recital, almenys, per la primavera, i seria sempre dedicat a un poeta.
1: Sí, a un poeta o poetessa, això
2: o poetessa.
1: És cert. Però clar, quan veus Joan Manel Serrat, jo és veritat que jo considero que hi ha cantants que són les lletres que tenen són poesia pura, no? Però clar, quan veus allò, Joan Manel Serrat, penses en això que acabem d'escoltar, en la cançó.
2: Però és a la poesia de Joan Manel Serrat.
1: Uh-huh.
2: O sigui que el que recitarà són les lletres de les cançons que són autor Joan Manel Serrat. O sigui que ja vaig dir, no... Perquè ja saps tu que són, ja té infinitat de cançons dedicades a les lletres de Miguel
1: Hernández.
2: Sí, aquesta,
1: per exemple, de Cantares, no, la lletra no
2: és
1: d'ell.
2: Hi ha de Miguel Hernández, d'Antonio Machado,
1: sí.
2: de Benedetti, de varios que té... tantíssimes cançons. Aleshores, no, és les que diríem, ell és autor de la lletra.
1: Però hi haurà moltes persones que quan estiguin entre el públic i escoltin les lletres, els vendrà allò, la música, no? No sé si acompanyareu amb música o no.
2: Segur que sí, perquè clar, segur que sí. Però hi ha moltes lletres de cançons que no són tan... Per exemple, hi ha una senyora va dir, jo vull recitar la que fa 20 anys que tinc 20 anys, aquesta sí, però llavors hi ha altres, com Pueblo Blanco, com Los Viejos, com... Hi ha altres cançons que tampoc no són...
1: Massa conegudes.
2: Són conegudes, però no tant com Paraules d'amor, Els vells amants, que les ha sentit 50.000 vegades.
1: Però Paraules d'amor, que la tenim preparada, segur que algú la recitarà, o no?
2: Pues crec que no.
1: No?
2: No.
1: Doncs nosaltres anem a... Digues.
2: No, crec que no, perquè bueno, jo la llista la vaig començar a fer perquè no es repetissin.
1: Sí.
2: I haig de dir que en 24 hores la gent em va contestar, eh? Perquè, clar, tothom té facilitat de trobar-les, també. I vaig dir, bueno, busqueu, i clar, aleshores algú em va dir, aquesta no, aquesta ja està escollida. Però em va sorprendre perquè el 90% en 24 hores em va dir, jo aquesta. I aleshores els rapsodes llegim una de Joan Manel Serrat, i els poetes, si volen... també és lliure, eh? Si volen, es recitarà una de Joan Manel Serrat i després una altra, diríem, del seu propi...
1: Collita. Molt bé.
2: Sí, que jo crec que serà una... Sobre l'acompanyament, bueno, tindrem, com sempre, esperem...
1: Carles, si es troba bé.
2: I que després vaig dir, home, si és així, almenys acabem amb les paraules d'amor musicals. Jo crec que serà un recital que almenys el farem molt
1: i escolta'm una cosa, Pilar, que has dit allò, tothom en 24 hores, la gran majoria em va donar allò opció, es van repetir moltes o no? Va saber de dir,
2: no,
1: escolta'm, aquesta no, que ja està escollida.
2: És que amb WhatsApp és una meravella.
1: Ah, perquè tothom ho veia, llavors...
2: Jo, aleshores, vaig fer llista i vaig passar ja el contacte, que ja hi ha molts de Set Plomes, tant el mateix contacte, ja, immediatament, pam, pam, ells mateixos m'afegien el que volia. No, és que em va ser, com altres vegades, doncs, bueno, doncs he tingut de passar lletres, en fi, ho he tingut una mica més treballat, he tingut de treballar-ho una mica més. Aquesta vegada va ser d'una... Perquè... La gent tot ens ha emocionat i ens emociona en Joan Manuel Serrat. Inclús ara, perquè hi ha cançons que et porten aquell moment, aquella etapa de la teva vida, jo crec que no hi ha ningú que s'escapi.
1: Escolta'm una cosa, Pilar, estic totalment d'acord, eh? Qui va tenir la pensada? La vas tenir tu? La vas proposar tu? O qui...
2: No. Jo la majoria de mals pensaments són meus. Perquè jo és la que realment ho preparo. Després demano permís. O sigui, quan jo tinc, pam, la idea, aleshores hi ha la consulta, que normalment em diuen que sí, perquè ho dic amb tanta emoció i amb tanta seguretat que em diuen, bueno, no, però sí. Aquesta és la que jo em va fer gràcia, perquè també haig de dir que aquí s'hi troben còmodes els que tenen la parla castellana, que el català pues, ho fan, però no els hi és tan còmode. I aleshores, pues, li vaig consultar en el vicepresident i em va dir, perfecte, perquè és un fan.
1: No, i a més, és això que dius, que es pot escollir tant en català com en castellà, perquè en té en Joan Manuel Serrat, té de tot.
2: I de lletra en castellà en té de molt bones, molt, molt. Aleshores, bueno, pues ahí, aquí està. I em fa gràcia, em fa il·lusió, perquè em sembla que ha de sortir molt bé i que em sembla que, doncs, que s'hi han de trobar a gust, en fi, perquè també sóc fan.
1: Jo crec que gairebé, no sé, jo diria que segur estic veient allò els noms de les persones que participaran i crec que una bona part deuen ser fans que...
2: Sí. Si
1: teniu fins i tot incorporacions. Estic veient... A l'Israel Clarà?
2: Sí, la Cristina Álvarez i l'Israel Clarà...
1: Sí, s'han afegit per primera vegada?
2: La segona.
1: Segona.
2: Són dos poetes que molt bons, que tant un com l'altre ha tingut...
1: Un munt de premis.
2: I aleshores jo, la Cristina Álvarez, alguna vegada, la primera vegada que la vaig conèixer, em va demanar, que devia demanar-ho, en fi, que recités en alguna presentació de llibre, doncs llegís alguns dels seus versos. Tant la Maria Dolors Navarro, de Set Plomes, també hi hem anat, ella i jo. I aleshores és allí ve el contacte. I algunes vegades ells han tingut altres coses, no han vingut. I aquesta vegada realment és un recital molt pels membres de Set Plomes i col·laboradors. Però el novembre no van poder vindre i bueno, doncs va haver-hi alguns que no han pogut vindre. Perquè, clar, hi ha també un espai...
1: Estic comptant, crec que sou allò...
2: Més de 30 és una mica complicat, perquè no per res, perquè és que se'ns fa curt, ja demano, doncs...
1: Què feu entre acte, o què?
2: No.
1: Allò...
2: Pam, pam, pam, pam, pam. Es va ràpid, però esclar, són 30, i els 3 minuts de cadascú no es fa avorrit, perquè realment és molt variat, ni molt menys ja està inclús avorrit en el sentit de la gent que ve a veure'ns i diu, bueno, pues ja no, perquè som tots diferents, vull dir, cada un té la seva musiqueta. Però, clar, també ens agrada tenir un temps després per canvi d'impressions, per fer una mica de pica-pica, per fer una copeta de cava o de Coca-Cola. O sigui que ens ve just doncs, de tenir la recepcionista que ja té ganes de veure'ns fora.
1: Bé, això serà aquest dissabte, que no ho hem dit, el recital, aquest dissabte, dia 30 de maig, a 6:15 de la tarda, al Centre Cultural La Marineta, que és casa, gairebé, no?, de Set Plomes. La gran majoria de recitals sempre els feu allà a La Marineta.
2: Sí, el nostre, que no ens el treguin, perquè és el nostre estimat auditori que jo crec que ja és com si estiguessis a casa.
1: Doncs aquelles persones que vulguin assistir, l'entrada és totalment lliure, gratuïta, sí. Per entrar i per sortir, que sempre diu la Pilar.
2: Sobretot, sí, perquè diu, ai, i ara si me'n canso. No, si te'n canses, esperes un moment que acabi un i comenci l'altre, que piquen les mans i ningú et dirà sí o no.
1: I, però això, com segurament no serà d'aquesta manera, sinó que no, us quedareu...
2: No, però a vegades doncs... la persona que desconeix una mica la cosa, diu, oh, doncs no, provo que ja veuràs com és una cosa que es contagia.
1: Si més no, que arriba al cor, segur que sí. Sí. Recordeu, un ser recital de primavera, 7 plomes, enguany dedicat a Joan Manel Serrat, una molt bona pensada, us felicitem des d'aquests micròfons. A veure si té això continuïtat, que ara properes edicions, si no Joan Manel Serrat, haureu d'anar pensant altres cantants... Que...
2: Sí, hi ha verdaders cantants que les seves...
1: lletres.
2: No, com les d'ara, avui dia, que és per desmaiar-se una mica.
1: Bé, ha dit la Pilar, paraules d'amor no serà recitat?
2: Vaja, almenys que hi hagi algú que en l'últim moment en canvi el programa.
1: Però nosaltres, per acabar la conversa,
2: sí,
1: passarem
2: sí,
1: paraules
2: sí,
1: d'amor. Et perquè... sembla? Hem començat amb
2: jo
1: Cantares.
2: Crec, jo crec que ha sigut això, perquè paraules d'amor, he dit, com la comenci, se'n posen a cantar tots.
1: Bueno, la que heu posat en el tríptic, d'unidó, eh?
2: Sí.
1: Aquesta
2: sí.
1: Dansa de dir la veu tremolant. A mi ja aquesta, em surt cantada,
2: aquesta
1: eh?
2: També és l'idea. Aquesta idea també és meva.
1: Ah, molt bé.
2: Perquè és que és poesia pura.
1: Uh-huh. Sí,
2: pura.
1: Sí. Doncs el jo canto de matinada, eh?
2: Que són les dues estrofes primeres que hem posat al programa, no? Però uh-huh. Són les que jo crec que fan el punt.
1: Doncs per posar el punt i final d'aquesta conversa, però que tindrà continuïtat amb d'altres ocasions, amb la Pilar, acabem amb paraules d'amor.
2: Moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé.
2: Adéu-siau. Moltes. Bon dia.

0: En el Posa't les Piles ens agrada que estigueu al cas de tot allò que es fa a la ciutat, de manera que us donem tot seguit allò les propostes de cultura, de gaudi, que trobareu des d'avui fins dimecres de la setmana vinent. Avui la persona encarregada de fer-nos arribar aquesta agenda és el nostre company, en Sergio Guardeño. Bon dia, Sergio.
1: Hola i bon dia. Una setmana més i, com és costum, us portem un repàs d'aquelles activitats que hi haurà a la nostra ciutat des d'avui i fins dimecres 3 de juny. Comencem l'agenda amb l'aparador a càrrec de Jonas Forchini. Exposició de Jonas Forchini, fotògraf i artista visual. La seva obra com a autor se centra principalment en qüestions ambientals en el medi marí. Es pot visitar fins al 5 de juliol al Museu Abelló. També destacar l'exposició Reconstruint les galeries del Mau. Aquest projecte vol recuperar des de la nostra contemporaneïtat el treball que van fer aquestes galeries per a destacar aspectes poc aprofundits. Es pot visitar fins l'11 d'octubre al Museu Abelló. Seguim amb l'exposició Exposicions en femení, en nosotras, a càrrec de Diana Velázquez. Es pot visitar fins al 4 de juny al Centre d'Informació i Recursos per a Dones CIRT Joana Barcala. Convocatòria nova edició del Mollet Art, Memorial Cesc Bas. El Museu Municipal Joan Abelló i l'Ajuntament de Mollet del Vallès convoquen una nova edició del Mollet Art Memorial Cesc Bas, un certamen públic adreçat a artistes emergents amb l'objectiu de donar suport a la creació contemporània. La convocatòria no va dirigida a una disciplina o una tècnica concreta, sinó que pretén donar suport a la creació artística en un sentit ampli. La convocatòria es donarà fins al 14 de juny. Primavera Jove 2026, vespres gastronòmics, show cooking de cuina Thai. Descobreix els sabors exòtics de Tailàndia en aquest show cooking, una experiència cultural i gastronòmica conduïda per una chef professional on aprendràs a elaborar una de les receptes més emblemàtiques de la cuina Thai, gaudint d'un vespre entretingut on compartir, tastar i deixar-te sorprendre per la cuina tailandesa. Activitat dirigida a joves d'entre 18 i 35 anys i també hi ha places limitades. Serà dijous 28 a les 7 de la tarda al Museu Abelló. Policia municipal als barris. Diversos dies al mes s'instal·larà una carpa de color blau distintiva de la policia municipal a un punt fixe cèntric dels diferents barris de Mollet, on dos agents de policia i un agent cívic faran atenció personalitzada. Serà divendres 29 de maig d'11 a 1 del migdia i per la tarda de 5 a 7 al barri de l'Estació del Nord, al parc ubicat entre els carrers 11 de setembre i Ramon Turró. Seguim amb divendres 29 i l'hora del conte menuda amb el blau, el vermell, el groc i el verd, amb Sara Genovart. Sessió adreçada a infants d'1 a 3 anys amb places limitades. Serà a 6:15 de la tarda a la Biblioteca Can Mulà Jordi Soletura. Disco per a petits i grans. Un espai per ballar la música que més agrada a tota la família amb el DJ Àlex Fertri en una discoteca feta a mida de grans i petits per començar el cap de setmana d'una forma divertida. Serà divendres 29 a 6:15 de la tarda al Centre Cívic de Camp Antiquet. Vuitè Festival Artístic Internacional L'Arlequí. Del 29 al 31 de maig arriba una nova edició del Festival Artístic Internacional L'Arlequí, amb una gran varietat d'espectacles per a tots els públics d'alta qualitat artística i de posar en valor les arts escèniques de carrer, clown i titelles. Es tracta d'un esdeveniment del tipus Busquets Festival, un format molt popular a Europa en el que el públic pot accedir lliurement als espectacles i decidir, al final de cadascun, la retribució de l'artista i o companyia. Podeu consultar la programació al web molletvallès.cat. Seguim amb The Picture Show Cineforum amb L'Último Squalo. En una població de platja nord-americana se celebrarà una competició de surf. Els incauts participants no saben que per la zona ha aparegut un temible tauró blanc ansiós de carn humana. Serà divendres 29 a 9:45 de la nit al Centre Cívic de Camp Antiquet. Organitza AMAM. seguim amb dissabte 30 de maig al Mercadillo de segona mà de 9 a 2 del migdia a la Rambla de la Unió. Organitza l'Associació Social del Rastrillo de Parados de Mollet. També per dissabte 30 tenim la 26a Festa del Barri de Riera Seca. Des de les 11 del matí fins l'1 de la matinada hi haurà activitats infantils com un contacontes, un pintacares i més. També un vermut salsa, que és un vermut i classe de salsa alhora, un concurs musical, música de ball i tancament de festa, entre d'altres activitats. Serà a la pista exterior del Pavelló Municipal d'Esports de Riera Seca. I ja per diumenge 31 de maig hi haurà el Ball de la Gent Gran a 6:15 de la tarda a l'Espai Sant Jordi. Organitza l'Associació de Gent Gran de l'Espai Sant Jordi. I fins aquí totes les propostes que us oferim per aquesta setmana a l'agenda. Ens hi tornem a retrobar la setmana vinent.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Són pendents d'un incendi a Òrrius, al Maresme, i treballen unes 26 dotacions terrestres i 4 aèries dels bombers per extingir el foc. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils de la població per demanar que es confini. Allà hi ha la nostra companya de Mataró Ràdio, Laura Cera. Bona tarda.
2: Molt bona tarda, Mercè. Doncs sí, aquí a Òrrius continua impactant i molt aquesta gran i densa columna de fum ben negre que es manté a sobre just d'aquesta fàbrica de parafins que cap als vols de la una s'ha començat a incendiar. No hauria estat originat el foc ben bé dins del recinte d'aquesta fàbrica, sinó a l'entorn, però el que s'està intentant és contenir aquest incendi per tal d'evitar que s'estengui més cap a la zona forestal. Diuen els bombers que trigaran a poder-lo apagar i que les condicions climatològiques d'un dia com el d'avui, amb molta calor, molta humitat i vent, no són precisament les més favorables. De moment, els veïns de la plaça del poble, a la plaça d'Òrrius, s'estan organitzant per poder anar a buscar, a rescatar alguns veïns que són a cases disseminades i on s'estan originant petits incendis.
1: Moltíssimes gràcies, Laura. Ja ho sentíem, estarem molt pendents de com evoluciona aquest tema. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat, ha dit, de la intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE a Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díaz. Ho ha dit al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i seguretat a Europa.
3: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
1: Justament avui han declarat els acusats del cas Kitchen, entre ells l'exministre d'Interior, Jorge Fernández Díaz, que ha dit que ningú del PP li va transmetre inquietud per la informació de Bárcenas i que va conèixer l'operació a través de la premsa, per tant, l'exministre se'n desdiu. I també ha engegat el judici a David Sánchez, el germà del president espanyol, està acusat d'haver obtingut un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz, governada pel PSOE. Més qüestions. Miqui Núñez, Queralt Lahoz, Macaco, Quimi Portet o Su són alguns dels noms destacats al cicle de concerts per celebrar els 150 anys d'Estrella Damm. De setembre a octubre portaran aquest nou cicle de 45 concerts a 45 sales de tot el territori.
0: Notícies en xarxa.
4: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
5: Menja't la vida. L'alimentació no és només qüestió de pes. Setmanalment, Naila Martínez ens dona les claus per tenir una bona alimentació i uns hàbits saludables, a més de parlar d'un tema d'actualitat vinculat a l'alimentació. Menja't la vida, el 96.3 de la FM, dijous a 2:45 del migdia i repetició a 9:15 del vespre a Ràdio Mollet.
6: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i els diumenges en remissió a les 11 del matí. El que es ballava al Vallès.

0: L'Angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet, conduït i presentat per
1: Álvaro Rodríguez,
0: Eva Utrero
2: i Àlex Bermúdez.
1: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
2: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
0: L'Angle de Miramar a Ràdio Mollet.
3: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: Avui a l'Espai del Va de Lletra el compartim amb el llibreter Carles Penya, propietari de la llibreria L'Illa, situada a l'Avinguda Llibertat, i ell precisament es troba allà i conversarem via telefònica. Molt bon dia, Carles, com estem?
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia, què tal?
1: Bé, bé, molt fresquets.
0: Molt fresquets?
1: Sí.
0: Ah, per això no has vingut, perquè, perquè et fa fresca, no?
1: No, calorar-me.
0: Perquè has dit, ai, potser passo fred, no?
1: Sí.
0: Clar, i no havies agafat la jaqueta. Vale.
1: No.
0: Escolta'm una cosa, anem a començar. El Carles ens proposa parlar d'un parell de llibres, però també d'una campanya que nosaltres ja vam veure l'altre dia, que des de la llibreria us heu afegit i que du per títol aquesta campanya, és del Gremi de Llibreries de Catalunya, i que es diu Combat la distopia, tria llibreria.
1: Tria la llibreria.
0: Tria la llibreria. Digues,
1: sí.
0: Digues.
1: Bueno, mira, és una campanya engegada pel Gremi de Llibreters i té diversos fronts. Primer, fer veure també en el client final quina és la importància de les llibreries com a llocs de socialització, llocs on pots trobar o no podem aconsellar quines lectures poden agradar, perquè també, doncs, a banda de vendre llibres, som la majoria, doncs, fem presentacions de llibres, apropem autors als lectors, fem clubs de lectura, i que també som centres de, bueno, i radiadors de cultura. I per altra banda, també és una campanya que va adreçada també a les administracions, perquè sovint aquest canal, el llibreter, se'l salten bastant a la torera en segons quins casos. Per exemple, hi ha institucions o hi ha editorials, per exemple, que van a vendre directament
0: a les escoles, veig, no? A les AFAs.
1: A centres educatius, també institucions públiques, saltant-se aquest canal de la llibreria. Això, en principi, no hauria de ser així, però legalment, tot i que no sigui il·lícit, hi ha viaranys legals que ho permeten.
0: Clar, de fet, Carles, a veure, convidem allò als oients que entreu a la pàgina web trialallibreria.cat, trialallibreria.cat, perquè llavors, doncs, aquí s'explica, no?, a aquesta campanya, i llavors diu, com pots contribuir a aquest model de cultura, no?, allò de mantenir les llibreries com a punt, com generadors de cultura i també de sociabilització, no?, de la vida cultural de la població, i posa, doncs, això, com a autors, el tema d'autoeditar és qüestionable, no? Per exemple, veig el tema de les editorials, això que dèiem, de que s'adrecen directament als centres educatius, no?
1: Sí, sí. Això és una pràctica molt, molt habitual.
0: Uh-huh. Sí. Llavors, a l'administració pública, que, doncs, assenyaleu que es fan licitacions amb un nombre de lots molt reduït, d'un import molt alt, i això afavoreix la concentració de grans grups, no?
1: I sí, perquè les licitacions, quan són a partir d'un determinat import, han de sortir a concurs. I llavors els concursos estan plantejats de tal manera que no afavoreixen les llibreries de proximitat, sinó que afavoreixen grups que ja se saben perfectament la llei, i llavors ja adapten les seves plantilles o la seva estructura per licitar, per presentar-se a aquestes licitacions, de tal manera que hi ha empreses... Mira, concretament, hi ha una empresa a Galícia, per exemple, que pràcticament no es pot dir que sigui una llibreria, perquè tenen un local només per justificar que tenen local físic, perquè normalment és una de les premisses, i que estan guanyant licitacions a biblioteques arreu de l'Estat.
0: Clar,
1: Catalunya inclòs.
0: No, veig que, per exemple, també poseu les biblioteques, no? Que, doncs, que, no?
1: Sí, estem parlant de licitacions de biblioteques.
0: Biblioteques, no? Sí, sí.
1: Sí, sí.
0: Uh-huh. I ara que, per exemple, dèiem això dels centres educatius, de les AFAs i tal, per exemple, ara que acabarà el curs i segurament hi ha famílies que ja començaran a fer la comanda per al curs vinent, això vosaltres ara us trobeu que s'ha reduït moltíssim?
1: Bueno, nosaltres ja fa anys que ho notem i, de fet, curiosament, bueno, aquí a Catalunya és els llocs on aquestes pràctiques són més habituals. Hi ha altres comunitats autònomes en què encara, per part de l'administració autonòmica, donen via perquè aquests lots de llibres es comprin a les llibreries a través de diferents maneres, de diferents sistemes. Però aquí ja fa anys que això no, vull dir que és, bueno, crec que no hi ha cap mena de regulació ni cap interès en solucionar-ho. I vull dir que l'administració fa ulls grossos perquè, de fet, la venda de llibres s'ha convertit en una manera, a través de les AFAs, de finançar l'escola pública. És així. I llavors tot el que aporti, tot el capital que s'aporti a través de la venda de llibres, doncs mira, són diners que l'administració s'estalvia. Uh-huh. És així de clar, ja no només venda de llibres, venda de xandals, venda de material esportiu, venda d'articles de llibretes, per exemple, les llibretes, i tots els lots d'això ja els hi donen directament. Bé, no, no els hi donen, no, que els paguen, també els pares.
0: Ja, sí.
1: Això no surt gratis, tampoc. Però això, vull dir que...
0: Carles, també feu una crida jo al compromís, la complicitat dels lectors i les lectores, no? Per tal de que quan es compri un llibre, doncs no has de fugir de plataformes, d'anar directament a l'editorial, no? I que es visiti les llibreries, no?
1: Sí, perquè també, bueno, hem parlat de diferents... Hem parlat de l'administració de biblioteques, de les però clar, les editorials, a banda... Sí, del que hem dit, que venen directament a institucions i centres educatius, també tenen les seves pròpies pàgines web que van adreçades al públic final. Això unit a aquestes grans plataformes que ja coneixem i que no... Bueno, ja sabem quin nom té.
0: Sí.
1: Doncs clar, això va minvant també el paper que tenim les llibreries com a... De fet, i saps què passa? Que a més, clar, la majoria de les llibres fem prescripció també a través de xarxes, però a vegades el retorn no et ve a la llibreria, sinó que va doncs, a aquestes plataformes.
0: Uh-huh. És una campanya que heu engegat ara, no?, aquest mes de maig. No sé si...
1: Sí.
0: I teniu previst de, més enllà de doncs, fer-ho córrer per, no? Per xarxes, m'imagino que també físicament, no? Deveu tenir també alguna mena de cartell, no? D'aquesta campanya.
1: Sí, tenim cartells, tenim punts de llibre, tenim xapes, llavors, clar, la idea també és que es vagi perllongant en el temps, que no sigui només buf. Una foguerada, no? Perquè ja sabem com va la cosa, no? Això de les notícies es fa en un moment donat, explota, no? I, però bueno, dura dos dies. Doncs vull dir que els mitjans normalment tampoc perllonguen segons quines notícies i segons quins temes durant gaire temps. I també, bueno, no estic fent una crítica, no us estic fent una crítica.
0: Bueno, de vegades, no, és que és cert.
1: És
0: no,
1: una
0: que...
1: realitat.
0: Sí, de vegades t'agradaria jo fer el seguiment de tot, del que comentes, i no és viable, perquè van sorgint coses noves. En tot cas, Carles, que de 15 dies en farem esment quan parlem.
1: Sí,
0: si et sembla,
1: sí,
0: per reivindicar aquest comerç de proximitat.
1: Sí, clar, que estem parlant de llibreries, però en realitat estem parlant del comerç en general, del comerç de carrer en general, que també veiem que va desapareixent, perquè els hàbits de compra estan canviant d'una manera vertiginosa, no? I que no només el llibre està perjudicat per aquest tipus de compra. Vull dir, de fet, és tot, perquè la gent compra de tot en aquestes grans plataformes.
0: Sí, el perill és que, tot i que el petit comerç es pugui posar les piles, no?, i dir, doncs mira, també et faig la venda en línia, no? És a dir, si és per fer-ho més còmode, vosaltres també ho vau fer en el seu moment.
1: Sí, sí.
0: Però clar, al final tampoc pots competir amb aquests monstres que pots fer la compra del llibre, de la fruita, del vestit, no? Tot en una mateixa plataforma.
1: Sí, i mira, ara que parlàvem també de les...
0: I a sobre pots retornar-ho.
1: D'algunes editorials, de fet, ens trobem que d'alguns grans grups editorials, tu entres a la pàgina web i llavors a la compra t'adrecen o amb ells mateixos o a tres o quatre grans plataformes. I això, una editorial amb la qual les llibreries independents també hi treballem, no? Vull dir que també és una manca de respecte total cap a les llibreries. Sí.
0: Molt bé, Carles. Doncs queda dit. No sé si... suposo que en aquesta pàgina no ho he mirat, però m'imagino que sou forces les llibreries que us heu adherit, no?
1: Si no sí, totes, de fet, no. és una campanya que l'ha engegat el Gremi de Llibreters, que plega, ara mateix no sabria dir-te el nombre de llibreries, però plega moltes, la majoria de les llibreries independents de catalanes, però que també s'hi han afegit altres llibreries que no en formen part.
0: Molt bé. Doncs ja sabeu, combat la distopia, tria la llibreria. La distopia és allò, aquest món tan... que ens tenen uniformats. I tot tan gris.
1: Sí, sí.
0: Anem a comentar un parell de llibres que ens has fet arribar. Hi ha un que a mi t'he de confessar que m'he empipat quan he vist que això es feia. Sí, aquest de Redimir i Adoctrinar, El Patronato de Protección de la Mujer. Pensat que això existís, que això funcionés, doncs...
1: Sí, això va existir, i com diu el títol, no només durant el franquisme, perquè és una institució que es va crear l'any 1941, sinó que es va perllongar en el temps fins a l'any 1985.
0: Sí, no.
1: Que, vaja, que Déu-n'hi-do.
0: Que sí que jo conec que gent que havia estat assistint a aquestes formacions que es feien per la dona, i parles també amb dones més grans que comenten allò de per obrir una llibreta bancària, no?, o per fer tal cosa havia de demanar permís. Bé, doncs com a les dones, no?
1: Bueno, aquí a Catalunya no, era dels... aquí a Catalunya les dones podien obrir un compte corrent i posar un negoci sense el permís del marit, però perquè el Codi Civil Català això ho
0: permetia.
1: Però la resta de l'Estat no. Sí, era tal qual. Però el patronat aquest, això encara era pitjor, perquè va ser una institució que es va crear per reprimir, directament per reprimir a la dona. I eren centres on es recluïa dones... o dones que consideraven que era de moral dubtosa, no?, que es deia en aquell moment, que podien ser dones que vestien de determinada
0: manera, en pantalons,
1: o eren homosexuals, o llavors també es donava casos de famílies que enviaven a filles perquè les consideraven que estaven... que que estaven descarriades, doncs
0: bueno,
1: també...
0: O dones que s'haguessin allò quedat embarassades, no?, fora del matrimoni...
1: Sí, sí, doncs també les ingressaven en aquests centres, que eren centres amb un funcionament, bueno, totalment... bueno, amb unes regles duríssimes i on les dones estaven, eren com presons.
0: Sí, sí.
1: Sí, i, bueno, mira, és molt interessant. Bueno, a més, està fet per una historiadora, la Carmen Guillén. Això està editat per Crítica, eh? Que, bueno, que és molt jove i, a més, el pròleg és molt interessant perquè diu... Clar, diu, jo vaig estudiar història perquè pensava que... Bueno, per tenir una visió molt àmplia del que passava i tal i qual. Diu, però jo durant els 4 anys que vaig estudiar, que vaig fer el grau, i quan vaig fer el màster, diu, mai havia sentit a parlar d'aquest patronat de protecció de la mujer. Diu, bueno, li va caure a les mans d'una manera fortuita. Llavors, a partir d'aquí, ella va anar investigant. I, a més, és un llibre que és molt rigorós acadèmicament, però amb una voluntat de que pugui arribar a tothom. Vull dir que està molt...
0: Bueno, de fet, veig que va ser la seva tesi doctoral.
1: Va ser la seva tesi doctoral, sí, sí. I llavors la tesi doctoral l'ha adaptat perquè... per fer aquest llibre i per fer-ho d'una manera més entenedora i ja et dic, tot i que és molt acadèmic perquè hi ha moltes notes, però les notes estan al marge, vull dir que no interrompeixen tampoc la... vull dir que les pots consultar si vols, però que no interrompeixen la lectura, una lectura que a més és molt, molt fluida.
0: Paga la pena que la gent jove també obri els ulls i que també ajudi altres persones de la seva generació a saber-ne què és el que va passar durant això, unes 3 dècades, sí, no? Del 1941... 4 dècades.
1: Sí, sí, més de 4 dècades. Exacte. I que va sobreviure 10 anys després de la mort del dictador.
0: Sí, sí. Ja, i, bueno, també allò, el paper que tenia l'Estat i l'Església, amb aquests patronats.
1: Sí, sí, perquè, bueno, clar, és que tot era la moral eclesiàstica d'aleshores, no? I llavors també va ser... Aquest patronat també va contribuir al tràfic de nadons, també. Perquè moltes d'aquestes dones que estaven recluïdes, això que acabo de dir, com has dit tu abans, doncs entraven embarassades i llavors els fills directament se'ls hi robaven i els donaven en adopció.
0: Doncs recomanació que fem, el patronato de protección, la protección allò tachada a la mujer, redimir y adoctrinar, bueno, de fet el títol és redimir y adoctrinar, i després allò, el patronato de protección a la mujer, 1941-1985, Carmen Guillén Lore. És la
1: editorial Crítica, i això, i a més, bueno, també afegir, que és el llibre que hem triat, per al Club de Lectura de No Ficció, que serà ja l'últim que fem en aquesta temporada.
0: Abans de l'estiu.
1: I que ens trobarem el segon dijous del mes de juny.
0: És a dir, el dia 7. No, ai, sí, no, el dia 7, no estic mirant malament.
1: 14, no? No sé.
0: Dijous, dia 11.
1: 11, va, 11.

0: De fet, al llarg de la història del club, poques alguna vegada hem posat algun llibre de contes, però poques vegades, perquè el relat, tot i que és un gènere que a nosaltres ens agrada molt, és un gènere que també que costa, perquè no sabem per què, perquè de fet és un gènere ideal, perquè, i a més ara... en èpoques de presses, no? Que,
1: sí, que, dius,
0: que,
1: la, sí.
0: Que diuen que la gent no pot mantenir l'atenció durant més de no sé quants minuts, quants segons o minuts, no? Un relat curt és una bona manera d'introduir-te a la lectura, no?
1: Bueno, és que, de fet, bueno, no sé si a tu et passa, però jo, per exemple, quan agafo un llibre, jo he de dir, ai, ara he de parar, a veure si acaba el capítol. No?
0: Sí, sí,
1: per trobar un punt allò d'inflexió, que hi ha alguns que no tenen capítols i llavors costa una mica o són capítols molt llargs, no?
0: De decidir on t'atures.
1: On t'atures, sí, sí, no? Sí. Amb la qual cosa jo, és curiós això de que els contes és un format ideal en aquest sentit.
0: Sí, sí, doncs mira, no...
1: No acaba de...
0: Ja, costa molt de... Bueno, costa molt de vendre, sí, sí.
1: Uh-huh.
0: I per això ens hem de... Bueno, vull dir, ens hem decidit de tant en tant doncs incluïm en el club llibres de relats o de vegades novel·les gràfiques que també, bueno, ja ho saps tu que també n'hem parlat alguna vegada.
1: Sí.
0: I aquests 10 relats del Xavier Mascravioto són relats així com molt inquietants on apareixen moltes morts.
1: Home, de fet aquí posa allò, vides marcades pel fracàs, la mentida, la incertesa.
0: Sí.
1: No? La complexitat indefugible, de vegades dolorosa, de les relacions humanes. I dius, ui...
0: Sí, sí, sí, són relats molt, molt pertorbadors, que a més tenen la particularitat de que molts d'ells no tenen un final allò marcat, saps? Sinó que, bueno...
1: Bueno, de fet, la portada, veig, això què és, una balena...
0: Això diria que sí, no sé.
1: Sí, no? Clar, és que primer he pensat un tauró, dic, però no massa gran, no, dic, jo no, crec no, que és una balena, es veu l'ombra, no?
0: Sí, sí.
1: Molt bé. Doncs tindreu el Xavier Mas, quin dia, has dit?
0: Doncs serà l'últim dijous de juny, que crec que, espera't, que ho miro ara.
1: Ah, passat Sant Joan,
0: el
1: dia 25.
0: Sí, l'endemà de Sant Joan. Joan.
1: Uh-huh.
0: Sí, sí.
1: A les 7 de la tarda, 7:30.
0: A les 8. Sí, els clubs els fem a les 8. 8. Sí,
1: molt
0: sí.
1: Bé. No, ho dic allò que la gent doncs, que aprofiti, que si vol participar, i a més després tenir la conversa amb l'autor, que sempre és molt enriquidor, que s'apropi a la llibreria, eh? I això, que triï la llibreria.
0: Això, i no la distopia.
1: Això.
0: Bueno, la distopia la poden triar per llegir, bé, hi ha llibres... Hi ha novel·les distòpiques que són molt bones. Eh? Sí, sí, i tant.
1: Animals inexpressius, Xavier Mascravioto, l'altre editorial. Carles, em diuen que ho hem de deixar. Ens retrobem d'aquí 15 dies. Eh?
0: Molt bé.
1: Que vagi molt bé.
0: Vinga.
1: Una abraçada. Adéu-siau.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu.

0: de Ràdio Mollet, un total de 17.497 persones es beneficiaran enguany de la bonificació a la taxa de residus després d'haver fet un ús correcte del sistema de recollida selectiva durant els primers mesos d'implantació del nou model. Aquesta reducció se suma als descomptes que ja s'apliquen per utilitzar la deixalleria municipal i el servei de recollida de mobles i voluminosos. Per accedir a aquesta bonificació, els usuaris havien d'obrir els contenidors d'orgànica i envasos almenys 5 vegades en dies diferents al llarg de 2025, utilitzant la targeta identificativa o bé l'aplicació mòbil. Pel que fa a l'aplicació dels descomptes, els rebuts que hagin registrat més de 5 usos dels contenidors de matèria orgànica veuran aplicada la reducció en la primera fracció domiciliada prevista per al pròxim dia 1 de juny. I dir també que l'Associació de Veïnes i Veïns de Riera Seca ha organitzat la Festa del Barri per aquest dissabte, dia 30. La principal novetat és que per primera vegada s'ha escollit una temàtica. L'entitat va proposar al veïnat que triés entre els anys 80 i Eivissa, sent l'opció escollida aquesta última. Anna Rodríguez, portaveu de l'associació.
1: O sigui, posar una temàtica, van donar primer a escollir a través de l'Instagram dues temàtiques i la guanyadora ha sigut doncs, la festa a Eivissa. I, bueno, sobretot és el guarniment de taula, que ja sabeu que, com en altres anys, doncs, qui millor guarneixi la taula doncs, tindrà un premi. Llavors, doncs, a partir d'aquí, doncs, bueno, si tothom vol venir doncs, una mica ja també allò en festa d'Eivissa, doncs, també pot venir.
0: El sopar de germanor es porta fent des de fa 26 anys i aplegarà l'entorn de 150 comensals. La festa ha anat creixent i ja des de les 11 del matí hi haurà tallers pels més menuts. L'entitat ha tornat a apostar pel vermut salsa, una activitat que va estrenar-se l'any passat amb molt bona acollida. En coincidència amb el sopar es farà el tradicional concurs de truites i enguany també hi haurà un concurs musical. La festa, que tindrà lloc a la pista exterior del pavelló d'hoquei, s'allargarà fins a la 1 de la matinada. Ràdio Mollet, la informació local als 2:15.

0: Sons d'òpera.
1: Un espai dedicat al món de la lírica on conèixer l'essència de l'òpera. Dilluns a les 11 de la nit i redifusió dissabte a les 8 del matí. El 96.3 de la FM, Ràdio Mollet.
0: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Hola, què tal? Com esteu? Us ve de gust caminar, conèixer llocs i viatjar? Doncs sou el programa correcte, perquè els Sendes, que fem des de Ràdio Martorell i per la xarxa, us oferim aquests tres continguts. I ho fem des de l'any 2008. Portem 571 programes a l'esquena i avui assolim el 572. Com és habitual, aquest programa té una durada de 25 minuts i aplega cada setmana tres continguts que presentem ara mateix en el nostre sumari. En plena vall del Tenes, a Santa Eulàlia de Ronçana, hi ha el Parc de les Olors, una aposta de la Pilar Comas que va començar sent un jardí de plantes aromàtiques i que s'ha convertit en un projecte de desenvolupament agrari sostenible i espai de divulgació. Més de 170 espècies vegetals s'hi concentren i és un espai i projecte mare d'una xarxa de parcs distribuïts a dia d'avui arreu de Catalunya. El visitem. A l'espai de senderisme voltarem per Osona. El punt central serà Sabassona, jaciment arqueològic, castell i ermita. En Xavi Tió ha fet la ruta, n'ha pres nota de tots els detalls i tot seguit els explica. Colònia és la quarta ciutat més gran d'Alemanya. Situada a l'estat de Rin del Nord-Westfàlia, destaca per la seva majestuosa i imponent catedral. Però també té altres llocs dignes de visita. La Cristina Duró ens hi porta. I ara ens hi posem. Veniu amb nosaltres en aquest recorregut? Doncs va, que marxem. Desperteu bé els vostres sentits. Tots ells. Avui anem a un lloc on els aguditzareu. El més evident seria l'olfacte. Si fem cas, el nom d'aquest indret, el Parc de les Olors. Però no menys tinguem la vista, perquè anem cap a la capçalera d'una verda i frondosa vall. O l'oïda, ja que sentirem natura, pau, concert d'ocells i el vent fregant entre les fulles. Ni tampoc el tacte, de vegades rugós, d'altres aspre o suau de les plantes. I sí, fins i tot aguditzareu el gust, amb el tas d'algun vegetal que us sorprendrà, que mai hauríeu dit que es menja. Situem-nos a Santa Eulàlia de Ronçana, a la vall del Tenes, al Vallès. En un punt elevat, vora el Tossal d'en Lluc, s'hi estén el Serrat, una finca batejada com el Parc de les Olors. És un projecte impulsat l'any 2007 per la Pilar Comas, que va començar com a jardí visitable de plantes aromàtiques i medicinals i que a dia d'avui és una empresa dedicada a l'agroecologia, que combina l'aspecte productiu de les plantes per usos medicinals, cosmètics, alimentaris i per abastir indústries properes d'aquest sectors amb una voluntat divulgativa a través de visites guiades i sensibilització. En parlem amb la seva ideòloga, la Pilar Comas, professora jubilada de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
1: Un projecte de desenvolupament rural que basa el seu negoci en 50% dels ingressos provenen de la producció, del cultiu i l'elaboració de productes conseqüents i comercialització d'aquests productes, i l'altre 50% provenen de l'activitat divulgativa. Divulgativa, formativa, a nivell escolar, potser és la línia més potent. De dilluns a divendres rebem, en aquest any em sembla que tocarem els 12.000 alumnes. I els caps de setmana, el públic familiar, grups, concertats, etc.
0: El Parc de les Olors és una finca de 12 hectàrees, 6 de les quals són de bosc i 6 de cultius. Hi trobem herbes, arbustos i arbres. Totes les formes vegetals hi són representades, perquè, com explica la Pilar, totes les plantes tenen propietats. Cadascuna d'elles és una fàbrica química que conté principis actius i de la que se'n pot extreure molt. No només de les fulles, sinó també de les flors, les tiges i les arrels. I no n'hi ha poques, superen de llarg el centenar.
1: S'ha de diferenciar entre les que tenim, les que aprofitem i en fem producte. Llavors, que en tenim i que les tenim plantades, amb menys o més quantitat, doncs haguem estat rondant les 160-170 espècies. Que les tenim valoritzades com a producte final a l'agrobotiga o bé que ens les demanen en cultiu, haguem estat a l'ordre de les 90-100.
0: I com pot ser que hi proliferin tantes i tantes espècies vegetals en un espai tan petit? Doncs per la singularitat del lloc. El substrat de la Vall del Tenes, amb capçalera Sant Miquel del Fai, és molt ric. S'hi combinen grans lloses de pedra plana, dites precisament Tenes, amb roca calcària dels cingles de Bertí i el saoló de l'antic mar que s'acumulava a les parts baixes. I pel que fa al clima, aquest cal dir que és òptim.
1: La vall mira cap al sud-est. Per tant, li entra la marinada diàriament. Les brises de mar i terral, la marinada i el terral, juguen un paper molt important i fan que aquesta vall pràcticament no tingui boires, tingui la temperatura regulada. A l'estiu fa menys calor que Granollers, 2 o 3 graus, i a l'hivern fa menys fred.
0: La finca és una suma de plantes aromàtiques i medicinals que es combinen amb altres plantes i arbres de jardí que tant són refugi d'ocells com reservori d'aigua o punt d'ombra. Ho comprovarem a través d'una de les activitats divulgatives que es fan al Parc de les Olors, les visites guiades. Comencen a l'edifici principal, a l'entrada de les instal·lacions. Des d'allà neix una recta pista de terra que, a manera d'espina de peix, distribueix a banda i banda camps amb una petita mostra dels cultius que la finca disposa una mica més avall.
1: Saps què és un viacrucis de Setmana Santa? Que vas fent parades? Doncs nosaltres fem parades, també. Són un parell d'hores on el grup de persones va seguint i va tenint diferents experiències. Ara agafem el romaní, l'espernallac i la menta i en fem un perfum. I ens asseiem a terra, fem un perfum fregant i explicant les propietats d'aquestes plantes. A continuació podem observar la simbiosi que hi ha entre ametllers i romanins. En un altre moment, trenquem el concepte que té la gent de que de farigola només n'hi ha una, i n'hi ha 150.
0: I d'entre aquestes 150 espècies de farigola, la que crida més atenció a la gent, la Thymus masticina, és a dir, la farigola blanca.
1: Que és una farigola que aquí no tenim, que és endèmica de la península Ibèrica, però és endèmica d'un petit sector de la península Ibèrica. El seu ecosistema està centrat entre Almeria i Granada. Hem aconseguit, amb la farigola blanca, portar-la aquí, adaptar-la al nostre medi, que no és el seu, i ara ja la reproduïm per llavor, o sigui, ja vol dir que l'hem domesticat, l'hem convertit en un cultivar. I aquesta planta té un 70% de principis balsàmics, és com un Vicks Vaporub, i un 30% de principis desinfectants. Amb la qual cosa hem fet una infusió que es diu Adéu Refredats, que va de meravella. I amb l'oli essencial, tu mateix, amb una cremeta, et pots fer un Vicks Vaporub facilíssim.
0: Les visites guiades, sigui en els horaris habituals, per grups concertats o per centres escolars i empreses, són una manera de conèixer el parc i el que s'hi fa. Però també s'imparteixen cursos i tallers i es disposa d'una agrobotiga on s'hi venen productes propis. Perfums, aromes, cosmètics, llavors, infusions, licors, condiments, etc. Tot fet a casa o bé a centres col·laboradors que els elaboren pel Parc de les Olors. Tota una filosofia de la que la Pilar n'està molt convençuda.
1: Al Parc de les Olors l'objectiu és demostrar que del camp sí que se'n pot viure, però hem de canviar la mentalitat del pagès. Nosaltres ens definim com a pagesos. Som una empresa agrària, però el model d'agricultura que promovem és el que té futur. Per què? Perquè té un valor ambiental molt important, fa que d'alguna manera fem front al canvi climàtic, ajudem a la biodiversitat, a recuperar ecosistemes, tot això. Té un valor social perquè la gent ve al camp a aprendre, a fer salut, d'alguna manera a fer un altre model de consum. I a nivell econòmic hem demostrat que és sostenible.
0: Sostenible i viable, perquè la gran inversió feta en comprar una finca i treballar-la ja ha estat rendibilitzat. A dia d'avui, explica la Pilar, el Parc de les Olors té 4 treballadors fixes i alguns de temporals i esdevé el parc mare de tota una xarxa de Parcs de les Olors arreu del país. En tots aquests anys s'hi han creat 35 parcs, que hi romanen vinculats una desena d'anys com a franquícia abans d'emprendre, si volen, el seu propi camí. Actualment n'hi ha una dotzena que en formen part, que continuen amb la xarxa de Parcs de les Olors i no paren de créixer les sol·licituds per fer-ne de nous.
1: És a dir, venen pagesos o venen persones que tenen una finqueta, encara que sigui petita, i diuen, oh, és que m'agradaria molt tenir un parc de les olors, que m'ajudes? I així va néixer la xarxa Parc de les Olors. També van venir algunes indústries que volien fer producte amb la nostra planta i llavors vam començar a produir fort, a produir en aquest parc central, perquè volíem demostrar que això era possible, però primer ho havíem de provar nosaltres abans d'embrancar-hi altres persones.
0: La Pilar no deixa passar l'oportunitat com a geògrafa de destacar que Catalunya és un país amb una geomorfologia molt diversa i una varietat paisatgística extraordinària, del mar a l'alta muntanya en molt poc temps. Tot això permet una gran varietat de flora. Reivindica que cal potenciar més el cultiu d'aquestes plantes, perquè, a més, ben al costat, hi ha una gran part d'indústria que pot necessitar-les.
1: El nostre país és una regió on es concentra moltíssima indústria que fa servir aquestes plantes. Indústria agroalimentària, imagineu-vos les indústries dels embotits. Milers de quilos d'orenga que fan servir per les pizzas, pels embotits. Tenim la gran qualitat de tenir flora que és molt bona i que està molt buscada. Tenim una gran riquesa d'indústries dels aromes, dels perfums, la cosmètica. Han de fer extractes de les plantes. D'on treuen la matèria primera?
0: El Parc de les Olors, un espai amb molta biodiversitat i policultiu. Un lloc productiu, però que ho fa, com explica la Pilar Comas, en funció a un model d'agroecologia, que reivindica que el pagès sigui ecòleg, a més de pagès, i que conegui com funcionen els ecosistemes. Un model ubicat a la Vall del Tenes, obert tot l'any, de dilluns a diumenge. Descobriu les seves visites i experiències entrant a la www.parcdelesolors.com.

0: Cines.
1: Doncs encara amb agulletes que tinc, estic cruixit encara de l'excursió de l'última que ens va proposar el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estàs?
2: Maria, adéu, quart.
1: Dic encara amb agulletes, encara cruixit d'aquella sortida pel que dic, que va ser... Déu-n'hi-do, I això que no l'he feta, només d'escoltar-te, ja em va entrar cruiximenta, imagina't.
2: Intensa.
1: Avui fem una cosa una miqueta més light, em sembla, no?
2: Avui recuperarem una miqueta la tranquil·litat.
1: Sí.
2: I us proposo una excursió interessant i fàcil per un seguit d'indrets farcits d'història, seguint camins i pistes de bon fer. Ens n'anem cap al vell mig de la plana de Vic, entre les Guilleries i el Coll Sa Cabra, a la cua del Pantà de Sau, per anar a Sabassona des de Tavèrnoles. Farem una circular en sentit antihorari que ens durà al mirador de Tavèrnoles, després ens acabarem d'enfilar al castell de Sabassona, passarem per l'església de Sant Pere, traspassarem tot el jaciment arqueològic de Sabassona, on aprofitarem per pujar a l'ermita de Sant Feliu de Sabassona, baixarem quasi arran de Ter per enfilar-nos després al castell de Savellana i acabar de pujar fins al Puig de Conangle. D'allà anirem baixant cap a Santa Margarida de Conangle, al Mas de Salou, veurem el Pou de Glaç de Salou, passarem pel Mas de la Bauma i llavors ja acabarem de pujar al poble per tancar el cercle.
1: Déu-n'hi-do, quants llocs. Per tant, comencem el més ràpid possible. Vinga, punt de sortida.
2: Doncs anem a començar a caminar a Tavèrnoles. A la part de dalt del poble, al carrer de l'Església, prop del cementiri, hi ha un espai d'aparcament. Al costat mateix de l'aparcament hi ha indicacions cap al mirador i el que fem és pugem pel carrer de davant del cementiri i el deixem de seguida per un camí ben fressat que en fort pendent entre vegetació espessa ens deixa en un no-res al mirador de Tavèrnoles, ben bé sobre el poble, amb una taula d'orientació que ens permet contemplar a l'horitzó des de Rasos de Peguera fins al Taga, amb vistes més properes de Bellmunt, Milany, Curull, Puigsacalm, Llancers i Cabrera. Continuem cap a llevant per un camí carener que va remuntant suau entre alzines, va girant cap a nord, passa per la Font i la Bauma de la Baronessa, una raconada molt bonica, i acaba d'arribar al castell de Sabassona. Un grandiós edifici habitat que va evolucionar des d'un castell roquer inicial i que conserva elements medievals, té també murs de defensa i una torre triangular a l'interior de l'edifici actual, que té una estructura del segle XVII, tot i que ampliat i renovat a la façana el 1775. Baixem del castell per l'accés asfaltat que ens mena a Sant Pere de Sabassona. És una bonica església d'origen romànic, amb un campanar d'espadanya. I de l'església recolem una mica i pel costat d'uns camps de conreu anem a traspassar la carretera del Parador de Sau per accedir al jaciment arqueològic de Sabassona. És tot un conjunt de blocs de gres de totes les mides, des de petitons fins a gegantins, que s'han desprès del cingle proper on hi ha Sant Feliu. Els blocs més coneguts són les Pedres del Sacrifici, el de les Bruixes i també el de l'Home. La primera, perquè la tradició popular l'assenyala com el lloc on s'haurien celebrat sacrificis humans i aquelarres de bruixeria, i les dues darreres pels gravats rupestres. És un jaciment habitat des del Neolític fins a l'Edat Mitjana, i d'aquí, per un camí empedrat, pugem a l'ermita de Sant Feliu de Sabassona, o Sant Feliuet, una altra ermita romànica, petitona, que conserva l'absis d'època preromànica, situada en un indret realment espectacular, aturonada sobre una gran roca. Al darrere de l'absis trobem unes tombes antropomòrfiques arran de cingle, excavades a la roca, i aquí és el punt més enlairat de l'itinerari, amb una bona panoràmica de la contrada i amb diversos panells d'orientació. Baixem de Sant Feliuet, acabem de passar per dos blocs més amb incisions rupestres i fem cap al Mas de Sabitat de Passarella, força gran, i poc més enllà la pedrera abandonada de la Font de la Pedrera, elevada sobre la cua de l'embassament de Sau. Poc més enllà, a l'alçada d'una bàscula de camions, a mà dreta surt un corriol que en un no-res ens deixa el castell de Savellana, un petit castell roquer al peu del Puig de Conangle, del qual se'n conserven poques restes dels murs, també una miqueta d'escala i la base d'una torre. I del castell el que fem és acabem de pujar al Puig de Conangle, on trobem una barraca de pedra seca tota sencera, i pel mig d'un preciós alzinar esclarissat comencem a baixar suau cap a Santa Magdalena de Conangle, una ermita d'origen romànic amb un campanar de torre, on, curiosament, el 1960 s'hi va adossar el claustre neoclàssic procedent del convent de Carmelites Descalços de Sant Josep de Vic. És un claustre totalment obert i accessible i en un entorn tot realment molt ben posat. De Santa Magdalena, una pista ens du a baixar al Mas de Salou, una gran masia de planta irregular formada per dos cossos adossats i tot un seguit de construccions al vol, annexes. Després passem vora la Teuleria de Salou, anem a traspassar la Riera de Tavèrnoles i just a l'altre cantó tenim el Pou de Glaç de Salou, tancat, sencer i ben conservat en un racó ombrívol. Estem al punt més baix de l'itinerari i ja només ens queda remuntar fins al proper Mas de la Bauma, acabar de pujar per un preciós bosquet que ens deixa al costat de la depuradora de Tavèrnoles, traspassar la petita urbanització del Roquet i entrar a Tavèrnoles a recuperar el cotxe després de fer una visita obligada, penso, a l'església parroquial de Sant Esteve. És una de les romàniques més ben conservades de la comarca, on destaca el campanar de planta quadrada.
1: I després de la descripció, ja ho sabeu, arriba el temps de fer la fitxa tècnica, que comencem, com és habitualment, per la distància recorreguda.
2: Doncs estem parlant, en aquest cas, de 11 quilòmetres.
1: Desnivell.
2: 340 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quin temps ho farem?
2: Posem-hi unes 6 horetes bones, perquè ens entretindrem molt a tots els llocs interessants per on passarem.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
2: Posem-hi un 1 sobre 5, perquè és una passejada amable, sense complicacions.
1: I quines referències trobarem?
2: Doncs tenim cartografia, un full de l'editorial alpina que es diu Paisatges del Ter, escala 1:40.000, i a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom simplement Sabassona, d'un usuari força interessant i que ja hem seguit un munt de vegades, que es diu Toni Planes.
1: I tant, unes quantes, eh? Això és un vell conegut de la casa, com aquell qui diu. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
2: Salut i república!
0: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
3: Hola, sóc la Cristina Duró i avui us explicaré els 5 imprescindibles per visitar Colònia en un dia.
1: Colònia, una ciutat de gairebé 1.100.000 habitants, xifra que la converteix en la quarta més poblada d'Alemanya. És la ciutat més industrial i comercial del seu entorn de la conca del Rin i del Ruhr, un gran eix poblacional del país i a nivell continental. Però no us espanteu perquè us parlem de Colònia com a ciutat industrial, perquè aquesta urbs té una colla de llocs molt interessants de conèixer. La catedral, els ponts sobre el Rin, l'edifici de l'Ajuntament, els barris nous cosmopolites i d'altres de més tradicionals. Una mica de tot en els imprescindibles que ens presenta la Cristina, els Quaderns del Viatger.
3: A l'hora de visitar-la, sincerament, té els punts d'interès bastant concentrats, però entre tots els punts d'interès en destaca un del principal, que és la seva catedral. La seva entrada és gratuïta i quan nosaltres hi vam ser estaven oficiant la missa, així que vam poder sentir com tocava l'orgue i encara va ser més impressionant. Aquesta catedral està situada en un barri que, per la banda, com si diguéssim, de la façana principal de la catedral, no és gaire bonic, però si dones la volta i arribes a la riba del riu, veuràs que arribes a un altre dels punts d'interès de la ciutat, que a continuació comentarem. La catedral de Colònia està situada gairebé al bell mig de la ciutat, té vistes al riu Rin, i com tots sabeu és una catedral d'estil gòtic. No sé si dir-vos si és més impressionant per dins o per fora. Quan la mires des de la part de fora, encara que alcis moltíssim el cap, és dificilíssim arribar a veure la seva cúspide, cosa que la fa magnificent. I quan entres dins tens una sensació de pau que, malgrat la grandària de l'edifici, no esperes. El següent punt d'interès que us explicaré és el pont de Hohenzollern. No sé si la meva pronunciació estat prou correcte o no. Aquest pont comunica des de la catedral fins a l'altra vora del riu i és un pont d'estructura metàl·lica que es caracteritza perquè està tot ple i guarnit de cadenats de gent que ha deixat el seu record juntament amb la seva parella. És un pont en el qual hi ha molta gent per travessar. És llarg i la veritat és que impressiona per la quantitat de cadenats que s'hi poden trobar penjats. Gairebé no es poden ni apreciar les baranes. Un cop que hem travessat aquest pont, arribem a un dels altres llocs que jo considero que té més interès de la ciutat de Colònia, que és la passejada que es pot fer per la vora del Rin i des de la qual pots veure alguns dels punts més destacats. Òbviament, es pot observar l'Skyline. El dia en el qual vaig estar jo feia molt de sol, per tant, hi havia una vista preciosa i es podia observar claríssimament la catedral i també es podia observar el contorn de les típiques casetes alemanyes. Si caminem per la ribera del Rin durant aproximadament uns 20 minuts, arribarem a un altre pont, el pont de Hohenlohe en paral·lel, i aquest pont comunica amb la zona més nova de la ciutat. És la zona en la qual hi ha una sèrie d'edificacions que tindrien una similitud amb totes aquelles que hi ha situades a la zona del 22 arroba de Barcelona o fins i tot totes aquelles que hi ha situades a la zona del riu i més nova de Manchester. Són edificis alts amb vidrieres molt àmplies i tenen una manera de combinar els diferents tipus d'edificacions molt curiosa, que diria que no us heu de perdre si finalment decidiu visitar Colònia. Una altra de les zones principals és l'Altstadt, un barri del centre, en el qual molt a prop de la catedral trobem les típiques cases alemanyes en renglera situades unes al costat de les altres, pintada cadascuna d'un color. És una zona de la ciutat agradable de visitar, en la qual podreu trobar moltes botigues, tant de franquícies internacionals com botigues autòctones, i també hi ha una gran oferta gastronòmica. Finalment, una altra de les parts que us recomano de Colònia és tota la part de la Rathaus, que és la zona de la plaça de l'Ajuntament. L'Ajuntament està molt proper a la catedral i, de fet, des del Rin es pot observar en la figura del contorn de l'Skyline. És una Rathaus molt similar a la de moltes ciutats alemanyes. És un edifici supercontundent, molt bonic, i paga la pena passar-se ni que sigui 2 minuts per fer-se un parell de fotos.
4: I no tenim temps per més. Esperem que us hagin agradat els 3 continguts dels Sendes d'avui. Rebeu una salutació ben cordial de qui fa possible el programa, l'Andreu Ortega des de les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, en Jaume Monés. Escolteu-nos quan vulgueu i on vulgueu al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa, Sendes. Salut i que tingueu una molt bona ruta.
5: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Una tarda avui dividida en dos focus d'atenció d'actualitat. Un és el Departament d'Educació i l'altre és un incendi, recordem, a Òrrius, al Maresme, que crema des de la una del migdia. Comencem per el tema d'educació. Estem pendents d'aquesta reunió que ha començat a les 3 de la tarda entre sindicats i el Departament, aquesta setena jornada de converses per desencallar el conflicte. Allà hi ha la nostra companya de TV, Clàudia Brunzó. Bona tarda, Clàudia.
2: Molt bona tarda. Setè dia de reunions al Departament d'Educació i cada vegada l'acord sembla que està més a tocar, tot i que a l'inici de la reunió les expectatives dels sindicats estaven a hores baixes. Ara, però, després del primer recés, sembla que van en la mateixa direcció i és que la proposta del govern és la següent. S'ofereix un nou complement transversal fixat en uns 125 euros mensuals de cara al 2029 i ara es fixaria en uns 47 euros al mes. Pel que fa a la convocatòria de càtedres, s'ofereix 2.500 places al 2027 i 2.500 més al 2028. A hores d'ara continuen reunits, així que estem a l'espera de més novetats i de si avui per fi és el dia definitiu. Mentrestant, els docents continuen de vaga i en protesta. Avui és el torn del Maresme i el Vallès Occidental i Oriental. Demà és el torn del Baix Llobregat i el Penedès.
1: Moltíssimes gràcies, Clàudia. Doncs ja ens anava explicant alguna de les coses que deu estar passant en aquesta reunió. I us dèiem un altre tema, aquest incendi a Òrrius, al Maresme, que s'ha localitzat en una indústria a Proquinat. La nostra companya de Mataró Ràdio, Laura Seren, té els darrers detalls.
3: Els bombers preveuen que hauran de treballar-hi tota la nit i també segurament demà, i és que és un foc molt difícil d'aconseguir apagar. Tot i així, hi treballen, es manté actiu aquest incendi que no acabem de tenir clar si s'ha originat fora o dins del recinte d'aquesta fàbrica d'espelmes, que tenia 600 litres de parafina, que és un material molt inflamable. La indústria està cremant totalment, de fet la donen per perduda, i ara es concentren en una estratègia defensiva i també intentant treballar perquè l'incendi no es propagui a la zona forestal dels entorns.
1: Moltes gràcies, Laura. Bona feina als companys que estan fent aquesta tarda en focus d'actualitat. Parlem també de la reina Elisenda de Montcada, que va morir als 70 anys. Era alta per la seva època i patia una malaltia associada a l'alimentació. És una de les conclusions del projecte inèdit de recerca, restauració i conservació del seu sepulcre, que s'ha fet durant 2 anys, i és que l'obertura de 8 tombes al monestir de Pedralbes ha revelat detalls sobre la seva vida. Una reina, la reina Elisenda, que va ser enterrada fa 700 anys. D'aquí una hora més notícies.
4: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
5: Poesia i cante. Cultura y sentimiento. Todo esto es Ventana al Sur y su sentir flamenco. El flamenco se viste de gala con ese acento andaluz. Cuando Jero García nos abre esa Ventana al Sur.
6: Dilluns a 4:45 de la tarda i en redifusió dissabte a 4:45 de la tarda. A Ràdio Mollet.
7: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que en farem.
8: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes 2 setmanes que encaixa tot.
9: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
10: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, al municipi de Germanà de Mollet.
11: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: A fons, entrevista en profunditat amb els grups municipals de l'Ajuntament de Mollet.
1: Molt bona tarda, sigueu benvingudes i benvinguts al programa A Fons, un espai que consta d'entrevistes en profunditat amb els portaveus municipals dels diferents partits polítics de la nostra ciutat de Mollet del Vallès. Aquesta setmana l'espai A Fons és pel Partit Socialista de Mollet i com és habitual ens acompanya la seva representació, la seva regidora i portaveu Encarna Ortí, d'aquí saludem. Bona tarda, Encarna.
2: Hola, molt bona tarda.
1: Gràcies per acompanyar-nos un dijous més per comentar tota l'actualitat de la ciutat i precisament començar estem parlant de temes més polítics, més a nivell d'intern de partit, perquè aquests dies doncs, sabem que s'estan fent alguns moviments pel que fa a les eleccions municipals de cara al 2027. Encara queda un any, per tant, hi ha diversos partits doncs, que ja s'estan activant, estan doncs, plantejant com seran aquestes candidatures no?, de cara a l'any vinent i precisament doncs, volem comentar això. Encara en quin punt esteu vosaltres des del PSC? S'han començat a produir algunes converses?
2: Doncs nosaltres realment no estem molt capficats en la gestió diària de tots els projectes de la ciutat. Si és cert que hem vist, com comentaves, doncs, que altres grups doncs, ja han presentat candidats o properament ho faran. També hem vist diferents carpes a espais de la ciutat, però sí que és veritat que nosaltres no estem ara amb el cap, queda un any i per nosaltres això és un quart del mandat i realment doncs, encara queda molta feina per fer. Volem avançar tot el possible, volem acabar els màxims projectes possibles i fins i tot engegar doncs, molts que encara doncs, estem treballant. O sigui que nosaltres la nostra prioritat és l'actuació diària, la gestió, que surti endavant tota la feina. I bé, ja imagino que el tornar de l'estiu i sobretot doncs, a la tardor, a principis del 2027, doncs ja estarem sí que ficats en això, però com estem a govern tampoc podem perdre l'objectiu nostre que ens té tot el temps ocupat, que és la gestió que és molt important, així que bé, de moment doncs el dia a dia, que no és poca cosa.
1: Precisament jo crec que ara un dels projectes en els quals esteu destinant més esforços és la Festa de la Rosa, que tot just arriba demà divendres. Parlem d'aquest aquesta cinquena edició que se celebra aquí a la ciutat i que de fet ho fa amb els tiquets exhaurits. Ja no hi ha cap més gent en el parc de Can Volà, Encarna.
2: Doncs realment estem molt contents perquè ja fa dues setmanes o més, ja fa dues setmanes doncs, que vam exhaurir aquests tiquets perquè ja el parc doncs, són tanta gent l'any passat que també per nosaltres, perquè ens agrada a nosaltres gestionar-ho, ens agrada estar al costat de la militància i de totes les persones que s'apropen, doncs que se'ns fa molt complicat doncs, arribar doncs, al volum doncs, que la gent doncs, ens demana, però realment doncs, hem posat a la venda més de 600 tiquets i això és i després s'aproparà més gent, no? però és una xifra amb la que estem molt contents, la veritat, per l'acollida, per les ganes que té tothom i estem doncs, ara aquests esforços al nostre partit doncs, i la militància està posant tots els esforços doncs, perquè demà doncs, sigui una jornada festiva, una jornada germanor, una jornada també política doncs, per parlar doncs, de la ciutat, per parlar també de la situació també general. Però en definitiva també és sobretot una jornada doncs, de festa, d'estar al costat de la gent, de rebre també doncs, una miqueta les idees o escoltar la ciutadania, però amb un toc d'aquest festiu, desinhibit i per passar-ho bé.
1: Precisament les festes de la Rosa no és una cosa que únicament es faci a Mollet, sinó que també es fan altres municipis de la comarca doncs, on hi ha governs socialistes i també jo crec que això crea xarxa no, entre vosaltres perquè també vosaltres heu anat a altres festes de la Rosa, també tindreu altres polítics aquí a Mollet, per tant entenc que ajuda doncs, potser a teixir no, aquestes aliances que potser en el dia a dia cadascú està molt enfocat en els seus municipis i no teniu aquest contacte tan proper.
2: Totalment, intentem donar suport entre nosaltres ens agrada estar doncs sobretot això, donant suport, donant, fent costat, estar al costat dels companys i companyes, perquè en definitiva també estem tots amb la mateixa gestió, amb els mateixos problemes, amb les mateixes voluntats, i quan cada municipi fa la seva festa, doncs també ho fa, també, doncs, perquè altres companys i companyes ho puguin disfrutar també. I així doncs hem estat a Montmeló, a Canovelles, hem estat a Granollers, hem estat a altres, i ara doncs, com bé dius, doncs, demà doncs, també vindran companys de la comarca, i, uh-huh. i molt agraïts, perquè ens agrada doncs, també ser els anfitrions també de la nostra gent.
1: Uh-huh. Comentàvem aquests tiquets exaurits, però no sé si la gent també s'hi pot apropar al llarg de la tarda.
2: Per descomptat que es poden apropar a sentir els parlaments, tindrem doncs, en Jonathan Martínez, que és el primer secretari de la comarca, tindrem a l'alcaldessa també, dirigint-se a unes paraules a tothom, i a la consellera d'Interior tindrem la Núria Parlon, l'exalcaldessa també de Santa Coloma, l'actual consellera, i la tindrem també a Mollet. Serà molt interessant, tothom que hi vulgui, per descomptat que s'apropi a partir de les 7:30 de la tarda demà, i el que sí que després, si sense el tiquet de sopar, doncs malauradament, ja ens agradaria tenir a disposició més sopars, però tenim els que podem doncs, gestionar, i després el ball, també a partir de les 10, quan acabi el sopar, a partir de les 10:30, doncs tindrem com sempre un momentet també per ballar, per passar-ho bé, per disfrutar de la nit, i si la gent es vol apropar després, també seran benvinguts i benvingudes, perquè si som més, doncs millor ho passarem també.
1: Doncs avui comentem aquesta prèvia, en tot que la setmana vinent a l'Espai de Portaveus doncs podrem comentar com ha anat aquesta festa de la Rosa. I parlem d'altres temes. L'any passat, a finals d'any, començava aquí a Mollet el nou sistema de recollida de residus, i tot just doncs ara ja es començaran a donar les primeres bonificacions per a aquelles persones doncs que utilitzen de forma correcta aquest sistema.
2: Sí, si recordeu, a novembre és quan ja vam fer el tancament de les dues fases, i llavors doncs, també per incentivar, no?, que la gent doncs, tingués aquesta motivació doncs, també per entrar al sistema, per recollir la targeta, i a més doncs, sí que vam dir doncs, que, tot i que eren com 5 setmanes, era poquet temps, uh-huh. però l'ús en aquestes darreres setmanes de l'any doncs, també tindria doncs, algun tipus doncs, de benefici, alguna repercussió en positiu. Llavors, ara que ja tenim les dades, doncs, han sortit moltíssimes llars, no sé si són gairebé 18.000 llars de la nostra ciutat, doncs, veuran doncs, recompensada, bonificada doncs, aquesta taxa per l'ús que van fer ja des de l'inici. Això uh-huh. doncs, és molt positiu, i sempre ho diem, estem contents de veure la implicació de la ciutadania en aquest nou sistema de canvi de recollida de residus. Hem incrementat moltíssim la taxa de reciclatge. Les últimes doncs, que vam fer públiques estaven parlant del 70%, quan a inici estàvem al 35%, això vol dir que hem doblat. Estem sobretot contents de com la gent doncs, s'ha implicat, ha captat aquesta idea de que era un projecte de ciutat, no era una voluntat que tinguéssim des de l'Ajuntament, sinó és una conscienciació general de cap a on hem d'anar amb la gestió de residus, i tot i que hi ha punts doncs, que són més complicats, però ja hi havia des de sempre, uh-huh. però estem amb aquesta voluntat, ara amb dades concretes, de mirar aquests focus i anar intentant buscant també el per què i buscant aquestes targetes que no s'han recollit i què està passant. Però bé, ja et dic que arriben les bonificacions tant per l'ús de les targetes com per l'ús també de les deixalleries, i crec que són dades positives i amb les que podem estar doncs, això, molt, molt contents, i sobretot agrair a la ciutadania doncs, a entrar d'aquesta manera en el nou model, i sobretot pel nivell de civisme doncs, que també han deixat palès.
1: Mm-hmm. En tot cas, doncs, un model que s'està consolidant mica en mica, també doncs, que la ciutadania ja va fent aquest canvi de mentalitat a l'hora de llançar les escombraries, i també doncs, així ho certifiquen les darreres dades. I comentem també altres temes. Aquesta setmana la Generalitat de Catalunya ha obert el que és la segona convocatòria del Pla de Barris. En el vostre cas, és a l'Ajuntament, us hi presentàveu ja l'any passat, però malauradament doncs, el projecte no va entrar en aquest pla de barris, però ara torneu a apostar per a col·legis nous i l'estació del Nord per tenir doncs, aquests ajuts que puguin transformar part d'aquests barris. Encara comentem aquest pla de barris en el qual us hi torneu a presentar.
2: Sí, malauradament en aquesta primera convocatòria no va ser possible, van ser poquets municipis i no vam ser un d'ells, però sí que teníem una feina, una redacció de projectes tan acurada, tan ben feta, amb tant rigor, que era una llàstima, doncs, teníem la voluntat de que si no eren aquesta, doncs continuaríem, perquè la nostra aposta no era fer aquesta remodelació no només perquè ara sorgia una convocatòria, sinó perquè és la nostra aposta de transformació de la ciutat. Llavors, hi havia aquesta opció molt millor, perquè la podrem engegar amb més volum i molt abans si rebem doncs, aquests diners que complementaran el que posaríem des del pressupost municipal. I bé, com creiem molt doncs, en aquest model de ciutat i de barris que planteja doncs, des d'aquesta convocatòria, doncs, per això doncs, ara hem posat més esforços. Hem millorat aquells aspectes doncs, que podrien encaixar millor, i a veure si en aquesta ocasió doncs, comptem doncs, amb aquest suport, que la veritat és que ens vindria molt bé, perquè seria com agafar una embranzida, una empenta molt gran doncs, perquè es pogués desenvolupar més aviat, tot i que, com et dic, nosaltres les línies de com volem que siguin aquests barris les tenim, i ara que les tenim dissenyades doncs, i entren doncs, una manera, un finançament extra, doncs, segurament doncs, seria molt més ràpid, i així doncs, esperem doncs, que en aquesta ocasió tinguem sort a Mollet i que tinguem tot, perquè al final recau doncs, a la ciutat i als veïns i veïnes, i això és positiu al final per tots.
1: És a dir, que són projectes de barris que es duran a terme independentment d'aquests ajuts, però entenc que amb aquestes ajudes econòmiques es farien abans.
2: Clar, al final el pressupost municipal és el que és i té unes destinacions també molt, molt concretes i unes necessitats que s'han de cobrir sí o sí en general. Però, clar, tens plantejat doncs, unes partides i no pots apostar. Ja ens agradaria, però bueno, sent objectius doncs, no és possible. Però, clar, si entra un finançament d'aquella magnitud, doncs ajudaria molt a que aquests projectes es desenvolupessin abans.
1: Doncs estarem, en tot cas, pendents de si finalment entren aquestes propostes en el pla de barris d'aquesta ocasió. I parlem d'altres temes també, perquè aquest dilluns, en coincidència amb el darrer dilluns de mes, des de l'Ajuntament celebràveu el ple corresponent al mes de maig, i un dels punts de l'ordre del dia era el Pla Estratègic Municipal d'Infraestructura Verda i Biodiversitat, el qual va ser votat per unanimitat, que és un fet doncs, que últimament no sol passar el ple, encara no.
2: Sí, a més vam felicitar el regidor, el Ferran Segarra, per la bona feina a l'hora també de transmetre a aquest pla als grups municipals per explicar-los i per fer-los entendre no? la magnitud. És un projecte doncs, també gran, un projecte innovador, però com et deia abans, sabem, no és una cosa que surti ara perquè ara tenim aquesta intenció, sinó que són molts anys de polítiques verdes, direm així, per anar, per concretar, i que ens ha portat a la ciutat que tenim ara, però no ens que volem quedar aquí. Llavors volem apostar més per aquesta sostenibilitat, per fer una ciutat que s'adapti millor als canvis climàtics, més resilient, i per això ara doncs, fèiem doncs, un estudi en general, una diagnosi, i amb aquest resultat doncs, tenim plantejat aquest pla d'infraestructura verda doncs, per intentar doncs, millorar aquests aspectes medioambientals. I bé, doncs, contents per veure doncs, que al final també tots els grups municipals doncs, tenim la mateixa idea, i això no és més que positiu per la ciutat.
1: Aquest era, com dèiem, un dels punts d'aquest ordre del dia. Un altre era un manifest que anava en referència a la nova llei de dependència.
2: Sí, a més vam tenir la visita doncs, també de Ciutadans de Mollet, que ens van un torn de paraula, en aquell cas també persones que són membres del Consell de la Gent Gran. Com sabeu, el Consell de la Gent Gran és un òrgan participatiu de la nostra ciutat, doncs, amb veïns i veïnes ja, doncs, de certa edat, amb molta expertesa, amb molts coneixements, que sumen sempre en positiu, i en aquest cas doncs, han treballat aquest manifest conjuntament amb moltes altres entitats, i com no podia ser d'una altra manera, doncs, també es va recolzar, perquè a part de com no pot ser d'una altra manera, perquè la llei de dependència doncs, també toca en uns temes doncs, molt importants que afecten a moltíssima gent, sobretot en el tema de les cures i perquè també és una claríssima aposta del nostre ajuntament. Apostem molt pels serveis socials, pels temes de les cures. Fa poquet doncs, vam aprovar també en el Pla d'Igualtat també destacàvem la figura de les persones cuidadores i cuidadors, que s'ha de posar en valor, i també va molt alineat amb aquest manifest. I molt important, ja et dic, perquè estava recolzat d'aquest Consell de Ciutat del Consell de la Gent Gran, i bueno, esperançador. Esperem doncs, que amb aquesta proposta de nova llei doncs, de veritat sigui tot més àgil, arribin els ajuts abans i es consolidi doncs, abans, perquè de vegades doncs, també condiciona molt, no només la vida de les persones doncs, que pateixen les malalties, sinó les persones cuidadores que han de donar suport.
1: I ja per tancar aquest punt del ple de maig, també hi havia un parell de mocions que es presentaven, les dues en relació a l'educació. Una d'elles doncs, demanava instar la Generalitat que hi hagués més dotació pel sector educatiu, i l'altra era de rebuig el que fa a la prova pilot de presència doncs, d'agents de Mosso a les aules.
2: Sí, ara la veritat és que estem en uns mesos, la veritat és que estan sent bastant durs amb tot el que té a veure doncs amb el col·lectiu d'educació, tant des de conselleria, des dels equips docents, les escoles, mestres, famílies, també els propis infants, que són els que també estan patint de certa manera doncs també aquestes vagues. I bé, doncs és un tema doncs que s'ha complicat perquè és un dels pilars també d'educació, i s'ha d'anar molt en compte. Hem d'estar al costat dels equips docents, de les famílies, de l'administració, i d'intentar entre tots trobar el millor encaix, perquè en definitiva, com et dic, l'educació és bàsica. I bé, eren dues mocions doncs, que van, bueno, en les que doncs, van haver-hi els seus posicionaments, i bé, també dic, la regidora Laura Jara està treballant fortament és un intermediant una mica també, perquè com sabeu, doncs, l'educació també és a través també del departament, i de vegades doncs, ni tot, tan sols tenim certes competències que podem incidir a l'hora de poder millorar doncs, aquestes condicions que ens demanen, no? Però bé, estem en tractes doncs, amb escoles, amb els equips docents, amb conselleria, i bueno, i sí que eren temes doncs, ja et dic, polèmics, no perquè siguin que siguin de controvèrsia, sinó perquè incideixen molt en el dia a dia. I bé, i aquest de la prova pilot doncs també doncs va el nostre grup municipal doncs va votar en contra d'aquesta moció, però bueno, perquè és una prova pilot doncs, també que va sorgir a demanda de certes escoles, de certs equips docents, perquè bueno, la situació no és la mateixa a tots els indrets, a totes les poblacions, i bueno, vam defensar doncs, que era una petició també dels propis docents, i en aquesta ocasió doncs, bueno, era el nostre posicionament. Mollet no està afectat dins d'aquesta prova pilot, però bueno, jo entenc el posicionament de totes les parts, i per això tenim aquestes mocions i aquests espais de debat en el ple.
1: Doncs queden comentats aquests punts de l'ordre del dia i aprofitant que parlàvem d'educació, comentem la Fira de les Cooperatives Escolars que tenia lloc aquest dimarts, en el qual hi van participar més de 260 alumnes de cinquè de primària d'aquí de tots els centres escolars de la ciutat. De fet, la Fira de les Cooperatives és un moment especial perquè és aquest punt de culminació del projecte de tot allò que han estat treballant al llarg del curs. Altres sabem, encarnar, que t'hi vas apropar. Què et va semblar aquesta Fira de Cooperatives d'enguany?
2: Doncs sempre és un dia molt emocionant perquè és el moment aquest que des,

0: que un pla molt, no, de, doncs d'orgull, de dir ajudo, no, a construir, o ajudo que passin aquestes coses, i sempre doncs el resultat és molt positiu. Hi ha productes, la veritat és que molt ben fets, molt ben pensats, i després també perquè tots els diners doncs que agafen amb la venda doncs també tenen una vessant solidària, perquè la destinen a entitats, a hospitals, a associacions també, doncs sense de lucre. O sigui que no només és el projecte en si d'aprendre, que ja és important, no?, del cooperativisme, dels valors, no?, que representa, de l'esforç de posar-se d'acord, d'estar doncs treballant en equip, sinó que també doncs troben doncs després aquesta repercussió solidària, i bueno, i al final també és posar, no, la guinda aquest a un projecte molt maco.
1: I ja que parlem doncs d'aquest component solidari, el que també té un component social aquest any és el festival L'Arlequí, que de fet començava ahir dimecres doncs per col·lectius més vulnerables, perquè tothom no pugui gaudir doncs d'aquestes representacions i hi hagi aquest accés a la cultura per tothom, però sí que el tret de sortida oficial per tota la ciutadania serà demà divendres. No sé, Encarna, si tens algun espectacle en ment, i si t'ho permet també l'agenda, que faria gràcia doncs a anar, i si no més doncs comentem també el festival.
0: Doncs en alguna assistiré segurament, perquè sempre estem al cap de setmana doncs voltant. No tinc ara al cap en concret, però perquè hi ha tanta activitat aquest cap de setmana doncs que ens hem de repartir, malauradament no podem gaudir de tots, però sí que som presents d'alguna manera o altra. Però sí, sobretot agrair per aquest punt que li han donat aquest any, no? També de fer arribar doncs el festival també en aquests espais doncs bueno, que per diferents qüestions doncs bueno, tenen un accés doncs més difícil als espectacles o a la cultura i de més, i és molt maco de veure, no, com allò s'accepta doncs i ho reben. I jo només, bueno, agrair de veritat que haguessin tingut aquesta idea i de traslladar doncs la cultura i fer-la arribar a totes les persones, perquè en definitiva doncs aquesta és l'essència, no, de l'espectacle, de la cultura, no, fer feliços a la gent, i qui contra més persones les pugui gaudir doncs molt millor. Així que jo, tothom qui vulgui aquest cap de setmana doncs té un festival internacional doncs amb companyies potents, amb companyies molt importants a nivell internacional, i això les tenim a Mollet, i la veritat és que ho hem de disfrutar i posar en valor.
1: En definitiva, hi ha propostes pensades per tothom, per tots els públics, així que un cap de setmana ben carregat de propostes culturals. I amb això, Encarna, posem punt i final a aquest espai de la Fons que hem compartit avui dijous. Agrair-te novament que ens acompanyis una vegada més per comentar l'actualitat de la ciutat, i ens trobem a la propera. Que vagi molt bé, Encarna.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres, com sempre, i molt bona tarda.

0: Salutacions, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. L'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Mollet ha fet un pas més en la seva formació. Diversos membres de l'entitat han cursat una formació d'equips de segona intervenció al centre formatiu Zona Risc, on han après tècniques d'actuació més avançades per poder intervenir en situacions més complexes que un simple incendi en una paperera o en un matoll. Jordi Robles, president de l'Associació Molletana, ha comentat que amb aquesta formació han millorat tècniques d'extingir focs i es preparen per una temporada calorosa on els incendis seran més habituals.
1: Aquesta formació és com un pas més a la preparació que tenim aquí a Protecció Civil de Mollet per a

0: afrontar incendis. Ara, sobretot, de cara ja que comença la temporada d'incendis i que ens apropem a Sant Joan i ja sabem les coses que solen passar, doncs, bueno, és un nivell més de professionalització, millores de tècniques molt millorades per com atacar focs.
1: Al llarg de 7 hores, els voluntaris van fer pràctiques reals per aprendre a controlar el foc. Comenten que una de les experiències més impactants va ser l'actuació en un edifici ple de fum on havien de rescatar una víctima. A més, la formació va servir per aprendre a utilitzar mànegues de més cabal o protegir-se contra la radiació. I per altra banda, us informem que el Partit Socialista de Mollet es prepara per un dels actes més importants del partit. Aquest divendres, dia 29 de maig, al Parc de Can Molà, acollirà la cinquena edició de la Festa de la Rosa. A 8:15 del vespre començarà la jornada carregada de valors socialistes, que també representa un punt de trobada i germanor entre els simpatitzants del partit. Enguany, la cinquena Festa de la Rosa comptarà amb la presència destacada de la consellera d'Interior de la Generalitat de Catalunya, Núria Parlon, el primer secretari del PSC del Vallès Oriental i Moianès, Jonathan Martínez, l'alcaldessa de Mollet, Mireia Dionisio, i el primer secretari del PSC de Mollet, Raül Broto. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
1: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
0: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.

0: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.
1: El racó dels animals, un programa de Red Solidària Pro Animal. Us en veu a qui no la té.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Seguim pendents de l'incendi que crema des de la una del migdia a Òrrius, al Maresme, i que ha obligat a confinar la població. Ha començat en una indústria i s'ha propagat cap a la vegetació forestal. Per tenir l'última hora, parlem amb la nostra companya de Mataró Ràdio, Gemma Ponce. Bona tarda, Gemma.
2: Bona tarda, exacte. Aquesta hora Bombers continua treballant per estabilitzar el foc i també evitar que es propagui cap a la zona forestal. El que sí que no tenen clar és si s'ha originat a dins o a fora del recinte de la fàbrica, que a hores d'ara ja donen per perduda. Una violència del foc que ve de que hi havia 600 litres de parafina, que és un material altament inflamable per la naturalesa de la fàbrica, que es dedica precisament a ceres i parafina. Quan acabi de cremar la fàbrica, això sí, els bombers entraran, tiraran aigua i preveuen que estaran tota la nit i demà com a mínim. De moment, aquesta hora també confinament es manté amb un lloc operatiu com a base d'emergències que és en el poliesportiu d'aquí, del municipi d'Òrrius, on també hi ha els veïns a aquesta hora.
1: Moltíssimes gràcies, Gemma. Gràcies per la bona feina. Estarem pendents de com evoluciona el tema. I precisament la indústria és el sector més rotació i absentisme laboral de Catalunya. Ho aparteix un estudi de la SECOT, la patronal, calcula que els últims dos anys s'han perdut més d'un miler d'empreses, sobretot de menys de 50 empleats. Són les xifres d'aquest 2025. Segons aquestes, cada empleat va tenir 2,14 contractes de mitjana. Pel que fa a l'absentisme, apunta la incidència mensual de les baixes laborals, que va superar els 30 processos per cada 1.000 treballadors. Xavier Panés és el president.
3: La indústria catalana està resistint, no? I a diferència de la resiliència que fèiem servir fins en el moment de la Covid i això, doncs jo crec que el concepte resistir, i que ho està fent de forma bona, correcta, la indústria catalana, doncs és el concepte que volem transmetre, no? Aquesta capacitat de resistir bé.
1: I l'artista nord-americana Gracie Abrams ha anunciat la seva nova gira The Look of My Life Tour, amb 64 concerts a l'Amèrica del Nord i Europa. L'artista nominada als Grammy farà una parada al Palau Sant Jordi a Barcelona l'any vinent, el 27 i el 28 de maig. Dates úniques a l'estat. Les entrades pels concerts sortiran a la venda el pròxim divendres, dia 5 de juny, a les 9 del matí. Darrer punt, nom propi, Xavi Pascual, que deixarà el Barça de bàsquet per decisió pròpia. El tècnic de Gavà ha assegurat que no hi ha cap conflicte amb el club i que no vol seguir patint a l'entitat.
4: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Valors a l'alça. Reflexionen sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
1: Dimecres a les 9 de la nit, aquí a Ràdio Mollet.
2: L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 2:15 del migdia i en redifusió a 9:15 del vespre.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
1: Molt bona hora, sóc en Pele Bernial des de Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès. Avui programa especial perquè un dels meus millors amics que fa 30 anys que el conec m'acompanya aquí a la ràdio el programa. Es diu Aaron. Hola, Aaron, què tal?
2: Hola, molt bon dia.
1: Com anem? T'agrada tu la música disco?
2: M'agrada la disco i m'has liat, ja ho saps. M'has liat al final. I, bueno, aquí som. Aviam què és el que se cuece per aquí, per Ràdio Mollet.
1: Doncs mira, com que és un programa regulatori, anem amb una cançó dels anys 70, en aquest cas, el Blame It on the Boogie dels Jackson 5 des de l'any 1978. Plena època disco. Mola, tu, això?
2: No, i tant. Això, jo ho he ballat, eh?
1: Això ho has ballat, sí, tu, eh?
2: I tant.
1: Clar que sí. Vinga, va, comencem el programa.

0: Dominant the Boogie. Aquesta on la vas ballar, tu? On la vas ballar? I ara on tu la vas ballar, aquesta cançó?
1: Home, ara no et sabria dir bé.
0: No et sabries dir, però la vas ballar de l'any 78, eh?
1: La vaig ballar, la vaig ballar. No, encara no havia nascut, però jo ja la ballava.
0: Ja l'estaves ballant. Sí, sí, vale. Sí, sí. I la que ve ara, que anem fins l'any 2001, amb un mega temazo de la Kylie Minogue, amb el seu disc Fever del 2001, el Can't Get You Out of My Head. Aquesta on la vas ballar, tu, Aaron?
1: Doncs aquesta, mira, vaig tenir la sort de poder veure a la Kylie Minogue quan treballava a Eivissa.
0: Ostres!
1: A l'Ushuaia. I vaig veure tot un concert i em vaig sentir molt privilegiat. La veritat que...
0: O sigui, tu has vist la Kylie Minogue en directe?
1: Correcte, mare, correcte.
0: Ah, no ho sabia. Doncs pues vinga, va. Kylie Minogue, I Can't Get You Out of My Head, del 2001.

0: Sempre faig la mateixa broma, però la recordaves aquesta cançó? Però clar, si vols veure la Kylie Minogue en directe, vaya tela. Vinga, va, anem fins l'any 1999 amb una cançó que a mi m'encanta, de Madison Avenue. Et sona aquesta cançó, tu?
1: Temazo.
0: Un temazo, eh? Sí. Don't call me baby, Madison Avenue, des de l'any 1999. On la vas ballar, aquesta, tu, del Vallès?
1: Aquesta, a l'As de Copes, segur que l'hem ballat, però és que aquesta l'ha ballat amb molts garibos.
0: A l'As de Copes...
1: Això sonava.
0: Ah, exacte, certament, a l'As de Copes. També el privat de l'Ametlla. Bueno, em sona també del privat.
1: Com a privat no vaig anar, era l'Insomnia, que jo treballava de cambrer.
0: Ah, mira, veus.
1: I també, però això es ballava molt, això és molt fresquito.
0: Molt fresquito, ben definit.
1: Sí.
0: Don't call me baby!

0: Don't Call Me Baby, que ens deien els Madison Avenue des de l'any 1999. Però ojo, perquè anem fins l'any 1997 amb un mega temazo que jo com a DJ quan la punxo la penya, pues, reacciona una miqueta. Et sona aquesta cançó, Aaron?
1: No em sona.
0: No et sona,
1: eh? No l'he sentit mai.
0: Aquests acords, no? Gala, des de l'any 1997, amb seu Freed From Desire.

0: Free From Desire, la gala des de l'any 1997, directament des d'Itàlia.
1: Aquest tema és d'aquells que dius quan el poses que la gente se hace polvo, eh?
0: La gente se hace polvo. Jo quan la punxo els hi baixo el volum en el moment que diuen Free From Desire, la gent es torna boja.
1: Temazo, temazo.
0: Mare de la temazo. Com el temazo és el que ve ara, però cuidado que és una versió de Gecko Sound. L'original és de l'any 1989. És el Funky Col Medina. Recordes, Aaron, que aquesta cançó tenia un ball?
1: Aquesta? Com a ball, no.
0: Sí, que fèiem així, que creuàvem els braços, aixecàvem... Funky Col Medina, i feien així...
1: Ostres, aquesta...
0: No te'n recordes?
1: No recordo, la veritat que no, eh?
0: Funky Col Medina! And I'm looking for a selection, but like Mick Jagger said, I can't get no satisfaction. The girls are all around, but none of that wanna get with me. My toes are fresh and I'm looking deaf, yo, what's up with LOC? The girls all jockeying at the other end of the bar, having

0: call Medina. You know what I'm saying?
1: You know what I'm saying? Funky Call Medina. L'Aaron em diu que aquesta cançó l'havia escoltat a l'As de Copes.
2: Però molt. Ara, aquest ball que em dius, no.
1: Sí, hi havia un ball.
2: Jo la ballava al meu rotllo, eh?
1: Demano a l'audiència que ens enviïn vídeos ballant el Funky Call Medina. Perquè hi havia un ball. Aquesta, anem amb el I Got a Feeling, de l'any 2009. Aquesta cançó me'n recordo que la vaig ballar molt quan vivia a Edimburg. És l'època d'Edimburg. Tu on la vas ballar, aquesta?
2: Aquesta va sonar tot arreu, no?
1: Va sonar tot arreu.
2: I no sé si era la més descarregada o alguna cosa així.
1: Ah, sí?
2: Durant uns anys va ser la cançó més descarregada. No sé, hauré de mirar ara, eh? Actualitzat, perquè no sé com està el tema.
1: Ah, pues no em sonava.
2: Vamos a hacer un googleo ara.
1: Merci per la informació. I Got a Feeling.

0: amb més descàrregues al 2010, per això et dic que la cosa ha pogut també variar, però va ser un èxit que va estar durant més de 14 setmanes a la cima de la llista Billboard.
1: Mare meva, no sé quant milions de descàrregues. Vinga, va, anem a Spanic, el seu sister Golden Hair. Et sona aquesta?
0: Home, com no.

Salutacions dels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet. Un total de 17.497 persones es beneficiaran enguany de la bonificació a la taxa de residus després d'haver fet un ús correcte del sistema de recollida selectiva durant els primers mesos d'implantació del nou model. Aquesta reducció se suma als descomptes que ja s'apliquen per utilitzar la deixalleria municipal i el servei de recollida de mobles i voluminosos. Per accedir a aquesta bonificació, els usuaris havien d'obrir els contenidors d'orgànica i envasos almenys 5 vegades en dies diferents al llarg de 2025, utilitzant la targeta identificativa o bé l'aplicació mòbil. Pel que fa a l'aplicació dels descomptes, els rebuts que hagin registrat més de 5 usos dels contenidors de matèria orgànica veuran aplicada la reducció en la primera fracció domiciliada prevista per al pròxim dia 1 de juny. I dir també que l'Associació de Veïnes i Veïns de Riera Seca ha organitzat la Festa del Barri per aquest dissabte, dia 30. La principal novetat és que per primera vegada s'ha escollit una temàtica. L'entitat va proposar al veïnat que triés entre els anys 80 i Eivissa, sent l'opció escollida aquesta última. Anna Rodríguez, portaveu de l'associació.

0: O sigui, posar una temàtica, van donar primer a escollir a través de l'Instagram dues temàtiques i la guanyadora ha sigut doncs, la festa a Eivissa. I, bueno, sobretot és el guarniment de taula, que ja sabeu que, com en altres anys, doncs, a qui millor guarneixi la taula doncs, tindrà un premi. Llavors, doncs, a partir d'aquí, doncs, bueno, si tothom vol venir doncs, una mica ja també allò en festa d'Eivissa, doncs, també pot venir.
1: El sopar de germanors porta fent des de fa 26 anys i aplegarà l'entorn de 150 comensals. La festa ha anat creixent i ja des de les 11 del matí hi haurà tallers pels més menuts. L'entitat ha tornat a apostar pel vermussalsa, una activitat que va estrenar-se l'any passat amb molt bona acollida. En coincidència amb el sopar es farà el tradicional concurs de truites i enguany també hi haurà un concurs musical. La festa, que tindrà lloc a la pista exterior del pavelló d'hoquei, s'allargarà fins a la 1 de la matinada. Ràdio Mollet, la informació local, als 2:15.

0: L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 2:15 del migdia i en redifusió a 9:15 del vespre.
1: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.

0: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
1: Doncs sí, senyor, sóc en Pele Bernial des de Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès, però avui amb un convidat, el meu amic Aaron. Com t'estàs passant, Aaron?
2: Bueno, la veritat és que tenia raó, s'havia de venir.
1: S'havia de venir,
2: sí, sí.
1: Molt això de la ràdio.
2: Passant una bona estoneta.
1: Música Remember. I tant Remember com mira que sonarà ara mateix, tio, des de l'any 1993.
2: Quac, quac, quac, quac, quac.
3: Didi Garada.
1: Anda, que no l'havien ballat. Jo la recordo a vuitè. I tu?
2: Mira, jo me'n recordo de ser molt petitó a una discoteca d'aquestes amb els pares, amb el meu San Francisco de suquets i fent el ball. Aquest, sí, d'aquest ball sí que me'n recordo.
1: Sí, eh? Vaya tela.

0: Saturday Night, ens deia la bona de la Wickfield des de l'any 1993, mare meva. Aquesta cançó és per fer una classe de fitness.
1: Sí, sí, podia fer una de zumba tranquil·lament, eh?
0: Jo quan la punxo por ahí, la gent la balla, però al final acaben rebentant. Dius, mare meva, els he fotut aquí com si estiguessin al gimnàs. Però ja va bé, cremar una miqueta.
1: Sí, sí, sí, no és quan menys.
0: Ojo amb el que ve ara, que crec que tu l'has vist en directe, aquest personatge.
1: Sí,
0: Mr.
1: Sí.
0: Bob Sinclair.
1: Sí, unes quantes vegades.
0: Mr. Bob Sinclair, des de l'any 2009, ens va fer aquest temazo amb la Sugar Hill Gang. És la last song. On l'has ballat, aquesta, tu? Toma, ja.
1: Bàsicament, aquest home ha estat punxant molts anys a Patxà Eivissa, i si l'havies de veure, havies d'anar allà.
0: Sí, eh?
1: Sí, s'ha ballat allà.
0: A més, un DJ que m'agradaria molt veure-ho. La song de Bob Sinclair. Vinga, va, som-hi! Oh.

0: Ens deia Bob Sinclair a la Masua, el Hill Gang, des de l'any 2009. Em pensava que era més antiga aquesta cançó.
1: No sé per què. No tenia cap referència, però el que estic veient és la que toca ara, i aquesta m'agrada molt.
0: Sí, eh? Sí, t'agrada, eh?
1: Tinc molt bon record d'aquesta cançó.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Pues mira, va, és de John Paul Young, des de l'any 1977. Sembla que sigui Vacaciones en el Mar.
1: Aquesta, bueno, si algú va tenir la sort d'estar a l'última festa de l'Space d'Eivissa, va ser un highlight com una catedral.
0: Ah, sí, eh?
1: Sí, a les 10 de del matí, i se vino abajo l'escenari, i va haver-hi només que amor i de tot, i alegria per tothom.
0: Mare meva.
1: Va ser un...

0: Love is in the air, Aaron, viva l'amor.
1: Gallina de piel, gallina de piel.
0: Gallina de piel, clar que sí. Love is in the air, John Paul Jones, des de l'any 1977. Ara baixem una miqueta a les revolucions i anem amb una cançó que a mi m'encanta, que és de la Toni Braxton. Et sona aquesta cançó?
1: I tant.
0: Amb Break My Heart, des de l'any 1996.

0: En Break My Heart ens deia la bona de la Toni Braxton des de l'any 1996. Quina cançó més maca, no, Aaron?
1: M'he posat sentimental.
0: Oh, fèiem uns coretes, aquí cantant-la. Vinga, va, ara que havíem baixat una miqueta les revolucions, tornem a pujar-les. Anem amb el senyor David Guetta, directament des de França, amb el seu When Love Takes Over. Un temazo, això, també, la cantant, déu-n'hi-do, eh?
2: Esto sonó que no veas. Sonó, y sonó, y sonó.

0: When Love Takes Over, el bo del David Guetta, des de l'any 2009, hem dit? No ens recordàvem? No me'n recordo, però és igual. Però bueno, a més una cançó que m'agrada molt de David Guetta, tu, que bo, que et digui. I suposo que tu també, Aaron, i a l'audiència també els agradarà. Vinga, va, anem amb els Tu Ibiza. Et sona aquesta?
1: Em sembla que l'he sentit algun cop fa una mica de temps, sí.
0: Sí,
1: me sona vagament.
0: És per un tema, no?
1: Sí.
0: Tu Ibiza amb el All

0: La, la, la, la, la, la, ens deien els bons dels Tu i Ibiza. Bueno, les dues noies dels Tu i Ibiza. Aquesta on l'havies escoltat, tu, Aaron?
1: Jo aquesta no et sé dir on l'he escoltat, però et dic que feia molt de temps i sí que l'estribillo te'n recordes molt, però no me recordava aquesta base que té, que està molt, molt guapa.
0: Està guapa, eh? Ves que això passa amb aquest programa, que molta gent em diu ai, doncs mira, vas posar una cançó que feia molts anys que no la sentia. Perquè, clar, això és el que es ballava al Vallès en passat, no? La música dels 70, 80, 90 i 2000. Com en aquest cas, marxem amb els Global DJ amb una cançó de l'any 2004. Et sona aquesta? The Sound of San Francisco.
1: A veure,
0: contundència,
1: a veure.
0: Contundència.
1: Cuéntame más, Mike.
0: Global DJ del 2004. No et sona aquesta cançó? Epa. In the street
1: San Francisco.
0: Esa, ja està.
1: Ai, l'he pillat, l'he pillat.

Cape Town, Dallas, Amsterdam, Boston, Berlin, San Francisco.

0: Going to San Francisco. Doncs molt bé, nois i noies, senyores i senyors, hem arribat al final del programa. Gràcies, Aaron, per venir. Espero que t'hagis passat bé.
1: Sí, sí, la veritat que... No, no. Potser torno un dia i tot, eh?
0: Ah, mira, potser torno un dia i tot l'Aaron, eh? Veuràs tu.
1: Ha quedat gravat.
0: Us penjarem una foto a les xarxes socials, així us podeu veure. Molt bé, marxem amb un megatemazo de l'any 1978 de la senyora Gloria Gaynor, el seu I Will Survive. Espero que tingueu molt bona setmana. Ens escoltem la setmana que ve, Aaron.
1: Fins una altra.
0: Fins la propera. Apa. Strong.

0: Quina entrada més bona, Aran. Amb aquest entusiasme dona gust començar. Benvinguts a tots i a totes a una nova aventura radiofònica. Hola, Mercè. Hola, Aran.
1: Hola a tots dos. I hola a tothom que ens escolta des de casa o potser des del cotxe.
0: Una setmana més ens trobem al voltant del micròfon per obrir la imaginació dels més petits i dels més grans amb històries que brillen amb llum pròpia.
1: És veritat, Lluís. Tenim un llibre ple de relats que ens faran viatjar a llocs molt llunyans, coneixent criatures sorprenents i vivint aventures que no voldreu que s'acabin mai.
0: I després dels contes en rescatarem del baúl de les paraules aquella que diuen que és una paraula perduda i que havíem oblidat i que avui us volem regalar perquè la feu servir a l'escola, a casa o allà on te vulgueu.
1: I no ens oblidem dels llibres de paper. Farem una visita a la nostra biblioteca particular per triar una recomanació molt especial. Joies de la literatura infantil o juvenil perquè pugueu somiar desperts mentre llegiu.
0: I per acomiadar-nos, ja ho sabeu, ritme i bona música per acabar el programa ben amunt. Recordeu que som amb vosaltres gràcies a la complicitat de més de 30 emissores de Catalunya i Andorra que formen part de la gran família de la xarxa de comunicació local. Moltíssimes gràcies a tots ells.
1: Doncs vinga, no fem esperar més els protagonistes d'avui. Fem girar les pàgines del nostre llibre gegant fins a arribar a la 574. I mireu quin títol ens ha sortit.
0: Doncs ens ha sortit una llegenda que neix a les ombres de Montserrat. La història del capità Testafort, un jove bandoler que va ser el terror de tota la comarca.
1: Però tot comença molt abans, al castell de la Roca, amb una traïció. Un matrimoni de servents estranys s'hi va instal·lar i des d'aquell moment les desgràcies no van parar. Morts, incendis i la desaparició del nadó de la família, un infant que només tenia mitja orella.
0: Passen els anys i el castell torna a ser atacat, aquest cop per la banda dels bandolers d'en Testafort. Després d'una batalla aferrissada, els soldats del castell aconsegueixen capturar el capità.
1: Quan li treuen la caputxa, es troben amb una sorpresa que ningú esperava. No és el vell malvat que imaginaven, sinó un jove galant, al qui li falta mitja orella.
0: Qui és realment aquest capità? Per què odiava tant els senyors del castell? Us deixem que descobriu vosaltres mateixos el secret que amaga aquesta llegenda, la llegenda del capità Testafort.

0: La silueta del castell de la Roca s'alça imponent sobre el Vallès, com un guardià de pedra que guarda els secrets de molts segles. Diuen les cròniques que, fa molts hiverns, un bressol buit va deixar a la senyora del castell en un dol infinit. Un fill robat per servents maleïts, una taca de sang a la història de la nissaga. Però el destí, com les rieres que baixen de la muntanya, sempre acaba trobant el seu camí. A la gran sala d'armes del castell, les torxes crepiten. El capità Testafort, brut i ferotge, ha sigut capturat. Està lligat a una cadira de fusta. Soldats el vigilen amb les espases desenveïnades. La senyora del castell entra lentament. Els seus passos ressonen en el silenci sepulcral.
1: Mireu-lo, el gran capità Testafort. El terror dels camins de Santa Agnès. El lladre que no coneixia la por. Tants anys fugint de la guàrdia i avui, per fi, la vostra sort s'ha acabat entre aquests murs.
2: La sort, dieu? No ha estat la sort, senyora. Ha estat l'audàcia. No em penedeixo de res. Si hagués de tornar a saltar el vostre castell per omplir la panxa dels meus homes, ho faria mil vegades més. No em fa por la vostra forca.
0: La senyora s'acostà al presoner. Malgrat l'odi que hauria de sentir pel criminal que ha atemorit les seves terres, hi ha quelcom en la mirada del bandit que li glaça la sang. Una guspira de rebel·lia que li recorda algú que va estimar fa molts anys.
1: Dieu que vau néixer en el bosc? Com una bèstia? Però teniu les mans d'un home que podria haver sostingut un ceptre. Qui us va criar, Testafort? Qui us va ensenyar aquesta vida de ràbia?
2: Una parella de vells que maleïen el vostre nom cada nit. Ells em van trobar. Em deien que el món m'odiava i que jo l'havia d'odiar amb ell. Em deien que fins i tot els llops se'n volien menjar de petit. Mireu!
0: Amb un moviment brusc del cap, s'apartà la grenya bruta i mostrà la seva orella esquerra. Li falta exactament la meitat. El silenci que segueix aquest gest és més pesat que les pedres del castell. La senyora de la Roca es trontollà. S'ha de recolzar en una taula per no caure. Els seus ulls s'omplen d'una claror sobtada i terrorífica.
3: No, no, no va ser cap llop. Recordo aquells dits. Recordo la marca de naixement que el meu fill portava, la malformació que les llevadores van voler amagar.
2: De què parleu? Us esteu burlant de mi? Sóc un bandoler, senyora!
0: La senyora s'acosta i amb una tendresa que desconcerta els soldats li acaricia la galta bruta.
1: No ets un bandoler. Ets el meu petit. El nen que em van prendre del bressol aquells servents traïdors. Aquella parella que anomenes pares no van ser els teus salvadors, sinó els teus segrestadors. T'han robat la vida i t'han convertit en un monstre per venjar-se de nosaltres.
0: El capità Testafort es queda immòbil. Les paraules de la senyora penetren la seva cuirassa de ràbia com una fletxa de foc. Tota la seva identitat, construïda sobre l'odi i el robatori, s'esmicola en un instant.
2: Aleshores, tot el que he fet, tota la sang que he vessat contra aquestes terres, eren contra la meva pròpia llar. Mare!
3: Sí, fill meu, però el destí és savi. Has tornat a casa per les armes, però hi romandràs per la justícia. Avui ha mort el capità Testafort, però neix el nou senyor de la Roca.
0: I així va ser com el bandoler més temut del Vallès va deslligar-se de les cadenes del passat. Diuen que des d'aquell dia el castell de la Roca mai va estar tan ben protegit. L'hereu, que coneixia tots els racons dels boscos de Sant Agnès de Malanyanes, va dedicar la resta de la seva vida a protegir els camins que abans assaltava, canviant la llegenda del criminal per la del cavaller més just de la contrada.
4: És que mira que m'agraden les llegendes de casa nostra. Ai, Mercè, quin un el capità està fora aquest, eh? Però bé, anem pel segon conte d'avui. Viatgem fins al Magreb per descobrir una història on la intel·ligència és l'arma més poderosa.
0: Doncs sí, i tot comença amb en Jamal, un humil carboner que treballa de sol a sol, brut de sutge, per alimentar les seves 7 filles. Però, mentre 6 d'elles només pensen en empolainar-se, la petita, la Fàtima, amaga un do extraordinari.
4: I menys mal, perquè l'emir de la regió, en Samir, ha llançat un repte terrible a tota la ciutat. O resolen el seu enigma de l'arbre en 8 dies, o tots perdran el cap, literalment.
0: Tinc un arbre amb 12 branques. Cada branca té 30 branquetes. I cada branqueta té 5 fulles. Aquesta és la pregunta que té a tota la població angoixada fins que arriba a les orelles de la Fàtima.
4: Voleu saber com acaba aquest joc d'enigmes entre un carboner, la seva filla i el rei? Doncs pareu bé l'orella, perquè la resposta us sorprendrà: la filla del carboner.

0: vegada hi havia un home anomenat Jamal, que tenia 7 filles i que, per poder-les alimentar, feia carbó al bosc i anava a vendre-se-la a la ciutat. Totes les filles, menys la petita, sentien vergonya del seu pare perquè era pobre i perquè, de tant treballar tot el dia amb el carbó, sempre anava brut, ennegrit i mal vestit. Per voler amagar que estaven en tan mala situació, les 6 filles es passaven tot el dia maquillant-se i empoleinant-se, sense fer res. Deixaven totes les feines de casa en mans de la seva germana petita, la Fàtima, que s'ocupava d'elles de molt bon grat. A la nit, quan el seu pare arribava cansat, ella li treia les sandàlies i li rentava de seguida tota la roba, que era plena de pols negra perquè l'endemà se la pogués posar ben neta. La Fàtima era coneguda a tot el país per la seva intel·ligència. Era capaç de comprendre les paraules més complicades i de resoldre els enigmes més difícils. L'emir d'aquella regió, el gran Samir, també tenia fama de ser un gran afeccionat als enigmes i, com que era molt autoritari i capriciós, en proposava de ben difícils als seus súbdits, els quals els havien de resoldre ràpidament si no volien perdre la vida. Un dia va explicar als habitants de la ciutat, entre els quals estava el carboner, aquesta endevinalla.
1: Tinc un arbre amb 12 branques. Cada branca té 30 branquetes i cada branqueta té 5 fulles. Teniu 8 dies per dir-me què és. Si passats aquests 8 dies no ho heu endevinat, us tallaré el cap a tots.
0: Els súbdits del rei se'n van anar molt abatuts i preocupats i cada dia procuraven per tots els mitjans de trobar la resposta. Ja era prop el dia que s'havien de tornar a presentar davant de l'emir i el carboner, angoixat, va explicar l'enigma a les seves filles. Quan la petita Fàtima el va sentir, va dir:
2: "No hi ha una cosa més fàcil de resoldre que l'enigma del rei."
0: En Jamal, el pare, va escoltar atentament l'explicació de l'enigma. El dia següent, els homes de la ciutat van comparèixer davant del gran Samir. A cada resposta que no encertaven, l'emir reia burleta i anava posant a un cantó els condemnats a mort. A la fi, li va tocar el carboner. I convençut que l'home no podria triomfar en allò que els altres havien fracassat, tot rient li va preguntar:
1: "I tu? Tu, carboner? Tu què has descobert?"
3: "Ai, majestat, només Déu i vos sabeu la resposta a l'enigma. No obstant, jo em penso que l'arbre representa l'any, les branques els 12 mesos, les branquetes els dies i les fulles de 5 pregàries de la jornada."
1: "Caramba! Carboner, ha salvat la vida i la dels teus companys, perquè aquesta resposta és la correcta."
0: Un murmuri de descans va recórrer el grup d'homes que ja creien que estaven condemnats.
1: "Però no em puc creure que tu sol hagis trobat la resposta. No, no, digueu-me ara mateix qui t'ha ajudat a resoldre l'enigma."
3: "Teniu raó, gran Samir. M'ha ajudat la meva filla."
1: "Una filla? Doncs em vull casar amb ella."
3: Però majestat, és massa jove, és indigna de vos."
1: "He dit que em vull casar amb aquesta noia que t'ha ajudat a resoldre l'enigma. Digues-li que es prepari, li dono el temps del meu arbre. D'aquí a 12 mesos, els meus homes l'aniran a buscar."
0: El carboner va pensar que es tractava d'un caprici de l'emir i que se n'oblidaria, però al cap de 12 mesos, els homes de l'emir es varen presentar a casa del carboner amb una caravana carregada d'esplèndids regals. L'amo, l'emir, els havia encarregat que donessin tots aquests presents a la seva promesa i també que l'informessin fil per randa de la seva bellesa i, sobretot, que li repetissin una per una les paraules que ell els digués. Durant el camí, els servidors varen robar una part dels presents pensant que ningú no se n'assabentaria. Quan van arribar, van veure les 7 filles del carboner. 6 estaven molt ocupades empoleinant-se i mirant-se al mirall. La setena, la petita, de seguida es va afanyar a rebre'ls dignament, ja que els seus pares no eren a casa en aquell moment. Al cap d'una estona, el pare i la mare van tornar i es van sorprendre molt de veure a casa seva els homes de l'emir, perquè ja s'havien oblidat de la promesa que els havia fet. Tots plegats van menjar el dinar que la joveneta havia preparat en honor seu. Quan eren a punt d'acomiadar-se, la jove li va dir al cap dels servidors:
2: quan torneu al costat del vostre amo, li presenteu els meus respectes i alhora us prego que no oblideu dir-li justament això: manquen estels al cel, aigua a la mar i plomissol a la perdiu.
0: Els servidors no entenien què els deia, però van repetir moltes vegades les paraules de la jove per retenir-les a la memòria i trametre-les a l'emir. En arribar, van trobar l'amo impacient per tornar-los a veure.
4: De pressa, expliqueu-m'ho tot i aneu ben en compte de no oblidar-vos res.
0: Els servidors van repetir una per una les estranyes paraules de la jove.
4: Miserables! Però què heu fet dels meus presents?
5: Els hi vàrem donar, gran Samir.
4: Li vaureu donar tots els presents?
0: Els servidors, en veure's descoberts, es varen agenollar davant de l'emir i li varen demanar perdó.
1: Traient les pedres precioses de la joia de la jove, heu privat el cel dels estels. Agafant una part dels perfums, heu tret aigua a la mar i quedant-vos amb les robes d'or i seda, li heu tret el plomissol de la perdiu. Aneu-vos-en, no us vull tornar a veure mai més.
0: Al cap de poc temps, l'emir i la jove van celebrar les seves noces. La festa va durar 7 dies i 7 nits. El carboner va veure com canviava la seva vida d'un dia per l'altre. No es podia creure el miracle que l'havia convertit de carboner a pare de la reina. L'emir estava molt content de tenir a palau una esposa que podia respondre i jugar amb les mateixes armes que ell al joc dels enigmes.
1: La darrera història que us portem avui ens recorda que la màgia, de vegades, és molt més a prop del que ens pensem. I imagineu-vos un nen que, passejant pel bosc, es troba amb un arbre gegantí i un ocell molt especial. Un ocell que no només piula, sinó que ens convida a la màgia. Digues les paraules màgiques i la màgia viuràs.
0: A veure, comencem a provar-ho tot. Abracadabra, ocus pocus, paraules complicades i estranyes que has sentit en mil contes. Però l'arbre no es mou ni un mil·límetre. Està a punt de rendir-se quan, de sobte, recorda un consell que sempre li diuen els seus avis. Una lliçó senzilla que tots aprenem de petits, però que sovint oblidem.
1: Què passaria si les paraules realment màgiques no fossin abracadabra? Què passaria si les paraules fossin les que utilitzem cada dia amb molta educació?
0: Voleu saber quines són aquestes paraules i què va trobar el nen dins de l'arbre? Doncs no us perdeu el conte d'avui, les paraules màgiques. Quedeu-vos amb nosaltres perquè, després d'aquesta història, la vostra manera de demanar les coses potser canviarà per sempre. Les paraules màgiques.

0: Hi havia una vegada un nen que, passejant pel bosc, es va trobar amb un gran arbre. Era un arbre especial que destacava entre la resta per les seves grans fulles, per les seves fortes branques, pel seu gran tronc. Però allò que realment el feia únic era que en una de les seves branques hi havia un estrany ocell que, en veure el nen que s'apropava, va començar a cantar amb veu molt fina.
1: Estic en un arbre molt especial, un arbre encantat. I per a comprovar-ho, les paraules màgiques has de pronunciar. Prova-ho i ja veuràs, i la màgia viuràs.
0: El nen, sorprès, va escoltar amb atenció el cant de l'ocell i va pensar que valia la pena provar-ho. Pensant en tots els contes que li havien explicat des de ben petit, va anar recordant totes les paraules màgiques que coneixia. Va començar amb la primera, per ordre alfabètic.
2: Abracadabra.
0: Va esperar uns instants, però l'arbre no va experimentar cap canvi. I l'ocell continuava cantant les paraules màgiques.
1: Prova-ho i ja veuràs. La màgia viuràs.
0: Així, doncs, va seguir provant amb les paraules màgiques, cada vegada més estranyes i complicades, una rere l'altra. Però cap d'elles funcionava. El nen ja estava desesperat. Com podia ser que cap ni una d'aquell reguitzell de paraules màgiques fos correcta? De sobte, va recordar que els seus avis sempre li deien que la vida és molt millor quan es diuen les paraules màgiques, quan les coses es demanen, si us plau, i es donen les gràcies educadament. No s'ho podia arribar a creure. Podria ser que les paraules màgiques fossin si us plau i gràcies?
2: Arbre màgic, m'ensenyes la teva màgia, si us plau?
0: En aquell mateix moment va aparèixer per art de màgia una gran porta en el gran tronc de l'arbre. El nen va obrir la porta encantada.
2: Moltes gràcies, arbre màgic, per fer aparèixer la porta.
0: El nen es va dirigir cap a la porta de l'arbre i va observar que el seu interior era fosc i negre.
2: Arbre màgic, podries il·luminar-me, si us plau?
0: Llavors, l'interior del gran arbre es va il·luminar i davant dels seus ulls va aparèixer tot allò que un nen pot somiar.
2: Moltes gràcies, arbre màgic.
0: El nen va passar unes fantàstiques i màgiques hores jugant i divertint-se en el meravellós interior de l'arbre. Quan ja s'acostava l'hora de tornar a casa, va sortir de l'arbre màgic agraint-li la bona estona que hi havia passat, així com la lliçó rebuda. Amb una forta abraçada es va acomiadar de l'arbre màgic i va saludar amb la mà a l'estrany ocell cantor. I va pensar que mai més oblidaria que les veritables paraules màgiques són, si us plau, i gràcies. Mentre el nen s'allunyava caminant pel bosc, va poder sentir la lletra de la nova cançó que l'estrany ocell cantava.
1: Gràcies, arbre màgic. Anem a un altre lloc per a un altre nen poder ensenyar que sempre les veritables paraules màgiques s'han de pronunciar i així la màgia viurà.

0: Tornem a obrir el bagul de les paraules oblidades, Lluís. En aquest cas, segur que no oblidades per les persones que ja tenim una edat. I potser la paraula és desconeguda per als oients més joves. La paraula d'avui és didal. Recordem que és un objecte en forma de tap que es col·loca al dit per protegir-lo de les agulles en el moment de cosir. La veritat és que jo no n'utilitzo, tot i que en tinc. No m'hi he acostumat, però recordo molt la meva mare i la meva àvia que sempre l'utilitzaven. Era una peça imprescindible que utilitzaven en el moment de cosir.
1: Doncs mira, Mercè, ara que parles del didal, m'ha vingut al cap una cançó que han tret un grup musical que es diu Ubeses, en la que surt diverses vegades la paraula didalet. En aquest cas, la paraula didalet es refereix a una unitat de mesura per beure alguna cosa de licor. També es podria dir americanet, cigaló, glupet, llagrimeta, però no podríem dir xupito, perquè és un barbarisme.
0: Molt bé.
1: Ai, dius que no tens didal, però segur que en tens d'aquests didals de records de pràcticament toves a tot arreu, Mercè. Ah, que sí?
0: I tant, n'hi ha molts.
1: Doncs vinga, mira, jo coneixo precisament una dona que té 5.000 didals a casa seva i de tot el món.
0: Carai, que bé, bueno,
1: vinga,
0: fa
1: ja
0: col·lecció.
1: Tenim... Exacte, fa col·lecció. Bueno, ja tenim una altra paraula. La propera setmana, molt més. Ara ens anem a la nostra biblioteca per triar un bon llibre.

0: Està molt fàcil etiquetar les persones. Aquest nen és molt antipàtic. Ja està, ja li hem posat una etiqueta.
1: Exacte.
0: I segur que no el coneixem i ja el jutgem. I si en realitat hi ha motius importants perquè no es mostri com nosaltres voldríem? Per tant, cal que ens posem al lloc de les altres persones i, per descomptadíssim, no jutjar mai.
1: Vinga, fem 5 cèntims del compte, Mercè.
0: I tant.
1: Un malvat bruixot, un exèrcit de corps i unes etiquetes que ningú es podia treure. Un compte per acabar amb les etiquetes. Ens hi ajudes? Posar una etiqueta és ben fàcil, però treure-la, costa molt. A tots ens han posat etiquetes i alguns adults encara les arrosseguen. Les accions no defineixen qui som. És molt tenir un mal comportament, però això no vol dir que siguem dolents,
0: Clar que no,
1: a cap moment.
0: I tant que no.
1: Una etiqueta redueix el que en realitat som. Una paraula no pot resumir el que ets. Tu ets molt més. Per tot això, recomanem aquest conte, La fàbrica d'etiquetes, d'Emma Piquer Caro, editat per l'Editorial Joventut i recomanat per a nens i a nenes a partir de 4 anys. I ara, que sé, anem a la música.
0: Oh, Lluís, què dius? Ja s'està acabant el programa.
1: Sí, és cert, però com sempre, ho farem d'una forma molt divertida, amb música.
0: Com totes les festes, evidentment, amb alegria i molt de ritme.
1: I avui ens acomiadarem de l'hora del conte amb la cançó L'abecedari, de Damaris i Alabet.
0: Hem estat amb tots vosaltres, en Lluís Miquel García i la que us parla, Mercè Sánchez. Ens retrobem la propera setmana amb nous contes i noves recomanacions. I us diem adéu amb ganes de que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més bonic.
1: Fins aviat.

0: Mollet al dia. Molt bona tarda, sou benvingudes i benvinguts a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dijous 28 de maig de 2026. Abans de començar, repassem les notícies més destacades d'avui. Mollet del Vallès durà a terme una prova pilot pel projecte de benestar emocional i promoció de salut mental. El projecte impulsat per la Diputació de Barcelona ha escollit 11 ciutats del territori i pretén crear una xarxa local de salut mental que esdevingui un espai de trobada intramunicipal. Un total de 17.500 persones es beneficiaran enguany de la bonificació a la taxa de residus. Serà després d'haver fet un ús correcte del sistema de recollida selectiva durant els primers mesos d'implantació del nou model. L'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Mollet ha fet un pas més en la seva formació. Diversos membres de l'entitat han cursat una formació on han après tècniques d'actuació més avançades per poder intervenir en situacions d'incendis més complexes. I l'Associació de Veïnes i Veïns de Riera Seca ha organitzat la Festa del Barri per aquest dissabte, dia 30 de maig. La principal novetat és que per primera vegada s'ha escollit una temàtica. L'entitat va proposar al veïnat que triés entre els anys 80 i a Eivissa, sent aquesta opció l'escollida.
1: Mollet al dia, notícies.
0: Mollet del Vallès durà a terme una prova pilot pel projecte de benestar emocional i promoció de salut mental. El projecte impulsat per la Diputació de Barcelona ha escollit 11 ciutats del territori i pretén crear una xarxa local de salut mental que esdevingui un espai de trobada intramunicipal de col·laboració i treball compartit entre els diferents agents de l'administració pública local per desenvolupar tasques de prevenció, atenció i promoció de la salut mental i el benestar emocional. Tot amb un objectiu compartit, articular un espai operatiu per a planificació i execució de polítiques locals de salut mental que doni resposta a situacions complexes des d'una lògica de corresponsabilitat, coordinació i responsabilitat. Amb l'adhesió a aquesta xarxa local de salut mental, Mollet fa un pas més en polítiques de benestar emocional i reforça tota la feina que s'està duent a terme des de diverses regidories. Marina Escribano, regidora de Joventut del Consistori Molletà, ha referit aquest compromís de ciutat.
2: Hi ha feina, hi ha camí per recórrer. Penso que donar-li aquest marc, de donar-li aquesta forma i parlar d'aquesta xarxa de salut mental i benestar emocional vol dir també reforçar el compromís que tenim com a ciutat amb el benestar de les persones. Vol dir posar la banya en aquest tema que ens ocupa, que volem millorar i que tenim molt clar que no podem mirar cap a una altra banda i que hem d'apretar amb això.
0: És a través d'aquesta prova pilot que l'Ajuntament de Mollet ordenarà els projectes que ja existeixen en matèria de salut mental al consistori i potenciar-los perquè tothom en tingui accés. En aquest sentit, Pepi Muñoz ha remarcat la necessitat de potenciar els projectes locals.
3: Ordenant els projectes que ja tenim, però que el que volem és potenciar-los, ¿vale? O sigui, que ningú es quedi sense una visita, sense que es quedi sol, que nosaltres, que tots li puguem donar una sortida i un camí per saber on ha d'anar. I per això, doncs, avui la Diputació ens està ajudant molt amb aquest projecte que ens ha concedit l'honor de ser una ciutat pilot per a aquest projecte.
0: La xarxa local de salut mental té per objectiu afavorir el coneixement compartit, intercanviar informació i recursos, també impulsar el treball col·laboratiu i oferir una resposta integral i eficient a les necessitats de salut mental del territori. Per aconseguir-ho es durà a terme una prova pilot basada en la transversalitat, la municipalitat i la visió comunitària. Pilar Solanes, assessora de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, ha comentat que la salut mental s'ha d'abordar des de l'àmbit local.
4: Es tracta de la missió que té la Diputació d'ajudar els ajuntaments. És que la salut mental o és a àmbit local o no és. perquè en l'àmbit no us dic res que no ens hagueu ensenyat vosaltres, però les persones vivim en un lloc, ens relacionem en un lloc, fem la nostra vida aquí i allà, tenim els suports, com ara en deien, no? O la informació en un lloc, establim les relacions, que la salut mental és això. Per tant, i això on passa? Als ajuntaments.
0: Així doncs, Mollet del Vallès és un dels 11 municipis catalans que forma part de la prova pilot que s'emmarca en el Pla de Benestar Emocional i Promoció de Salut Mental. Es tracta d'un pla que donarà més impuls a la promoció de la salut mental, abordarà la desigualtat territorial i aproparà l'atenció psicològica, entre d'altres, tot posant el focus en la prevenció, l'assistència i la promoció.
1: Mollet al dia, notícies.
0: Un total de 17.497 persones es beneficiaran enguany de la bonificació a la taxa de residus després d'haver fet un ús correcte del sistema de recollida selectiva durant els primers mesos d'implantació del nou model. Aquesta reducció se suma als descomptes que ja s'apliquen per utilitzar la deixalleria municipal i el servei de recollida de mobles i voluminosos. Per accedir a aquesta bonificació, els usuaris havien d'obrir els contenidors d'orgànica i envasos almenys 5 vegades en dies diferents al llarg del 2025, utilitzant la targeta identificativa o bé l'aplicació mòbil. Pel que fa a l'aplicació dels descomptes, els rebuts que hagin registrat més de 5 usos dels contenidors de matèria orgànica veuran aplicada la reducció en la primera fracció domiciliada prevista per l'1 de juny. En la resta de casos, la bonificació s'incorporarà a la quarta fracció de la taxa. Els rebuts domiciliats es carregaran l'1 de desembre, mentre que les persones amb rebuts no domiciliats rebran una carta de pagament amb l'import ja ajustat, que es podrà abonar entre el 19 d'octubre i el 21 de desembre. D'altra banda, 2.550 famílies de Mollet també han obtingut reduccions addicionals gràcies a l'ús de la deixalleria i el servei municipal de recollida de mobles. En conjunt, l'Ajuntament ha destinat més de 82.000 euros en bonificacions vinculades a aquests serveis. Segons el consistori, aquest sistema de descomptes busca incentivar la recollida selectiva i reconèixer el compromís ambiental de la ciutadania amb l'objectiu d'avançar cap a una gestió dels residus més eficient i sostenible.

0: I l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Mollet ha fet un pas més en la seva formació. Diversos membres de l'entitat han cursat una formació d'equips de segona intervenció al centre formatiu Zona Risc, on han après tècniques d'actuació més avançades per poder intervenir en situacions més complexes que un simple incendi en una paperera o en un matoll. Jordi Robles, president de l'Associació Molletana, ha comentat que amb aquesta formació han millorat les tècniques d'extingir focs i es preparen per una temporada calorosa on els incendis seran més habituals.
1: Aquesta formació és com un pas més a la preparació que tenim aquí a Protecció Civil de Mollet per afrontar incendis. Ara, sobretot, de cara ja que comença la temporada d'incendis i que ens apropem a Sant Joan i ja sabem les coses que solen passar, doncs, bueno, és un nivell més de professionalització, millores de tècniques molt millorades per com atacar focs.
0: Ara, amb aquesta formació, Jordi Robles ha afegit que estan preparats per dur a terme una segona intervenció en cas d'incendi i apagar completament el foc en situacions més complexes.
1: Una intervenció ja està orientada a fer-ne l'extinció completa. Llavors, doncs, nosaltres sempre al final, doncs, un cos de voluntaris d'emergència, doncs, sempre estan orientats a les primeres intervencions de qualsevol tipus d'àmbit, però, bueno, doncs, ara ens hem preparat per també, en cas de necessitat, doncs, també estar capacitats per fer una segona intervenció i, per tant, fer l'extinció completa d'un incendi.
0: Al llarg de 7 hores, els voluntaris van fer pràctiques reals per aprendre a controlar els focs. Comenten que una de les experiències més impactants va ser l'actuació en un edifici ple de fum on havien de rescatar una víctima. A més, la formació va servir per aprendre a utilitzar mànegues de més cabal o protegir-se contra la radiació. Jordi Robles ha comentat que també van treballar amb equips de respiració autònoma, posant a prova les seves habilitats de coordinació, autocontrol i treball en equip.
1: Amb aquesta formació, doncs, ens van estar ensenyant amb mànegues de més caudal, que també tenim aquesta equipació, doncs com s'ha d'actuar protegint-nos de la pròpia radiació que crea el foc, les formes d'atacar-lo per inhibir-lo, i també, bueno, vam tenir, doncs, al final estava inclòs en el paquet formatiu, però vam poder també gaudir l'experiència de fer pràctiques amb equips de respiració autònoma, els ERA, que són les bombones d'aquestes d'aire que porten els bombers.
0: Amb aquesta nova formació, l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Mollet reforça la seva preparació per afrontar emergències més complexes amb el foc i reafirmen el seu compromís amb la preparació i la protecció de la ciutadania.

0: La tranquil·litat de tenir la llum amb Repsol és impagable. Però per contractar ara la llum amb Repsol, estalviaràs 10 cèntims litre en carburant cada cop que paguis amb Wilet. És la mateixa llum, sí, però és una altra energia. Vés a la teva estació de servei Repsol de Montornès del Vallès més propera i comença a gaudir de l'altra energia de Repsol. Consulta les condicions a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I ara comencem amb les informacions de serveis amb la crònica del temps que ens porta en Lluís Mi Pérez des de la xarxa. Bon dia.
3: Bon dia. Una altra vegada s'està comportant la meteorologia com si fos la canícula de ple estiu. I és que en aquests moments estem ja per sobre dels 35 graus en algunes comarques. Sobretot és avui a les de Girona i al prelitoral barceloní on més estan filant aquesta temperatura. Però atenció perquè immediatament al llarg d'aquesta tarda, de fet, en alguns racons de la Catalunya central com el Pla de Bages i també de les comarques de Ponent passarem dels 36-37 graus. Per tant, unes temperatures d'anomalia positiva brutal per les dates. Només arran de mar ens quedem al voltant dels 28 a 30 graus i sempre amb força sol. Aquesta tarda només tindrem l'aparició d'alguns nuvolots cap al Prepirineu, amb alguna gotellada, si de cas, al voltant del Cadí i també del Port del Comte. I atenció perquè el divendres la temperatura no afluixarà gaire. Al matí ja començarà molt i molt càlid, i durant la tarda arribarem a fregar els 40 graus al Segrià. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís Mi, per aquesta crònica meteorològica. Nosaltres seguim les informacions de serveis i fem un apunt de la farmàcia de Guàrdia Mollet, que és avui la farmàcia Vilaseca, situada a l'avinguda Jaume I, número 87, al barri de Col·legis Nous. I ara parlem d'EMFO, i és que l'empresa per la formació i l'ocupació de Mollet inicia aquest mes de juny diversos cursos professionalitzadors en el sector sociosanitari i logístic. El pròxim 10 de juny començarà l'atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials i el dia 15 de juny iniciarà la segona edició d'organització i gestió de magatzems. Les formacions estan adreçades a persones d'entre 16 i 65 anys i permeten obtenir un certificat professional, realitzar pràctiques en empresa i tenir més opcions d'inserció. Mercè Brustenga, membre de l'equip del Servei de Formació d'EMFO, ha comentat que els requisits per accedir a les formacions professionalitzadores són estar graduat de l'educació secundària o de batxillerat i ser demandant d'ocupació.
4: Has d'estar, en principi, té dos requisits bàsics. Un és el de formació, que és el que hem comentat, nivell 2, graduat en educació secundària, nivell 3, batxillerat o equivalent, i si no, prova de competències. I l'altre requisit és, com que és una formació subvencionada pel servei d'ocupació, és estar apuntat al servei d'ocupació com a demandant d'ocupació, tenir el DARDO actualitzat, tot i que també hi ha algunes places per gent que estigui en actiu i que estigui treballant, que aquí sí que ha de gestionar amb el SOC la seva demanda d'ocupació com a millora d'ocupació. Sí.
2: Els cursos professionalitzadors s'enfoquen en un sector concret i atorguen una titulació determinada que permet una inserció al mercat laboral més ràpida. En el cas del curs sociosanitari, Susana Salinas, formadora del curs, ha comentat l'ampli ventall de sectors en els quals es pot treballar.
5: El tècnic sociosanitari pots treballar tant a domicili, n'hi ha un curs que és específic per treballar a domicilis, però aquest de tècnic sociosanitari també t'obre el món del domicili, o sigui, una empresa que treballa en domicili se't contractarà igual, eh? I el conveni és molt semblant. I després, pues, residència de grans, però també hi ha residències, pues, això, de persones amb discapacitat psíquica o amb discapacitat física. Aquí a Mollet n'hi ha diferents puestos on es podria treballar amb aquest tipus de títol. Vull dir que no és només geriatria, és més ampli. El que sí que és veritat és que ara sense aquest curs no es pot treballar a cap institució.
2: La Nerea Fermín és una de les alumnes d'aquestes formacions, concretament d'organització i gestió de magatzems. En el seu cas, ha estat en la cerca activa de feina durant 2 anys relacionada amb la informàtica i els videojocs, però en no trobar-ne ha apostat per un altre sector. Ell ha explicat que ara està esperant a poder cursar les pràctiques, però la formació l'ha ajudada especialment en la comunicació amb els altres.
6: Ha sigut molt útil, la veritat, tota la formació, perquè m'ha ajudat, perquè el nostre tutor quasi sempre feia presentacions o exposicions a classe, i això m'ha ajudat molt per comunicar-me millor enfront de la gent. A veure, que jo no tinc problema, no, per parlar amb la gent, però això m'ha ajudat més amb la comunicació. I, a més, també vaig aprendre millor a funcionar lo de l'Excel, que ja coneixia jo el programa, però a través d'aquest curs ara he conegut coses que no coneixia del programa.
2: Des d'Enfo, doncs, comencen ara el mes de juny amb aquestes formacions professionalitzadores amb l'objectiu d'impulsar el talent local i donar resposta a la demanda real de les empreses.

0: I ara parlem de temes més festius, i és que l'Associació de Veïnes i Veïns de Riera Seca ha organitzat la Festa del Barri per aquest dissabte, dia 30 de maig. La principal novetat és que per primera vegada s'ha escollit una temàtica. L'entitat va proposar al veïnat que triés entre els anys 80 i a Eivissa, sent l'opció escollida aquesta darrera. Així ho ha explicat l'Anna Rodríguez, portaveu de l'Associació de Veïns.
1: Fet alguna novetat, i una era d'aquestes, o sigui, posar una temàtica. Van donar primer a escollir a través de l'Instagram dues temàtiques, i la guanyadora ha sigut doncs la Festa Eivissa. I, bueno, sobretot és el guarniment de taula, que ja sabeu que, com en altres anys, doncs, a qui millor guarneixi la taula, doncs, tindrà un premi. Llavors, doncs, a partir d'aquí, doncs, bueno, si tothom vol venir, doncs, una mica ja també allò en Festa d'Eivissa, doncs, també pot venir.
0: El sopar de germanor es porta fent des de fa 26 anys i aplega l'entorn de 150 comensals. La festa ha anat creixent i ja des de les 11 del matí hi haurà tallers pels més menuts. L'Anna Rodríguez també ha comentat que l'entitat ha tornat a apostar per la barmussalsa, una activitat que va estrenar-se l'any passat amb molt bona acollida.
1: El sopar és el clàssic de sempre, durant 26 anys, que és el sopar de germanor que fem. I des de l'any passat, que ja van començar també doncs, amb la vermussalsa, que va tenir doncs, força èxit, que llavors aquest any hem allargat inclús una mica més, que és de 12 a 2. A partir de les 11 doncs, tenim també doncs, pintacares, contacontes, per als nens, pels més petits. I llavors també de bon dematí també tindrem una batucada, si tot va bé, doncs, per animar també a la gent doncs, que vingui a gaudir de la festa.
0: En coincidència amb el sopar es farà el tradicional concurs de truites i enguany també hi haurà un concurs musical. La festa, que tindrà lloc a la pista exterior del pavelló d'hoquei, s'allargarà fins la 1 de la matinada. I el Partit Socialista de Mollet es prepara per un dels actes més importants del partit. Aquest divendres, dia 29 de maig, al Parc de Can Molà acollirà la cinquena edició de la Festa de la Rosa. A 8:15 del vespre començarà la jornada carregada dels valors socialistes, que també representa un punt de trobada i germanor entre els simpatitzants del partit. Amb un aforament complet de 600 persones, la Festa de la Rosa apunta a ser un èxit novament a Mollet. Encarna Ortiz, regidora del PSC a la ciutat, s'ha mostrat il·lusionada per celebrar els valors socialistes i parlar de política en un projecte que és col·lectiu.
2: De bo anar creixent poquet a poquet cada any, perquè això doncs, ens demostra les ganes que tenim entre tots de trobar-nos, de compartir i, bueno, i de celebrar i de parlar de política, parlar de projecte col·lectiu i parlar una miqueta del compromís que tots tenim, no? amb la ciutat, amb el país i amb les polítiques en general.
0: Enguany, la cinquena Festa de la Rosa comptarà amb la presència destacada de la consellera d'Interior de la Generalitat de Catalunya, Núria Parlon, el primer secretari del PSC del Vallès Oriental i Moianès, Jonathan Martínez, l'alcaldessa de Mollet, Mireia Dionisio, i el primer secretari del PSC de Mollet, Raül Broto.

I abans de marxar, repassem les notícies més destacades d'avui. Mollet del Vallès durà a terme una prova pilot pel projecte de benestar emocional i promoció de salut mental. El projecte impulsat per la Diputació de Barcelona ha escollit 11 ciutats del territori i pretén crear una xarxa local de salut mental que esdevingui un espai de trobada intramunicipal. De 7.500 persones es beneficiaran enguany de la bonificació a la taxa de residus després d'haver fet un ús correcte del sistema de recollida selectiva durant els primers mesos d'implantació del nou model. L'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Mollet ha fet un pas més en la seva formació. Diversos membres de l'entitat han cursat una formació on han après tècniques d'actuació més avançades per poder intervenir en situacions d'incendis més complexes. L'Associació de Veïns i Veïnes de Riera Seca ha organitzat la Festa del Barri per aquest dissabte, dia 30 de maig. La principal novetat és que per primera vegada s'ha escollit una temàtica. L'entitat va proposar al veïnat que triés entre els anys 80 i a Eivissa sent l'opció escollida aquesta darrera. I fins aquí l'informatiu d'avui, però nosaltres ens tornem a trobar demà a la mateixa hora i amb més informació de caire local. Que vagi molt bé.

0: Núvol de fum, un programa de música ambient i electrònica minimalista amb Jaume Montsant.
1: Divendres a les 11 de la nit i repetició dissabte a la mateixa hora a Ràdio Mollet.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodrilo.
4: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula descobrir. Descobrir la sopa d'all és pensar-se haver descobert o inventat una cosa que ja és coneguda de tothom. Aquest es creu que acaba de descobrir la sopa d'all, i això ja existia fa segles. Com a sinònim tindríem haver inventat la pólvora. Descobrir el calaix del pa és descobrir una cosa no gens difícil. Es pensa que ha descobert el calaix del pa aquest. Descobrir el pastís, en canvi, és descobrir l'engany o destapar l'olla. Aquests dos ho han embolicat tot. Si es descobreix el pastís, ho pagaran car perquè han arruïnat molta gent. Descobrir la veta d'algú és descobrir-ne les intencions. Volia fer veure que l'ajudava i en realitat volia treure-li la feina. Li han descobert la veta. Descobrir món és recórrer terres per veure coses noves i adquirir coneixença dels diferents països. La Martina no para mai a casa, li agrada descobrir món i sempre viatja. Per cert, sabeu què vol dir furetejar? Cercar-ho, regirar-ho tot, ficar-se per tot, per saber, per descobrir alguna cosa. Sempre va d'una banda a l'altra furetejant. I vosaltres, sou gaire de descobrir coses o furetejar? Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lledó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Portaveus municipals. Molt bona tarda, siu benvingudes i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui dijous i com cada setmana és el torn del Partit Popular de Mollet i en la seva representació ens acompanya la seva regidora i portaveu Susana Calvo. Aquí saludem. Bona tarda, Susana.
1: Hola, bona tarda.
0: Com sempre, doncs, en aquesta conversa de portaveus tractarem els temes d'actualitat doncs, per fer aquesta radiografia de la nostra ciutat i comencem parlant del ple municipal que tot just tenia lloc aquesta setmana, el dilluns, en coincidència amb el darrer dilluns de mes. Parlem d'aquest ple de maig on un dels punts de l'ordre del dia era la lectura d'un manifest que parlava sobre el que és l'autonomia i també l'atenció a la dependència. Susana, comentem aquest punt de l'ordre del dia.
1: A veure, nosaltres ja vaig manifestar-ho en el ple. Nosaltres estem d'acord amb aquest manifest perquè ja, inclús quan es va fer el Consell de la Gent Gran, que ja es va aprovar allà, doncs ja vam manifestar doncs, que per suposar que estaríem d'acord. Jo crec que és un tema superimportant perquè afecta molt a lo que és la dignitat i la qualitat de vida de moltíssimes persones i moltes famílies. És un tema molt important, el que és l'atenció a la dependència i l'autonomia personal. El que sí que vaig voler remarcar jo en el ple és que no hem d'oblidar mai que aquesta llei de dependència va néixer com un dels grans pilars de l'estat del benestar i havia un compromís entre les administracions. Era que l'Estat financiava el 50% del sistema, del cost del que era el sistema, i conjuntament amb les comunitats autònomes. I què hem vist el dia d'avui? Pues que tot això no ha sigut així. Com bé van explicar en el manifest, que jo agraeixo molt la ponència que va fer, la intervenció que va fer el senyor Torrecillas, és que l'aportació real de l'Estat al dia d'avui no arriba ni al 29% d'aquest pressupost destinat a l'aplicació d'aquesta llei. I això, tal com va dir ell, doncs, té unes conseqüències molt concretes. Estem parlant de que les llistes d'espera són interminables, que tots els expedients que es passen estan bloquejats, que les famílies estan molt esgotades de tot aquest procediment de lo que s'allarga i que al no complir l'Estat, doncs això repercuteix a les comunitats autònomes

0: subsidiàriament també als serveis socials municipals, perquè tenen que assumir una càrrega econòmica doncs cada vegada més gran. Llavors, home, podem parlar de tots els manifestos que vulguem i recolzar tots els manifestos que vulguem, però el que està clar és que ho exigim ja que compleixin amb el que tenen que pagar tant l'Estat com la Generalitat de Catalunya, o això no es solucionarà mai. Llavors jo crec que el repte també està en intentar i en aconseguir doncs l'execució efectiva per part d'aquestes administracions perquè el finançament sigui el necessari. Jo el que tinc molt clar és que nosaltres seguirem lluitant i el que volem és que totes aquestes reformes de llei que estan havent doncs que vagin acompanyades d'un finançament suficient i garantit, i que sobretot aquesta nova llei, que jo dic que crec que està bé, que tot ha millorat molt, però torno a dir que per moltes millores, si no s'ajusta al pressupost, malament anirem. I el que està molt clar és que quan parlem de dependència hem de tenir molt clar doncs que són persones grans que estan esperant unes ajudes que mai els hi arriben, o persones que estan amb discapacitat i que necessiten un suport per desenvolupar una vida digna, i tot això és el que s'està privant, doncs no tenir aquest finançament. Per tant, jo l'únic que demano és que podem estar molt d'acord, però que hem de ser capaços tots plegats de demanar aquest finançament, perquè les promeses i en paper queden molt maques, però el que hem d'aconseguir és que això sigui una realitat. I jo el que vaig dir en el ple és que tot el tema de la dependència doncs mereix molta menys propaganda i més compromís real, que és el que ens fa falta a tots perquè aquest finançament arribi i la llei de dependència almenys quedi coberta per tota aquella gent que està al darrere que ho necessita tant.
1: Doncs queda comentat aquest punt de l'ordre del dia i en comentem també d'altres que tenien lloc en aquest debat del ple de maig. Parlem de dues mocions concretes doncs, que les dues anaven en referència a parlar d'educació. Una d'elles era doncs, per dotar de més recursos el que és el sector educatiu, i l'altra era doncs, de rebuig aquest pla pilot que s'havia parlat doncs, de posar aquests agents de Mossos d'Esquadra a les aules.
0: Bueno, nosaltres aquí, com ja veu veure, sempre tenim discrepàncies amb els comuns, però no per discrepàncies amb la moció, perquè és que jo crec que les discrepàncies estan en que als comuns els agrada doncs, parlar o criticar el Partit Popular quan no tenen ni cap tipus de raó doncs, per fer-ho. Per què ho dic? Doncs perquè quan va arribar l'exposició de la moció, jo ja vaig dir a la senyora Escribano que jo crec que és que quan jo parli ni m'escolta, que tant se m'endona si m'escolta o no m'escolta, però la veritat és que tindria que estar una mica més atenta, perquè el meu grup, el Partit Popular, va estar d'acord en donar suport a una moció que el que comportava era instar la Generalitat a millorar les condicions laborals del personal educatiu. I quan parlem de condicions laborals, també estem parlant de qualitat del nostre sistema educatiu, perquè parlar d'educació és el que vaig dir en el seu dia, no? És parlar del futur dels nostres fills, de la igualtat d'oportunitats, i sobretot de la capacitat d'una societat per progressar. I clar, em trobo que em va deixar per l'últim moment perquè diu que em volia dedicar més temps. Ironia, clar, per suposat, però jo crec que tindria que deixar bastant aquesta ironia que té ella i centrar-se més en la preocupació que hi ha, perquè jo és que estic sempre escoltant el mateix, no? Hem de defensar l'escola pública. El Partit Popular l'ha defensat. Hem de defensar l'educació pública. El Partit Popular l'ha defensat. L'única diferència que hi ha entre els comuns i nosaltres és que nosaltres diem sí, sí, l'educació pública, per suposat que s'ha de millorar, perquè hem de recórrer a tenir més recursos humans i materials pels centres, hem d'intentar reduir les ràtios, hem de fer un gran reforç a l'autoritat del professorat, que això ja vindrà amb l'altra moció que m'esteu parlant, perquè avui en dia s'ha perdut totalment. I sobretot que hem de millorar les condicions laborals i estabilitat pels docents i el personal educatiu. Tot això estem d'acord. Nosaltres l'únic que li diem és que defensar l'educació pública no significa atacar l'educació concertada com que a vegades es deixa a l'aire. Jo sempre m'escoltaré dir el mateix. L'educació pública i la concertada són complementàries. Les dues formen part del servei públic educatiu que tenim i les dues es mereixen tot el respecte. Tant respecte com suport institucional i com llibertat per desenvolupar cada un el seu projecte educatiu. Llavors, clar, si és això la diferència que vol criticar, doncs pues, vale, benvinguda sigui. Però criticar la moció, home, la meva intervenció, no sé, per això dic que crec que no m'escolta. El que sí que no m'agrada que faci, i ho fa en tots els plens, i no m'agrada perquè demostra les mentides que arriba a dir, o millor dir, la forma d'interpretar que té. Quan jo vaig dir que en un moment, a l'acabar la intervenció, vaig dir que, bueno, que això no era important, no que no fos important la moció ni la defensa de l'educació pública com ella deixa veure, sinó que discutir amb ella ja no val la pena, sincerament. Discutir amb la senyora Escribano és discutir amb la paret. I llavors, no sé, si això és el que vol ella, jo ja m'estic cansant d'aquest tema de que si jo et dic el que tu no dius. No vull. El que tindria que ser és mirar una mica com planteja les mocions, perquè per parlar d'educació, com diu aquí, d'educació pública, comença la seva exposició de motius parlant de la dictadura franquista, que a mi em sembla molt bé, que jo ja sé que la senyora Escribano no sap fer una altra cosa que parlar de Franco, o sigui, crec que li importa més amb ella que a nosaltres, però el que està molt clar és que parlar de franquisme amb l'educació pública jo no crec que arregli cap dels problemes que té ni el professorat ni els alumnes avui en dia. Jo crec que ens hem de centrar en uns discursos molt més actuals i sobretot en més responsabilitat i sentit comú. Perquè parlar del sexe dels àngels podem parlar sempre, però no crec que la gent li importi gaire. Jo crec que la gent li importa més els problemes que hi han i els problemes que estan patint avui en dia doncs l'escola pública i que ens tenim que unir tots perquè això es pugui solucionar. Dit això, això anava unit a una altra moció que va passar sobre aquesta prova pilot que fa el govern de la Generalitat de posar Mossos d'Esquadra de paisà als centres educatius. Bueno, una altra cosa que tampoc crec que va entendre la senyora Escribano, perquè estem parlant de que va ser, de que és una cosa optativa pels centres. I, sincerament, és una prova pilot que pot funcionar o no. Però el que tenim que tenir molt clar és que hi ha una gran preocupació per la convivència en els centres educatius i les dificultats creixents que viuen doncs, no solament els alumnes, sinó també molts docents. Nosaltres creiem que és veritat que calen més recursos educatius, també molt més suport psicològic, com també es va dir, més orientadors i també més eines per garantir un bon clima als centres. Però jo crec que hi ha vegades que hi ha problemes que van més enllà de tot això i, per tant, crec que els nostres cossos i forces de seguretat doncs poden fer poden aportar un granet de sorra i poden intentar doncs, mediar. Jo no veig malament, perquè en cap moment s'està dient que hi haurà Mossos d'Esquadra a les aules, s'està parlant de les escoles. En cap moment perjudicaran l'educació dels nostres fills. Tot el contrari, jo crec que estan per ajudar. I llavors, vull dir, no estan intentant substituir mai la feina educativa ni els recursos socials que necessita el sistema. Solament estan intentant col·laborar ja es dic, amb una acció que per ara serà voluntària. Per tant, home, si comencem a barrejar aquí cols i naps, jo crec que no anirem bé. Total, que nosaltres apostem per l'educació pública, volem més recursos i sobretot més ajuda pel professorat, però també estarem en defensa de qualsevol acció, com aquesta de prova pilot, que es pugui fer per garantir la seguretat que pugui haver-hi en una escola amb problemes que no tenen per què veure amb l'educació a l'aula, sinó fora de l'aula, també.
1: Doncs queden comentats aquestes dues mocions que presentaven en el ple, que en definitiva doncs, aixecaven polseguera, i ens queden un parell de minuts, Susana, per acabar aquesta conversa de portaveus municipals. Aprofitem per comentar també que aquesta setmana, aquest dimarts, 261 alumnes de cinquè de primària van participar en el que és a la Fira de les Cooperatives Escolars, un projecte que es du a terme cada any, en el qual doncs, en aquesta fira podríem dir que és la culminació del projecte que es treballa al llarg del curs. En un minut comentem aquesta fira de cooperatives.
0: A mi em va agradar moltíssim, jo vaig poder anar-hi, també us diré que tenia una de les meves filles participant i sé el que han treballat per cada alumne fer aquest projecte que després es va debatre a la classe, es va veure que es gastés el menys possible, que es portés per poder vendre'l a la cooperativa i saber què és el funcionament de portar una cosa que tu has creat i vendre-la, no? Jo he pogut veure la il·lusió que portaven tots amb el seu projecte que havien fet i va estar molt bé. I a més vas veure doncs, que uns compraven el que feien altres i així en totes les escoles que hi havien participant. Jo crec que, sincerament, aquest projecte de les cooperatives ja porta molt temps funcionant i els nens aprenen molt perquè aprenen el que pot ser el dia de demà que ells mateixos puguin ser emprenedors i sobretot el que és el cooperativisme, el que és el món de la cooperativa, com es treu el seu CIF, com funciona, què fan i com acaben doncs, portant a la venda doncs, aquests productes que ells mateixos han fet estalviant per no tenir costos elevats i sobretot per demostrar doncs, aquestes idees que tenen que de veritat que hi havia cada un super, super guai, eh? Valia la pena. I ja et dic, va estar molt bé doncs, perquè ells mateixos es posaven com ho havien fet, el que valia i el que els havia costat, i sobretot perquè s'adreçaven a altres escoles i feien els seus, amb poquets diners, eh? Estem parlant de pocs euros, doncs aquests intercanvis, i venien a casa supercontents, com si haguessin fet ja una obra faraònica. Vull dir, jo crec que és un projecte molt atractiu, molt engrescador i sobretot molt educatiu pels nens, que en aquest cas de cinquè, però que val molt la pena, sincerament.
1: Doncs, Susana, ben comentat aquest tema de les fires cooperatives, de la fira de les cooperatives escolars, posem punt i final a aquesta conversa de portaveus municipals. Agrair-te, com sempre, que ens acompanyis un dijous més per comentar l'actualitat de la ciutat i ens trobem a la propera. Susana, que vagi molt bé.
0: Gràcies, com sempre, per escoltar-me.

0: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podem sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.
1: Ruta 66, un programa de rock amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, l'artista de la setmana, música d'arrel americana i els grans de la història.
2: Ruta 66, a Ràdio Mollet, el dilluns a les 11 de la nit i en redifusió diumenge a les 8 del matí. Okay.

0: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda a Menja't la Vida. Hola.
2: Hola, què tal? Que bé que estic aquí, presencialment.
1: I nosaltres, ai, que bé, contents estem que vinguis, que ens omplis d'energia. Ostres, és que tu ets vitamínica. No només perquè parlis de menjar, és que ets vitamínica, Naila.
2: Això és una cosa molt bonica.
1: Si dones vitamines.
2: Que et diguin, com persona vitamina és un... Ai, és
1: ets
2: molt
1: com
2: bonic.
1: El sol, com el sol. Avui, vinga, va, avui vens una mica eufòrica.
2: Avui vinc eufòrica.
1: Perquè estem a la setmana dels cargols, l'aplec del cargol a Lleida. Ets penyista, tu?
2: Soc penyista, sí.
1: Sí? I què? Amb ganes de festa de cap de setmana?
2: Amb ganes, perquè ja no només és la festa, no? És com una festa molt de Lleida, no? O sigui, que els cargols estan formant part de... I a mi m'encanten els cargols des de que tinc ús de raó. Però també és una festa molt xula perquè, al final, sobretot a la ciutat de Lleida, gairebé tothom va a l'aplec del cargol i és un moment de retrobament, de després de l'hivern, no?, i que comença l'estiu. És com un cap d'any, no? Un cap d'any d'anar cap a l'estiu, de trencar ja amb l'hivern, amb la rutina, i anar a fer doncs, coses una miqueta més socials i més festives.
1: De totes, bueno, ja poden intuir els oients que parlarem de cargols, eh?
2: Parlarem de cargols.
1: Perquè els cargols o agraden molt o fan molt fàstic. No sé si hi ha punt intermig.
2: És complicat, jo crec que no. Jo crec que els caragols o t'agraden o et desagraden, que moltes vegades el que et desagradi un caragol és més per la textura, probablement, no? Que té aquesta textura com a més llefiscosa, com un bolet, no? O sigui, és algo... o perquè, per el rebuig que et fa el fet de menjar un caragol que pot ser, no?, culturalment, depèn d'on vius, doncs és com si nosaltres em posessin unes formigues, no?, per menjar. Doncs en algun lloc del món es mengen les formigues, però si a mi me posen formigues pot ser d'entrada tindre un rebuig. Però al final el caragol molt sabor no té. El sabor que té és depèn de com el cuinem, no? Si posem la sal, si posem el pebre, si els fem amb samfaina...
1: Mira, en salivo.
2: És que estan boníssims.
1: Sí, sí, a més és que els caragols són festa, no sé com dir-ho, no? És un àpat que pots menjar, que pots menjar-lo quan vulguis, sí, evidentment. Però sempre sols associar-lo a dies de festa, no? A dies d'estiu o de primavera, més que d'hivern, per tant, de bon temps, no?
2: Sí, i a més, és un d'aquests aliments que associem amb festivitat, però que és saludable, també.
1: Ah, d'acord.
2: Vull dir que moltes vegades els aliments que associem a festivitat sembla que ha de ser un aliment, no?, que ha de ser preparacions doncs, menys saludables, més greixoses, més... I no té per què. O sigui, el caragol en si és un aliment que ens aporta proteïna, que ens aporta ferro, que és baix en greix. Per tant, és un aliment doncs, que podem incloure...
1: Un superaliment, gairebé.
2: Sí, ja saps que a mi no m'agrada parlar de superaliments, però bé, és molt nutritiu i per aquest motiu també, doncs, a moltes cultures mediterrànies, doncs, l'incorporen a la seva gastronomia, no? En el cas de Lleida, doncs, tenim aquí els caragols. Jo, per mi, no sé, Piri, a tu, és que més t'agraden, jo he de dir que sóc pro a la llauna i d'aquí no em traguis.
1: A mi també, a la llauna, també m'encanten amb samfaina.
2: Amb samfaina...
1: M'agraden molt, molt, molt. I no els havia menjat mai fins fa molt poc a la Brutesca.
2: Molt bons,
1: que
2: també.
1: Estaven una mica xurrascats, perquè sí. Si no vas amb compte que jo no havia avisat mai a la Brutesca. Suposo que també cadascú té la seva recepta, eh? Però un llit de sal, sí. Els caragols, a damunt d'una pedra o d'una maó o d'una teula, diguéssim, després a sobre li van posar palla i li van pretar foc. I així es van fer.
2: Això té una història, Pili, que saps?
1: No.
2: Doncs que abans al camp, quan ja havien fet la collita, quedava la palla, cremaven la palla...
1: Quan cremaven
2: els rostolls, els pagesos anaven passant i s'anaven menjant els caragols que quedaven rostits.
1: Ah, sí?
2: O sigui que l'inici de la Brutesca és així.
1: I es diuen a la Brutesca perquè realment és molt pringat, perquè els caragols estan plens, doncs, això d'allò negre, doncs, com es diu això,
2: de cendra.
1: De cendra,
2: sí, que no
1: i que és tot brut. Ah, d'acord. I tu, els teus preferits són a la llauna?
2: Els meus preferits són a la llauna. Llavors, caragols en podem menjar? Sí, en pot menjar gairebé tothom. Hem de tenir en compte, sobretot, amb la població més vulnerable, no?, amb un sistema immune més vulnerable, com són nens i nenes, o persones grans, o amb el sistema immune deprimit, doncs que hem de realment comprar els caragols en un lloc de confiança, sí?, i cuinar-los molt bé, perquè, doncs, bueno, al final van arrossegant-se per terra, no? Van,
1: no
2: van...
1: prenen antibiòtics, en principi.
2: Exacte.
1: Són naturals del tot, clar.
2: Llavors, doncs, cuinar-los molt bé, i amb els més petits de casa, doncs això sí que tallar-los a més petitets o amb persones més grans que els hi falten peces dentaris, no? Doncs adaptar-ho una mica, perquè sí que costen una mica de mastegar. I per les persones que tenim peces dentals, per favor, mastegueu-los bé, perquè estic farta de sentir, és que a mi els caragols se m'indigesten, me senten fatal.
1: Ah, és per això.
2: Masteguem-los, que els que moltes vegades els engullim sense mastegar-los bé, els hem de mastegar molt bé. I després compta amb les salses que hi posem, també.
1: Clar, això aquí sí.
2: Aquí sí.
1: Aquí sí.
2: El caragol,
1: no,
2: hem dit, la base.
1: Acompanyes.
2: La base és saludable, no? Però amb què ho acompanyem? Clar,
1: home,
2: podem acompanyar d'una allioli, sí. Però mira...
1: L'allioli tampoc seria de les salses més dolentes, només perquè porta molt oli, diguéssim, però
2: sí,
1: res més.
2: Però
1: no?
2: Res més.
1: Ou,
2: podem
1: tall.
2: Allioli, sí, sí, sí. No, podem incorporar-ho. I a la família de la meva parella hi posen tomata dins de l'allioli.
1: Ah, sí?
2: Trossets de tomata. Està boníssim, no ho havia tastat mai, és una forma d'incorporar les verdures també, no?, en un àpat, però està,
1: no, està més fresquet.
2: De veritat, està superbo, tasteu-ho, de posar trossets de tomata a dins de l'allioli.
1: Jo el que sí que he sentit, i de fet l'he tastat, és un allioli fet amb llet, o en comptes amb ou, o amb patata.
2: Sí, i també podem fer l'allioli amb ou dur.
1: Amb ou dur?
2: Sí, per a aquelles persones que no poden menjar ou cru, no? Com són nens i nenes petits, dones embarassades...
1: Ah, no es poden menjar?
2: No poden menjar-hi perquè si, hagués, si aquest ou tingués salmonella, en una persona adulta amb un sistema immune sa, doncs combatríem aquesta salmonella, però en aquells que tenen un sistema immune més deprimit o que doncs, poden afectar, no, en aquest cas en el bebè que està a la panxeta, doncs les conseqüències d'una salmonella poden ser més greus, val? Per això no es consumeix l'ou cru, però es pot fer amb ou dur i té un sabor igual. O sigui, primer collem els ous i després hi posem l'oli, posem l'all i ho triturem i ens queda una massa emulsionada amb sabor a l'oli.
1: Que bo, gràcies. Gràcies per aquests consells. I una cosa que a mi se'm preocupa. Val. Les persones que et fem tendència a tenir la pressió alta, perquè, no sé, perquè estem en perimenopausa, perquè hi ha el que sigui. Problema dels caragols tan salats.
2: A la llauna,
1: sí. A la llauna tan salats.
2: Doncs reduir aquest aport de sal i podem utilitzar espècies. Podem utilitzar pimentó, podem utilitzar farigola, no? O sigui, espècies que a nosaltres ens agradin per donar-li aquest sabor reduint la quantitat de
1: Llavors,
2: sal.
1: Llavors, prohibit rellepar aquell caragol tot salat. Quina llàstima.
2: És el més bo, no? A vegades dius, lleparia lo de fora i lo de dins quasi em sobre. Sí, doncs això, reduir la quantitat de sal. També és veritat que si tenim hipertensió i ens mengem dos caragols, doncs no passa res, no? Allò de dir, ostres, és que tinc ganes i han cuinat amb molta sal, doncs mira, me'n menjo dos o tres per treure'm el desig i ja està, no? I menjo una altra cosa. O sigui, intentem també que hi hagin altres aliments, no? Pues, que hi hagin amanides, no? Que hi hagin... Normalment quan fem caragols a la llauna, després sempre hi ha alguna cosa de brasa, no? O de carn, però hem dit que els caragols porten proteïna, per tant, no podríem acompanyar, o sigui, caragols amb una amanida i el pa, no, que ens mengem amb l'allioli, doncs això seria un àpat equilibrat dins de lo que coneixem com a plat saludable.
1: I una altra pregunta per la meva banda, la panxa no, el budell del caragol no, jo li trec.
2: És que el sabor, no? O sigui, algú l'ha tastat alguna vegada, és que és amarg, vull dir que és
1: fora.
2: Lent, fora,
1: sí,
2: això ho traiem.
1: Sí, ho traiem, eh? I aquí se'l menja sencer, jo no. Fa angúnia
2: i a part allà hi ha tota la part de, doncs, el que tu deies, el budell d'intestí, no?
1: Ah,
2: doncs
1: no,
2: que
1: fora,
2: la part allà acumulada,
1: no.
2: Fora. Això ho traiem,
1: fora.
2: Sí?
1: Molt bé.
2: Fiquem el ditet i fem l'estirada.
1: Després ens rentarem les mans.
2: I després ens rentarem les mans.
1: Molt bé. Alguna cosa més a afegir dels caragols?
2: Doncs no, que els gaudiu, que els disfruteu, perquè doncs, és tan boníssim que us llepeu els dits i que us mengeu els caragols, doncs, amb sense pressions i disfrutant-lo. Eh? I si aneu a l'aplec del caragol, doncs disfruteu-la també, perquè menjarem caragols per avorrir-los també aquest cap de setmana i res, que ens veiem per allà.
1: Doncs escolta, Naila, gràcies per ser-hi, gaudeix moltíssim i quines ganes menjar caragols. Una abraçada.
2: Adéu-siau.
1: Adéu.
3: Continguts en xarxa.

Som Terra, un programa de ràdio que ofereix una visió transversal del sector primari sense estereotips, perquè només som capaços d'estimar allò que coneixem perquè només coneixem allò que ens ensenyen. Som Terra, cada dimarts a 4:45 de la tarda i reemissió dissabtes a partir de les 3:00.

menja't la vida. L'alimentació no és només qüestió de pes. Setmanalment, Naila Martínez ens dona les claus per tenir una bona alimentació i uns hàbits saludables, a més de parlar d'un tema d'actualitat vinculat a l'alimentació. Menja't la vida, el 96.3 de la FM, dijous a 3:15 del migdia i repetició a 9:15 del vespre a Ràdio Mollet.

Gabon, Henry, buenas noches, buenas noches, bona nit i benvinguts Jazz Women and Jazzmen del Camps de Cotó. Doncs vinga, com sempre, estem disposats a començar, com totes les setmanes, i recordant, com sempre, el nostre papi estimat, estem disposats a començar aquest programa de jazz per tu, que t'agrada el jazz. Bé, i com sempre us expliquem, això que estàs escoltant ho fabriquem i ho fem amb tot el nostre amor des dels estudis AFB de Montcada i Reixac, recordant-nos a tot que el Camps de Cotó és un espai, un programa que s'emet a través d'un grup d'emissores locals i diversos allotjaments de servei multimèdia com són els més coneguts, ja ho sabeu, a l'Spotify o a l'e-books, i que, a més, teniu aquesta adreça, si preneu nota, aquesta és www.andreujazz.com, www.andreujazz.com, per apropar-vos, si més no, una miqueta més al nostre espai jazzístic. Des d'allà, i ja ho sabeu, i els que no, encara no heu assistit, sabeu que trobareu doncs diversos links, diversos enllaços on podeu anar, des de festivals, pàgines d'interès en quant a articles, novetats, biografies, clubs. Bé, en definitiva, un petit espai per vosaltres, perquè esteu al dia i perquè ho compartiu amb tots nosaltres. Bé, començant aquest ja 2025 amb alegria, amb il·lusió, avui amb un programa bastant especial, un programa rodejat de moltíssima música, molt poca paraula, un programa especial que tenia ganes de fer i que avui aprofitem per fer-ho. Dit tot això, sense dir com comencem, tot just ho desvetllarem, el nostre espai d'aquesta nit comença així. Bon programa i bon jazz.

Bé, aquí estem escoltant per darrere el nostre estimat Papi Louis amb la gran orquestra del senyor Fletcher Henderson. Allà, aproximadament sobre l'any 1923-24, quan arriba ell a Chicago i es troba amb aquesta orquestra i participa. I Armstrong ja, tot un, en el seu moment, tot un líder, tota una icona, el músic més admirat del moment. I estem amb aquells anys 20, sobretot a Chicago, on tota la tradició de New Orleans pren forma, se'n va cap allà i l'estil, pràcticament aquest estil, ja diríem, tradicional i tan primitiu del nostre estimat jazz, doncs té a Chicago doncs una presència bastant, bastant important. El que hem volgut fer avui, o millor dit, el que farem avui, és anar per dècades. Sabeu que és una cosa que a mi personalment m'agrada molt, ens queda molt explícit el contingut del programa i així de passada, sense dir masses paraules, n'aprenem una mica. I el que he pensat fer és anar per dècades, als anys 20, als 30, als 40, als 50 i finalment als 60. I vosaltres a vegades us preguntareu, i per què t'atures, Andreu, quasi sempre als 60? Bé, doncs perquè jo penso, de l'igual que molts comunicadors de jazz, molts historiadors d'aquesta música, que bé, el jazz a partir dels finals de mitjans dels 60 pràcticament, amb la desaparició del nostre estimat John Coltrane, amb la desintegració d'aquell meravellós quintet del nostre estimat Miles Davis i amb el seu últim quintet dels 60 i la desaparició també, com no, d'Eric Dolphy. Des de llavors, almenys sota el meu parer, poques coses han passat de nou. Per tant, nosaltres el que hem pensat és fer doncs seleccionar estàndards d'aquestes dècades. Evidentment no estaran tots, perquè per cada dècada en podríem posar pràcticament una cinquantena, però bé, i és el que farem avui, escoltar diferents estàndards, això sí, no amb la versió dels seus originals, però sí amb altres versions proporcionat i fet o interpretat per altres músics. Músics d'avui, músics d'ahir, músics de sempre. Per tant, explicat tot això, ens anem als 20. Ens anem, com dèiem, amb aquesta evolució de Chicago, amb aquest ressorgiment del jazz tradicional, dic si l'han l'idea en alguns, i bé, aquestes primeres bases sòlides, com sempre, capitanejant el nostre estimat Louis Armstrong. Per tant, quins estàndards hem escollit? I bé, jo al final, després quan acabi cada dècada, us diré qui els interpretava, però del 1918 hem escollit una versió del After You Gone. La segona, estàndard del 1919, ni més ni menys que el Baby, Won't You Please Come Home. Per cert, After You Gone, un tema de Turner Layton i la música de Turner Layton i la lletra composta per Henry Creamer. Després, qui ho interpreta us ho dirà al final. Del 1919, com dèiem, Baby, Won't You Please Come Home, amb música de Charles Warfield i Clarence Williams. Després del 20, ni més ni menys, que hem escollit el Avalon, amb lletra del senyor Al Jolson i música de Woody De Silva amb Vincent Rose. Del 1925 hem escollit el Sweet Georgia Brown, del senyor composició del senyor Ben Bernie i Matthew Pinkard, amb la lletra de Kenneth Casey. El 1927 i l'última d'aquest bloc hem escollit el Stardust, amb la composició de Hoagy Carmichael, i les lletres es van fer, això sí, uns anys més tard, però les va fer Mitchell Purvis per al tema, el gran tema Stardust. Per tant, 1918, After You've Gone, 1919, Baby, Won't You Please Come Home, 1920, Avalon, 1925, Sweet Georgia Brown, i 1927, Stardust. Per si t'incorpores, repeteixo, no són els originals que ho van fer en el seu moment, però sí que hem escollit altres artistes i el que volem és que veiem com s'adapta tant la tradició a la contemporaneïtat, la contemporaneïtat a la tradició. Som-hi i anem amb aquest primer bloc musical dels anys 20. D'aquí una miqueta us explico quelcom més.

Magnífics els cinc temes, de veritat. Vaya versions, eh? Pues bueno, anem a desvetllar qui eren els intèrprets d'aquests cinc temes, aquests cinc grans clàssics, aquests cinc grans estàndards. N'hi havia més, però un servidor avui ha escollit aquests. A part de, entre d'altres coses, que avui he aprofitat per sentir aquestes versions que a mi em semblen tan extraordinàries i que moltíssimes vegades doncs, no les posem perquè posem, com fem especials, doncs, els seus originals, els músics que les van tocar, les van fer cèlebres, o bé les versions més cèlebres, valgui la redundància, de la història del jazz. Però avui hem escollit aquesta, altres versions que ens semblen totes elles, del principi ja ho veureu fins al final, excepcionals. I per tant, la primera que hem sentit, aquest tema, el After You've Gone, aquest clàssic del 1918, l'estava interpretant ni més ni menys que un dels fills més directes del nostre Bert, del nostre Charlie Parker. Sí, sí senyors, el senyor Sonny Stitt i el seu quintet. El segon dels temes, el Baby Won't You Please Come Home, tema del 1919, l'estava interpretant una cantant que va començar estupendament ben cantant jazz, que després va passar a cantar coses un tant més comercials, com era la gran cantant, la senyora Kay Starr, una senyora que també li hem fet alguna que altra visita a la seva veu d'aquí al Can Executor. Després hem sentit una versió molt peculiar del Avalon, tema composat al 1920, tema del 1920, i l'hem sentit amb una versió molt especial de Dave Brubeck. Sí senyors, encara que no us semblava,

quan ja és aquests blendings, aquests bless, també aquest home, aquest guitarrista, aquest trompetista tan espectacular, pues sí senyors, era ni més ni menys que Clark Terry i el seu quintet. N'has encertat algun? Vaja, sí, felicitats. No, provarem ara amb els 30, a veure si n'encertes algun. Bé, tenim per aquí darrere el Cottontail del nostre estimat Duke Ellington. Ja sabeu que els 30, entre mitjans dels 30 fins pràcticament la vaga del sindicat de músics que va explotar, ja sabeu, i ens va deixar sense els primers enregistraments del Bob, doncs va ser la gran època de les big bands i dels músics de swing, aquests anys 30. I nosaltres, com a temes representatius, després al final us direm qui els interpretava, com aquesta ocasió. Pels anys 30 hem escollit temes representatius d'aquella dècada, com són del 1932 la composició clàssica, aquest Willow Wait For Me, un tema de el senyor Han Ronell. Hem escollit en segon lloc tema de 1934, ni més ni menys, el Autumn in New York, ja sabeu, composició del senyor Vernon Duke. Del 1936 hem escollit aquest clàssic meravellós, Pennies from Heaven, amb la música composada per Arthur Johnston, ara ho he dit bé, i les lletres del nostre estimat Johnny Burke. Del 1938, doncs quasi no faria falta que us digués qui va ser el que va composar això, però aquesta meravella, aquest Jumping at the Woodside, ja ho sabeu, del nostre estimat Count Basie, en companyia del senyor Eddie Durham. I del 1938, el Undecided, que ho hem dit alguna vegada, però ho recordem, sorprenentment. Tema molt especial per molts i moltes cantants i que va composar el senyor Charlie Shivers, el gran trompetista Charlie Shivers. Per tant, ens quedem amb aquest bloc, després us dic qui ho toca. 1932, el primer tema, Willow For Me. 1934, Autumn in New York. Segon, 1936, Pennies From Heaven. Tercer, 1938, Jumping at the Woodside. Quart, i 1938 també, Undecided, cinquè tema. D'aquí una estona us explico una miqueta més. Som-hi i a veure si endivineu, eh?

Blues Homes és més que una botiga de discos, vinils, materials d'importació i un ampli catàleg. Blues Homes, el plaer de paladejar un buquet jazzístic incomparable. T'esperem al carrer Benet i Mateu 26 de Barcelona, telèfon 93 280 60 28 o entra a la pàgina web www.bluesounds.com.

Caram, una selecció molt marcada pel piano, ja ho heu vist. Primer, el 1900, la composició del 32, el Willow Weep For Me, interpretada per un pianista belga que a mi sempre m'ha agradat molt, que l'hem passat pel nostre programa, que no se'l coneix massa, és un músic del nostre temps, el senyor Eric Legnini, un gran pianista belga. I hem escollit aquesta versió del Willow Weep For Me del 1932. Del 1934 hem escollit el tema Autumn in New York, i aquest so de trompeta tan tímid, tan ambigu i tan singular en quant al seu so i la seva exposició, un dels millors trompetistes de l'època, hard bop i bebop també, de tots els temps, com era Kenny Dorham i el seu quintet que ens han portat aquest Autumn in New York. Pel 1936 hem escollit el tema, aquest tema composat al 1936, com era el Pennies from Heaven. Per cert, un incís, el tema Autumn in New York, tot i que hi ha durant el període de jazz clàssic grandíssimes interpretacions, s'ha de dir que sobretot va ser un tema que es va tocar molt més als anys 50, principis dels 60 també, un tema que van rescatar i es va tocar molt més quasi 20 anys després. Bé, com dèiem, el 1936 hem escollit aquest Pennies from Heaven, aquest tema, aquest estàndard, i ens l'ha portat, allunyant-se de la salsa, el magnífic Rubén Valdés amb l'orquestra d'un senyor que es diu Delgado, ara no recordo el nom, però es diu Delgado. Pel 1938 hem escollit aquest clàssic, aquest Jumping at the Woodside, i qui es podia enfrontar amb la gran orquestra de Count Basie i el seu swing en composició del propi Basie i Durham, el músic amb més swing de tota la història del jazz, per mi, com no, el gran Oscar Peterson, i en aquest cas amb el seu quartet. I per finalitzar, si espectacular era Oscar Peterson amb el seu quartet, Alan Decided, el tema, com hem dit, del 1938 i composat amb el seu moment per Charlie Shivers, doncs ni més ni menys, un dels que per mi són dels 10 millors pianistes, mai compten amb ell, un dels 10 millors pianistes de tota la història del jazz. Ja ho heu vist, el gran Teddy Wilson. Aquí estan les respostes. Bé, i estem al damunt dels 40, i com no podia ser d'altra manera, per aquí per darrere estem sentint el nostre estimat Parker i el nostre estimat Dizzy. I és que els 40 van estar sobretot marcats per això, per la vinguda a mitjans dels 40 del nou jazz, una cosa que ja es anava fabricant a partir del 43-44, ja ho hem explicat algunes vegades. I per tant, dels 40 hem escollit els següents temes, després torno a repetir, us direm qui els interpreten. Del 1940 el tema Broadway. Sí senyor, és un tema composat per el senyor Teddy McRae i el senyor Henry Wood. Pel 1944 he escollit un gran clàssic, que no podia ser d'una altra manera, el nostre estimat Round Midnight, ja sabeu, composició del nostre benvolgut Thelonious Monk. Pel 1945 no podia ser d'una altra manera, doncs Anthropology, o un tema que també el coneixem com el Three from a Riff, i ja sabeu, composició del nostre estimat Charlie Parker de Bert i Dizzy Gillespie. Qui ho interpretarà? Ja ho veureu. Pel 1946 també un altre retrobament amb Parker, com no podia ser d'una altra manera, el Ornithology, ja sabeu, composició de Charlie Parker en companyia del trompetista Benny Harris. I del 49 hem escollit tema MOOF, que tots li atribuïm al nostre estimat Miles Davis, recordeu el que va fer amb aquell Bird of the Cool el 1949, i que no deixa de ser una composició de Denzil West arranjada pel senyor John Lewis. Però bé, ahir hem escollit també Miles comença a tenir ja ho tenia en l'època de Parker, ja ho sabeu, però ell comença a destacar de manera molt especial. Per tant, 1940 Broadway, 1944 Round Midnight, 1945 Anthropology, 1946 Ornithology i 1949 MOOF. Qui cantarà? Qui tocarà? Qui farà aquestes versions? Doncs a veure si ho esbrineu. Jo d'aquí una miqueta us torno a explicar alguna cosa.

Gaudeix i descobreix The Changes, un dels segells discogràfics independents més reconeguts i rellevants de casa nostra. Un col·lectiu de creació musical que dona veu a tota una generació de músics emergents i remarcables dels nostres dies. Trobaràs totes les seves propostes tant en format d'àlbum digital per descarregar o disc compacte a thechangesmusic.com.

Bé, i aquests anys 30 marcats totalment per l'hegemonia parkeriana i digilespiana, diguem-ho així, marcats, com no, pel bop, per la vinguda del jazz modern. I nosaltres hem escollit com a temes representatius d'aquells anys doncs aquests cinc. El primer d'ells, aquest tema composat per Teddy McRae, aquest tema del 1940 al Broadway. I qui l'interpretava? Doncs l'hem escoltat amb la versió del gran Christian McBride i la seva Big Band. Després hem continuat amb el tema del nostre Thelonious Monk, aquest Round Midnight, composat al 1944, i ens l'ha portat aquesta gran cantant del nostre temps, com no, la Samara Joy. Després hem continuat amb l'antropologia, composició del nostre estimat Bert i Dizzy Gillespie, Parker i Gillespie, i ens l'ha portat ni més ni menys Elvin Jones i el seu quartet. A l'Ornithology, composat per Parker i Benny Harris també al 1946, ens l'ha portat el quintet del senyor Dave Pike. I també del 1949, no els oblidem, aquesta espectacular versió que ens ha portat aquest pianista també a quartet, acompanyada de vibrafonista Sonny Red, en aquest cas també pianista, que era aquesta espectacular versió del Move, tema que tots li donem la composició a Miles, amb aquella orquestra Capitol, aquella fantàstica orquestra d'Albert of the Cool, però que és composició de Denzel West, i l'arranjament va ser en el seu moment de John Lewis, 1949, Move. I per aquí darrere a Miles, que té el protagonisme màxim als anys 50. Però és que als anys 50 sempre diem tots els que ens agrada molt això i comuniquem que són possiblement els millors anys, perquè hi havia de tot i de tots els gustos, i tot era bo. L'adveniment de com estem sentint, o com hem dit abans del MUF, comença el naixement d'una cosa nova, en companyia de Gary Mulligan, arriba, ni d'altres molts, arriba el West Coast Jazz, però també arriba de part del segell, sobretot Blue Note, i de senyors com Ori Silver, entre, i el senyor Art Blakey, entre d'altres, arriba el Hard Bop, i també arriba, doncs, composicions més extenses, més profundes, i també arriba a una altra cosa, el jazz modal. Per tant, un any, una dècada impressionant per nosaltres, per molts de nosaltres, la millor de tota la història del jazz, i nosaltres hem escollit, doncs, per aquest 50, el tema Invitation, del senyor Bronislaw Kaper, i amb lletres del senyor Paul Francis Webster, i això és de l'any 1952. De l'any 1953, i com a símbol d'aquest West Coast, hem escollit aquest Bernie Stone, la música escrita pel senyor Bernie Miller, i les lletres del senyor Jerry Leiber i Mike Stoller. De 1958 hem escollit un tema que és un emblema del hard bop total, com és el tema que va composar el 1958 el senyor Bobby Timmons, i aquell Morning, recordeu, amb el solo de Lee Morgan a la introducció amb els Jazz Messengers. Del 1959 hem escollit, com no podia ser d'una altra manera, aquesta meravellada tema, aquest Goodbye Pork Pie Hat, dedicat a Lester, que un bon dia del 1959 li va composar el nostre estimat Charles Mingus. I el món del jazz torna a canviar una altra vegada de nou. Si no ho va fer prou al 50 amb aquell quintet, el meravellós primer quintet de Miles, amb Coltrane, amb Red Garland, amb Paul Chambers i amb Philly Joe Jones, aquí ho acabaré de rematar amb l'adveniment del jazz modal i aquell Kind of Blue. I del 1959 també no ens oblidem el So What del nostre estimat Miles Davis. Per tant, 1952 Invitation, 1953 Benny Stone, 1958 Moin, 1959 Goodbye Pork Pie Hat, i 1959 també So What. Endevinareu qui ho toca? Espero que sí. Fins aquí una miqueta.

Bé, i ahir estàvem recordant aquest 50, recordant el tema Invitation del 52, ens l'ha portat Roy Hargrove, sí senyors, el sextet de Roy Hargrove. Recordant el tema Benny Stone del 1953 i que ens ha portat la seva versió el senyor Harvey Mason amb el seu trio. Recordant aquell emblemàtic Morning, ja sabeu, del senyor Bobby Timmons, del 1958, que ens l'ha portat la gran Big Band de Quincy Jones. Recordant també aquell Goodbye, Poor Pie Hat, que ens l'ha cantat, tema del 1959, que ens l'ha cantat el nostre estimat Kevin Mahoney. I, per últim, aquesta versió a dues guitarres del So What, també del 1959, que ens l'ha portat els nostres estimats Virelli Lagrin i Sylvain Luke, els dos guitarristes fent aquesta versió tan especial del So What. Bé, el temps ens ha tirat a sobre i la veritat que pels 60 teníem molts més temes dels que no pas podrem escoltar, però no volem marxar sense o despedir-nos sense que almenys els 60 van estar molt ben representats, sobretot pel nostre estimat John Coltrane. I no volem marxar, com dèiem, sense el record de Coltrane, i volem recordar dos de les grans composicions de Coltrane, com són Equinox, del 1960, i Impressions, del 1961. També, a lo millor, ens entrarà una miqueta d'un altre tema, però ho dubto. Difícil, intentarem colar almenys unes notes del Footprints de 1966 del nostre estimat Wayne Shorter. Però de moment, contem que segur sentirem aquesta versió de 1960 i ara sí us dic perquè em despedeixo qui són. El 1960 ens portarà aquesta versió de John Coltrane, aquest Equinox, el senyor Ray Brown i el seu trio. I aquest Impressions del 1961, una versió extraordinària, per això no volia que us la perdéssiu, del gran guitarrista, per mi una bèstia consagrada, un dels millors guitarristes de tota la història del jazz, com és Pat Martino. Pat Martino ens portarà aquesta versió d'Impressions que el nostre estimat Coltrane ens va escriure i ens va deixar per tots el 1961. Per la meva part, res més, que feu com sempre moltíssim l'amor i gens la guerra, que us espero la setmana vinent i com sempre, bon programa i bon jazz, que l'hagueu viscut i l'hagueu guaidit. Bye bye, fins la setmana vinent. Us deixo amb Equinox i Impressions.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi, sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho dic 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.